carrers estrets, empedrats i molls, de fanals groguencs, d'infinits balcons. Em dius tant de bo no estiguéssim sols, si sortís algú a desitjar-me sort. I jo et dic, i són, que no els sents com canten.

0: El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.5. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

0: Vale, podeu tirar la sortida plano ara cap allà.
1: Estàs riugat.
2: ¿Qué hubiera sido si antes te hubiera conocido?
3: Segueix-nos a través de la música al 91.6. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

Yeah.

trobat tantes maneres, he viscut tantes versions, he buscat en cada idea com fer un pas endavant. He parlat amb tanta gent, uns de prop i altres de lluny, tot buscant una resposta que m'apropi més a tu.

0: música per a tu.
1: Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio. 91.6, més música al Prat Ràdio.

0: Vinga, home, tots contents. Jo sí que estic content aquest Nadal. Vinga, home, au! Au, au, passa! Au! Vinga, home, au! Fora!
1: Estem rodant! Més. Tot, fora cotxe, pula.
2: Ara!
1: Molt bé. Venga. Stop. Venga, sigue. Vale, sortim. Música.
3: Està, però no surt.
1: Música.

0: El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.5. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

0: Leo.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.6. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

els semàfors pinten de colors els carrers buits i penso que bonic i que senzill que l'espai i el temps et hagin fet topar just en aquest punt. Són les 7 i 17 minuts del matí i la primera llum del dia travessa la persiana i t'acaricia les pupil·les. Respires. Són diamants, són astres. Els teus ulls són el mapa que sempre em tornarà a casa.

Som foc tots dos i encara crema. Portem a dins el crit d'un món que desespera. Portem cançons, desitjos nobles. Cantem per provar de refer el camí dels pobles. Som foc tots dos i encara crema. La llibertat.

Móvil, Klaus y cartera.

0: I'm in the fucking crack house.
1: Max Power of the sauce. Netflix.
2: Dic que callis, nai. Amb qui penses que parles quan els temes dius que no sóc real? No em fico la gent amb la que vas perquè no m'importa. Si trafiques, no trafiques, fluixa

0: El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.5. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

tant informe tràgic, catedràtic i oripusques a Institut Oceanogràfic. Batisca, foca, tiusques...

0: Dude.
1: Ara per fi estem sols. Hem recollit els plats i els convidats ja no sé ni on són.

0: Ara per fi estem sols.
1: L'estiu que busques el trobaràs a la teva ràdio local i a la xarxa Més.

Moltíssimes gràcies per escoltar la nostra música. Si t'ha molat, no t'oblidis de deixar el like i deixa un comentari perquè participaràs a un sorteig que lo flipes mandarines. Merci beaucoup. Hasta la propera.

0: música per a tu.
1: Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio. 91.6, més música al Prat Ràdio.

0: El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.6. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

0: Adéu.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.6. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. Lleó 14 oferirà aquest matí un discurs al Congrés dels Diputats. Serà la primera vegada que ho faci un pontífex i caldrà veure si el també cap d'estat del Vaticà incideix en qüestions polítiques més enllà del to marcadament social que ha exhibit en els seus missatges durant la visita a Espanya que arriba avui al seu equador. Abans de la seva intervenció, Lleó 14 es reunirà amb el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i aquest dilluns també s'espera que mantingui una trobada amb víctimes d'abusos sexuals en el si de l'Església Catòlica. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dilluns 8 de juny i al punt de les 7 del matí repassem més titulars. Barcelona es prepara per l'arribada del Papa demà i això ja es nota en diverses afectacions a la mobilitat i un increment de les mesures de seguretat. Des d'aquest matí ja hi ha restriccions a diversos punts claus de l'agenda de Lleó 14, com els entorns de la catedral i de l'estadi olímpic Lluís Companys. Davant de les limitacions en la mobilitat que s'accentuaran a partir de demà en motiu d'aquesta visita, la Generalitat recomana el teletreball en aquells casos que sigui possible. Parlarem tot seguit dels drets laborals en aquest sentit amb Ramon Alexandre Salvat, secretari de la secció de dret laboral del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona. Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort a trets d'un home al barri de la Marina del Port de Barcelona. La policia busca l'autor d'un crim que algunes hipòtesis relacionen amb màfies de l'est. Fa només 3 setmanes que hi va haver un altre tiroteig mortal al mateix carrer. Rodalies comença a recuperar a partir d'avui el servei ferroviari habitual al Garraf. Tornen gradualment els trens de la línia R2 Sud entre Sant Vicenç de Calders i Barcelona i els serveis regionals de les línies del sud del país. De moment, es manté el transport alternatiu per carretera. Dels esports, el Joventut s'ha classificat per a les semifinals de la Lliga ACB amb un triomf a la pista del Baskonia per 88-96. Ricky Rubio, amb 23 punts i un 28 de valoració, ha liderat els verd i negres que no arribaven tan lluny des de feia 3 anys. Ara el proper rival serà el València en una sèrie que arrencarà dimecres a la Fonteta. I en cultura, Berga s'acomiada de la Patum després d'una Patum completa multitudinària a la plaça de Sant Pere. Més de 6.000 persones han participat en un acte capitanejat pels salts de les comparses que han posat el punt final a 5 dies de celebració d'aquesta festa que és patrimoni immaterial de la humanitat. Passen 3 minuts de les 7, volem saber a aquesta hora com se circula per la xarxa viària catalana i com sempre fem, connectem amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs. Comencem la jornada avui dilluns de moment sense incidències destacables arreu de la xarxa viària. Sí que parlem, però, ja de retencions habituals cada vegada amb més intensitat als voltants i accessos de Barcelona. Ja tenim cues en tot el nus de la Trinitat que ens deixa de retruc, doncs, molta congestió de més de 5 quilòmetres a les dues rondes de Barcelona en sentit Llobregat. Arreu del Vallès també ja tenim retencions a la AP7 en els dos sentits de la marxa al punt de Barberà del Vallès. També al punt de Mirasol en sentit sud. També tenim retencions a la C58 des de Sabadell en direcció a la capital catalana. L'altitud habitual en sentit sud a la C59 a Caldes de Montbui i també a la C17 a Parets del Vallès. Ara mateix la C60 també és on hi ha més retencions en sentit nord entre Argentona i la Roca del Vallès amb més de 5 quilòmetres de cues. Pel que fa al Llobregat, entrada encara amb l'altitud intensa a la A2 i a la B23 des de Sant Andreu de la Barca i el Papiol també cap a Barcelona. Pel que fa a les vies costaneres, sobretot la C32 circula amb 2 quilòmetres de retencions intermitents des de Viladecans en sentit nord. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
1: I la previsió del temps, com sempre, és cosa d'en Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia, Lluís Miquel.
3: Molt bon dia. Comença la setmana amb molta tranquil·litat i, de fet, al llarg d'aquest matí, amb molt pocs núvols. Alguns anirem tenint cap a les comarques de l'Ebre. De fet, a hores d'ara, temps ben carregat en aquella banda al sud de Tarragona i a la resta del país, cel molt més transparent i amb una temperatura agradable. S'ha dormit encara força bé. En canvi, al llarg d'aquest migdia d'aquesta tarda farà una mica més de calor que no pas ahir i arribarem a fregar, per exemple, els 35 graus a l'ombra a les comarques de Ponent. També podem dir que aquesta tarda apareixeran més núvols. Per una banda, a l'Ebre, amb algun xàfec. Per una altra, al Pirineu, també amb tempestes. I avançada la tarda, entre les comarques de Ponent, les de Tarragona, Barcelona, Girona, alguns nuvolots amb algunes gotellades disperses. Per tant, acabarà el dia una miqueta més regirat que no pas la calma d'aquest matí. N'estem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Lleó XIV es convertirà aquest dilluns en el primer papa en oferir un discurs al Congrés dels Diputats. El pontífex intervindrà a la cambra aquest matí en l'equador de la seva visita a Espanya i just la vigília de l'arribada demà a Catalunya. S'espera que en el seu discurs torni a abordar qüestions com els valors socials de l'Església, la dignitat humana, les migracions o el servei de la política al bé comú. Uns postulats que ja ha esgrimit en les darreres hores en l'acte més multitudinari i obert al públic a Madrid, que ha congregat més d'un milió de persones. Ens en dona els detalls la Norma Lebrero.
4: A Madrid li havien preparat al papa un acte a l'estadi Movistar Arena vinculat amb la cultura, l'economia i l'esport. Hi ha actuat, per exemple, Sara Baras i ha parlat el vicerrector de la Universitat Complutense i l'actor Antonio Banderas. Al matí, Lleó XIV havia fet el seu primer bany de masses pels carrers de la capital. Ha recorregut amb el seu papa mòbil els principals carrers de Madrid, fins a la plaça de Cibeles. Hi havia 1.200.000 persones aplegant-lo, segons l'organització. Davant la mítica estàtua madrilenya i amb la presència dels reis d'Espanya i les princeses, el papa oficial a missa de Corpus ha demanat viure la fe d'una manera col·lectiva i no individual.
5: Y aquí una encomienda para de España de hoy y de mañana, que la religiosidad que desde hace siglos anima este país no sea un museo del pasado que visitar, sino una escuela de fe de la que beber también hoy. Y que también nosotros estamos llamados a estar presentes en las situaciones y en los desafíos de la sociedad, a no huir, a comprometernos personalmente en la construcción del bien común.
4: Després ha encapçalat la processó de Corpus. Ha estat un recorregut curt, però Lleó XIV ha sostingut ell mateix la custòdia consagrada, tot trepitjant les catifes de flors amb els colors de la bandera vaticana.
1: Abans de la seva intervenció al Congrés, el papa reunirà amb el president del govern espanyol, Pedro Sánchez. De l'agenda de Lleó XIV d'aquest dilluns també n'han transcendit que en algun moment es trobarà amb víctimes d'abusos sexuals en el si de l'Església, malgrat que no n'han donat més detalls. En aquest sentit, el primer denunciat d'abusos a Montserrat, Miguel Hurtado, ha carregat contra el pontífex per evitar el contacte amb activistes i considera un acte de violència institucional la visita que farà dimecres a l'abadia.
6: I una de les preguntes incòmodes que el papa vol evitar és per què ha decidit anar a l'escena del crim, l'abadia del Montserrat, la zona zero de la pederàstia clerical catalana, sense reunir-se amb les víctimes del delicte i sense assegurar-se que les víctimes han sigut reparades.
1: I justament Barcelona es prepara per rebre el papa Lleó XIV demà dimarts en la seva primera visita oficial a la capital catalana. I això ja es comença a notar a l'aeroport del Prat amb un increment del volum de passatgers i de les mesures de seguretat. En té més detalls la Noelia Aguilar del Prat TV.
7: Barcelona es prepara per rebre el papa Lleó XIV en la seva primera visita oficial a la capital catalana, un fenomen històric que es comença a notar a l'aeroport del Prat. A uns dies de l'arribada del pontífex, hi ha qui aprofitarà la seva estada a la ciutat comtal per intentar acudir a alguna de les seves aparicions públiques.
8: Habíamos programado este viaje con anticipación, antes de saber que el papa viajaba, pero si tenemos oportunidad lo haremos con muchísimo gusto.
9: Hay que aprovechar esta oportunidad para poder tratar de verlo, ¿no?
7: El sector dels taxis encara veu difícil fer una previsió del moviment que es pugui generar durant els pròxims dies.
10: No, de moment no he tingut cap. De moment no. Imagino que a partir d'avui o demà ja tindrem algú. Imagino que sí. Però de moment no.
11: Supongo que per el papa vendrà gente, sí, sí. Però lo que estoy viendo en Madrid es una barbaridad. Es una pasada. De momento gana el Primavera Sound 1-0.
12: Es un turismo que no, como no lo tenemos por la mano, no sé cómo puede resultar.
7: El papa Lleó XIV arribarà a Barcelona el dimarts 9 de juny i algunes de les seves aparicions destacades seran la visita a l'abadia de Montserrat el 10 de juny a les 12 del migdia i la Santa Missa a la Sagrada Família el mateix dia per la tarda, que culminarà amb la benedicció de la Torre de Jesucrist.
1: Doncs a partir d'avui ja es noten de ple les afectacions a la mobilitat per aquesta arribada. Des de les 7 del matí ja s'apliquen restriccions als entorns de la Catedral de Barcelona i també de l'Estadi Olímpic Lluís Companys, els primers escenaris de la visita de Lleó 14. A partir de demà dimarts també es restringirà la mobilitat als carrers del voltant de la parròquia de Sant Agustí i sobretot de la Sagrada Família, on es tallarà la circulació en un perímetre de seguretat de 9 illes de cases al voltant del temple. Aquest cap de setmana ja s'han desplaçat alguns contenidors i el veïnat s'ha hagut d'adaptar a aquesta situació excepcional.
13: Nos acostumbraremos, van a ser 2 días, no pasa nada. No pasa nada, yo creo que es cuestión de educarnos un poco también.
14: Es necesario este que fe, ya está, no tenía una otra opción, ¿no? Vull dir que tenía la gente que pasaba por algún puesto y supongo que venía mucha gente aquí.
15: Ens han tret els contenidors d'on tiràvem les escombraries i ara hem d'anar a un altre puesto. I això és un rotllo.
1: Doncs davant d'aquest escenari, la Generalitat finalment s'ha alineat amb el Ministeri de Treball i també recomana el teletreball durant aquests 2 dies. Una recomanació que, a més, ha estat acordada amb sindicats i patronals i que moltes empreses ja estan aplicant. Però què passa amb els treballadors que es troben en zones afectades i a qui l'empresa no els ha ofert aquesta opció? Què poden demanar i amb quin suport legal compten? Doncs per aclarir-ho ens acompanya Ramon Alexandre Salvat. Ell és secretari de la secció de Dret Laboral del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona, l'ICAP. Bon dia i gràcies per ser amb nosaltres.
16: Molt bon dia, gràcies a vosaltres.
1: Ho deia, Generalitat, Ministeri, sindicats i patronals s'han alineat recomanant el teletreball dimarts i dimecres, però què significa exactament recomanació en termes jurídics? Què pot esperar un treballador i què pot exigir l'empresa?
16: Doncs, malauradament, la recomanació governamental en aquest cas no la convertim obligatòria ni molt menys per les parts. En aquest cas, específicament, les empreses podran optar entre oferir aquesta mesura de conciliació o no fer-ho, i per tant realment no existeix un suport legal perquè els treballadors puguin exigir aquesta mesura. No és com el Covid o com una situació on hi ha una dana en el que sí que hi ha un suport legal per evitar aquests desplaçaments, bàsicament per una qüestió de prevenció de riscos laborals, no? I per tant es produeix una situació de buit legal complexa en la que el més important serà que hi hagi una correcta comunicació entre treballadors i empreses per evitar problemàtiques.
1: Doncs va, si un treballador es troba, això que dèiem, en una zona especialment afectada per talls o desviaments, quins passos pràctics ha de fer avui mateix, per exemple, per demanar teletreball? Ho ha de notificar? Ho ha de justificar? Què és el que realment el protegeix i què ha de fer ell per preservar-se, si més no?
16: Bé, la meva recomanació en aquest cas seria que s'enviessin per qualsevol mitjà que sigui fafaent, un correu electrònic, un WhatsApp, si és la mesura habitual de l'empresa, informació sobre aquesta mena de restriccions a la mobilitat, la possible dificultat per arribar puntual a la feina, etc. És a dir, l'important és que hi hagi una actuació proactiva de bona fe per part del treballador o la treballadora dient, escolti, jo necessito aquesta mesura, i si aquesta mesura no és obeïda, no és atribuïda per part de l'empresa, tindria ja alguna mena com d'excusa o situació en la que s'excloiria, per exemple, doncs un incompliment contractual per actuacions imputables a la persona treballadora. Si el treballador o la treballadora avisa, adverteix que hi haurà aquests problemes, doncs que no s'estranyi després l'empresa si s'ha produït una restricció o un enredariment.
1: I encara un altre tercer i un últim dubte. Per als treballadors que no poden teletreballar, però aquí les restriccions de mobilitat potser els obliguen a sortir o entrar abans, a invertir més temps o a reorganitzar-se. Quines alternatives reals preveu la normativa per a 2 dies excepcionals?
16: Sí, la normativa bàsicament no permet una flexibilitat unilateral o extraordinària en aquesta mena de situacions. El que sí que evita és que l'empresa pugui prendre mesures disciplinàries en contra de la persona treballadora. És a dir, evidentment, la bona fe, l'exigència de la bona fe demanarà per part de les empreses i dels treballadors certa flexibilitat o cert marge. És a dir, si el treballador d'entrada o la treballadora 1 hora abans a la feina, hauria de pactar amb l'empresa poder sortir una hora després. El que passa és que és una cosa casuística. Per tant, la recomanació és sempre bona fe, advertència prèvia, previsibilitat i comunicació màxima. És a dir, l'important és que tinguin evidències de que s'han comportat en bona fe i de que qualsevol incompliment no serà mai imputable a la seva persona. Això és el que jo els recomanaria.
1: Doncs Ramon Alexandre Salvat, gràcies per atendre'ns aquest matí, per les recomanacions, pels aclariments i que hi hagi un bon dia, que vagi un bon dilluns.
16: A vosaltres, bon dia, adeu-siau.
1: Adéu-siau. Doncs demà i dimecres el món sencer mirarà, sens dubte, cap a Barcelona. Més de 1.600 periodistes nacionals i internacionals d'una trentena de països narraran la visita del Papa Lleó XIV des d'aquí. Tot i que la feina dels periodistes serà itinerant perquè seguiran cada pas del pontífex, l'organització ha preparat per a ells dos punts fixos de treball. Són un interior d'illa del carrer de Mallorca, propietat del patronat de la Sagrada Família, i el pavelló 1 del recinte de Fira de Barcelona de Montjuïc. Tots dos s'han convertit en centres de premsa. La visita de Lleó XIV també serà transmesa al món amb el senyal internacional de televisió, i BTV serà un dels operadors que contribuirà en aquesta tasca, cobrint part del recorregut del Papa Mòbil de camí a la Sagrada Família i la trobada del pontífex amb la comunitat de la parròquia de Sant Agustí. I justament el 10 de juny de 1926, Antoni Gaudí va morir després d'haver estat atropellat per un tramvia, 3 dies abans a la Gran Via de les Corts Catalanes. 100 anys després d'aquell accident, el districte de l'Eixample ha homenatjat l'arquitecte amb la descoberta d'una placa commemorativa al mateix punt, davant del número 665, per reconèixer tant la dimensió internacional de la seva obra com el seu arrelament a la ciutat. L'acte, que ha inclòs una lectura de textos i una mostra de dansa a càrrec de l'Esbart Gaudí, ha servit per recordar el contrast entre la mort anònima de l'arquitecte, que inicialment no va ser reconegut després de l'accident, i el reconeixement universal que té actualment. Així ho han explicat el regidor del districte, Jordi Valls, i el director general de Patrimoni de la Generalitat, Joaquim Borràs.
17: Va més enllà del record. Introdueix en el paisatge urbà de la ciutat una mirada sobre la figura de Gaudí que integra el geni i la persona, l'obra universal i la trajectòria vital també en el seu moment final.
18: Gaudí era un personatge que no necessitava mostrar-se ni vanagloriar-se, al contrari, fins al punt de que al moment de la seva mort doncs, va passar estrictament desapercebut.
1: Passen 2 minuts d'un quart de 8 del matí. Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort en un tiroteig d'un home aquest diumenge al barri de la Marina del Port de Barcelona. La policia ha obert una investigació per aclarir els detalls d'aquesta mort violenta i busca l'autor del crim. Fonts coneixedores investiguen si el tiroteig té a veure amb màfies de l'est. Fa tot just 3 setmanes, el 16 de maig, hi va haver un altre tiroteig mortal en el mateix carrer. I Rodalia recupera de manera progressiva a partir d'avui el servei ferroviari habitual al Garraf, un cop finalitzades les obres de millora de la infraestructura executades per Adif als túnels entre les estacions de Sitges i Garraf. Concretament, es restableixen de forma gradual els serveis habituals de la línia R2 Sud entre Sant Vicenç de Calders i Barcelona, la circulació habitual dels serveis regionals a les línies R14, R15, R16 i R17 i el servei ferroviari de la línia R15 entre Móra la Nova i Riba-roja d'Ebre. El pla alternatiu de transport per carretera es mantindrà durant tota la jornada, durant la qual els autobusos seguiran en funcionament. I des que ha començat l'any han mort 54 persones en accidents de trànsit i 23 d'aquestes són motoristes. Les darreres víctimes mortals a les carreteres catalanes han estat precisament 2 motoristes que han perdut la vida aquest dissabte en 2 accidents produïts a Martorell i a la Ràpita. Per aquest motiu, el Servei Català de Trànsit ha recuperat una campanya de conscienciació dirigida als motoristes per reduir la seva taxa d'accidents greus i mortals. I a partir d'avui, l'Ajuntament de Barcelona concentra tots els dispositius de suport al procés de regularització extraordinària de persones estrangeres al centre de Miquel Bleach, al districte de Sants-Montjuïc. El consistori indica que es tracta d'una nova fase després que, en conjunt, s'hagin atès més de 60.000 usuaris i fet més de 100.000 tràmits. D'altra banda, l'administració local ha decidit tancar el servei del pavelló 2 de Fira de Barcelona, que es va activar el 5 de maig. Manté oberts, això sí, l'oficina d'atenció ciutadana monumental els dissabtes i el servei d'atenció a immigrants, emigrants i refugiats. Els 5 passatgers catalans que viatjaven al creuer Ondius han tornat a donar negatiu a la prova d'antivirus i ja són a casa seva per continuar l'aïllament. Els afectats van rebre l'alta dissabte a l'Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid, on es trobaven en observació asimptomàtics i en bon estat en general. D'acord amb els protocols sanitaris, els 5 catalans seguiran en situació d'aïllament a casa seva amb les mesures de seguretat recomanades durant el període previst, és a dir, 14 dies més fins a completar els 42 dies d'acord amb el protocol. El Joventut s'ha classificat per a les semifinals de la Lliga ACB amb un triomf per a la pista del Baskonia per 88-96. Ricky Rubio, amb 23 punts i un 28 de valoració, va liderar els verdinegres, que feia 3 anys que no arribaven tan lluny al play-off. Ara el proper rival serà el València, que ha eliminat el Bilbao als quarts en una sèrie que arrencarà dimecres a la Fonteta. L'altra semifinal, entre el Barça i el Tenerife, començarà demà al Palau. L'entrenador de la penya, Dani Miret, valorava la classificació.
19: Hemos hecho un partido excelente, tanto defensivamente como ofensivamente. Han aparecido muchos jugadores que necesitábamos hoy y muy contentos por poder ganar en un campo tan complicado y dar el paso que nos faltaba de poder jugar un partido de esta concentración y de esta personalidad fuera de casa, que es el paso que habíamos de hacer hoy.
1: El Barça no ha fallat a la Copa del Rei d'handbol i ha aixecat el títol per 13è cop consecutiu. Els blaugranes van ser molt superiors al Bidasoa en la final i es van imposar per un contundent 17-37. Dick Amem, amb 8 gols, i Lluís Frade, amb 7, van ser els màxims golejadors del duel. L'exhibició arriba just abans de la gran cita del curs, la Final Four de Colònia, que es decidirà el proper cap de setmana. El tècnic, Carlos Ortega, valora la victòria.
20: Queríamos acabar el partido hoy con mejores sensaciones de los otros dos partidos, porque hubieron luces y sombras, y era el último partido antes de la Final Four, y creo que el equipo ha salido muy enchufado desde el principio. Se me acaba el calificativo para mi equipo y para mis jugadores. Muy contento, ahora tenemos 3 días para preparar los últimos detalles del partido de Albor, la semifinal que nos toca, y bueno, creo que el equipo va a llegar a buenas condiciones.
1: L'Europa ha dit adéu al somni de l'ascens a segona divisió. Una derrota per 3-2 contra el Celta Fortuna ha eliminat del play-off l'equip escapulat. Jordi Cano va obrir el marcador, però els gallecs el van capgirar amb 2 penals. De nou, Cano va fer l'empat, també des dels 11 metres, i va forçar la pròrroga. En el temps extra, un gol d'Angelito Arcos en el 107 va decidir l'eliminatòria. La lluita per l'ascens queda ara amb només un català, el Sabadell. El tècnic dels graciencs, Adai Benítez, feia balanç de l'eliminatòria.
21: Hem sigut els 5ens d'aquesta lliga regular i crec que hem fet una eliminatòria digna de lo que hem fet a la temporada i de l'equip que érem. A partir d'aquí, agrair a tots els jugadors i a tots el que han fet per mi, igual que jo m'he deixat la vida per ells, i crec que això ja queda dintre del meu cor fins aquí, aquesta etapa de 2 anys.
1: I Florentino Pérez continuarà al capdavant del Real Madrid després d'imposar-se a les eleccions a la presidència amb un 65% del suport. El seu rival en la cursa electoral, Enrique Riquelme, només ha obtingut 11.800 vots, 10.000 menys que el president madridista, que allargarà la seva presidència fins al 2030. Un cop confirmada la seva victòria, Florentino es mostrava triomfalista.
22: Hemos ganado en todas las mesas electorales. Es decir, en todas las edades. Y hemos obtenido también el segundo mejor resultado de la historia de las elecciones del Real Madrid. El primero también lo obtuvimos nosotros en el año 2004. Es un resultado extraordinario.
1: El Calafell ha quedat eliminat del play-off pel títol a l'Hockey Lliga Masculina després de caure per 3-4 en el quart partit de la sèrie de semifinals contra el Liceo. L'altre finalista es decidirà demà entre l'Igualada i el Barça amb el Palau Blaugrana com a escenari. El conjunt de l'Anoia ha forçat el cinquè i definitiu partit amb una victòria per 2-1 a les Comes. Després d'una primera part sense canvis al marcador, els igualadins van remuntar el gol de Sergi Llorca amb dues dianes de Biel Llanes i Marc Carol en 2 minuts. El jugador de l'Igualada, Miguel Canyadillas, i el blaugrana Sergi Llorca analitzen el duel.
0: Hay que ganarlo, va a ser muy muy difícil, es un equipazo más en su casa, pero confiamos, somos un gran equipo, les hemos ganado ya 2 veces de 4, una allí, y sabemos que podemos, entonces darlo todo y ya se verá.
2: Sabem com juga l'Igualada, són partits que els intenten fer llargs, que competeixen molt bé, hem d'estar millor per imposar-nos, confiem en l'equip i així ho farem.
1: Més de 6.000 persones han omplert de gom a gom la plaça de Sant Pere de Berga en l'última patum completa d'aquest Corpus. La plaça ha saltat, cridat i ballat al ritme del tabal i de les melodies interpretades per la cobla Ciutat de Berga. Els salts de les comparses, doncs, han posat punt final a 5 dies intensos de celebració a la capital del Berguedà, per la qual han passat milers de persones i en què s'han cremat prop de 400 quilos de pólvora. En la clausura de la festa, la consellera de Cultura de la Generalitat, Sònia Hernández, ha anunciat que proposarà que la Patum rebi la Creu de Sant Jordi. Nombrosos pobles i ciutats de Catalunya han celebrat el diumenge de Corpus. Una de les cites destacades ha estat a Lleida, on centenars de persones han visitat el carrer Major per veure les tradicionals catifes de flors esteses per tot el centre de la ciutat. A la capital del Segrià tenen esperança que a finals d'any aquesta festa sigui declarada Patrimoni Immaterial de la UNESCO. És una informació de Jordi Sebastià des de Lleida Televisió.
3: Serà cap a la tardor, quan l'òrgan encarregat de donar el vistiplau a la candidatura internacional digui que les catifes són patrimoni material. Des del Patronat del Corpus de Lleida recorden que aquesta proposta ve de diferents països de tot el món, on es practica d'una manera o altra i en diferents moments de l'any aquesta tradició catifaire. A casa nostra, com cada diumenge de Corpus, Lleida s'ha engalanat amb les catifes i la reincorporació d'ara fa uns anys de l'ou com balla.
23: Els carrers plens per veure doncs, com balla un ou amb aigua i com s'han pogut fer aquestes catifes amb flors i altres elements naturals que donen i configuren aquesta diada de Corpus. Una diada, a més, que marca un principi o un final, no? Perquè, si tot surt bé, al desembre les festes tradicionals de Corpus de Lleida formant part d'una candidatura internacional seran proclamades Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat.
3: La festa ha finalitzat al vespre amb el tradicional seguici del Corpus sobre les diferents catifes que han engalanat la ciutat durant tot el diumenge.
1: I amb aquesta tronada extraordinària, Reus ha celebrat l'aniversari número 700 de la festa de Corpus a la ciutat. Els actes han arrencat aquest diumenge amb les catifes florals al matí i ja a la tarda s'ha fet amb la processó, amb els elements festius com els nanos, la mulassa, els gegants i l'àliga. Tot seguit ha desfilat la part religiosa que ha acabat el recorregut a la plaça Mercadal.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Desconnectar per tornar a connectar, sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmes.cat. Diputació de Barcelona. L'univers infinit. Agrupació Astronòmica de Sabadell.
2: Meteoroides, meteors i meteorits. Anem a veure la diferència entre tres noms molt semblants però que representen coses diferents. Meteoroides, meteors i meteorits. Entre mig dels planetes hi ha pedres, roques, més o menys grans. Normalment són fragments de cometes o d'asteroides i poden caure cap a la Terra. Mentre estan a l'espai, tots aquests fragments s'anomenen meteoroides. Quan una pedra entra a l'atmosfera terrestre, a gran velocitat, el fregament amb l'aire l'escalfa molt i el crema. La bola de foc s'anomena meteor o estrella fugaç. I finalment, si alguna part de la roca sobreviu, no es crema del tot i arriba al terra, s'anomena meteorit. Normalment, només arriben meteorits si els meteoroides eren prou grans per no cremar-se tot.
0: La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
1: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa destacant-vos que Lleó 14 oferirà aquest matí un discurs al Congrés dels Diputats. Serà la primera vegada que ho faci un pontífex i caldrà veure si el també cap d'estat del Vaticà incideix en qüestions polítiques més enllà del to marcadament social que ha exhibit en els seus missatges durant la visita a Espanya que arriba avui al seu Equador. Abans de la seva intervenció, Lleó 14 reunirà amb el president del govern espanyol Pedro Sánchez i aquest dilluns també s'espera que mantingui una trobada amb víctimes d'abusos sexuals en el si de l'Església Catòlica. Abans de ser proclamat papa, Lleó XIV ha visitat en fins a 2 ocasions l'Ateneu Sant Roc de Badalona i s'especula que podria ser una de les seves parades en la seva agenda dels pròxims dies. En parlarem amb la presidenta de la Fundació Ateneu Sant Roc, Anna Vicente. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dilluns 8 de juny. Barcelona es prepara per l'arribada del Papa demà i això ja es nota en diverses afectacions a la mobilitat i un increment de les mesures de seguretat. Des d'aquest matí ja hi ha restriccions a diversos punts claus de l'agenda de Lleó 14, com els entorns de la catedral i de l'estadi olímpic Lluís Companys. Davant de les limitacions en la mobilitat que s'accentuaran a partir de demà en motiu d'aquesta visita, la Generalitat recomana el teletreball en aquells casos que sigui possible. Sigui com sigui, Ramon Alexandre Salvat, secretari de la secció de Dret Laboral del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona, ha alertat des del Notícies en xarxa que la falta de cobertura legal ho deixa tot en mans de la bona voluntat de les empreses.
2: Les empreses podran optar entre oferir aquesta mesura de conciliació o no fer-ho. I, per tant, realment no existeix un suport legal perquè els treballadors puguin exigir aquesta mesura. No és com el Covid o com una situació on hi ha una dana, en el que sí que hi ha un suport legal per evitar aquests desplaçaments.
1: Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort a trets d'un home al barri de la Marina del Port de Barcelona. La policia busca l'autor d'un crim que algunes hipòtesis relacionen amb màfies de l'est. Fa només 3 setmanes que hi va haver un altre tiroteig mortal al mateix carrer. Rodalies comença a recuperar a partir d'avui el servei ferroviari habitual al Garraf. Tornen gradualment els trens de la línia R2 Sud entre Sant Vicenç de Calders i Barcelona i els serveis regionals de les línies del sud del país. De moment, es manté el transport alternatiu per carretera. Dels esports, el Joventut s'ha classificat per a les semifinals de la Lliga ACB amb un triomf a la pista del Baskonia per 88-96. Ricky Rubio, amb 23 punts i un 28 de valoració, ha liderat els verdinegres que no arribaven tan lluny des de feia 3 anys. Ara, el proper rival serà el València en una sèrie que arrencarà dimecres a la Fonteta. Iberga s'acomiada de la Patum després d'una Patum completa multitudinària a la plaça de Sant Pere. Més de 6.000 persones han participat en un acte capitanejat pels salts de les comparses que han posat el punt final a 5 dies de celebració d'aquesta festa que és patrimoni immaterial de la humanitat. Obrim ara plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, a aquesta hora, un accident a la C-60 a l'altura de la Roca del Vallès obliga a tallar un carril en sentit nord i provoca 6 quilòmetres de cues. El nus de la Trinitat també va força carregat amb una congestió de 5 quilòmetres a les 2 rondes en sentit Llobregat. Al Vallès tenim retencions també a l'AP-7 entre Mollet i Barberà en sentit sud i entre Sant Cugat i Cerdanyola en sentit nord. I pel que fa al temps, comença la setmana amb molta tranquil·litat i pocs núvols que seran més presents cap a l'Ebre. El cel serà molt més transparent a la resta del territori. Al llarg del migdia, aquesta tarda, farà més calor que no pas ahir. S'esperen els 35 graus a Ponent i avançada la tarda, entre Ponent, Tarragona i Barcelona, podrien caure també algunes gotes. Acabarà el dia més regirat que no pas ho va fer ahir.
3: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Quan passen 4 minuts i mig de 8:15, tanquem la portada i entrem en matèria. Lleó XIV es convertirà aquest dilluns en el primer papa en oferir un discurs al Congrés dels Diputats. El pontífex intervindrà a la cambra aquest matí en l'equador de la seva visita a Espanya i just la vigília de l'arribada demà a Catalunya. S'espera que en el seu discurs torni a abordar qüestions com els valors socials de l'Església, la dignitat humana, les migracions o el servei de la política al bé comú. Uns postulats que ja ha esgrimit en les darreres hores en l'acte més multitudinari i obert al públic a Madrid, que ha congregat més d'un milió de persones. Ens en dona tots els detalls la Norma Lebrero.
3: A Madrid li havien preparat al papa un acte a l'estadi Movistar Arena vinculat amb la cultura, l'economia i l'esport. Hi ha actuat, per exemple, Sara Baras i ha parlat el vicerrector de la Universitat Complutense i l'actor Antonio Banderas. Al matí, Lleó XIV havia fet el seu primer bany de masses pels carrers de la capital. Ha recorregut amb el seu papa mòbil els principals carrers de Madrid fins a la plaça de Cibeles. Hi havia 1.200.000 persones aplegant-lo, segons l'organització. Davant la mítica estàtua madrilenya i amb la presència dels reis d'Espanya i les princeses, el papa oficial a missa de Corpus ha demanat viure la fe d'una manera col·lectiva i no individual.
4: Hay aquí una encomienda para de España de hoy y de mañana, que la religiosidad que desde hace siglos anima este país no sea un museo del pasado que visitar, sino una escuela de fe de la que beber también hoy, y que también nosotros estamos llamados a estar presentes en las situaciones y en los desafíos de la sociedad, a no huir, a comprometernos personalmente en la construcción del bien común.
3: Després ha encapçalat la processó de Corpus. Ha estat un recorregut curt, però Lleó XIV ha sostingut ell mateix la custòdia consagrada, tot trepitjant les catifes de flors amb els colors de la bandera vaticana.
1: Abans de la seva intervenció al Congrés, el papa reunirà amb el president del govern espanyol, Pedro Sánchez. De l'agenda de Lleó XIV d'aquest dilluns també n'ha transcendit que en algun moment es trobarà amb víctimes d'abusos sexuals en el si de l'Església, malgrat que no n'han donat més detalls. En aquest sentit, el primer denunciant d'abusos a Montserrat, Miguel Hurtado, ha carregat contra el pontífex per evitar el contacte amb activistes i considera un acte de violència institucional la visita que farà dimecres a l'abadia.
5: I una de les preguntes incòmodes que el papa vol evitar és per què ha decidit anar a l'escena del crim, l'abadia del Montserrat, la zona zero de la pederàstia clerical catalana, sense reunir-se amb les víctimes del delicte i sense assegurar-se que les víctimes han sigut reparades.
1: Doncs Barcelona es prepara per rebre el papa Lleó XIV demà dimarts en la seva primera visita oficial a la capital catalana. I això ja es comença a notar a l'aeroport del Prat amb un increment del volum de passatgers i de les mesures de seguretat. En té més detalls la Noelia Aguilar del Prat TV.
6: Barcelona es prepara per rebre el papa Lleó XIV en la seva primera visita oficial a la capital catalana, un fenomen històric que es comença a notar a l'aeroport del Prat. A uns dies de l'arribada del pontífex, hi ha qui aprofitarà la seva estada a la ciutat comtal per intentar acudir a alguna de les seves aparicions públiques.
7: Habíamos programado este viaje con anticipación, antes de saber que el papa viajaba, pero si tenemos oportunidad lo haremos con muchísimo gusto.
8: Hay que aprovechar esta oportunidad para poder tratar de verlo, ¿no?
6: El sector dels taxis encara veu difícil fer una previsió del moviment que es pugui generar durant els pròxims dies.
9: No, de moment no he tingut cap. De moment no. Imagino que a partir d'avui o demà ja tindrem algú. Imagino que sí. Però de moment no.
10: Supongo que para el papa vendrá gente, sí, sí. Pero lo que estoy viendo en Madrid es una barbaridad. Es una pasada. De momento gana el Primavera Sound 1-0.
11: Es un turismo que no, como no lo tenemos por la mano, no sé cómo puede resultar.
6: El papa Lleó XIV arribarà a Barcelona el dimarts 9 de juny i algunes de les seves aparicions destacades seran la visita a l'abadia de Montserrat el 10 de juny a les 12 del migdia i la Santa Missa a la Sagrada Família el mateix dia per la tarda, que culminarà amb la benedicció de la Torre de Jesucrist.
1: Més enllà de l'aeroport, hores d'ara i a Barcelona ciutat ja es noten de ple les afectacions a la mobilitat per aquesta arribada del Papa. Des de les 7 del matí ja s'apliquen restriccions als entorns de la Catedral de Barcelona i de l'Estadi Olímpic Lluís Companys, els primers escenaris de la visita de Lleó XIV. A partir de demà dimarts també restringirà la mobilitat als carrers del voltant de la parròquia de Sant Agustí i sobretot de la Sagrada Família, on es tallarà la circulació en un perímetre de seguretat de 9 illes de cases al voltant del temple. Aquest cap de setmana ja s'han desplaçat alguns contenidors i el veïnat s'ha hagut d'adaptar a aquesta situació excepcional.
12: Nos acostumbraremos, van a ser 2 días, no pasa nada. No pasa nada, yo creo que es cuestión de educarnos un poco también.
13: Si es necesario, este que fe, ya está, no tenía una otra opción, ¿no? Vull dir que tenen la gente que pasaba por algún puesto y supongo que venía mucha gente aquí.
14: Ens han tret els contenidors, no tiràvem les escombraries i ara hem d'anar a un altre puesto. I això és un rotllo.
1: Demà i dimecres, doncs, totes aquestes restriccions seran, evidentment, més potents, més fortes, es notaran més, seran més presents i, per tant, poden complicar l'arribada als centres de treball. I és per això que la Generalitat finalment s'ha alineat amb el Ministeri de Treball i també recomana el teletreball durant aquests 2 dies. Ramon Alexandre Salvat, secretari de la secció de Dret Laboral del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona, ha alertat, però, que les empreses no estan obligades a concedir el teletreball i recomana una actitud proactiva per part del treballador per evitar problemes legals. Ho ha dit fa pocs minuts aquí, al Notícies en Xarxa.
2: Les empreses podran optar entre oferir aquesta mesura de conciliació o no fer-ho, i per tant realment no existeix un suport legal perquè els treballadors puguin exigir aquesta mesura. No és com el Covid o com una situació on hi ha una dana en el que sí que hi ha un suport legal per evitar aquests desplaçaments. Es produeix una situació de buit legal complexa en la que el més important serà que hi hagi una correcta comunicació entre treballadors i empreses per evitar problemàtiques. És a dir, l'important és que hi hagi una actuació proactiva de bona fe per part del treballador o la treballadora, dient, escolti, jo necessito aquesta mesura, i si aquesta mesura no és obeïda, no és atribuïda per part de l'empresa, tindria ja alguna mena com d'excusa o situació en la que s'excluiria, per exemple, doncs un incompliment contractual.
1: 2 dies en què el món sencer mirarà cap a Barcelona. Més de 1.600 periodistes nacionals i internacionals d'una 30ena de països narraran la visita del Papa Lleó XIV des d'aquí. Tot i que la feina dels periodistes serà itinerant, perquè seguiran cada pas del pontífex, l'organització ha preparat per a ells 2 punts fixos de treball. Són un interior d'illa del carrer de Mallorca, propietat del patronat de la Sagrada Família, i el pavelló 1 del recinte de Fira de Barcelona de Montjuïc. Tots dos s'han convertit en centres de premsa. La visita de Lleó XIV també serà transmesa al món amb el senyal internacional de televisió i BTV serà un dels operadors que contribuirà en aquesta tasca, cobrint part del recorregut del Papa Mòbil de camí a la Sagrada Família i la trobada del pontífex amb la comunitat de la parròquia de Sant Agustí. I en el marc dels preparatius per a la visita del Papa a Barcelona, la ciutat ha retut homenatge a Antoni Gaudí en el lloc on va ser atropellat mortalment per un tramvia. Aquest diumenge fa just 100 anys amb la instal·lació d'una placa commemorativa a la Gran Via, just a l'altura del número 665. Amb aquest element es crea un nou espai de memòria que té com a objectiu reconèixer la figura de l'arquitecte, així com el llegat universal de la seva obra. L'acte ha servit per recordar el contrast entre la mort anònima de l'arquitecte i el reconeixement universal que té actualment. Així ho han explicat el regidor del districte, Jordi Valls, i el director general de Patrimoni de la Generalitat, Joaquim Borràs.
15: Va més enllà del record. Introdueix en el paisatge urbà de la ciutat una mirada sobre la figura de Gaudí que integra el geni i la persona, l'obra universal i la trajectòria vital també en el seu moment final.
16: Gaudí era un personatge que no necessitava mostrar-se ni vanagloriar-se, al contrari, fins al punt de que al moment de la seva mort doncs, va passar estrictament desapercebut.
1: En aquest context, el periodista Vicenç Lozano, amb una àmplia i llarga trajectòria en la cobertura de l'actualitat al Vaticà, ha remarcat en declaracions a la xarxa la importància del llegat de Gaudí i el mimetisme que hi veu en la pròpia història de l'Església.
17: La inauguració de la Torre de Jesucrist, que és el gran motiu doncs, d'aquest viatge, no només a Catalunya, sinó a Espanya en general, jo crec que és realment la unió entre l'espiritualitat i l'art. La unió entre un concepte de veure les coses, de fer la catedral del poble, d'alguna manera, que ha estat, en definitiva, la Sagrada Família, una construcció lenta, com és la mateixa història de l'Església, però segura.
1: Al barri de Sant Roc, a Badalona, la Fundació Ateneu Sant Roc fa dècades que treballa per la cohesió social en un dels entorns més vulnerables del país. Ara fa 10 anys, l'aleshores prior general dels Agustins, Robert Prevost, avui Papa Lleó XIV, va visitar aquest espai per conèixer de prop la seva feina. Ara que la visita del Papa a Catalunya és imminent, volem recuperar aquella connexió i entendre què va veure en aquell moment i què representa avui la tasca de l'Ateneu. L'Anna Vicente és la presidenta de la Fundació Ateneu Sant Roc. Bon dia i gràcies per atendre'ns.
18: Bon dia. Gràcies a vosaltres.
1: Què és l'Ateneu de Sant Roc i quina és la tasca que desenvolupeu perquè ara fa 10 anys un prior general dels Agustins anomenat Robert Prevost vingués a veure-us i un any després tornés a venir?
18: Doncs és un espai on treballem amb gent vulnerable del barri i on intentem sobretot el tema de la cohesió social, perquè és un barri amb molta problemàtica. I la veritat és que ell va tenir molta sensibilitat, va ser capaç de captar tota la feina que fèiem amb infants, amb dones, i posar-ho en valor. I per nosaltres això va ser doncs, un punt important.
1: I què ha representat per vosaltres ara que aquell prior que havia entrat a casa vostra sense protocol ara torni a Catalunya com a papa?
18: Doncs, a veure, primer va ser una sorpresa en el moment en què el van anomenar. El cert és que per nosaltres és una persona més que ha passat per l'Ateneu, perquè passa moltíssima gent, intentem rebre tothom i mostrar tot allò que estem fent, sempre de manera oberta. Per nosaltres, doncs, és un pas més. Ens ha trasbalsat a nivell de mitjans de comunicació, que hem quedat en el centre, però el cert és que la feina continua, és una feina que no s'acaba mai i per tant nosaltres ens felicitem de que ell hagi arribat perquè pensem que és una persona amb unes qualitats humanes importants.
1: Tot i que no aparegui a l'agenda oficial, confieu que pugui fer una visita improvisada a Sant Roc o en tot cas confieu poder tornar-lo a saludar aviat en algun punt, doncs, si més no, aquí a Barcelona?
18: Aviam, dubto que per tots els temes de logística i de seguretat ell pugui desplaçar-se a Sant Roc. El que sí que hem estat convidats com a entitat, amb moltes altres entitats socials, és a la trobada a l'Església de Sant Agustí, on rebrà tot d'entitats del tercer sector.
1: I, finalment, molt ràpid, Anna Vicente, en un barri tan divers i tan fràgil com Sant Roc, què representa avui la feina que feu des de l'Ateneu i què passaria si no hi fóssiu?
18: Doncs és una feina molt important, perquè vol dir acollir, vol dir donar respostes molt diverses i molt importants a gent que està vivint en unes situacions molt caòtiques, en quant, sobretot, al tema de la vivenda, en quant a la fragilitat d'haver-se de desplaçar a diferents llocs del món sense una llengua coneguda i després de tot el treball de convivència del dia a dia. Crec que si no hi fóssim, doncs la problemàtica seria molt més greu i la gent estaria molt més desprotegida.
1: Anna Vicente, gràcies per atendre'ns, bon dia. I, evidentment, us hem trasbalsat els mitjans de comunicació, però també ha servit per posar-vos al centre i donar-vos a conèixer amb una obra que fa molt temps que treballeu i que potser no a tot arreu coneixien. Gràcies, bon dia.
18: Gràcies a vosaltres, això sense dubte. Gràcies.
19: Notícies en xarxa. Connectats al territori.
1: Passen 3 minuts de 3 quarts de 8, els Mossos d'Esquadra investiguen la mort en un tiroteig d'un home aquest diumenge al barri de la Marina del Port de Barcelona. La policia ha obert una investigació per aclarir els detalls d'aquesta mort violenta i busca l'autor del crim. Fonts coneixedores investiguen si el tiroteig

0: Es restableixen de forma gradual els serveis habituals de la línia R2 Sud entre Sant Vicenç de Calders i Barcelona, la circulació habitual dels serveis regionals a les línies R14, R15, R16 i R17 i el servei ferroviari de la línia R15 entre Móra la Nova i Riba-roja d'Ebre. El pla alternatiu de transport per carretera es mantindrà durant tota la jornada, durant la qual els autobusos seguiran en funcionament. I a partir d'avui l'Ajuntament de Barcelona concentra tots els dispositius de suport al procés de regularització extraordinària de persones estrangeres al centre de Miquel Bleach, al districte de Sants-Montjuïc. El consistori indica que es tracta d'una nova fase després que en conjunt s'hagin atès més de 60.000 usuaris i fet més de 100.000 tràmits. D'altra banda, l'administració local ha decidit tancar el servei del pavelló 2 de Fira de Barcelona, que es va activar el 5 de maig. Manté oberts, això sí, l'oficina d'atenció ciutadana monumental els dissabtes i el servei d'atenció a immigrants, emigrants i refugiats. Els 5 passatgers catalans que viatjaven al creuer Ondius han tornat a donar negatiu a la prova d'antivirus i ja són a casa seva per continuar l'aïllament. Els afectats van rebre l'alta dissabte a l'Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid, on es trobaven en observació, asimptomàtics i en bon estat en general. D'acord amb els protocols sanitaris, els 5 catalans seguiran en situació d'aïllament a casa seva amb les mesures de seguretat recomanades durant el període previst, és a dir, 14 dies més fins a completar els 42 dies d'acord amb el protocol. Clam unànime en defensa de l'entorn del riu Ripoll, el principal pulmó verd de Sabadell. Entre 3.000 i 6.000 persones, segons les diverses fonts, han omplert aquest diumenge el centre de la ciutat per dir no a una modificació urbanística que, asseguren, obre la porta a nous usos industrials i comercials a l'entorn de la llera del riu Ripoll. Les entitats avisen que el pols continuarà als carrers si el consistori no prioritza la renaturalització definitiva de tot l'entorn fluvial. I una trentena de submarinistes voluntaris han participat en una jornada de neteja de tovalloletes del fons marí a la platja de Sant Feliu de Guíxols, al Baix Empordà. L'activitat, organitzada pel centre de busseig Sublimits, forma part d'una campanya per sensibilitzar sobre l'impacte d'aquest residu difícil de reciclar. La zona està especialment afectada perquè, tot i que hi ha sistemes de filtratge, hi desemboca una riera i, a més, els corrents marins fan que la brossa s'acumuli prop de la costa. El Joventut s'ha classificat per a les semifinals de la Lliga ACB amb un triomf a la pista del Baskonia per 88-96. Ricky Rubio, amb 23 punts i un 28 de valoració, va liderar els verd i negres, que feia 3 anys que no arribaven tan lluny al play-off. Ara el proper rival serà el València, que ha eliminat el Bilbao als quarts en una sèrie que arrencarà dimecres a la Fonteta. L'altra semifinal entre el Barça i el Tenerife començarà demà al Palau. L'entrenador de la penya, Dani Miret, valorava la classificació.
1: Hemos hecho un partido excelente, tanto defensivamente como ofensivamente. Han aparecido muchos jugadores que necesitábamos hoy y muy contentos por poder ganar en un campo tan complicado y dar el paso que nos faltaba de poder jugar un partido de esta concentración y de esta personalidad fuera de casa, que es el paso que habíamos de hacer hoy.
0: El Barça no ha fallat a la Copa del Rei d'handbol i ha aixecat el títol per 13è cop consecutiu. Els blaugranes van ser molt superiors al Bidasoa en la final i es van imposar per un contundent 17-37. Dica Mem, amb 8 gols, i Lluís Frade, amb 7, van ser els màxims golejadors del duel. L'exhibició arriba just abans de la gran cita del curs, la Final Four de Colònia, que es decidirà el proper cap de setmana. El tècnic, Carlos Ortega, valora la victòria.
2: Queríamos acabar el partido hoy con mejores sensaciones de los otros dos partidos, porque hubieron luces y sombras, y era el último partido antes de la Final Four, y creo que el equipo ha salido muy enchufado del principio. Se me acaban los calificativos para mi equipo y para mis jugadores. Muy contento, ahora tenemos 3 días para para preparar los últimos detalles del partido de Aalborg.

0: final que nos toca. Y bueno, creo que el equipo va a llegar en buenas condiciones.
1: I l'Europa ha dit adéu al somni de l'ascens a segona divisió. Una derrota per 3-2 contra el Celta Fortuna ha eliminat del play-off l'equip escapulat. Jordi Cano va obrir el marcador, però els gallecs el van capgirar amb dos penals. De nou, Cano va fer l'empat, també des dels 11 metres, i va forçar la pròrroga. En el temps extra, un gol d'Angelito Arcos, en el 107, va decidir l'eliminatòria. La lluita per l'ascens queda ara amb només un català, el Sabadell. Florentino Pérez continuarà al capdavant del Real Madrid després d'imposar-se a les eleccions a la presidència amb un 65% del suport. El seu rival en la cursa electoral, Enrique Riquelme, només ha obtingut 11.800 vots, 10.000 menys que el president madridista, que allargarà la seva presidència fins al 2030. Un cop confirmada la seva victòria, Florentino es mostrava triomfalista.
2: Hemos ganado en todas las mesas electorales, es decir, en todas las edades. Y hemos obtenido también el segundo mejor resultado de la historia de las elecciones del Real Madrid. El primero también lo obtuvimos nosotros en el año 2004. Es un resultado extraordinario.
1: La selecció espanyola disputarà a les 4 de la propera matinada l'últim amistós abans de l'inici del Mundial. S'enfrontarà al combinat del Perú a la localitat mexicana de Puebla. Els de Luis de la Fuente, que no van passar de l'empat a un contra l'Iraq en l'altre partit preparatori, ultimen els detalls per al debut de la Copa del Món, que serà d'aquí a una setmana contra Cap Verd. I arribarem a les 8 en punt amb la cultura. Més de 6.000 persones han omplert de gom a gom la plaça de Sant Pere de Berga en l'última patum completa d'aquest Corpus. La plaça ha saltat, cridat i ballat al ritme del tabal i de les melodies interpretades per la Copla Ciutat de Berga. Els salts de les comparses, doncs, han posat punt final a 5 dies intensos de celebració a la capital del Berguedà, per la qual han passat milers de persones i en què s'han cremat prop de 400 quilos de pólvora. En la clausura de la festa, la consellera de Cultura, Sònia Hernández, ha anunciat que proposarà que la Patum rebi la Creu de Sant Jordi. I els castellers de Vilafranca han signat la primera gran actuació de la temporada en el marc de la Diada de Colles Campiones del concurs. Al Vendrell, els verds han descarregat les dues primeres construccions de gamma extra amb un 4 de 9 amb folre i agulla i un 4 de 9 amb folre. La Colla Vella també ha ensenyat múscul descarregant un 3 de 9 amb folre i carregant un 5 de 9 amb folre. Els anfitrions, els nens del Vendrell, han completat una diada de mèrit en l'any del seu centenari, descarregant un 4 de 8.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop, l'Auditori. I per anar de museu, concert i espectacle, l'Auditori. Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica. L'Auditori, temporada 2026-2027.
2: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell, el Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
3: Sabies que...
4: Tot i que pugui semblar estrany, el color blau en si mateix no té sabor. La percepció del sabor està lligada als receptors gustatius de la llengua, que detecten 5 sabors bàsics: dolç, salat, àcid, amarg i umami. El color blau no interactua amb aquests receptors, per tant, no té un sabor detectable. No obstant això, la percepció del sabor es pot veure influenciada per altres factors, com l'olfacte i la vista. Per exemple, un iogurt blau pot tenir un sabor lleugerament diferent a un iogurt blanc, a causa de l'associació del color amb certs sabors, com ara el del nabiu o la mora. També hi ha estudis que suggereixen que el color d'un aliment pot influir en la percepció de la intensitat del sabor. Per exemple, un líquid verd blavós es pot percebre com a més amarg que un líquid del mateix sabor, però de color verd clar. En resum, si bé el color blau no té un sabor propi, pot influir en la percepció del sabor d'un aliment a través de l'associació amb altres sabors i la interacció amb altres sentits, com l'olfacte i la vista.
0: La xarxa de comunicació local.
5: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
6: Bon dia. Lleó 14 oferirà aquest matí un discurs al Congrés dels Diputats. Serà la primera vegada que ho faci un pontífex i caldrà veure si el també cap d'estat del Vaticà incideix en qüestions polítiques més enllà del to marcadament social que ha exhibit en els seus missatges durant la visita a Espanya, que arriba avui al seu Equador. Abans de la seva intervenció, Lleó 14 es reunirà amb el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i aquest dilluns també s'espera que mantingui una trobada amb víctimes d'abusos sexuals en el si de l'Església Catòlica. Abans de ser proclamat papa, Lleó XIV ha visitat en fins a dues ocasions l'Ateneu Sant Roc de Badalona, una entitat que dimecres participarà en la recepció que li faran a l'església de Sant Agustí del Raval. La presidenta de la Fundació Ateneu Sant Roc, Anna Vicente, ha destacat des del Notícies en Xarxa la feina de l'entitat en la transformació social.
7: Doncs és una feina molt important, perquè vol dir acollir, vol dir donar respostes molt diverses i molt, molt importants a gent que està vivint en unes situacions molt caòtiques. Crec que si no hi fóssim, doncs la problemàtica seria molt més greu.
6: Així encapçalem el Notícies en Xarxa d'aquest dilluns 8 de juny i al punt de les 8 del matí repassem més titulars. Barcelona es prepara per l'arribada del Papa demà i això ja es nota en diverses afectacions a la mobilitat i un increment de les mesures de seguretat. Des d'aquest matí ja hi ha restriccions a diversos punts claus de l'agenda de Lleó 14, com els entorns de la catedral i de l'estadi olímpic Lluís Companys. Davant de les limitacions en la mobilitat, que s'accentuaran a partir de demà en motiu d'aquesta visita, la Generalitat recomana el teletreball en aquells casos que sigui possible. Sigui com sigui, Ramon Alexandre Salvat, secretari de la secció de Dret Laboral del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona, ha alertat des del Notícies en Xarxa que la falta de cobertura legal ho deixa tot en mans de la bona voluntat de les empreses.
8: Les empreses podran optar entre oferir aquesta mesura de conciliació o no fer-ho. I, per tant, realment no existeix un suport legal perquè els treballadors puguin exigir aquesta mesura. No és com el Covid o com una situació on hi ha una dana en el que sí que hi ha un suport legal per evitar aquests desplaçaments.
6: A les restriccions de la mobilitat de demà caldrà sumar-hi també la vaga de mestres i professors convocada durant la mateixa jornada. Un dimarts en què comença la selectivitat i les biblioteques públiques també fan vaga, estenent el conflicte a tot Catalunya. Denuncien precarietat laboral i falta de personal. Avui mateix decidiran quines accions més de protesta faran els pròxims dies. En parlarem tot seguit amb Irene Lameiro, bibliotecària i delegada sindical de la CGT. Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort a trets d'un home al barri de la Marina del Port de Barcelona. La policia busca l'autor d'un crim que algunes hipòtesis relacionen amb màfies de l'est. Fa només 3 setmanes que hi va haver un altre tiroteig mortal al mateix carrer. Rodalies comença a recuperar a partir d'avui el servei ferroviari habitual al Garraf. Tornen gradualment els trens de la línia R2 Sud entre Sant Vicenç de Calders i Barcelona i els serveis regionals de les línies del sud del país. De moment, es manté el transport alternatiu per carretera. Dels esports destaquem que el Joventut s'ha classificat per a les semifinals de la Lliga ACB amb un triomf a la pista del Baskonia per 88 a 96. Ricky Rubio, amb 23 punts i un 28 de valoració, ha liderat els verdinegres, que no arribaven tan lluny des de feia 3 anys. Ara, el proper rival serà el València en una sèrie que arrencarà dimecres a la Fonteta. Berga s'acomiada de la Patum després d'una Patum completa multitudinària a la plaça de Sant Pere. Més de 6.000 persones han participat en un acte capitanejat pels salts de les comparses que han posat el punt final a 5 dies de celebració d'aquesta festa que és patrimoni immaterial de la humanitat. Passen 4 minuts i mig de les 8 del matí, és hora punta. Volem saber a aquesta hora si hi ha gaires problemes a la xarxa viària catalana. Per això connectem un dia més i aquesta hora amb el Servei Català de Trànsit i amb en Roger Serra. Molt bon dia, Roger.
3: Hola, bon dia, Helena. Doncs sí, parlem de problemes. Estem en plena hora punta, com molt bé deies, en retencions destacades, però habituals a la majoria de vies que envolten Barcelona. Hem de destacar, però, avui la C60. Fa molta estona el tram de la Roca del Vallès, de fet, el túnel, hi ha hagut un accident en sentit Granollers. Aquest accident ja està resolt, però trobareu més plena del que és habitual, com et deia, la C60, amb aturades de més de 6 quilòmetres entre Argentona, la Roca del Vallès, en aquest sentit, en sentit Granollers. De la resta de vies, les més carregades, la que baixa des del Baix Llobregat cap a Barcelona, autovia A2, amb retencions de més de 8 quilòmetres entre Castellbisbal i Sant Feliu de Llobregat, i més endavant uns 4 entre Sant Joan d'Espí i la zona de Cornellà de Llobregat. Això autovia A2 i sempre en sentit Barcelona. C-17 també especialment plena durant més de 4 quilòmetres entre Lliçà i Mollet del Vallès en direcció Barcelona. I l'autopista del Vallès, la C-58, una altra via amb molt trànsit, sobretot entre Terrassa i Sabadell i més endavant entre Montcada i Reixac i el Nus de la Trinitat. És tot des del Servei Català de Trànsit.
6: I ara temps pel temps amb en Lluís Miquel Pérez. Avui tindrem un xic més de calor que ahir. Bon dia, Lluís Miquel.
9: Bon dia, Helena. Doncs així és. De fet, el matí sí que comença, si fa no fa, com ahir a aquesta hora, pel que fa a la temperatura, però en qualsevol cas l'ambient és força agradable. Sí que ha pujat una mica la temperatura arran de mar respecte ahir a aquesta hora, i sobretot a les Terres de l'Ebre, que és on els núvols són més presents en aquests moments. S'han format fins i tot alguns bancs de boira a les cotes més baixes, a prop del mar o cap al delta. Aquests núvols a la resta del país no s'estan donant aquest matí. Al llarg del migdia i de la tarda, aquesta temperatura s'alegrarà una mica més que la d'ahir, pujarà amb més èmfasi a gran part del país i, de fet, arribarà a fregar els 35 graus a l'ombra a les comarques de Ponent. Ara bé, també aquesta tarda aniran apareixent cada cop més nuvolades. Avançada la tarda, deixaran ruixats a l'Alt Pirineu, després a les comarques de Girona, d'altres xàfecs a les Terres de l'Ebre i ja molt avançada la tarda, fins i tot primeres hores de la nit, algun remet entrarà per les comarques de Ponent, de la Catalunya Central i gotellades fins i tot, que arribaran al Camp de Tarragona, a l'àrea de Barcelona. Per tant, a últimes hores del dia el temps serà una miqueta més regirat. Tampoc pas gaire. N'estem pendents a la xarxa.
5: Notícies en xarxa. Edició matí.
6: Lleó XIV es convertirà aquest dilluns en el primer papa en oferir un discurs al Congrés dels Diputats. El pontífex intervindrà a la cambra aquest matí en l'equador de la seva visita a Espanya i just la vigília de l'arribada demà a Catalunya. S'espera que en el seu discurs torni a abordar qüestions com els valors socials de l'Església, la dignitat humana, les migracions o el servei de la política al bé comú. Uns postulats que ja ha esgrimit en les darreres hores en l'acte més multitudinari i obert al públic a Madrid, que ha congregat més d'un milió de persones. Ens en dona els detalls la Norma Lebrero.
10: A Madrid li havien preparat al Papa un acte a l'estadi Movistar Arena vinculat amb la cultura, l'economia i l'esport. Hi ha actuat, per exemple, Sara Baras i ha parlat el vicerrector de la Universitat Complutense i l'actor Antonio Banderas. Al matí, Lleó XIV havia fet el seu primer bany de masses pels carrers de la capital. Ha recorregut amb el seu Papa mòbil els principals carrers de Madrid fins a la plaça de Cibeles. Hi havia 1.200.000 persones aplegant-lo, segons l'organització. Davant la mítica estàtua madrilenya i amb la presència dels reis d'Espanya i les princeses, el Papa oficia la missa de Corpus ha demanat viure la fe d'una manera col·lectiva i no individual.
11: Hay aquí una encomienda para de España de hoy y de mañana, que la religiosidad que desde hace siglos anima este país no sea un museo del pasado que visitar, sino una escuela de fe de la que beber también hoy, y que también nosotros estamos llamados a estar presentes en las situaciones y en los desafíos de la sociedad, a no huir, a comprometernos personalmente en la construcción del bien común.
10: Després ha encapçalat la processó de Corpus. Ha estat un recorregut curt, però Lleó XIV ha sostingut ell mateix la custòdia consagrada, tot trepitjant les catifes de flors amb els colors de la bandera vaticana.
6: Abans de la seva intervenció al Congrés, el Papa es reunirà amb el president del govern espanyol, Pedro Sánchez. De l'agenda de Lleó XIV d'aquest dilluns també n'ha transcendit que en algun moment es trobarà amb víctimes d'abusos sexuals en el si de l'Església, malgrat que no n'han donat més detalls. En aquest sentit, el primer denunciant d'abusos a Montserrat, Miguel Hurtado, ha carregat contra el pontífex per evitar el contacte amb activistes i considera un acte de violència institucional la visita que farà dimecres a l'abadia.
12: I una de les preguntes incòmodes que el Papa vol evitar és per què ha decidit anar a l'escena del crim, l'abadia del Montserrat, la zona zero de la pederàstia clerical catalana, sense reunir-se amb les víctimes del delicte i sense assegurar-se que les víctimes han sigut reparades.
6: Lleó XIV arribarà demà a Barcelona, us ho estem dient per activa i per passiva, i l'afectació de la seva visita se centrarà a diversos punts calents de la ciutat. Seran l'Estadi Olímpic, la parròquia de Sant Agustí, el Raval, la Sagrada Família i la Catedral de Barcelona. Precisament, les primeres restriccions han arrencat aquest matí a l'entorn de la Catedral de la ciutat i al Palau Episcopal, on s'allotjarà el pontífex. En aquesta àrea de Barcelona hi ha limitacions de trànsit i d'estacionament i es prohibeix fins i tot aparcar motos o bicicletes a la vorera. Connectem, doncs, amb el Marc Núñez i amb l'Anna Ruiz, que són justament a Ciutat Vella. Bon dia, Anna. Esteu davant exactament de la catedral, ja et veig.
13: Bon dia, Helena. Sí, com es desperta l'avinguda de la catedral i els seus voltants són dels quatre indrets de la ciutat sobre els quals pivota la visita a partir de demà del Papa Lleó XIV a la capital catalana. Doncs es desperta amb més presència habitual dels Mossos del que és habitual, amb tanques de seguretat ja a punt, amb alguns accessos tancats i també amb la prohibició d'estacionar bicis i motos a les voreres. I això, tot i que algunes motos continuen sobre les voreres, els Mossos estan donant una mica més de marge perquè els seus propietaris tinguin temps de reaccionar i retirin els vehicles el més aviat possible, perquè des de les 7 del matí que es prohibeix estacionar les motos sobre les voreres en aquesta zona, com deia Helena, un dels quatre punts neuràlgics de la ciutat sobre els quals pivota la visita del Papa a partir de demà, perquè un cop aterri a la ciutat de Barcelona, demà dimarts visitarà la catedral per una trobada de germanor i després també visitarà l'Estadi Olímpic per una vella multitudinària. Aquest altre indret, l'Anella Olímpica de Montjuïc, és la que també s'ha despertat aquest dilluns amb les primeres restriccions de trànsit, els primers controls i les primeres dificultats d'estacionament. Així que els barcelonins, també tots aquells que venen des de la regió metropolitana a treballar o passar el dia aquí a la ciutat de Barcelona, s'estan acostumant ja a aquestes hores a la visita del Papa i a canviar algunes de les rutines pel que fa a la mobilitat, sempre buscant la informació última per poder passar els dies de la millor manera possible.
14: Sí que m'afecta, perquè treballo aquí a la plaça de la catedral, llavors demà m'he agafat festa per no tenir problemes i dimecres crec que hauré de venir, tot i que intentaré teletreballar. Vinc amb els ferrocarrils de la Generalitat. Vull dir, avui no he trobat cap problema amb els Mossos d'Esquadra, però avui no he trobat problema.
15: No gaire, en realitat només baixo un parell de dies aquí a Barcelona i com baixo a primera hora del matí no crec que trobi gaires problemes. A les 6 del matí quan l'agafo, 6 i mitja, no n'hi ha gaire problema.
13: I tot i que les primeres restriccions ja s'han aplicat a partir de les 7 del matí en aquesta zona, l'avinguda de la Catedral, com podeu veure, Helena, continua sent el centre d'atenció de molts turistes i vianants que encara estan esgotant aquestes últimes hores abans que l'afectació sigui total a partir de demà dimarts. A més de l'Estadi Olímpic, a més de la Catedral, el Papa visitarà dimecres Sagrada Família. L'Eixample estarà afectant al seu cor la visita del Papa. Són 9 illes que es blindaran. Hi haurà molts canvis pel que fa al transport públic, així que la pàgina web de TMB serà una de les pàgines indispensables perquè els usuaris puguin estar atents de qualsevol canvi pel que fa a la mobilitat. Sí que hi haurà una major freqüència en el metro, però els busos podrien canviar de rutes i atenció perquè la parada de Sagrada Família no funcionarà. Això serà dimecres. El Papa també dimecres visitarà Can Brians i l'Abadia de Montserrat i totes les restriccions de trànsit es mantindran fins dijous, tot i que el Papa hagi marxat ja de Barcelona.
6: Gràcies, Anna. Doncs, en tot cas, és evident que seran dos dies força complicats per la mobilitat, especialment al cor de Barcelona, però hem vist que la gent ja s'ho intenta muntar per evitar aquesta disbauxa. Gràcies, Anna, que vagi molt bé. Totes aquestes restriccions de mobilitat que us explicàvem poden complicar, està clar, l'arribada als centres de treball, i és per això que la Generalitat finalment s'ha alineat amb el Ministeri de Treball i també recomana el teletreball durant aquests dos dies. Ramon Alexandre Salvat, secretari de la secció de Dret Laboral del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona, ha alertat, però, que les empreses no estan obligades a concedir el teletreball i recomana una actitud proactiva per part del treballador per evitar problemes legals. Ho ha dit fa pocs minuts aquí, al Notícies en Xarxa.
8: Les empreses podran optar entre oferir aquesta mesura de conciliació o no fer-ho. I, per tant, realment no existeix un suport legal perquè els treballadors puguin exigir aquesta mesura. No és com el Covid o com una situació on hi ha una dana en el que sí que hi ha un suport legal per evitar aquests desplaçaments. Es produeix una situació de buit legal complexa en la que el més important serà que hi hagi una correcta comunicació entre treballadors i empreses per evitar problemàtiques. És a dir, l'important és que hi hagi una actuació proactiva de bona fe per part del treballador o la treballadora, dient, escolti, jo necessito aquesta mesura, i si aquesta mesura no és obeïda, no és atribuïda per part de l'empresa, tindria ja alguna mena com d'excusa o situació en la que s'excluiria, per exemple, doncs un incompliment contractual.
6: Un Lleó XIV que, abans de ser proclamat papa, ha visitat en fins a dues ocasions l'Ateneu Sant Roc de Badalona, una entitat que dimecres la recepció que li faran a l'església de Sant Agustí del Raval. La presidenta de la Fundació Ateneu Sant Roc, Anna Vicente, ha destacat des del Notícies en Xarxa la feina de l'entitat en la transformació social.
7: Doncs és una feina molt important perquè vol dir acollir, vol dir donar respostes molt diverses i molt importants a gent que està vivint en unes situacions molt caòtiques en quant sobretot al tema de la vivenda, en quant a la fragilitat d'haver-se de desplaçar a diferents llocs del món sense una llengua coneguda. Crec que si no hi fóssim, doncs la problemàtica seria molt més greu.
6: Un quart de nou, els Mossos d'Esquadra investiguen la mort en un tiroteig d'un home aquest diumenge al barri de la Marina del Port de Barcelona. La policia ha obert una investigació per aclarir els detalls d'aquesta mort violenta i busca l'autor del crim. Fonts coneixedores investiguen si el tiroteig té a veure amb màfies de l'est. Fa tot just 3 setmanes, el 16 de maig, hi va haver un altre tiroteig mortal en el mateix carrer. I Rodalies recupera de manera progressiva a partir d'avui el servei ferroviari habitual al Garraf, un cop finalitzades les obres de millora de la infraestructura executades per Adif als túnels entre les estacions de Sitges i Garraf. Concretament, restableixen de forma gradual els serveis habituals de la línia R2 Sud entre Sant Vicenç de Calders i Barcelona. La circulació habitual dels serveis regionals a les línies R14, R15, R16 i R17 i el servei ferroviari de la línia R15 entre Móra la Nova i Riba-roja d'Ebre. El pla alternatiu de transport per carretera es mantindrà durant tota la jornada, durant la qual els autobusos seguiran en funcionament. I els 5 passatgers que viatjaven al creuer Ondius han tornat a donar negatiu a la prova d'antivirus i ja són a casa seva per continuar l'aïllament. Els afectats van rebre l'alta dissabte a l'Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid, on es trobaven en observació, asimptomàtics i en bon estat en general. D'acord amb els protocols sanitaris, els 5 catalans seguiran en situació d'aïllament a casa seva amb les mesures de seguretat recomanades durant el període previst, és a dir, 14 dies més fins a completar els 42 dies d'acord amb el protocol. Matí solidari al Camp de Mar de Tarragona, que per tercer any consecutiu ha acollit la festa Posa't la Gorra, organitzada per la FENOC amb el suport de diverses entitats i l'Ajuntament. La festa ha tornat amb un programa ple d'activitats, amb tallers, màgia, humor, jocs i actuacions musicals. La gorra d'enguany, dissenyada per l'il·lustrador Joan Turu, simbolitza el valor de l'acompanyament i la complicitat. El seu preu simbòlic de 8 euros ha servit d'entrada, doncs, per mantenir els serveis d'acompanyament i ajudar a les famílies. Crespià ha viscut aquest cap de setmana l'inici de la transhumància amb el pas d'un nombrós ramat d'ovelles pels camins de l'entorn rural del municipi del Pla de l'Estany. La jornada ha aplegat veïns i visitants que han seguit de prop l'arribada i el moviment dels animals en un ambient popular, com també de reivindicació del món ramader. Sota el lema Transhumància per la vida, revolució en moviment, la iniciativa posa en valor una pràctica tradicional vinculada al territori, al paisatge i la vida de pagès. Arnau Rubio és el pastor transhumant.
16: És el poble més allunyat, on surt el ramat més gros, i sempre mirem de fer una jornada una mica pedagògica, mirant d'aprofitar, pues, per fer al matí una mica de xerrada, taula rodona, passar algun documental relacionat amb les ovelles, i llavors acompanyem amb un acte, amb un dinar popular, amb productes locals de xai de Crespià, mel de Crespià. Sortim des de Crespià i acabem fins d'aquí 8 dies, estem 8 dies caminant, que arribem al Pla d'Anyell i a la Molina.
6: La vaga de les biblioteques públiques fa un salt qualitatiu i deixa de ser un conflicte local per convertir-se en una mobilització de tot el sector a Catalunya. El que va començar com una vaga indefinida a Barcelona i a la Diputació s'estén ara a biblioteques municipals d'arreu del país en un model dispers entre ajuntaments, diputacions i Generalitat i regulat encara per una normativa dels anys 90. El sector denuncia dècades de precarització, manca de personal i desigualtats territorials i reclama una actualització profunda del model bibliotecari català. Avui dilluns, la plantilla decidirà en assemblea fins on està disposada a arribar, just la vigília de l'inici de la selectivitat. En parlem tot seguit amb Irene Lameiro, que és bibliotecària, però també delegada sindical de la CGT. Bon dia i gràcies per atendre'ns.
17: Hola, bon dia.
6: La situació continua encallada fins al punt que des de la CGT heu decidit escalar el conflicte i estendre'l a tot Catalunya per un servei bibliotecari públic de qualitat i per unes condicions de treball dignes, dieu, eh?
17: Exactament. Com tu dius, hi ha tota una sèrie de reivindicacions que són històriques i comunes ja de tot el territori i que ja és hora que s'abordin a nivell de sector.
6: Quina és l'arrel del conflicte? Més enllà d'aquestes qüestions que evidentment són determinants i que demaneu, fins a quin punt el desgast que ara esclata té a veure amb un model dispers entre les administracions, ajuntaments, diputacions i Generalitat, i una normativa que, si no tinc mal entès, ha quedat ja obsoleta, també?
17: Sí, sí, exacte, és que ja ho estàs explicant tu molt bé. D'una banda, si parlem a nivell de tot Catalunya, doncs això, hi ha biblioteques de diferent tamany, que depenen de diferents administracions, hi ha personal, que hi ha biblioteques que només són una persona o dues, en petits pobles. Aleshores, aquesta dispersió també fa que costi anar una i que posar en comú que al final estem totes amb la mateixa problemàtica de sobrecàrrega de feina, de manca de personal i recursos, de condicions laborals i horàries abusives, retallades de drets, i ha arribat un moment que la cosa ha esclatat i ja no podem més. Ha esclatat també perquè a la ciutat de Barcelona, les biblioteques que pertanyen al Consorci de Biblioteques de Barcelona, estàvem en un moment d'adhesió al nou conveni de l'Ajuntament. però ara ja podem parlar de que ens quedem en una situació, tota la plantilla, d'incertesa jurídica, perquè divendres, aquest divendres 5 de juny, l'Ajuntament va decidir tancar el diàleg, tancar la negociació en contra del que està demanant la ciutadania, la plantilla, els grups polítics. Tanquen el diàleg, donen la negociació com a fallida i ens quedem fora de conveni. No sabem què passarà a partir d'ara. Nosaltres apel·lem perquè s'obri un altre cop la porta de la negociació i escoltin la seva plantilla, si us plau.
6: Irene, divendres la protesta va acabar, si no tinc mal entès, amb càrregues policials davant de l'Ajuntament. Com ho vau viure des de dins? I què diu aquest episodi sobre la manera com s'està gestionant el conflicte?
17: Doncs va ser una brutalitat policial desmesurada. Jo no t'ho puc dir en primera persona, jo parlo a partir del que m'han explicat les companyes i les imatges que he vist, perquè jo justament estava al primer pis de l'edifici novíssim de l'Ajuntament, el que va ser l'última reunió de negociació o d'intent de negociació. Però es pot veure les imatges que hem compartit que les forces de l'ordre van fer servir fins i tot porres extensibles contra el col·lectiu bibliotecari. Vull dir, que sortim al Polònia, hi ha altres programes d'humor que se'n riuen de com fem les vagues, fent allò de... com no podem ser un col·lectiu més tranquil i pacífic, els anys que ens ha costat posar-nos en lluita, i van fer ús de porres extensibles. Com he dit, fins i tot a un company el van entrar cap a dintre, el van aïllar, immobilitzar, quasi ofegant-lo, fins que van començar les companyes a picar els vidres perquè el deixessin sortir. Bé, absolutament desproporcionat, com dic, però bueno, és una manera de fer que està fent servir el consistori d'aquesta ciutat contra tots els sectors que estan en vaga, perquè és que hi ha com tres fronts. D'una banda estem totes les biblioteques de Catalunya en vaga indefinida de divendres i dissabtes, que va començar divendres passat. D'altra banda estem les biblioteques de Barcelona Ciutat en vaga indefinida total des del 26 de maig. Portem ja dues setmanes i encetem la tercera. I per últim també estan en vaga indefinida d'alguns dies a la setmana, perdó, molts sectors de la ciutat que ens ajuntem sota el paraigües o el nom de l'escut social de la ciutat o dels sectors més feminitzats, que són les OACs, les escoles bressol, els serveis socials pròpiament, els de feminismes, els d'ajuda a la infància i a l'adolescència. O sigui, és que són serveis vitals de cura de la ciutadania i no ens escolten.
6: Precisament per això una mica la vaga aquesta arriba, i de fet ja fa dies que dura, com ens explicaves, en plena preparació de la selectivitat amb biblioteques que són també espais d'estudi i refugis climàtics. Com ho expliqueu això a la ciutadania?
17: I en el moment de refugi climàtic. Doncs li demanem a la ciutadania suport. El missatge és: Collboni, obre les biblioteques, si us plau. Parlem d'una vegada, enceteu el diàleg de nou i arreglem aquesta situació. El que està demanant la plantilla és un mínim, són unes condicions dignes, són uns horaris que permetin la conciliació vital. Si és que no estem demanant res que no pugui assumir aquest Ajuntament, que té, no sé si l'any passat va tancar l'exercici amb 51 milions d'euros de superàvit i després deixa morir els seus serveis més preuats.
6: Irene Lameiro, estarem pendents doncs de tot plegat. Gràcies per atendre'ns aquest matí. Bon dia, que vagi bé.
17: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
6: El Joventut s'ha classificat per a les semifinals de la Lliga ACB amb un triomf a la pista del Baskonia per 88-96. Ricky Rubio, amb 23 punts i un 28 de valoració, va liderar els verd i negres, que feia 3 anys que no arribaven tan lluny al play-off. Ara el proper rival serà el València, que ha eliminat el Bilbao als quarts en una sèrie que arrencarà dimecres a la Fonteta. L'altra semifinal, entre el Barça i el Tenerife, començarà demà al Palau. Florentino Pérez continuarà al capdavant del Real Madrid després d'imposar-se a les eleccions a la presidència amb un 65% del suport. El seu rival en la cursa electoral, Enrique Riquelme, només ha obtingut 11.800 vots, 10.000 menys que el president madridista, que allargarà la seva presidència fins al 2030. Més Més de 6.000 persones han omplert de gom a gom la plaça de Sant Pere de Berga en l'última patum completa d'aquest Corpus. La plaça ha saltat, cridat i ballat al ritme del tabal i de les melodies interpretades per la cobla Ciutat de Berga. Els salts de les comparses, doncs, han posat punt final a 5 dies intensos de celebració a la capital del Berguedà, per la qual han passat milers de persones i en què s'han cremat prop de 400 quilos de pólvora.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Salut Activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
2: Fisioteràpia i dependència.
3: La fisioteràpia juga un paper clau en la millora de la qualitat de vida de les persones amb dependència. A través d'exercicis adaptats i tècniques terapèutiques es pot augmentar la mobilitat, la força i l'autonomia d'aquests pacients. Això permet una major independència en les activitats diàries i una millor participació en la vida de la comunitat.
1: Salut Activa.
4: Doncs te'n sents com una persona gran, com si ets un cuidador d'una persona gran. És molt important que aquesta persona, per ser més independent i per poder fer les activitats de la vida diària, es pugui moure's, no?, o fer exercici. Nosaltres, com a fisioterapeutes, el que recomanem més és fer un petit treball de força que això ens ajudarà molt al nostre dia a dia. Uns exemples d'exercicis, per exemple, podria ser assentats en una cadira, fer un estirament de la cama, com si féssim una extensió de la cama, i tornar. Llavors, també, per exemple, amb braços, assentats a la cadira, fem unes peses, de cadascú amb el seu pes, el que necessiti, i aixequem els braços amunt i baixem. Això ho podem combinar aguantant el moviment, o sigui, estant quiets estirant la cama, per exemple, o aguantant amb els braços amunt. I a partir d'aquí, també és molt important fer un bon treball respiratori mentre fem exercici, i això ens ajudarà molt a les nostres activitats de la vida diària.
1: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
0: La xarxa de comunicació local.
5: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
6: Bon dia, són 9:15 i avui al Notícies en xarxa us estem explicant que Lleó 14 oferirà aquest matí un discurs al Congrés dels Diputats. Serà la primera vegada que ho faci un pontífex i caldrà veure si el també cap d'estat del Vaticà incideix en qüestions polítiques més enllà del to marcadament social que ha exhibit en els seus missatges durant la visita a Espanya que arriba avui al seu Equador. Abans de la seva intervenció, Lleó 14 es reunirà amb el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i aquest dilluns també s'espera que mantingui una trobada amb víctimes d'abusos sexuals en el si de l'Església Catòlica. Abans de ser proclamat papa, Lleó XIV ha visitat en fins a dues ocasions l'Ateneu Sant Roc de Badalona, una entitat que dimecres participarà en la recepció que li faran a l'Església de Sant Agustí del Raval. La presidenta de la Fundació Ateneu Sant Roc, Anna Vicente, ha destacat des del Notícies en xarxa la feina de l'entitat en la transformació social.
7: Doncs és una feina molt important perquè vol dir acollir, vol dir donar respostes molt diverses i molt, molt importants a gent que està vivint en unes situacions molt caòtiques. Crec que si no hi fóssim, doncs la problemàtica seria molt més greu.
6: Barcelona es prepara per l'arribada del Papa demà i això ja es nota en diverses afectacions a la mobilitat i un increment de les mesures de seguretat. Des d'aquest matí ja hi ha restriccions a diversos punts claus de l'agenda de Lleó 14, com els entorns de la catedral i de l'estadi olímpic Lluís Companys. Davant de les limitacions en la mobilitat que s'accentuaran a partir de demà en motiu d'aquesta visita, la Generalitat recomana el teletreball en aquells casos que sigui possible. Sigui com sigui, Ramon Alexandre Sandra Salvat, secretari de la secció de Dret Laboral del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona, ha alertat des del Notícies en xarxa que la falta de cobertura legal ho deixa tot en mans de la bona voluntat de les empreses.
8: Les empreses podran optar entre oferir aquesta mesura de conciliació o no fer-ho. I, per tant, realment no existeix un suport legal perquè els treballadors puguin exigir aquesta mesura. No és com el Covid o com una situació on hi ha una dana en el que sí que hi ha un suport legal per evitar aquests desplaçaments.
6: A les restriccions de la mobilitat de demà caldrà sumar-hi també la vaga de mestres i professors convocada durant la mateixa jornada, un dimarts en què comença la selectivitat i les biblioteques públiques també fan vaga estenent el conflicte a tot Catalunya. Irene Lameiro, bibliotecària i delegada sindical de la CGT, n'ha parlat fa pocs minuts al Notícies en xarxa.
9: aquesta dispersió també fa que costi anar a una i que posar en comú que al final estem totes amb la mateixa problemàtica de sobrecàrrega de feina, de manca de personal i recursos, de condicions laborals i horàries abusives, retallades de drets, i ha arribat un moment que la cosa ha esclatat i ja no podem més.
6: Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort a trets d'un home al barri de la Marina del Port de Barcelona. La policia busca l'autor d'un crim que algunes hipòtesis relacionen amb màfies de l'est. Fa només 3 setmanes que hi va haver un altre tiroteig mortal al mateix carrer. Rodalies comença a recuperar a partir d'avui el servei ferroviari habitual al Garraf. Tornen gradualment els trens de la línia R2 Sud entre Sant Vicenç de Calders i Barcelona i també els serveis regionals de les línies del sud del país. De moment, es manté el transport alternatiu per carretera. Dels esports, el Joventut s'ha classificat per a les semifinals de la Lliga ACB amb un triomf a la pista del Baskonia per 88-96. Ricky Rubio, amb 23 punts i un 28 de valoració, ha liderat els verd i negres, que no arribaven tan lluny des de feia 3 anys. Ara el proper rival serà el València, en una sèrie que arrencarà dimecres a la Fonteta. I Berga s'acomiada de la Patum després d'una Patum completa multitudinària a la plaça de Sant Pere. Més de 6.000 persones han participat en un acte capitanejat pels salts de les comparses que han posat el punt final a 5 dies de celebració d'aquesta festa que és patrimoni immaterial de la humanitat.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
6: Lleó XIV es convertirà aquest dilluns en el primer papa en oferir un discurs al Congrés dels Diputats. El pontífex intervindrà a la cambra aquest matí en l'equador de la seva visita a Espanya i just la vigília de l'arribada demà a Catalunya. S'espera que en el seu discurs torni a abordar qüestions com els valors socials de l'Església, la dignitat humana, les migracions o el servei de la política al bé comú. Uns postulats que ja ha esgrimit en les darreres hores en l'acte més multitudinari i obert al públic a Madrid, que ha congregat més d'un milió de persones. Ens en dona els detalls la Norma Lebrero.
10: A Madrid li havien preparat al papa un acte a l'estadi Movistar Arena vinculat amb la cultura, l'economia i l'esport. Hi ha actuat, per exemple, Sara Baras, i ha parlat el vicerrector de la Universitat Complutense i l'actor Antonio Banderas. Al matí, Lleó XIV havia fet el seu primer bany de masses pels carrers de la capital. Ha recorregut amb el seu papa mòbil els principals carrers de Madrid, fins a la plaça de Cibeles. Hi havia 1.200.000 persones aplegant-lo, segons l'organització. Davant la mítica estàtua madrilenya i amb la presència dels reis d'Espanya i les princeses, el papa oficia la missa de Corpus ha demanat viure la fe d'una manera col·lectiva i no individual.
11: Y aquí una encomienda para de España de hoy y de mañana, que la religiosidad que desde hace siglos anima este país no sea un museo del pasado que visitar, sino una escuela de fe de la que beber también hoy, y que también nosotros estamos llamados a estar presentes en las situaciones y en los desafíos de la sociedad, a no huir, a comprometernos personalmente en la construcción del bien común.
10: Després ha encapçalat la processó de Corpus. Ha estat un recorregut curt, però Lleó XIV ha sostingut ell mateix la custòdia consagrada, tot trepitjant les catifes de flors amb els colors de la bandera vaticana.
6: Abans de la seva intervenció al Congrés, el papa es reunirà amb el president del govern espanyol, Pedro Sánchez. De l'agenda de Lleó XIV d'aquest dilluns també n'ha transcendit que en algun moment de la tarda es trobarà amb víctimes d'abusos sexuals en el si de l'Església. En aquest sentit, el primer denunciant d'abusos a Montserrat, Miguel Hurtado, ha carregat contra el pontífex per evitar el contacte amb activistes i considera un acte de violència institucional la visita que farà dimecres a l'abadia.
12: I una de les preguntes incòmodes que el papa vol evitar és per què ha decidit anar a l'escena del crim, l'abadia del Montserrat, la zona zero de la pederàstia clerical catalana, sense reunir-se amb les víctimes del delicte i sense assegurar-se que les víctimes han sigut reparades.
6: Lleó XIV arribarà demà a Barcelona i l'afectació de la seva visita es centrarà a diversos punts calents de la ciutat. Seran l'Estadi Olímpic, la parròquia de Sant Agustí al Raval, la Sagrada Família i la Catedral de Barcelona. Precisament les primeres restriccions han arrencat aquest matí a l'entorn de la Catedral de la capital catalana i al Palau Episcopal, on s'allotjarà el pontífex. En aquest punt de Barcelona hi ha limitacions de trànsit i d'estacionament i es prohibeix fins i tot aparcar motos o bicicletes a la vorera. Connectem, doncs, amb en Marc Núñez i amb l'Anna Ruiz, que són justament a Ciutat Vella. Bon dia, Anna. Què diuen els veïns de Ciutat Vella i d'aquí en concret, del costat de la catedral?
13: Bon dia, Helena. Compte enrere per a l'arribada del Papa a la ciutat de Barcelona i a aquesta hora s'ultimen i s'acceleren els últims preparatius davant de la catedral amb la instal·lació, per exemple, de les tarimes que utilitzaran els mitjans de comunicació per poder emetre i retransmetre l'inici de la visita del Papa a la ciutat de Barcelona. La seva primera parada aquí, a la catedral de Barcelona, un cop aterri a l'aeroport del Prat demà al matí. I aquest matí també han arrencat les primeres restriccions a aquesta zona de la capital catalana. Ja estan les tanques de seguretat preparades, s'han tallat alguns accessos i des de les 7 del matí que està prohibit estacionar bicis i motos sobre la vorera. I tot i això, alguns dels conductors continuen deixant les seves motos. A aquesta hora els Mossos d'Esquadra han deixat un temps de marge, però ja estan comunicant a la Guàrdia Urbana les matrícules de les motos que continuen sobre la vorera, així que els seus propietaris hauran de reaccionar amb immediatesa per poder retirar-les. I tal com dèiem, Helena, els usuaris, els veïns de Barcelona, també els treballadors que procedeixen de la regió metropolitana i que passen per aquesta zona de Barcelona cada dia, estan canviant les seves rutines i estan atents a la informació més immediata pel que fa a la mobilitat.
14: Sí que m'afecta, perquè treballo aquí a la plaça de la catedral. Llavors, demà m'he agafat festa per no tenir problemes i dimecres crec que hauré de venir, tot i que intentaré teletreballar. Vinc amb els ferrocarrils de la Generalitat. Vull dir, avui no he trobat cap problema amb els Mossos d'Esquadra, però avui no he trobat problema.
15: No gaire. En realitat només baixo un parell de dies aquí a Barcelona i com baixo a primera hora del matí no crec que trobi gaires problemes. A les 6 del matí quan l'agafo, 6 i mitja, no n'hi ha gaire problema.
13: A més de la seva visita a la catedral de Barcelona, Lleó XIV farà demà dimarts una vella multitudinària a l'Estadi Olímpic, així que les restriccions també han arrencat aquest matí a la zona de l'Anella Olímpica de Montjuïc, i dimecres serà el torn de la Sagrada Família de l'Església de Sant Agustí i també de la seva visita a Camp Brians i a Abadia de Montserrat. Així que, Helena, aquesta part de Barcelona en ebullició, s'ultimen els últims preparatius abans de l'arribada del Papa davant un munt de turistes i de vianants curiosos i davant l'expectació.
6: Doncs gràcies, Anna, per la fotografia, en el qual encara veiem això, aquesta certa permissivitat de persones que aprofiten l'últim moment per fer la darrera fotografia a la catedral de Barcelona darrere teu. Gràcies, Anna, que vagi molt bé. Totes aquestes restriccions de mobilitat poden complicar l'arribada als centres de treball, ara ens ho explicava l'Anna, i és per això que la Generalitat finalment s'ha alineat amb el Ministeri de Treball i també recomana el teletreball durant aquests dos dies. Ramon Alexandre Salvat, secretari de la secció de Dret Laboral del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona, alerta, però, que les empreses no estan obligades a concedir el teletreball i, per tant, recomana una actitud proactiva per part del treballador per evitar problemes legals. Ho ha dit fa pocs minuts aquí, al Notícies en Xarxa.
8: Les empreses podran optar entre oferir aquesta mesura de conciliació o no fer-ho. I, per tant, realment no existeix un suport legal perquè els treballadors puguin exigir aquesta mesura. No és com el Covid o com una situació on hi ha una dana en el que sí que hi ha un suport legal per evitar aquests desplaçaments. Es produeix una situació de buit legal complexa en la que el més important serà que hi hagi una correcta comunicació entre treballadors i empreses per evitar problemàtiques. És a dir, l'important és que hi hagi una actuació proactiva de bona fe per part del treballador o la treballadora, dient, escolti, jo necessito aquesta mesura, i si aquesta mesura no és obeïda, no és atribuïda per part de l'empresa, tindria ja alguna mena com d'excusa o situació en la que s'excluiria, per exemple, doncs un incompliment contractual.
6: Els dies 9 i 10 de juny, demà i demà passat, el món sencer mirarà cap a Barcelona. Més de 1.600 periodistes nacionals i internacionals d'una trentena de països narraran la visita del Papa Lleó XIV des d'aquí. Tot i que la feina dels periodistes serà itinerant, perquè seguiran cada pas del pontífex, l'organització ha preparat per a ells dos punts fixos de treball. Són un interior d'illa del carrer de Mallorca, propietat del patronat de la Sagrada Família, i el pavelló 1 del recinte de Fira de Barcelona de Montjuïc. Tots dos s'han convertit en centres de premsa. La visita de Lleó XIV també serà transmesa al món amb el senyal internacional de televisió, i BTV serà un dels operadors que contribuirà en aquesta tasca, cobrint part del recorregut del Papa Mòbil de camí a la Sagrada Família i la trobada del pontífex amb la comunitat de la parròquia de Sant Agustí. En el marc dels preparatius per a la visita del Papa a Barcelona, la ciutat ha homenatjat Antoni Gaudí en el lloc on va ser atropellat mortalment per un tramvia. Aquest diumenge fa just 100 anys, amb la instal·lació d'una placa commemorativa a la Gran Via, just a l'altura del número 665. Amb aquest element es crea un nou espai de memòria que té com a objectiu reconèixer la figura de l'arquitecte, així com el llegat universal de la seva obra. L'acte ha servit per recordar el contrast entre la mort anònima de l'arquitecte i el reconeixement universal que té actualment. Així ho han explicat el regidor del districte, Jordi Valls, i el director general de Patrimoni de la Generalitat, Joaquim Borràs.
16: Va més enllà del record. Introdueix en el paisatge urbà de la ciutat una mirada sobre la figura de Gaudí que integra el geni i la persona, l'obra universal i la trajectòria vital també en el seu moment final.
17: Gaudí era un personatge que no necessitava mostrar-se ni vanagloriar-se, al contrari, fins al punt de que al moment de la seva mort doncs va passar estrictament desapercebut.
6: Doncs precisament en aquest context el periodista Vicenç Lozano, amb una àmplia trajectòria en la cobertura de l'actualitat al Vaticà, ha remarcat en declaracions a la xarxa la importància del llegat de Gaudí i el mimetisme que hi veu en la pròpia història de l'Església.
18: La inauguració de la Torre de Jesucrist, que és el gran motiu doncs, d'aquest viatge, no només a Catalunya, sinó a Espanya en general, jo crec que és realment la unió entre l'espiritualitat i l'art. La unió entre un concepte de veure les coses, de fer la catedral del poble d'alguna manera que ha estat, en definitiva, la Sagrada Família, una construcció lenta, com és la mateixa història de l'Església, però segura.
6: Un Lleó XIV que, abans de ser proclamat papa, el 2016, va visitar en fins a dues ocasions l'Ateneu Sant Roc de Badalona, una entitat que dimecres participarà en la recepció que li faran a l'església de Sant Agustí del Raval. La presidenta de la Fundació Ateneu Sant Roc, Anna Vicente, ha destacat des del Notícies en Xarxa la feina de l'entitat en la transformació social.
7: Doncs és una feina molt important perquè vol dir acollir, vol dir donar respostes molt diverses i molt importants a gent que està vivint en unes situacions molt caòtiques en quant sobretot al tema de la vivenda, en quant a la fragilitat d'haver-se de desplaçar a diferents llocs del món sense una llengua coneguda. Crec que si no hi fóssim, doncs la problemàtica seria molt més greu.
6: Tres quarts de nou, els Mossos d'Esquadra investiguen la mort en un tiroteig d'un home aquest diumenge al barri de la Marina de Port de Barcelona. La policia ha obert una investigació per aclarir els detalls d'aquesta mort violenta i busca l'autor del crim. Fonts coneixedores investiguen si el tiroteig té a veure amb màfies de l'est. Fa tot just tres setmanes, el 16 de maig, hi va haver un altre tiroteig mortal en el mateix carrer. I Rodalies en recupera de manera progressiva a partir d'avui el servei ferroviari habitual al Garraf, un cop finalitzades les obres de millora de la infraestructura executades per Adif, els túnels entre les estacions de Sitges i de Garraf. Concretament, es restableixen de forma gradual els serveis habituals de la línia R2 Sud entre Sant Vicenç de Calders i Barcelona. També la circulació habitual dels serveis regionals a les línies R14, R15, R16 i R17 i el servei ferroviari de la línia R15 entre Móra la Nova i Riba-roja d'Ebre. El pla alternatiu de transport per carretera es mantindrà durant tota la jornada, durant la qual els autobusos seguiran en funcionament. Des que ha començat l'any han mort 54 persones en accidents de trànsit i 23 d'aquestes són motoristes. Les darreres víctimes mortals a les carreteres catalanes han estat justament dos motoristes que han perdut la vida aquest dissabte en dos accidents produïts a Martorell i a la Ràpita. Per aquest motiu, el Servei Català de Trànsit ha recuperat una campanya de conscienciació dirigida als motoristes per reduir la seva taxa d'accidents greus i mortals. I els 5 passatgers catalans que viatjaven al creuer Ondius han tornat a donar negatiu a la prova d'antivirus i ja són a casa seva per continuar l'aïllament. Els afectats van rebre l'alta dissabte a l'Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid, on es trobaven en observació, asimptomàtics i en bon estat en general. D'acord amb els protocols sanitaris, però els 5 catalans seguiran en situació d'aïllament a casa seva amb les mesures de seguretat recomanades durant el període previst, és a dir, 14 dies més fins a completar els 42 dies d'acord amb el protocol. Clam unànime en defensa de l'entorn del riu Ripoll, el principal pulmó verd de Sabadell. Entre 3.000 i 6.000 persones, segons les diverses fonts, han omplert aquest diumenge el centre de la ciutat per dir no a una modificació urbanística que asseguren obre la porta a nous usos industrials i comercials a l'entorn de la llera del riu Ripoll. Les entitats avisen que el pols continuarà als carrers si el consistori no prioritza la renaturalització definitiva de tot l'entorn fluvial. I una trentena de submarinistes voluntaris han participat en una jornada de neteja de tovalloletes del fons marí a la platja de Sant Feliu de Guíxols, al Baix Empordà. L'activitat, organitzada pel Centre de Busseig Sublimits, forma part d'una campanya per sensibilitzar sobre l'impacte d'aquest residu difícil de reciclar. La zona està especialment afectada perquè, tot i que hi ha sistemes de filtratge, hi desemboca una riera i, a més,

0: que va començar com una vaga indefinida a Barcelona i a la Diputació, s'estén ara a biblioteques municipals d'arreu del país en un model dispers entre ajuntaments, diputacions i Generalitat, i regulat encara per una normativa dels anys 90. El sector denuncia dècades de precarització, manca de personal i desigualtats territorials, i reclama una actualització profunda del model bibliotecari català. Avui dilluns, la plantilla decidirà en assemblea fins on estan disposats a arribar, just la vigília de l'inici de la selectivitat. N'hem parlat amb Irene Lameiro, bibliotecària i delegada sindical de la CGT, que ha explicat la situació a la ciutat de Barcelona.
1: Aquesta dispersió també fa que costi anar una i que posar en comú que al final estem totes amb la mateixa problemàtica de sobrecàrrega de feina, de manca de personal i recursos, de condicions laborals i horàries abusives, retallades de drets, i ha arribat un moment que la cosa ha esclatat i ja no podem més. Ha esclatat també perquè a la ciutat de Barcelona l'Ajuntament va decidir tancar el diàleg i ens quedem fora de conveni. No sabem què passarà a partir d'ara. Nosaltres apel·lem perquè s'obri un altre cop la porta de la negociació i escoltin la seva plantilla, si us plau.
0: Nou minuts ens separen de les 9 del matí. És temps ara per a la crònica esportiva amb la Marta Casas. Marta, molt bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: El Joventut, que s'ha classificat per a les semifinals de la Lliga ACB.
2: I després d'aconseguir una valuosa victòria en una de les pistes més complicades del campionat, la del Baskonia, amb un triomf per 88-96, una victòria que va desfermar l'eufòria al vestidor verd i negre, i no és per menys. Ricky Rubio, amb 23 punts i un 28 de valoració, va liderar els verd i negres, que feia 3 anys que no arribaven tan lluny al play-off. Ara el proper rival serà el València, que ha eliminat el Bilbao als quarts en una sèrie que arrencarà dimecres a la Fonteta. L'altra semifinal, recordem, enfrontarà el Barça i el Tenerife, i començarà demà al Palau. L'entrenador de la penya, Dani Miret, valorava la classificació.
3: Hemos hecho un partido excelente, tanto defensivamente como ofensivamente. Han aparecido muchos jugadores que necesitábamos hoy y muy contentos por poder ganar en un campo tan complicado y dar el paso que nos faltaba de poder jugar un partido de esta concentración y de esta personalidad fuera de casa, que es el paso que habíamos de hacer hoy.
2: El Barça no ha fallat a la Copa del Rei d'en Vol i ha aixecat el títol per 13è cop consecutiu. Els blaugranes van ser molt superiors al Bidassó en la final i es van imposar per un contundent 17-37. Dika Mem amb 8 gols i Luis Frade amb 7 van ser els màxims golejadors del duel. L'exhibició arriba just abans de la gran cita del curs, la Final Four de Colònia, que es decidirà el proper cap de setmana. El tècnic blaugrana, Carlos Ortega, valora la victòria.
4: Queríamos acabar el partido hoy con mejores sensaciones de los otros dos partidos, porque hubieron luces y sombras, y era el último partido antes de la Final Four, y creo que el equipo ha salido muy enchufado desde el principio. Se me acabó el calificativo para mi equipo y para mis jugadores. Muy contento. Ahora tenemos 3 días para preparar los últimos detalles del partido de Aalborg, la semifinal que nos toca, y bueno, creo que el equipo va a llegar a buenas condiciones.
2: Florentino Pérez continuarà al capdavant del Real Madrid després d'haver-se imposat a les eleccions a la presidència amb un 65% del suport. El seu rival a la cursa electoral, Enrique Riquelme, només ha obtingut 11.800 vots, 10.000 menys que el president madridista, que allargarà la seva continuïtat al capdavant del club fins l'any 2030. Un cop confirmada la seva victòria, Florentino es mostrava triomfalista.
5: Hemos ganado en todas las mesas electorales, es decir, en todas las edades. Y hemos obtenido también el segundo mejor resultado de la historia de las elecciones del Real Madrid. El primero también lo obtuvimos nosotros en el año 2004. Es un resultado extraordinario.
2: El Calafell ha quedat eliminat del play-off pel títol a l'Hockey Lliga Masculina després de caure per 3-4 en el quart partit de la sèrie de semifinals contra el Liceo. L'altre finalista es decidirà demà entre l'Igualada i el Barça, amb el Palau Blaugrana com a escenari. El conjunt de la Noia ha forçat el cinquè i definitiu partit amb una victòria per 2-1 a les Comes. Després d'una primera part sense canvis al marcador, els igualadins van remuntar el gol de Sergi Llorca amb dues dianes de Biel Llanes i Marc Carol en 2 minuts.

0: El jugador de l'Igualada, Miguel Canyadillas, i el blaugrana Sergi Llorca analitzaven el duel.
1: Habrá que ganarlo, va a ser muy muy difícil, es un equipazo más en su casa, pero confiamos, somos un gran equipo, les hemos ganado ya dos veces de cuatro, una allí, y sabemos que podemos, entonces darlo todo y ya se verá.
2: Sabem com jugar a l'Igualada, són partits que intentes fer llars, que competeixen molt bé, hem d'estar millor per imposar-nos, confiem en l'equip i així ho farem.
0: Doncs demà partit a Caixa o Faixa, al Palau. Veurem si Igualada o Barça són el rival al Liceo, que, com ja explicàvem, espera a la final de l'Hockey Lliga.
3: Doncs demà ens ho expliques.
0: Fins demà. Adéu.
3: Gràcies, que vagi bé. Més de 6.000 persones han omplert de gom a gom la plaça de Sant Pere de Berga en l'última patum completa d'aquest Corpus. La plaça ha saltat, cridat i ballat al ritme del tabal i de les melodies interpretades per la cobla Ciutat de Berga. Els salts de les comparses, doncs, han posat punt final a 5 dies intensos de celebració a la capital del Berguedà, per la qual han passat milers de persones i en què s'han cremat prop de 400 quilos de pólvora. En la clausura de la festa, la consellera de Cultura, Sònia Hernández, ha anunciat que proposarà que la Patum rebi la creu de Sant Jordi. Doncs així, ballant i saltant amb la Patum, ens acomiadem avui. Fins demà, que vagi bé. Us esperem a les 7.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Continguts en xarxa.
2: La cartellera es renova amb Backrooms, un film de terror que triomfa als Estats Units. Alberto San Juan és un capellà acusat d'abusos a La Luz i, pensat pels que un dia van jugar amb els ninots de Mattel, s'estrena He-Man i los Masters de l'Universo.
3: ¿Qué has encontrado?
4: Un lugar. He encontrado un lugar.
2: Backrooms és una pel·lícula de terror de baix pressupost que triomfa als Estats Units. El plantejament és senzill. Una porta estranya apareix al soterrani d'una exposició de mobles. Quan el pacient d'una terapeuta desapareix en una dimensió més enllà de la realitat, ella haurà d'endinsar-se en territori desconegut per salvar-lo.
4: És maravilloso. ¿A que sí?
5: ¿Cómo es que quiere colgar los hábitos? ¿Ha perdido la fe?
4: No, lo he meditado mucho y quiero vivir una vida nueva.
2: L'actor Alberto San Juan interpreta un capellà a La Luz. És en Manuel, un sacerdot molt apreciat a la seva parròquia que està a punt de penjar els hàbits i començar una nova vida. Però quan el seu passat amenaça amb sortir a la llum, es veurà obligat a afrontar el pes de les seves pròpies accions. Comença així un viatge sense retorn que desafiarà la institució que el va protegir.
4: El Señor me ha hablado y ya no tengo miedo. Porque este es el único camino, el de la verdad.
3: ¿Qué más?
6: ¡Yo tengo el poder!
2: El film He-Man i los Masters de l'Universo explica la història d'un nen de 10 anys, el príncep Adam, que es va estavellar a la Terra en una nau espacial. L'accident el va separar de la seva espasa màgica, l'únic vincle amb la seva llar a Eternia. Quan la troba dues dècades després, és transportat de tornada a l'espai per defensar el seu planeta de les malvades forces de Skeletor. Per aconseguir-ho, primer s'haurà de convertir en He-Man, l'home més poderós de l'univers.
7: Yo te enseñaré lo que es el auténtico poder.
8: Ya no hay nada más que decir.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Maria Lara. En mobilitat, un accident dificulta la circulació a la C58 a Terrassa amb vehicles al voral. També una avaria, en aquest cas a la B10 a Santa Coloma de Gramenet, deixa un altre carril tallat i dificulta encara més la circulació en aquesta via. A banda, retencions a l'AP7, a Barberà del Vallès, a la C58 a Montcada, a la C31 a l'Hospitalet, a la B24 a Pallejà i a la C32 a Castelldefels. I pel que fa al servei ferroviari, Rodalies recupera avui progressivament el servei habitual al Garraf, un cop acabades les obres als túnels entre Sitges i Garraf. Es restableixen, per tant, les circulacions de l'R2 Sud, els regionals del Sud i l'R15 una setmana abans del previst. Tot i això, els autobusos del pla alternatiu es mantenen durant tot el dia d'avui per tal de facilitar la mobilitat dels usuaris. I Lleó XIV oferirà aquest matí un discurs al Congrés dels Diputats. Serà la primera vegada que ho faci un pontífex i caldrà veure si el també cap de l'Estat del Vaticà incideix en qüestions polítiques, més enllà del to marcadament social que ha exhibit en els seus missatges durant la visita a Espanya, que arriba avui al seu Equador. Abans de la seva intervenció, Lleó XIV reunirà amb el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i avui també s'espera que mantingui una trobada amb víctimes d'abusos sexuals en el si de l'Església Catòlica. I, de fet, Barcelona es prepara per l'arribada del Papa demà i això ja es nota en diverses afectacions a la mobilitat i un increment també de les mesures de seguretat. De fet, en les zones d'alta afectació recomana fer teletreball. Tot i així, rebon Alexandre Salvat, que és el secretari de la secció de dret laboral del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona, ha alertat però que les empreses no estan obligades a concedir-ho als seus treballadors. Ho ha explicat avui a la xarxa.
2: En aquest cas, específicament, les empreses podran optar entre oferir aquesta mesura de conciliació o no fer-ho. I, per tant, realment no existeix un suport legal perquè els treballadors puguin exigir aquesta mesura. No és com el Covid o com una situació on hi ha una dana en el que sí que hi ha un suport legal per evitar aquests desplaçaments.
1: Des d'aquest matí ja hi ha restriccions a diversos punts claus de l'agenda, com són els entorns de la catedral, volíem dir també de l'estadi olímpic Lluís Companys. I la Generalitat ha posat en marxa el PEREMCAT, un pla pioner per recuperar els ecosistemes marins del litoral català amb l'objectiu de restaurar els hàbitats degradants abans del 2030. El projecte, amb una inversió de més de 3 milions d'euros, se centrarà en algues, praderies, marines, rodolits i també fons de coral·ligen. Els primers treballs de diagnosi ja han començat a la Costa Brava i serviran per identificar les zones més afectades i definir també les actuacions de restauració i conservació. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: El Prat Ràdio, 91.6 FM.

Vinga, doncs, bon dia al Prat. Avui és dilluns, és 8 de juny ja del 2026 i passen 5 minuts exactament per sobre de les 9 del matí. És el moment de començar una nova edició del Planeta Prat. S'apropa l'estiu, un moment perfecte per aprendre o descobrir noves aficions. És per això que els centres cívics ens proposen un seguit d'activitats en diferents àmbits i temàtiques. Fotografia, dansa, gastronomia, artesania, circ o lectura. Avui us en donarem tots els detalls al programa. També parlarem del concert que estan preparant des de Gospel Prat per aquest dissabte al Cèntric Espai Cultural. I a més, farem el darrer repàs esportiu de la temporada i gaudirem d'un nou episodi d'Arquitectura de Proximitat amb la Ratxa la cooperativa. Comencem al control tècnic Sergio Villera, a producció Marc Quinto, a les xarxes Neus Bou i qui us parla avui, la Isa Gonzalo Isla. Benvingudes i benvinguts a Planeta Prat. Planeta Prat.

0: Moment per fer el repàs de l'actualitat del dia. Saludem la redactora dels serveis informatius de la casa, la Rocío Santa Eufèmia. Què tal, Rocío? Benvinguda.
1: Molt bon dia, Isa. Bon dia i bon dilluns. Comencem setmana.
0: Setmana complicada.
1: Quan vinc a veure't els divendres, el tot és diferent.
0: És diferent. Encara ens queda tota la setmana, però tothom està igual i, per tant, ens acompanyarem en aquest camí. Per on comencem?
1: Doncs avui comencem amb la notícia, t'anava a dir de la setmana, però no sé si dir-te fins i tot del mes, amb aquesta visita que està a punt d'arribar ja del Papa Lleó XIV, en la seva visita oficial a la capital catalana, que de fet serà demà, i que és un fenomen històric que ja es començava aquest cap de setmana a notar a l'aeroport amb les persones usuàries que s'apropaven. I és que uns dies de l'arribada del pontífex hi ha qui aprofitarà la seva estada a la ciutat comtal per intentar acudir a algunes de les seves aparicions públiques, així ens ho explicaven.
2: Habíamos programado este viaje con anticipación, antes de saber que el Papa viajaba, pero si tenemos oportunidad lo haremos con muchísimo gusto.
3: Hay que aprovechar esta oportunidad para poder tratar de verlo, ¿no?
4: Al mateix temps hi ha qui no amaga la passió que sent per l'arribada del Sant Pare a la ciutat.
1: Escoltàvem també la nostra companya, la Noelia Aguilar, que és qui ha anat a fer aquest reportatge amb l'Ivan Conde, amb una visita del Papa Lleó XIV que comporta, evidentment, la implementació d'unes mesures de seguretat molt importants. La ciutat quedarà blindada i és per això que recordem que s'ha intentat animar les empreses a apostar pel teletreball aquests dies perquè, evidentment, la mobilitat per la ciutat serà molt complicada ens podem estalviar el trànsit i moure'ns de casa, doncs, molt millor. Nosaltres vindrem a la ràdio tots els dies.
0: Al final, venir del Prat al Prat no és tan difícil, però sí que moure's per Barcelona serà una gincama, que això a la gent últimament s'està acostumant bastant.
1: I ens quedem a l'aeroport, Isa, i en aquest cas amb un altre tema, perquè la ciutadania, més concretament les generacions més joves, s'han pogut prendre consciència sobre l'ampliació de l'aeroport i sobre les conseqüències que comportaria, en aquest cas a través d'un fanzine, un petit quadern amb activitats com unipunts, pintar o elaborar un collage. Escoltem Violeta Azcurra, membre de l'organització Ni un pam de terra.
5: Clar, fem potser una activitat més com a manifestació més reivindicativa, que potser els nens, els infants no poden participar-hi tant. Llavors és una manera més lúdica de poder també reivindicar tot el que volem en contra de l'ampliació de l'aeroport i el respecte als espais naturals.
1: Aquesta activitat tenia lloc aquest cap de setmana i arribava precisament quan recentment s'ha convocat una gran manifestació a Barcelona, que en aquest cas serà el pròxim 20 de setembre, doncs per protestar contra l'ampliació de l'aeroport. Parlarem d'aquestes qüestions i també farem un repàs de tota la resta de coses del cap de setmana, com per exemple la Shopping Night, que hem dedicat divendres. La ciutat estava molt animada i amb molta música.
0: Sí,
1: que també tenim imatges que podeu veure al Prat.tv.
0: Rocío, gràcies.
1: Que vagi bé.
0: Adéu.

0: Vinga, doncs obrim la finestra esportiva. Jonathan Marín, molt bon dia.
1: Hola, molt bon dia.
0: Encara tenim alguna activitat del cap de setmana,
1: sí,
0: per
1: tenim resultats i molt bons. Obrirem amb Rítmica, perquè l'equip de la Lliga Iberdrola, del Rítmica Prat Corblau, ha aconseguit la classificació per a la final de la Lliga Iberdrola, remuntant 7 posicions. Aquesta remuntada ha estat gràcies a que Gisela Berzosa ha quedat primera en mans lliures i que Xènia ha quedat tercera en cinta. Per equips, en la segona fase han estat quartes i en la suma de punts desenes, i doncs al global doncs li han donat la classificació i per tant doncs es fiquen en aquesta final, i són molt bones notícies per al conjunt de la Lliga Iberdrola del Rítmica Prat Corblau, perquè és molt difícil. Recordeu, la Lliga Iberdrola és la categoria màxima, o sigui que és una gran cita. Veurem doncs si poden després en aquesta final rascar medalles o no. Evidentment és complicat, però qui sap, també era complicat classificar-se per a la final remuntant 7 posicions. Clar. Si s'ha aconseguit, o sigui que...
0: Enhorabona.
1: Sí, sí, enhorabona. Notícies no tan bones ens han arribat des del Gran Premi d'Hongria. Recordem, Gran Premi de motos, a Moto3, Joel Esteban no estava tenint una molt bona setmana, a diferència de l'anterior, que estava sempre ubicat entre els 5 primers. En aquest cas, doncs estava més a la part de la meitat cap enrere durant tot el cap de setmana, i en la cursa ha aconseguit, això sí, sumar 3 puntets. Ha quedat de 13è i, per tant, doncs, suma 3 punts a la general, que són importants doncs, per continuar, ni que sigui de mica en mica, doncs, sumant puntets i, esclar, i escalant posicions en la classificació. I de tot això, i també doncs, de com ha anat el cap de setmana, i recordem, hem tingut aquí el Patinafest.
0: Sí, impressionant.
1: Per tant, recuperarem també una miqueta com va anar la jornada. Hem tingut també el torneig de Benvenida World, un torneig de cluenda de temporada del bàsquet pretén, on també es fa balanç de com ha anat el curs. D'això també parlarem al programa. I, bueno, anirem mirant també una miqueta com està la situació de l'EPRA. Recordem, la setmana passada vam tancar la setmana amb la sortida de dues peces importants per aquest curs. Primer va ser la de David Vilajoana, que va anunciar que separava el seu vincle amb l'Associació Esportiva Prat per doncs, bueno, diferències en el projecte del primer equip. Un David Vilajoana, per cert, que el tindrem divendres aquí al Prat Esports. Per tant, doncs, podrem xerrar amb ell tranquil·lament de com ha estat aquesta temporada i també doncs, bueno, ara mica com enfocarà el seu futur, evidentment, doncs, lluny del Sagnier. I l'altra sortida la coneixíem divendres passat amb la marxa de Pepe Delgado, que posava fi a la seva tercera etapa amb el conjunt Pota Blava. Doncs bé, aquest cap de setmana el Prat ha tingut una bona notícia, que és que la Pobla ha guanyat 1-2 fora. Per tant, doncs, guanya ja 1-2 al Sant Mauro i ara té la tornada a Tarragona. Si no passa cap cosa rara, doncs la Pobla aconseguirà aquest play-off d'ascens, i això és la primera pota per a l'objectiu del Prat d'aquest ascens compensat. Ara falta l'altra, que és més complicada. Recordem, de tercera ref a segona ref, s'enfronten Badalona i Cornellà. El Prat, doncs aquí sí que és veritat que li donava igual qui passés dels dos, però amb el que passés, amor amb ell.
0: Clar.
1: El Cornellà guanyava 4-1 a l'anada, el Badalona, però el Badalona ha remuntat i, per tant, doncs, aconsegueix el pas a la final. 3-0 ha guanyat aquí, bueno, aquí a Badalona. I, per tant, el Badalona és l'equip que es classifica per a la final. Ara, doncs, necessitem que el Badalona guanyi aquest playoff. El seu rival serà el Compostela, que també havia perdut a l'anada contra l'Arteixo i, doncs, s'ha remuntat a casa. O sigui que un mític, un històric del futbol espanyol,
0: el
1: Compostela,
0: no?
1: Doncs, serà el rival del Badalona. I, per tant, el Prat que necessita? Doncs que la Pobla acabi els deures i també que el Badalona, doncs, comenci bé i acabi bé aquest playoff d'ascens a segona ref. O sigui que... Bueno, a l'espera, però tots amb el Badalona i amb el Pobla.
0: Clar,
1: aquest
0: sí.
1: Cap de setmana i el següent, tots amb el Badalona. I així una miqueta més, obrint mires, doncs, destacar que Toni Teixeira, entrenador de porters del Sabadell, ha aconseguit classificar-se per a la final del play-off a segona divisió, però malauradament l'altre pretenc que estava disputant aquest play-off, que era Òscar Vacas, de l'Europa, doncs l'Europa no ha pogut superar l'eliminatòria i contra el Celta Fortuna, i doncs, tot i que va enviar el partit al temps extra, no va poder imposar-se al conjunt de Barcelona i per tant Òscar Vacas que no podrà seguir lluitant per l'ascens a segona divisió.
0: Una llàstima. Doncs Jonathan, t'esperem en una estona per fer aquest darrer repàs que hem anunciat també. Et trobarem a faltar aquesta part de fer els esports els dilluns, però és veritat doncs, que ja van acabant les competicions i que ja no té sentit mantenir doncs, aquest espai en el temps. Hem gaudit molt i t'esperem encara per fer l'últim.
1: Entrarem, no? Si el Prat aconseguís l'ascens compensat podem entrar a fer una miqueta de balanç.
0: Les portes obertes per tornar quan necessitis i quan la gent necessite també doncs, tenir aquesta informació de primera mà.
1: Si hi ha alguna coseta grossa, fem un temps extra i entrem.
0: Cap problema. Si hem arribat a fer bàsquet.
1: Per això, sí, això ho canviem en un moment.
0: Jonathan, fins ara.
1: Vinga, fins ara.
0: Gràcies. Adéu.

0: Doncs moment per conèixer l'actualitat meteorològica de la mà de Lluís Miquel Pérez des de la xarxa. Bon dia.
1: Doncs que ha de ser més aviat tranquil fins ben entrat al migdia amb pocs núvols. Alguns cap a la banda de l'Ebre que tenim en aquests moments, boires i tot, però s'aniran desfent. I en canvi aquesta tarda sí que tindrem l'aparició de nuvolades que acabaran deixant ruixats a moltes comarques, els més probables a l'Ebre, també a tot l'Alt Pirineu, al nord de Girona, i avançada la tarda alguna gotellada a la resta del país, però d'una forma molt més dispersa. La temperatura avui puja una mica respecte a ahir, puja la de la tarda, i per tant un ambient una mica més calorós que no pas el diumenge. N'estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, que vagi molt bé. Avui les afectacions al transport públic doncs passen per explicar-vos que s'està restablint progressivament el servei habitual de la R2 Sud i també dels regionals de la R14, 15, 16 i 17. I doncs, ja sabeu que s'han estat fent aquestes obres al túnel del Garraf. Avui es manté, però, el transport alternatiu també per carretera, però es va recuperant el que era aquest servei habitual de la R2 Sud, que, com sabeu, doncs, és la que ens afecta de primera mà aquí al Prat. Anem a veure com està el trànsit. Com sempre, des del RAC, Ferran Adán, diga bon dia.
2: Bon dia, doncs. Continuem la jornada d'avui dilluns destacant algunes incidències. Parlem de dues avaries. Una a la ronda litoral, que en sentit nord cap a Santa Coloma de Gravenet, al nus de la Trinitat, encara s'allunya un carril de circulació provocant 3 quilòmetres de lentitud. També tenim una avaria, en aquest cas a la 2, a l'altura de Vilassana, que en direcció a Barcelona, doncs també s'allunya un carril de circulació provocant 1 quilòmetre de lentitud. Per altra banda, però, encara tenim les incidències que deixa aquest accident a la ronda litoral a la zona del Far, que en sentit Llobregat doncs encara deixa aturades de manera intermitent durant 5 quilòmetres des de Sant Adrià de Besòs en sentit sud. Per altra banda, tenim retencions habituals, sobretot encara al vessant Llobregat, que en direcció Barcelona dificulten la circulació. A la B23 hi ha retencions des de Molins de Rei fins a Sant Feliu de Llobregat, també des de Sant Josep d'Hern fins ben entrada a la Diagonal de Barcelona. A la 2 encara queda congestió des de Sant Vicenç dels Horts fins a Cornellà, també cap a la capital catalana, i en sentit nord queden retencions a la C32 entre Viladecans i Sant Boi de Llobregat en els dos sentits de la marxa. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
0: Gràcies, que vagi molt bé. I ara anem a explicar-vos el que ha de saber doncs, de la premsa diària, com sempre de la mà del Marc Quinto. Què tal, Marc?
3: Molt bon dia, Isa. Comencem setmana, avui dia 8 de juny, amb els diaris on coincideixen tots que el nostre lleó, el Papa, està ja a punt d'arribar a Catalunya. Comencem amb el diari Ara. Lleó 14 insta els empresaris a tractar els treballadors amb dignitat, cada dia com un petit titular sí. d'allò que va deixant en el Papa o depenent amb qui reuneixi, etc. La fotografia del dia és el bany de masses que va tenir ahir al Movistar Arena de Madrid, amb empresaris sindicalistes, artistes i esportistes. Així que bé, ja està a punt d'arribar cap aquí. Més coses. Hi ha un parell de destacats, també el diari Ara, un és de caire més internacional, sobre la guerra entre l'Iran i la resta de països, perquè tenim Israel pel mig, Estats Units, etc. L'Iran llança míssils contra Israel en resposta als atacs sobre Beirut. És el primer cop que dispara a Tel Aviv des de l'alto al foc del mes d'abril. I després Josep Sánchez Llibre, que és el president de Foment sí. del Treball, també hi ha una entrevista, que l'entrevisten aquí al diari Ara, i deixa un titular que és que el 7,5% dels treballadors de baixa concentren el 54% de les absències. És a dir, ell és molt patronal, perquè,
0: home,
3: perquè ens entenguem, eh? Llavors, doncs, en parla abastament a dins.
0: El periòdico. Un milió i mig d'ànimes, una multitud de fidels va seguir a Madrid el recorregut del Papa, que va animar els agents socials a centrar-se en els més vulnerables, i la fotografia és, doncs, pel Pontífex enmig d'una marabunta de gent amb els telèfons mòbils per aconseguir aquesta fotografia del Papa una mica de prop. L'altre destacat va per Leire Díaz, que va voler desacreditar el Suprem per accelerar l'amnistia. La lampista del Partit Socialista va intentar arribar a acords amb l'excomissari Villarejo, que segons ella tenia proves de corrupció contra el magistrat Marchena. I a partir d'aquí comencem a entendre també tots els posicionaments polítics periòdics, que... no?, de tothom. I també vam al destacat de les eleccions al Madrid. No sé si les has seguit, però Florentino ha guanyat Riquelme, però perd suport entre els socis.
3: Perd força suport.
0: Enfront d'un desconegut absolutament, com era, doncs, el seu contrari.
3: Un desconegut Riquelme, i que ha tingut una setmana, dues setmanes per poder fer-s'ho anar tot.
0: Prou bé ho ha fet. Mm-hmm. Doncs aquest és el més destacat del periòdic.
3: Vinga, i acabem amb La Vanguardia. El Papa atrau multituds, el titular gegant, on parla també a gran part de portada. I hi ha un parell de destacats que semblen interessants, a part, doncs, dels altres que també tenen la resta de diaris. Els passatgers de l'Ondius, que és el vaixell de l'antivirus, tornen a casa per fi. Recordem que havia pujat cap al nord d'Europa i, doncs, acabaven de veure qui, doncs, qui estava bé, qui no, qui s'havia quedat allà curant,
0: sí,
3: etcètera.
0: Sí, sí.
3: Tornen a casa seva.
0: Ens havíem oblidat ja d'aquest tema.
3: Sí, ens havíem oblidat perquè al final, per sort, ha passat, com hem passat de puntetes. I l'altre destacat és que és més local i més proper, i és que ahir va haver un mort en un altre tiroteig a la zona franca de Barcelona, tot just a tocar d'aquí nostre, que sembla un ajust de comptes entre bandes rivals, per dir-ho així.
0: Presumptament.
3: Sí, sembla ser, sembla ser.
0: Marc, anem a explicar-vos què hem preparat al Planeta Prat d'avui.
4: Planeta Prat.

0: Vinga, Marc, anem a explicar què hem preparat aquest dilluns per començar la setmana de la millor manera possible.
1: Doncs vinga, queda, hem de dir, un mes i sí. una setmana de programa, eh? És a dir que...
0: Jo estic molt feliç.
1: Tindrem ja. un mes i...
0: Ja començo a veure
1: tindrem 5 setmanes intenses per poder-vos acabar d'explicar tot el que passa al Prat abans de deixar-vos tranquils unes setmanes més. Vinga,
0: tothom
1: comencem...
0: Tothom ha de descansar de tothom.
1: Sí, sí,
0: eh?
1: Això és important.
0: Això és
1: comencem
0: important.
1: A fent tertúlia... avui amb la Mercè Meronyo, amb la Marta Gómez i amb el Vicenç Tierra parlarem, d'entre altres temes, doncs, d'aquesta visita del Papa Lleó XIV, que dèiem, s'està acostant, cada vegada més s'acosta cap aquí. El tenim ja a l'estat espanyol, demà ja ha de fer les seves cosetes per aquí. Recordem, anirà a Montserrat, anirà a la Sagrada Família, a l'Estadi Olímpic amb l'Alfred García. Bueno, no sé com... És a dir, aprofiten molt bé els viatges aquest senyor.
0: Sí. Jo ahir vaig pensar, ostres... És que la concentració d'actes que fan... I ara jo. Fes una missa, i ara queda't aquí, ara venen
1: de la visita al Palau Reial. Després se'l trobes a Cibeles a una missa de diumenge. Després sí. va amb gent pobra. Després sí, va sí, amb sí. problemes... De, bueno, una de coses... Bé,
0: però,
1: doncs aquí,
0: clar, interessant.
1: Sí, sí, aquí no serà menys. Llavors, parlarem d'això.
0: Déu-n'hi-do el desplegament que s'està fent, també sí. a nivell de tele. Ja en parlarem el dimecres,
1: s'està
0: però...
1: Fent, és una barbaritat, eh? A mi em sorprèn que sigui tan...
0: Clar, a mi també m'ha sorprès.
1: No recordo l'anterior,
0: jo. I que sigui a Televisió Espanyola, que clar, al final sí que és la televisió pública, però estem en un estat laic. Ara en parlarem
1: clar,
0: a la tertúlia,
1: sí, sí, sí.
0: Però, clar, sobte.
1: Bé, doncs d'això hi ha més, de més coses. Després, dia de la donació d'òrgans, vam fer entrevista fa uns dies, ens va quedar pendent el divendres per parlar a la tertúlia. Veurem si, doncs, tot i ser el país... Sí, tot i ser el país que més donants n'hi ha, que més òrgans es donen, és un tema que no se'n parla, és un tema que preocupa, és un tema que la gent... l'inquieta molt a l'hora de morir, però jo com he de donar els meus òrgans i què faran amb el meu cos i la família em podrà vetllar, podrà ser... com funciona, doncs en això parlarem també i parlarem de festa i del Prat perquè doncs, arriben els vesprejos a la Granja de la Ricarda, com a Badalona, igual tindrem els nostres vesprejos amb festeta tots els...
0: Lo de Badalona no ho sabia.
1: A Badalona van organitzar-ho ja l'any passat, fan com uns vesprejos immensos, com si aquí diguessis, vale, doncs, es fa el juliol, tres vespresos a la Renfa, poses escenari i tot obert, ple, com si fos festa major. Doncs han fet això. I aquí ho hem adaptat a la nostra manera.
0: Com li agrada a la gent el vespret.
1: Sí, eh?
0: Sí, sí.
1: Home, és que és molt més agradable.
0: I vas passar dissabte pel que fa al pàdel del Delta, sí. Barcelona al Prat. Déu-n'hi-do, estava de gent.
1: I tu pots estar a la nit, a les 12, a les 12 dormint a casa, vamos.
0: Clar, és que això li agrada a la gent. Sí. Estarà molt bé i també doncs, recordar que la piscina de fondo continuarà oberta tot l'estiu i, per tant, també podrem anar i gaudir de la piscina.
1: Més coses. A partir de les 10, a l'Espai d'Equipaments Culturals, avui parlem de l'oferta formativa d'estiu. Recordem, tenim cursos i tallers que, com sempre, ens ho expliquen els centres cívics de la ciutat. I en parlarem...
0: Jo te'ls recomano, aquests, eh? Sempre t'ho recomano, però és que aquests són
1: no
0: molt
1: curtets. No he tingut temps encara de...
0: Són píndoles d'un dia. Pots anar a fer un tastet i sempre aprens alguna cosa
1: no he tingut
0: i
1: temps
0: gent.
1: Encara de cotillejar una mica. D'aquí un parell de dies s'obren les inscripcions a la tarda, com sempre. Així que avui ben pendents perquè ens expliquin doncs, els tres centres cívics que tindran. També trucarem al Cèntric perquè ens expliqui l'actualitat de la setmana.
0: Molt bé.
1: A les 11, el repàs d'esports del cap de setmana amb el Jonathan Marín. Serà el darrer repàs d'esports perquè, doncs, recordem, ja de fet ja podríem anar-ho tancant perquè gairebé totes les competicions, si no totes, han acabat ja. Queden doncs, diferents pinzelladetes d'alguns clubs, d'alguns equips que encara estan fent coses i això serà el que ens expliqui el Jonathan.
0: Molt bé.
1: A 11:45 parlem del Gospel Prat. Vindran aquí quatre dels membres a parlar doncs, d'activitats que tenen a futur proper. Tenen, doncs... tindran espais aquí a la ciutat per mostrar el seu talent als companys i companyes del gospel.
0: També t'ho recomano, però sé que això et costaria més.
1: Participar-hi?
0: Sí, cantar.
1: No.
0: Tu saps
1: jo puc fer les palmes.
0: O sigui, el fet de cantar...
1: Sí.
0: Et genera...
1: Bueno, vale, però...
0: Un benestar
1: no
0: que és incomparable.
1: No et dic que no, però jo no puc amb aquesta
0: ja
1: gent
0: que tu
1: en
0: no,
1: sap...
0: El tema del ritme no el portes molt bé.
1: És el que pitjor porto.
0: Sí, sí, ja ho sabem per experiència.
1: Les palmes però... se'm donen força bé,
0: no,
1: però...
0: No, se'm dona fatal, també. Però... No sé, però jo crec que cantar en grup potser sí que ho podries fer.
1: Perquè
0: sempre
1: si canto
0: homes.
1: Fluixet...
0: saps?
1: Potser no... no.
0: Homes joves es necessiten.
1: Bé, veurem què ens expliquen, com està l'entitat, si què necessiten, què no, i doncs bé, serà 11:45.
0: A les 12.
1: Sí, això segur. A les 12, el guaita que tenim, i acabem amb arquitectura de proximitat amb la Ratxola Cooperativa.
0: Molt bé, Marc. Doncs així us acompanyarem durant aquest matí de dilluns. Que vagi molt bé.
1: Fins ara.
0: Adéu.

0: Assegurances Baltasar. Assegurances de vehicles, de locals, de negocis, d'indústria, de vida, de la llar. Assegurances Baltasar. Avinguda Verge de Montserrat 38. Telèfon 93-370-0299. Visita la nostra web baltasarmediadores.com.
1: Assegurances Baltasar patrocina les retransmissions de l'AE Prat.
2: Torna l'estiu. Tornen els plans, les ganes de moure's, de viatjar. I també tornen els 10 dies Kia del 4 al 15 de juny. Ves al teu concessionari i aconsegueix el teu Kia des de 14.800 euros finançant amb Banco CTLM. És el teu moment. Consulta les condicions a kia.com. Kia, soci oficial de la FIFA.
3: Ven a Delta Prat, concessionari oficial Kia en Prat de Llobregat o visita-nos en kia.com.
4: Cada matí de 9 a 1, tot el que passa al Prat t'ho expliquem aquí, a Planeta Prat.

0: 34 minuts per sobre de les 9 del matí. Comencem la setmana amb la nostra tertúlia. Saludem Vicenç Tierra, què tal? Benvingut.
1: Bon dia.
0: Mercè Meroño, què tal?
2: Què tal? Molt bé.
0: I la Marta Gómez. Hola, Marta.
3: Hola, bon dia.
0: Com estàs?
3: Bé.
0: Comencem per comentar una mica el cap de setmana al Prat, perquè ja portem uns quants caps de setmana on hi ha força activitat. Aquest cap de setmana hi ha hagut la Shopping Night divendres, que va doncs, provocar que molta gent vadés pel Prat, anés a passejar, que les botigues poguessin treure també els seus productes i algunes animacions a diferents punts de la ciutat. També Francesc Palau celebrava amb un vespret els seus 40 anys d'activitat a la plaça Blanes i doncs, les catifes de Corpus, on els gegants també de la ciutat, els gegants Reis, van poder sortir i es va fer aquesta commemoració. No sé si heu participat d'alguna d'aquestes activitats, Vicenç, t'ho has
1: bueno,
0: passat
1: no,
0: per
1: veient,
0: alguna cosa? No?
1: Veient les catifes de Corpus
0: sí.
1: I comprovant com tots aquests motius serveixen perquè la gent es trobi. Mm-hmm. I això és molt important. És important de les festes al carrer que la gent es pugui trobar. I xerrar i comentar i veure i compres o no compres o vas més enllà o més enllà però et trobes amb la gent molt important
0: però surts i saludes no? I vas
1: sí,
0: trobant
1: sí, sí,
0: amb gent és
1: molt
0: veritat
1: important.
0: Que ara estem una mica en un món que va a la contra d'això individualista, de pantalles
1: sí, no, és, que és una teràpia, és una teràpia.
0: Clar.
1: Una teràpia.
0: Tu vas trobar-te alguna de les activitats que hem comentat?
2: Sí, sí, perquè jo visc pel centre i clar, era, sorties al carrer i hi havia una munió de gent que anava amunt i avall quan no sabia ben bé què passava, no? Home, sí que està bé trobar-se, el que passa és que trobar-se en unes condicions que puguis xerrar tranquil·lament, perquè quan hi ha, no sé, centenars de persones que van amunt i avall i augmenta el soroll, bueno, jo sóc una persona una mica més tranquil·la en el sentit de que m'agrada trobar-me però poder parlar. Ara, les terrasses plenes, la gent caminant, ahir hi havia molt de... Bueno, jo crec que està molt bé sortir i relacionar-se, però clar, això sembla com que ara toca, obres les comportes de l'aigua i vinga, tothom al carrer. Bueno, no sé, també cal veure doncs, com es pacificar els carrers, com l'ús dels carrers no només és d'ús comercial, perquè al final no pots passejar gaire amb tranquil·litat, no? Que també està bé.
0: Clar, tu com a veïna d'aquest nucli antic, no sé si penses que potser es podrien esponjar no, les activitats o fer-se en d'altres zones.
2: Bueno, sí, clar, jo penso que sí, que s'haurien d'esponjar perquè concentrar i l'ocupació de l'espai públic per vendre o per estar a les terrasses, jo sóc usuària de terrasses, jo compro coses també, vull dir, com tothom, però clar, quan surts al carrer i més de la meitat del carrer està ocupat per activitats comercials, jo crec que això també s'hauria de tenir en compte, que una cosa puntual, bueno, està bé, però clar, hi ha persones amb mobilitat reduïda, amb cotxet, vull dir que l'altre dia gairebé
0: sí, sí.
2: Per passar era impossible.
0: Hi havia moments.
2: Gent que s'atura al mig, i bueno, clar, vull dir, hi ha carrers, per exemple, el carrer Casanovas no s'utilitza, vull dir, no s'ocupa. Vull dir que hi ha altres carrers peatonals que estan molt bé i que també es podrien fer activitats més enllà del que és el Ferran Puig,
0: clar.
2: Penso.
0: Tu, Vicenç, també ets de la zona, no sé si aprofites i habites Ferran Puig alguna vegada o no?
1: No, aviam, no, ja sap que vinc aquí mateix, però vull dir que... o sigui, si, aviam, una cosa, si impedim les activitats comercials, si impedim no sé què, si impedim, o sigui, si ho normatitzem tot, al final diràs, sí, potser surts al carrer a trobar-te, però vull dir, no veus a ningú, no sé, ni un extrem ni l'altre, no? Vull dir,
2: bueno, no, jo no deia això,
1: Hem el tema. És veritat que hi ha moments que per passar pel carrer, entre totes les cadires de la... dels bars i del restaurant, tot això, la gent ha de fer com si fos un slàlom, sí, si hi ha molta gent, també és veritat.
0: Sí.
1: Això també és veritat.
3: Això passava a Sant Jordi.
1: A la plaça, veus?
3: Clar,
1: la plaça
3: és molt interessant el que diu la Mercè, perquè jo no tomo a Sant Jordi, ara que ha tornat a Ferran Puig, és molt difícil caminar, a mi m'agobia un arribar fins a la plaça, entre la plaça i la Font del Gall, hi ha un embús allà que no es pot passar, que és horrorós, i suposo que hi va passar també una miqueta
0: clar.
3: Això.
0: En certs moments no, és quan es complica i Marta a més es complica no, amb persones amb mobilitat reduïda amb,
3: es fa impossible, clar, directament
0: no sé si directament a vegades evites aquest carrer
3: totalment,
0: no, Ferran
3: sí,
0: Puig.
3: Sí. Jo el dia de Sant Jordi a la tornada vaig haver de passar per Ferran Puig però la meva intenció era baixar pel carrer centre
0: clar. intentar, no? Sí. Amb més celeritat, tot i que no sigui carrer pacificat. Clar, a vegades es dona aquesta distinció de dir, ostres, prefereixo passar per una vorera estreta perquè no hi haurà tanta gent que haver de passar per Ferran Puig. Tu no estàs
1: de passar en els cotxes.
2: Bueno, no, això...
1: A veure, mira, la plaça sí que... La normativa de terrasses de la plaça és perfecta, perquè abans les terrasses dels bars estaven enmig de la plaça. No, no hi ha ni una cadira enmig de la plaça, perquè la normativa ho deu dir així. Pues, home, la plaça ja és un lloc ja diferent. Perquè, bueno, aviam, fa una orla plena de cadires, d'acord? Sí. Perquè no pots... Però al mig de la plaça no hi ha una cadira, això està molt bé.
2: Bueno, pues
1: abans
2: això
1: no era així.
2: D'això es tracta, d'harmonitzar els usos, dels usos de les persones, de les activitats comercials, i que contempli un abast ampli de les persones que van. Vull dir que, tu em diràs, persones amb mullet de rodida, amb persones amb cotxets, criatures sí, petites, vull dir que, a veure, sí, podem passar, però jo també el dia de Sant Jordi no vaig poder arribar a casa, vaig haver de fer voltes perquè m'agobiava molt, hi ha moltes persones que s'agobien les grans aglomeracions, és a dir, a veure, és com el que deia abans, vull dir, agafes la presa, deixes-la anar a l'aigua, vinga, va, tothom es troba, sí, ja, però quines condicions, ens hem de cridar com a boi, vull dir, home, i era com...
3: Com el metro de Japó, que sí, vas així com...
2: Sí,
3: entre persones.
2: Vull dir que, home, entenc que tampoc és fàcil, que els comerciants deuen voler també aprofitar aquestes ocasions, però, a veure, les persones també tenen moltes diversitats de gustos, i també doncs, hi ha persones que els agrada molt estar al carrer prenent alguna cosa o veient gent, i altres persones doncs, que volen una mica passejar en tranquil·litat, no sé. Jo crec que s'ha de tenir en compte tot l'espectre de persones que viuen.
0: És aquest equilibri complicat, i que també intentem aquí a la tertúlia, que pugueu venir persones amb sensibilitats diferents perquè tinguem punts de vista diferents. Una mica recollint aquest tema, també volíem parlar dels vesprejos que es començaran a fer durant el mes de juliol a la zona de la Granja Ricarda. Per tant, aquest concepte de vesprets que s'ha posat una mica de moda després de la pandèmia, que és això de sortir a prendre alguna cosa, però en horari de tarda, i recollir-te, anar-te cap a casa abans de les 12 de la nit o pels voltants d'aquella hora, quan doncs, abans de la pandèmia teníem més costum de sortir més de nit, no? Ara això ha encaixat amb un gruix també fins i tot de la gent jove que prefereix no sortir tant de nit com si fer-ho a la tarda. No sé què us sembla que es faci en un espai com és el de la Granja Ricarda, i també doncs, si vosaltres anireu o no a veure què és el que es mou pels vespresos aquests.
1: A què passa, no?
0: Et crida l'atenció a tu, Vicenç.
1: A què passa, no? Bueno, allà no es podrà dir que podem molesta passar, que no, allà està, ara, esclar, està un lloc allunyat, és veritat, allunyat, depèn d'on vingui, esclar. Però sí, em sembla bé, perquè o sigui, no pot estar allò com si fos un objecte de museu allà col·locat, tancadet i només obert dos cops a l'any. No, no, no, alguna cosa s'ha de fer. És que alguna cosa s'ha de fer. Ja fa temps que s'està dient.
0: Sí.
1: Que si el museu, que si no sé què, que si activitats cada cap de setmana del que sigui, que si els nens... Que si, alguna cosa s'ha de començar a fer. Si s'enceta per això, doncs ja està bé, el vespreig, fantàstic, a més la paraula és fantàstica.
0: A tu t'agrada? Perquè clar, això és, és de nova creació,
1: s'ha
0: intentat adaptar el tardeo en castellà al català i s'ha optat per el vespreig.
1: No em diguis que no és bonica la paraula.
0: És bonic, i jo crec que el vespreig en si, doncs, a molta gent també li agrada molt. Marta, tu seràs de les usuàries del vespreig o no?
3: Jo crec que sí, com a mínim m'aproparé. Que em quedi o no és una altra cosa, però m'agrada molt la idea d'aprofitar la Ricarda per una altra cosa que no sigui la fira avícola. I em sembla que és una solució bastant interessant, i a més a mi no m'agrada sortir a nit, o sigui, a mi m'agrada recollir-me d'hora, i em va molt bé que es posi a moda això.
0: Sí, que s'ha
3: posat la
0: moda.
3: Perquè la gent deixa de dir-me no marxis ja, que és molt d'hora, no marxem tots.
0: Així cadascú doncs, pot dormir a unes hores decents, i
3: sí, que tenim una edat ja.
0: Molt d'èxit això, però no només entre la gent més gran, sinó també entre la gent jove. Mercè, tu faràs la volta per allà o no?
2: Bueno, faré la volta per curiositat, perquè a més a més passo els caps de setmana en bicicleta per a la platja, és a dir que encara quan torni o quan passi, de pas ho veuré. Bé, com podeu comprovar, no m'agraden les massificacions, llavors bé, tot el que es converteixi en punt de massificació no m'agrada, no m'agrada de per sé, perquè no m'agrada la tarda, m'agrada, però no m'agraden. I també una mica el que deia el Vicenç, cal posar en marxa altres usos, vull dir, hem estat anys i anys sense cap ús, vull dir que aquest pot ser un, i no estic en contra de que hi hagi aquesta activitat, però clar, el museu, altres activitats que tenen A veure, estem parant, hem començat a parlar de, no, de, d'activitats comercials de la gent, vull dir, no acaba sent també una activitat comercial, vull dir, l'oci passa per una activitat comercial, de bars i tal, vull dir que estaria bé proposar altres opcions d'oci, culturals, esportives, o de les que siguin.
3: Que no siguin beure i menjar, oi?
2: Clar. Clar. Sí. Clar, que no passi per beure, perquè, a veure, això a quina edat va adreçat el tardeig? Tu dius que
3: a
2: està posant de moda.
3: Està entre l'Aixa i jo, sí, més o menys.
0: Sí, sí. A la mitjana. Sí. Sí. Adultes, 40, 35...
3: La segona joventut sí. O...
2: Sí, a veure, estem parlant de precarietat econòmica, de joves que no tenen opció, no sé, altres opcions d'oci, no tenen poder adquisitiu. Vull dir que si passem a l'oci per comprar o gastar o beure... O, vull dir que està bé, vull dir que, però que no, és, no ha de ser l'única, no. Clar. Ha de ser, és a dir, que obrim allò per fer ioga, obrim allò per fer altres coses, altres activitats que es fan al carrer, no? Vull dir que si són plurals, i jo crec que per fer aquestes opcions d'oci caldria fer una, no sé si s'ha fet, vull dir que no tinc dades, he anat buscant quin estudi hi ha d'oci, de necessitats d'oci.
0: Clar, el que passa és que l'oci jove sí que és una reivindicació històrica aquí al Prat. Clar. Des del tancament de,
2: totalment,
0: doncs, dels locals d'oci nocturn que hi havia clàssics aquí, i per tant, clar, sí que és veritat que hi ha molts col·lectius de gent jove o de pares d'aquesta gent jove que no volen que, clar, sempre hagin de marxar d'altres jocs i que puguin tenir alguna alternativa aquí al Prat. I és un debat, no?, que sempre...
3: Puc afegir una coseta a la Ricarda? No és massa accessible. Uh-huh. O sigui, a la Fira Avícola ja s'han trobat més o menys rampes i solucions per accessibilitzar-ho, però que ho tinguin en compte. O sigui, faig una crida a l'Ajuntament, uh-huh, que sap com fer-ho perquè ho fa la Fira Avícola, sí, perquè posin les mesures adequades perquè sigui accessible per tothom.
0: Clar, no sé si això està pensat més per fer en exterior, com hem vist, per exemple, doncs, aquestes festes finals del Firatapa, propostes d'aquestes, sí, característiques.
3: Jo m'imagino que sí, perquè és a l'estiu.
0: Suposo que sí que serà exterior, i llavors aquí no sé si hi ha dificultats en la, també pel paviment, no?
3: Sí, vam parlar, és que el paviment aquell de que és la part on està la gespa, que són quadradets,
0: exacte,
3: allà, si tu vas en cadira de rodes, la roda petitona es fica allà i no hi pots passar.
0: Clar, el
3: directament
0: tema del paviment,
3: no hi passes.
0: Aquí a és veritat que d'altres ocasions ho hem parlat a la fira, que s'havia de revisar, sobretot perquè tothom hi pogués accedir. Un altre dels anuncis de la setmana passada va ser, doncs, que no es tancarà la piscina de Fondo d'en Peixo. No sé si penseu que és una piscina que pot també donar servei a aquest debat, no?, a aquesta demanda d'una piscina oberta a l'estiu a la ciutat del Prat. Sou usuaris de Fondo d'en Peixo? Heu anat alguna vegada o no?
1: Sí, sí, la meva dona molt usuària, ha estat molt usuària. Jo crec que és una molt bona cosa que obrin la piscina a Fondo d'en Peixo l'estiu, que no la tanquin,
0: clar,
1: que estigui destapada, vull dir que la gent que no va a la platja pel motiu que sigui, perquè també hi ha persones que no va a la platja per, no pel motiu de dir, no, és que em crema el sol, és que hi ha molta gent, és que no es pot aparcar, és que si no vas a peu arribes destrossat, és que no sé. Bueno, doncs, si vols disfrutar de l'aigua i del sol, que també es pot disfrutar, sol és per disfrutar, no perquè et cremi. Uh-huh. Doncs em sembla molt bé que destapin, i em sembla malament que no ho haguessin fet molts anys abans, vull dir, que aviam si ho entenc,
2: sí,
1: que,
2: sí,
1: que
2: sí,
1: sigui un lloc, doncs, per això, per fer coses de l'estiu, que també remullar-se i prendre el sol una estona també és cosa d'estiu,
0: evidentment, amb la calor que
3: i a més al mig, no?, del poble, que això està molt bé, perquè jo sí que he anat al Sagnier, però em queda molt més lluny. O sigui, no és que al Fondo em quedi al costat de casa, però puc arribar-hi en un barri de temps més curtet. Uh-huh. I llavors és com dir, bueno, faig un passeig, vaig a la piscina, estic dins del poble, si vull fer un cafè estic al costat de la plaça, clar, de la Vila. Em sembla com també molt, molt bona solució que sigui la piscina més cèntrica de totes.
0: Uh-huh. Per tant, tu sí que t'animaràs a provar-la.
3: Potser m'hi apropo. Uh-huh. Suposo que tindrà la cadira hidràulica, perquè si no, no la puc utilitzar. Només podria tombar-me allà a la,
0: clar,
3: gespa.
0: Sí, sí.
3: Però si la té, doncs mira, cap problema.
0: Doncs ho preguntarem, sí, sí, també. Marta, Mercè, tu ets usuària de la piscina o no?
2: Ara actualment no, però he estat molts anys. Jo tinc fotos de quan tenia 18 anys a la piscina oberta. Als 18 anys ja estàvem a fora, vull dir que estava oberta, es va tancar, no sé per quin motiu, perquè és una llàstima, però sí, sí, era una piscina, doncs, molt agradable, vull dir, el que dius tu, no? Vull dir, al mig del poble, sense massificació, hi havia ombra perquè hi ha pins, sí, vull dir, clar, la gent que no ens agrada massa el sol i que, no, ens hem de protegir, i de fet ens hem de protegir tothom,
0: sí, sí,
2: doncs està superbé, vull dir que és una bona iniciativa, sí. Jo també volia afegir amb el tema dels espais, d'utilitzar, vull dir, s'estan obrint espais, vull dir, l'espai també que està molt bé és a l'espai del riu, Espai del Riu és un espai amb parcs, amb, no? Amb cert, també hi ha rampes accessibles, vull dir que no només, sí, hi ha escales, hi ha maneres d'arribar, sí. Hi ha ombra, és un espai fresc, és un espai d'obertura també, vull dir, moltes ciutats estan obertes al riu, i el riu és un lloc, doncs el riu és viu, però bueno, també és viu perquè també hi ha gent i gaudeix, no? Bueno, també són espais que s'haurien d'aprofitar, i jo també reivindicaria que, bueno, tenim el pàdel, però vull dir, el pàdel no deixa de ser una concessió privada. Sí. Jo animaria que fos un lloc públic on les persones,
3: sí,
2: que
3: el pàdel al final acaba sent un lloc per anar a menjar, totalment, o anar a prendre algú, que és el que fan la majoria de gent que hi va.
2: Sí, sí, sí.
0: Déu-n'hi-do com estava dissabte amb els vesprets també que, sí, feien, eh? Sí. No sé si vas passar,
2: perquè... No vaig passar, però vaig passar endavant i vaig, bueno, vull dir, passo sovint també, perquè
0: també
2: vaig
0: canviar,
2: jo soc de zona també de caminar, llavors vaig observant, no? Sí. Vull dir que potser vols morar.

0: nit bueno, a llocs públics.
1: Doncs aquí queden les vostres propostes, com sempre, que per això us convidem a acabem amb els temes del Prat, sortim una mica d'aquí. No sé si heu anat seguint la visita del Papa, que és la notícia central de tots els diaris que tenim per aquí a la taula sempre abans de la tertúlia. Un milió i mig de persones en alguns moments que van anar seguint i per tant la fotografia de les multituds, que també era la que buscava, no?, en aquesta visita al Papa. Vicenç, tu has seguit la visita del Papa, no sé si a partir de demà que estarà per aquí, per Barcelona, aprofitaràs per apropar-te a algun dels espais de visita?
2: Ja em conformo amb informar-me, que ja és molt, eh? Informar-me vol dir pues, llegir, veure, sobretot llegir, i bueno, jo entenc que és com si vingués una altra persona molt important, perquè ho és d'important, encara que per un mateix ho sigués o no ho sigués. Ell és una persona important, perquè congregar un milió i mig de persones pues, no està a l'abast de qualsevol. Una altra cosa és després el que pensis i el que deixis de pensar. I pel que sembla, doncs, ha obert bastant el ventall, perquè aquesta tarda s'entrevista doncs, amb els que han estat, o amb els familiars dels víctimes d'abusos, o amb els mateixos que els han patit, vull dir, és obrir una mica el ventall, no? És dir, que llavors doncs mereix tot el respecte, estiguis d'acord o no estiguis d'acord amb com ho han muntat, com no han muntat, com ho han de fer, és igual. Jo entenc aquesta convocatòria, el fet d'entrevistar-se aquesta tarda, diuen, tampoc no sé, que després dius, no, és que es col·lapsa la ciutat, és que no sé què, és no. Això.
1: Sí, es col·lapsa això, la Barcelona, doncs,
2: no hi això podem fer res, no? Però vull dir, vamos, no, em sembla doncs que és un event d'aquests que, en fi,
1: almenys és un fet noticiable.
2: Té la importància, no?, que té, vull dir, sí, sí. No li podem treure la importància que té.
1: Mercè, tu l'has seguit?
3: No.
1: Ni per curiositat, eh?
3: No. Ja va haver l'anterior visita del papal, no?
1: Clar, el 2010,
3: I,
1: no?
3: I bueno, vam participar a la campanya Jo no t'espero, que és la mateixa que aquesta. Vull dir que, a veure, hi ha dues vessants, no? Està la vessant religiosa i la vessant que, del Vaticà com a representant, sí, no?, de l'estat del Vaticà. Crec que es barregen les dues coses. Jo penso que sí, tothom fa ressò de que té molts seguidors, però tenir seguidors és el mateix que seguir a Instagram. Pots tenir molts seguidors, però o es monetitza o de què serveix. Vull dir, quina implicació té ser seguidor i qui segueix, no? Vull dir que jo crec que estem una mica també molt, molt influenciats per això, no? Vull dir, la importància d'un milió i mig, però un milió i mig, què vol dir? M'entens? Què vol dir d'implicació? Què vol dir? Què faries? Quina proposta hi ha? Jo crec que està fent, guinyos, està fent coses tímides, no? Ara em reuneixo amb tal, ara vinc a, no?, inaugurar la part de la Sagrada Família. Sí, sí. Vull dir, és un viatge religiós, que després s'ha agafat doncs, com a cap del Vaticà i com a tot això. Això és a més, perquè no podria venir a Barcelona només per aquest fet i tampoc hagués vingut tantíssima gent. Jo crec que és un col·lapse i, bueno, he estat mirant les xifres de... Són 85 milions el que posa la Generalitat i l'Estat i tot això, vull dir que hi ha una implicació, bueno, monetària, econòmica important. Sí que és cert que s'espera que això sigui, no?, uns 150 milions es recuperi amb, bueno, que hi ha un retorn econòmic, sí. Però bé, bueno, jo treballo al Raval, jo treballo a dos carrers i, bueno, nosaltres, clar, tenim un servei d'atenció i, bueno, doncs molta gent no pot entrar i tinc treballadores que estan a Sagrada Família, no poden sortir, entrar, hi ha criatures, vull dir, no sé, jo crec que...
1: Què fareu aquesta setmana? Què us han dit? Perquè, clar, no sé si...
3: Ha recomanat treballar, però, clar, vosaltres ateneu persones i, per tant, no pots treballar.
1: I em sembla un menyspreu, vull dir que, a veure, tothom, no sé qui treballa, m'entens, els serveis d'atenció directa de la gent que té dificultats, teletreballar vol dir estar a casa teva amb un ordinador, la feina no és estar a casa teva, clar, amb un ordinador. Sí, sí. Es tracta d'atendre les necessitats i tenir portes obertes de serveis que estan a peu de carrer en situació de vulnerabilitat, precarietat econòmica. És a dir, de què estem parlant? En quin món vivim? Clar, jo... Clar. No sé.
4: Aquí es dona la paradoxa, no?, de que potser aquí farà discursos cap a aquestes persones amb vulnerabilitat, clar, i vosaltres
1: i
4: no podeu obrir la porta perquè no...
1: Clar, això és totalment,
4: impedeix...
1: és totalment incoherent. Sí, sí, sí, Sant Agustí està a dos carrers. Llavors, clar, nosaltres...
4: Clar. Bueno. Clar. Marta, tu has seguit?
5: No.

0: a mi em genera curiositat molta, o no?
1: No, em fa molta ràbia que sigui aquesta setmana, perquè aquesta setmana és la setmana del cinema, la festa del cinema, que costa 3,5 euros, i jo tinc entrades per anar a Barcelona al cinema, i m'hauré de topar amb el metro molt més ple, sí, que ja normalment en el dia a dia ja va ple, i hauré de buscar potser solucions com un taxi o alguna cosa així, per no haver d'anar embotida com una... com una sardina al metro, i no, i no trobaré, i no em trobaré, o sigui, em faré un fart de caminar per Barcelona aquesta setmana.
0: Sí, clar, tu també estàs preocupada, però perquè pugui afectar el tema de la mobilitat, no?
1: Totalment, sí, sí.
0: Doncs demà arriba i aterrarà a l'aeroport del Prat.
1: De Barcelona, no, no, perdona, quan venen personalitats, sí, ja no perdem l'aeroport, ja no és del Prat, és de Barcelona.
0: Però a nivell operatiu sí que és l'aeroport del Prat, perquè s'han hagut de validar des de Protecció Civil del Prat aquests plans de seguretat.
2: I per història també ho és.
0: Clar, clar, clar.
2: Perquè l'hem patit i d'alguna manera també l'hem gaudit, que ha sigut un lloc on molta gent del Prat hi ha treballat.
0: Sí, sí, sí, totalment, perquè, evidentment. No, i els plans de seguretat s'han de validar des de l'Ajuntament. Vam tenir dijous a la cap de Protecció Civil, que ens deia que, clar, si hi hagués qualsevol problema, l'administració més propera que hi ha a l'aeroport és la del Prat, i per tant l'Ajuntament del Prat ha de saber exactament horaris, què és el que s'espera i tot el que ha de passar, perquè, com deia el Vicenç, estiguis d'acord o no, al final és una figura de l'alta política a nivell mundial, i per tant al voltant d'això poden passar moltes coses.
1: És el cap d'un país. Sí. De fet.
3: Bueno, i també coincidirà, sí, sí, amb la vaga de, amb la vaga d'ensenyament.
0: Sí, sí, i demà comença la seva activitat, o sigui que déu-n'hi-do.
2: El tema que estàvem dient del teletreball, si moltes empreses, a part d'un event com aquests, inciten o indueixen a que la gent treballi a casa seva, perquè els interessa l'empresa, no perquè li interessa el treball.
3: No, però dic que aquestes recomanacions, clar, al final creen, no, com diu, bueno, clar, m'entens, però tot ha d'estar ajustat a la feina que fas. M'entens? Vull dir que, no sé, tu podries treballar a casa teva també.
0: Sí,
3: no?
0: Però no seria el mateix. Ja ho vam patir amb la pandèmia i jo us trobava molt a faltar.
3: Això, exacte. Sí. Vull dir que cada
0: la gent
3: cosa,
0: no s'entenia, us havia de donar pas, no us interrompia, o llavors perdíem l'essència de tertúlia.
3: I, sí, no, i si hem dit que ens hem de trobar, doncs ens hem de trobar.
0: Ens
3: I el
0: nostre
3: treball és un punt de trobada també.
0: Clar que sí. Doncs acabem aquí. Gràcies per acompanyar-nos avui, per començar la setmana amb nosaltres. Amb i vosaltres. Recordeu que demà arriba el Papa i amb totes aquestes afectacions amb mobilitat, que segur que acabem patint de tothom. Gràcies. Molt bon dia.
4: Bon dia. Bon dia. Bon dia.

Ara tens una nova manera de contactar amb el Prat Ràdio i participar al Planeta Prat a través de WhatsApp. Apunta aquest número a la teva agenda. 639 47 67 01.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10, us parla Maria Lara. Lleó XIV oferirà en una estona un discurs al Congrés dels Diputats. Serà la primera vegada que ho faci un pontífex i caldrà veure si el també cap de l'Estat del Vaticà incideix en qüestions polítiques més enllà del to marcadament social que ha exhibit en els seus missatges durant la visita a Espanya que arriba avui al seu Equador. Abans de la seva intervenció, Lleó XIV s'ha pogut reunir aquest matí amb el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i també s'espera que mantingui una trobada amb víctimes d'abusos sexuals en el si de l'Església Catòlica. I Barcelona es prepara de fet per l'arribada del Papa demà i això ja es nota en diverses afectacions en la mobilitat i també un increment de les mesures de seguretat. De fet, en les zones d'alta afectació es recomana fer teletreball. Des d'aquest matí ja hi ha restriccions a diversos punts clau, com són els entorns de la catedral i també de l'Estadi Olímpic Lluís Companys. I la vaga de biblioteques públiques fa un salt qualitatiu i deixa de ser un conflicte local per convertir-se en una mobilització de tot el sector a Catalunya. El que va començar com una vaga indefinida a Barcelona i a la Diputació s'estenarà a biblioteques municipals d'arreu del país. Avui la plantilla decidirà en assemblea fins on està disposada a arribar i d'això n'ha parlat avui a la xarxa l'Irene Lameiro, que és bibliotecària i també delegada sindical de la CGT.
2: A la ciutat de Barcelona, les biblioteques que pertanyen al Consorci de Biblioteques de Barcelona, estàvem en un moment d'adhesió al nou conveni de l'Ajuntament. Però ara ja podem parlar de que ens quedem en una situació, tota la plantilla, d'incertesa jurídica, perquè aquest divendres 5 de juny, l'Ajuntament va decidir tancar el diàleg, tancar la negociació en contra del que està demanant la ciutadania, la plantilla, els grups polítics, tanquen el diàleg, donen la negociació com a fallida i ens quedem fora de conveni.
1: El sector denuncia dècades de precarització, manca de personal i desigualtats territorials i reclama una actualització profunda del model bibliotecari català. I en mobilitat, un accident a la B30 Cerdanyola del Vallès, direcció Tarragona, talla hores d'ara un carril i provoca lentitud. També una avaria a la 2 a Vilassana, deixa un altre carril tallat, direcció Barcelona, i finalment una segona avaria, en aquest cas a la B10 a Santa Coloma de Gramenet, també deixa un altre carril tallat en aquest punt. I a banda, avui Rodalies recupera progressivament el seu servei ferroviari, un cop acabades les obres als túnels entre Sitges i Garrafes. Estableixen, per tant, les circulacions de l'R2 Sud, els regionals del Sud i l'R15, una setmana abans del previst. Tot i això, els autobusos del Pla Alternatiu per Carretera es mantenen durant el dia d'avui per tal de facilitar la mobilitat dels usuaris. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: El Prat Ràdio, 91.6 FM.
4: L'Espai de la Granja de la Ricarda ha acollit la primera edició del Parc de Nadal.
5: Èxit de la 52a Fira Avícola de la Raça Prat.
6: Un any més, el Prat Ràdio es converteix en ajudant dels Reis d'Orient, amb la campanya solidària de recollida de joguines de la Creu Roja del Prat.
7: I el Prat al Pessebre Vivent és un dels moments més esperats de l'època nadalenca.
8: El Prat Ràdio t'ho vam explicar. El Prat Ràdio sempre present en tot el que passa al Prat.
9: Tens un comerç al Prat?
10: Hi ha 63.157 persones al Prat que poden anar a la teva botiga. Però saben on ets? Anuncia't al Prat Ràdio.
11: 93 478 5360
12: 93 478 5360
9: Al Prat tot resulta ben pagat.
3: Cada matí de 9 a 1, tot el que passa al Prat t'ho expliquem aquí, a Planeta Prat.

0: 5 minuts per sobre de les 10 del matí. Com us hem explicat a la portada del programa, l'estiu és un moment perfecte per poder aprendre o bé descobrir noves aficions i és per això que els centres cívics ens proposen un seguit d'activitats amb diferents àmbits i també diferents temàtiques. Ja sabeu que aquesta hora és la que acostumem a fer servir per trucar-los, perquè ens expliquin les activitats de la setmana i avui les hem convidat també perquè ens puguin explicar aquestes píndoles tan interessants de cara a l'estiu. Comencem saludant l'Eli Martín des del Centre Cívic Palmira Domènech. Com estàs, Eli?
1: Bon dia a totes.
0: Benvinguda.
1: Gràcies.
0: Com va tot?
1: Molt bé, estic molt feliç de venir a parlar-vos d'aquesta oferta formativa d'estiu, que és la que mola, no? És la que es fa sense pressió.
0: Sí, és veritat, eh?
1: No? És com ja no tinc aquesta cosa de, ai, en enero tal, en setembre tal. No, són unes dates com sí, que sí. Realment fas les coses ja tranquil·la i relaxada.
0: Clar que sí. Jo també l'espero amb moltes ganes, eh? A veure a què em puc apuntar.
1: Home, jo et faré la pregunta sempre.
0: Val. Marta Rodríguez, des del Centre Cívic Sant Jordi Ribera Baixa, benvinguda.
2: Hola, bones.
0: Com va?
2: Molt bé, també és això, amb moltíssimes ganes de començar. Aquesta oferta formativa també són píndoles, o sigui, són coses que a vegades jo mateixa dic a veure quines coses m'agradaria fer i anem a programar-les, perquè mola.
0: Clar que sí. I a Laila Pallissé, de Jardins de Pau, benvinguda.
3: Hola, bon dia.
0: Vinga, doncs comencem pel Palmira Domènech.
1: Som-hi.
0: A fer aquest repàs de les formacions que podem fer sense pressió, que m'ha encantat aquest concepte, Eli.
1: Doncs mireu, comencem per un dels eixos que treballem més a la Palmira, que és l'accés al coneixement. Si jo us dic estiu, cultura popular, què us ve al cap? Així com visual, també, visualment clar. Maco. Mhm.
0: Què?
2: Sant Joan.
0: Sant Joan. Llavors què vol dir?
1: Petards. Petards. Pirotècnia.
0: Pirotècnia, sí. Jo és que no sóc molt fan de la
1: jo
0: pirotècnia.
1: Tampoc. Jo tampoc, però...
2: Jo sí.
1: O sigui, jo de tirar... No, i és que a més em sap greu pels animals, sí. Això... Ara tinc un fill i es explicaré tu això, perquè no... Bueno, tal. Hem decidit apropar-nos a la pirotècnia...
0: Molt bé.
1: ...des de la ciència. Llavors, farem una sessió on aprendrem què hi ha de científic a la pirotècnia, que hi ha molt. O sigui, clar, a mi no m'ho pregunteu perquè no sóc especialista en això, però si us interessa la pirotècnia i us agrada els espectacles de castells de foc i els espectacles que fan, per exemple, els diables i demés, podeu venir que us explicarem pues, la química que hi ha darrere de que veiem tot això tan xulo i tan espectacular. Així que això serà el dia 25 de juny, un dia... el dijous de 6:30 a 8:30, la ciència de la pirotècnia.
0: Molt bé. Vaig a obrir-me el calendari per veure en què cauen cadascun
1: aquest taller dels esdeveniments. El farem acompanyades d'entitats de cultura popular de la ciutat també, que són qui clar. Millor sap de tot això.
0: Molt bé.
1: I després, una altra proposta familiar molt atractiva, que no falla mai, són les bombolles de sabó. Llavors hem dit, anem a fer bombolles de sabó, que això s'agraeix també a l'estiu, sí. Però anem a fer-ho també amb un taller de ciència. A la Palmira fem les tardes en família de ciència des de que va obrir l'equipament i farem aquesta píndola també on aprendrem pues, quina és la fórmula i per què passa, no?, això de les bombolles de sabó. I a part pues, jugarem amb això, que d'això es tracta.
0: I no totes surten bé. Per exacte. Tant, és important aquí a vegades evitar
1: aprendre,
0: les frustracions.
1: Aprendre la tècnica.
0: Molt bé.
1: Adreçat a famílies amb infants de 5 a 11 anys i serà el 2 de juliol, un dijous a la tarda. Després anem per l'apartat de les arts visuals, on us proposem un taller que va funcionar molt bé l'any passat, que és el de crear el teu propi terrari. Al final es tracta de fer un pot de vidre i crear un ecosistema allà dins. Llavors no només s'ha de tenir criteri visual, sinó que també s'han d'aprendre coses que tenen a veure amb que després allò no se't faci malbé quan ho tinguis a casa, perquè té un mínim de manteniment. Llavors és un taller super zen, o sigui, imagineu-vos una taula gegant tota plena d'elements com de la natura, de plantetes, de terra. Llavors tu agafes el que vols, de pedretes, agafes el que vols i amb una pala, com molt en miniatura, vas fent tic, tic, tic, tic. Llavors és com muy zen.
0: Okay.
1: I s'està molt bé. La veritat és que aquest taller va funcionar molt bé l'any passat i el tornem a fer el dia 30 de juny, que és un dimarts a la tarda.
0: Molt bé.
1: Després seguim amb la gastronomia, també és un eix molt important a la Palmira, la cuina sempre pues, funciona molt bé, i farem en aquest cas mousses estiuenques, que això vol, bueno, per postres a l'estiu, que siguin fàcils, que ens permetin aprofitar també la fruita de temporada, clar. Estupendo, el dia 30 de juny. Després tenim dos tallers de cuina per joves, Un que és la cuina sense pares, que és un projecte de la Diputació de Barcelona per apropar la cuina als joves i als adolescents, i la cuina de supervivència, que és el mateix, però el que fem nosaltres a la Palmira. Llavors, dos tipus de franges d'edats. La cuina sense pares és per joves de 11 a 16 anys i la cuina de supervivència de 16 a 22. Hem ampliat una mica més. Si voleu apropar-vos a la cuina i també tenir recursos,
3: clar, és que
1: sent joves, que
3: és molt
1: costa,
3: útil aquest curs.
1: Exacte, i també funciona molt bé, he de dir. Els joves en aquesta temporada, en aquest últim curs, s'han apropat molt a la Palmira i s'ho estan passant superbé. Després farem conserves i escabeig de peix amb l'Anna Bozzano, que és una tallerista amb la que treballem molt el tema del peix. A més, ella té un projecte científic al voltant de tot això superinteressant. Recomanadíssim aquest taller de dues sessions. Que comença el 2 de juliol. També farem receptes fresques de temporada a càrrec de la Fundació Espigoladors, que es treballarà tant a la Palmira com al Centre Cívic Sant Jordi Ribera Baixa. Una sessió a cada un dels equipaments, i aquest taller és gratuït, o sigui, volarà. Aquest és dels que volarà rapidíssim. I després un clàssic que portem ja dos o tres temporades fent-lo a la Palmira, que també hem rebut ja, no voy a decir intentos de soborno, però sí, ja l'he dicho, pel taller de vermut casolà. Perquè el taller de vermut casolà, a part de que el vermut, vull dir, no? És una cosa que agrada normalment, bueno, a tothom, però bueno, que té com aquesta part xula, és que aprens a detectar com està infusionat, diferents tipus d'olors, o sigui, és un taller que és molt experimental, no és només anem a fer un vermut, sinó literalment anem a fer-lo, de produir-lo. Llavors té aquesta part com que...
3: Jo no tinc ni idea de quina és la base del vermut.
1: Al final és infusionar.
3: Sí, sí.
1: Llavors és superinteressant, va funcionar també superbé l'any passat. Llavors, doncs, bueno, la botànica, no?, a través del vermut.
3: Clar.
1: I acabem amb les arts en viu, perquè hem decidit ampliar una miqueta més l'experiència teatral per la gent gran, perquè nosaltres hem fet aquesta temporada el teatre per la gent gran amb l'Escola d'Arts en viu, i van acabar, i clar, volien més. I llavors vam dir, bueno, fem una coseta més, fem com un taller d'estiu on puguin experimentar la improvisació teatral, que a més, doncs, bueno, creiem que pot ser divertit. Perquè exercicis d'improvisació, la veritat és que s'agraeixen i la gent gran s'ho passa superbé. Així que per majors de 60, qui vulgui fer tres sessions de teatre, ja us dic, amb la col·laboració dels profes i les profes de l'Escola de Sant Viu, laboratori teatral a la Palmira.
3: Molt bé.
1: I això és tot, aquesta és l'oferta que tenim per a tots els gustos i colores, i us esperem que vingueu, perquè ens fa molta il·lusió veure-ho ple, la veritat.
3: Clar que sí, doncs val molt la pena, de veritat, apropar-nos també a la Palmira per fer aquestes activitats que són un tastet que després es poden desenvolupar al llarg del curs. Anem també amb la proposta, en aquest cas, del Centre Cívic Sant Jordi Ribera Baixa. Marta, què heu preparat?
2: Doncs comencem. També és això, una proposta molt completa. O sigui, és això. Hem aprofitat aquesta oferta formativa per experimentar amb coses que hem vist que a la gent els agrada, fer aquest tastet i ja després veure si podem continuar. Si no...
3: També per vosaltres, no? És interessant treure aquestes píndoles i després veure si encaixa amb el curs.
2: Exacte. Llavors hem buscat una oferta que tingui molt a veure amb el que ja fem al Ribera, que també per nosaltres té més sentit. I des de fa uns mesos tenim un grup els dilluns a la tarda que s'està reunint, que és un club d'escriptura, o sigui, són gent que li flipa escriure i s'autogestionen elles mateixes, es donen propostes, es donen idees, i cada 15 dies es van reunint els dilluns a la tarda. És un espai obert per qualsevol que vulgui entrar, però pensant en aquest grup i també com donar-li més eines, hem programat un taller d'escriptura que és per aprendre com donar vida als personatges. Aquest taller el fem el 13 de juliol, el fem en un dilluns a la tarda, també coincidint amb aquest horari que té aquest grup, i és una proposta gratuïta, també és això, és un tastet molt petitet, però creiem que també ens pot ajudar amb aquest grup que ja existeix.
3: Clar.
2: Després, continuant amb aquesta proposta d'accés al coneixement, també al Ribera tenim el nostre Maceto Huerto. El Maceto Huerto és aquest espai.
3: Què és això?
2: És un espai que tenim a la terrassa, a la part de dalt del centre cívic, on juntament amb el grup de l'IFE, de l'Institut de les Salines, el que hem fet és crear un huerto, o sigui, tenim un hort al Ribera on surten enciams, on surten tomàquets, on surten plantes aromàtiques, o sigui, és de gusto verlo. I és un espai que el que fan és el cuiden entre aquests estudiants de l'Institut de les Salines i també veïns i veïnes del Ribera, de prop del Ribera, que venen a cuidar-lo, venen a regar-lo.
3: Què teniu ara plantat?
2: Tenim de tot, o sigui, clar, depèn de l'època, doncs anem clar. Posant, però teníem colcale, que també ens va molt bé perquè...
3: Déu-n'hi-do.
2: O sigui,
3: no t'ho esperaves,
2: sí,
3: eh?
2: No, colcale.
1: I què feu amb això?
2: Doncs, clar, la gent que ho cuida, després això s'ho queda, també... Serveix molt perquè hi ha sessions que es fan compartides amb els infants, bueno, amb els infants no, amb els joves, de l'Institut de les Salines, que els expliquen a la ciutadania com cultivar-ho i com cuidar-ho, i també és, bueno, va venir un retorn, que de fet aprofito per fer un llamamiento, ara ve l'agost, és una època difícil,
3: sí,
2: també...
3: Pateixo jo per les tres plantes que tinc.
2: Exacte. També el cole, doncs, ara s'acaba, llavors tenim aquestes veïnes que són molt motivades, però tothom que s'hi vulgui sumar, nosaltres encantades.
3: Molt bé.
2: Però, en base a tot això, doncs tenim mogollon de plantes aromàtiques. Clar. Tenim lavanda, tenim sàlvia, bueno, tenim més que de tot. I per això hem creat un taller de crear bosses aromàtiques. Se'ls fa el 8 de juliol, és un dimecres, i amb aquest taller aprendrem també, doncs, com poder crear aquestes bosses, no?, que donen tanta olor i que són així naturals, com crear-la i com també treure-la d'aquest maceto huerto que és que ja tenim al Ribera.
3: Que interessant.
2: Sí.
3: Molt bé.
2: Llavors, també amb aquest projecte, en relació a aquest projecte, farem amb el Fem Tribu, o sigui, amb les famílies d'aquests infants d'entre 3 i 6 anys, un espantaocells.
3: Molt bé.
2: Perquè també pensàvem, bueno, clar, és que tenim això, és que està tot.
3: Clar, des del maceto huerto han crescut demanda.
2: Ha anat creixent, exacte. Ens hem adonat que necessitàvem unes coses que abans no.
1: Necessitàvem un espantapàs.
2: Exacte. Llavors hem dit pues, que vinguin les famílies i que creïn aquest espantaocells amb materials reciclats. Llavors és una proposta que ens fa com també molta gràcia, el hilado supremo este, que es farà el 17 de juliol, un divendres, de 5:30 a 7, i res, són 3 euros per infant, o sigui, és una cosa...
3: Simbòlica,
2: exacte, per fer tot això.
3: Molt bé, què més?
2: Llavors, seguim ara amb...
3: Deixem la botànica,
2: deixem totes aquestes propostes. Ara passem a les arts visuals, al fet a mà, sobretot, que és el que treballem nosaltres. Abans a Eli també parlava molt del vermut, no? Doncs nosaltres també hem pensat, és estiu, ens ve de gust fer una mica de manualitats, ens ve de gust pues, gaudir del migdia, estar a gust, llavors... Hi ha coses que giren una mica entorn a això. Farem un taller per fer un set d'aperitiu amb ceràmica.
1: Meravella.
2: És que és genial.
3: Per complementar i després anar
2: exacte,
3: a fer l'altre.
2: Perfecte, o sigui, és perfect match. Farem un portaoscuradents, un bol... Aquest em fa molta il·lusió, o sigui, si me veis ahir, no us sorprendeis. Perquè a més és un dissabte al matí, o sigui, mira, per fer alguna cosa diferent, quan ja estem cansats d'anar a la platja...
3: És ideal.
2: També en dissabte al matí farem un de fanzins i vermuts, que és això, o sigui, anar fent un vermut, també un dissabte al matí, anar fent un vermut mentre vas creant el teu propi fanzin. Aquest el fem l'11 de juliol. Aquests dos dissabtes ja, o sigui, al matí ja els tenim com una mica reservats per poder pensar només en la cosa que a mi més m'agrada del món, que és el moment del vermut.
3: Molt bé.
2: Poder fer un aperitiu, unes patates, unes olives i poder gaudir del dia. Després, això, tenim algunes altres propostes. Tenim un taller d'art teràpia que el fem juntament amb el Pla d'Actuació de Sant Cosme, que és art teràpia, són dues sessions, és gratuït. Sí que elles han anat fent aquest taller ja al Ribera puntualment, doncs també vam pensar, doncs, donem-li la visibilitat necessària perquè és molt interessant, és un enfoc molt interessant de les arts visuals. I aquest el fem també gratuït, es fa dues sessions, dos dijous, el 2 de juliol i el 23. Després, seguint també una mica amb aquesta línia que tenim al Ribera, perquè és això, tenim la línia del fet a mà, però volem que sigui una mica reciclar, reutilitzar, i en base a això doncs, hem programat un per fer bosses amb samarretes, que es fa el 9 de juliol, un dijous, un altre per fer el teu embolcall sostenible, que es fa també un dijous el 16 de juliol, i un que també ens fa també molta gràcia, que és fer joies amb plàstic reciclat. O sigui, aquest es fa un dimarts, el 14 de juliol, i bàsicament és per aprendre a partir de doncs, tot el plàstic que veiem en el nostre dia a dia, no? Aquestes ampolles, aquests gots, aquest perquè sigui, doncs, que té colors maquíssims, que té moltes formes guais, doncs aprendre a com donar-li forma a això i poder fer-nos doncs, els nostres collarers, les nostres arracades, que això està molt guai també. Després ara ja passem a la gastronomia, que també és una de les grandes reines del Ribera. Mantenim també, bueno, com la Palmira també fa aquest taller de receptes fresques de temporada, nosaltres també el fem amb espigoladors. O sigui que tenim un el 30 de juny al Ribera i el 6 de juliol a la Palmira. O sigui que ara aquí es quedi sense places.
3: És perquè vol.
2: Exacte. També en relació al projecte Food Click fem una altra proposta que és de retrats en família, o sigui una reflexió com una mica així dinàmica sobre el malbaratament alimentari, la sostenibilitat, que també em sembla superinteressant, és el 29 de juny. Després continuem amb, bueno, és això, el 6 estiu també pensàvem, no fem un menjar així com molt pesat, fem coses fàcils, coques i pastissos salats, que va molt bé també quan convides gent a casa o quan vols fer alguna cosa així ràpida. Aquest el fem a l'1 de juliol, és un dimecres, de 6 a 8:30. Després, en base també una mica això, fem un que és de plats catalans per combatre la calor, no? Aquesta escalivada, aquesta esqueixada de bacallà, aquestes amanides, no? que tant ens agrada, i a vegades com que no ens acostumem a passar la recepta a la gent. Clar. I es van perdent, ens hem adonat que es van perdent. Llavors vam pensar, programem això, comença el 13 de juliol, són dues sessions, també és molt curtet, dilluns a la tarda, i serveix doncs per refrescar-nos una mica.
3: Molt bé.
2: I després, o sigui, clar, també pensem en què es perd de la cuina tradicional catalana, però després dèiem, bueno, però anem a viatjar una mica, i hem fet un de dim sum. El dim sum són aquestes bossetes de pasta, shumei, baozi, quan anem a un japonès, a un xinès, sobretot xinès, aquests baos...
1: com les gyozas, però en redondo.
2: Ah, exacte,
3: molt bé.
2: Exactament. Però la traducció del xinès, del dim sum, és allò que alegra el cor, que ens fa com moltíssima gràcia, perquè ens sembla
3: com...
2: un
3: idioma molt profund.
2: Però bueno,
3: res a veure aquí.
2: Dues parauletes, quantes coses sacamos. Es fa, o sigui, està pensat, és una sessió també molt curteta, és un dia, el 7 de juliol, un dimarts, i serveix per això, per aprendre una mica la tradició d'elaborar aquest tipus de menjar i com fer-ho. I la veritat que estan boníssims.
3: O sigui,
2: que... I dins de la gastronomia també tenim una proposta en família. Normalment això, acostumem a programar amb joves, acostumem a programar amb infants, però en família, com que dèiem, també ens fa il·lusió, no? Omplir la cuina del Ribera, i que hay más de veras, no? Que unos heladitos. Es fa fer uns gelats, és una activitat per famílies amb infants de 7 a 11 anys, i també és una sessió el 3 de juliol, un divendres a la tarda, i em sembla, no sé, molt interessant i molt, molt guai.
3: Molt bé.
2: I res, acabem amb les arts en viu, amb dues propostes que també ens agraden molt. Pensàvem en quina proposta podíem adreçar així a joves, de quina manera podem treballar al circ, perquè sobretot és la línia que treballem al centre cívic, i vam pensar en el DAPO. El DAPO, jo no sabia què era. DAPO és aquesta cosa que és com... Clar, és que si no ho veus, qui ens escolti us convido a buscar-ho. És com una tela, una sí. tela quadrada, que el que fas és moure-la com si fos una pizza. La idea és com anar girant-la, sí, i és per fer malabars.
3: Vale.
2: La vas girant, la tires cap a dalt, baixes, llences, passes... I és una tècnica que agrada molt, agrada molta gent, i que molts cops fins i tot nosaltres ens oblidem. De fet, és una proposta, això, adreçada a joves entre 15 i 25 anys, i ens fa molta, molta il·lusió també perquè l'hem volgut barrejar una mica amb el fet a mà. La primera sessió de totes és per crear el
3: DAPO. És per fer-ho.
2: És per fer el DAPO. El farem, de fet, amb la Nerea, una de les talleristes amb les que fem tallers de costura. I el que estem, també, ara aprofito, estem demanant a la gent fundes de coixí. Les típiques fundes de coixí quadrades les volem també reutilitzar, qui les tingui a casa, que les pot portar al Ribera. I a partir d'aquestes fundes de coixí les retallarem, les organitzarem, les posarem maques i aquest serà l'element per fer aquests malabars.
3: Perfecte.
2: O sea que se cierra el círculo, perfecte.
3: Tot està relacionat.
2: Són tres sessions, comença el 29 de juny i la veritat sobre 9 euros, és el dilluns a la tarda, o sigui que qualsevol que tingui ganes de provar-ho, els convidem. I per últim tenim un taller també de cerca, de cèrcol aeri, per també continuar donant com continuïtat al grup que tenim ja de que ha començat Iniciacions Aeris, que estan super motivades, que fan teles, que fan el seu trapezi, que fan cèrcol, perquè et requereix experiència prèvia, pensem també en aquesta gent que ja ha començat, i res, comença l'1 de juliol i dimecres a la tarda. I res.
3: Perfecte.
2: I esto seria un poco todo.
3: Doncs que ens quedarem aquí. Convidem l'Aila que torni després dels serveis informatius amb tota la programació de Jardins de Pau, que val la pena també poder-la explicar amb calma i com es mereix. Però abans de marxar, recordar que les inscripcions seran en un parell de dies, el dimecres, a partir de 4:45 de la tarda, i per tant atentes perquè hi ha coses que volen, que hi ha molta gent doncs, que està pendent. Acomiadem a la Marta i la Eli, gràcies, i ens quedem després amb l'Aila. Fins ara.

mortal sóc de vidre. Sóc guspira, estel i carícia. Faig del drama tres muntanyes. Faig allò que tots esperen. Faig irroures branques tendres. Sóc el terra amb l'herba seca.

0: Són 2:15.
1: Serveis informatius. El Prat Ràdio.
0: Bon dia, us parla Rocío Santa Eufèmia. Barcelona es prepara per rebre el Papa Lleó XIV, la seva primera visita oficial a la capital catalana, un fenomen històric que es comença ja a notar a l'aeroport del Prat, a pocs dies de l'arribada del Pontífex, ja que aprofitarà la seva estada a la ciutat comtal per intentar acudir a alguna de les seves aparicions públiques.
2: Habíamos programado este viaje con anticipación, antes de saber que el Papa viajaba, pero si tenemos oportunidad lo haremos con muchísimo gusto.
3: Hay que aprovechar esta oportunidad para poder tratar de verlo, ¿no?
0: La visita del Papa comporta la implementació d'unes estrictes mesures de seguretat a Barcelona, com el tancament de parades del metro o els talls a nombrosos carrers. Moltes empreses, de fet, han apostat pel teletreball per garantir la seva activitat mentre el Pontífex sigui a la ciutat. La ciutadania, i més concretament els més joves, han pogut prendre consciència sobre l'ampliació de l'aeroport i sobre les conseqüències que comportaria a través d'un fanzine, un petit quadern amb activitats com unir punts, pintar o elaborar un collage. Escoltem Violeta Azcurra, membre de l'organització Ni un pam de terra.
4: Clar, fem potser una activitat més com a manifestació, més reivindicativa, que potser els nens, els infants no poden participar-hi tant. Llavors és una manera més lúdica de poder també reivindicar tot el que volem en contra de l'ampliació de l'aeroport i el respectar els espais naturals.
0: L'activitat arriba quan recentment s'ha convocat una gran manifestació a Barcelona el pròxim 20 de setembre contra l'ampliació de l'aeroport. I el Prat ha viscut aquest cap de setmana una nova edició de la Shopping Night, una iniciativa en què 31 comerços de tot tipus han sortit aquest divendres als carrers de la ciutat per oferir a la ciutadania els seus productes i serveis. Fins les 10 de la nit els aparadors i els comerciants han ocupat la via pública amb un objectiu: cridar l'atenció a nova clientela, dinamitzar les vendes i mostrar l'atractiu del comerç local. La jornada ha estat amanida per diferents activitats com un pintacares infantils a l'Avinguda Verge de Montserrat, un taller fotomató al carrer Ferran Puig o exhibicions de ball i zumba a la plaça de Catalunya.
5: Esports.
0: I el conjunt del Rítmic a Prat, cor blau de la Lliga Iberdrola, ha aconseguit classificar-se per la final del campionat, havent remuntat fins a 7 posicions a la classificació. Aquesta fita s'ha aconseguit gràcies als resultats aconseguits en aquesta darrera jornada per part de la Gisela Berzosa, que ha quedat primera en l'exercici de mans lliures, i també Xenia Zilelis, que ha estat tercera en cinta. D'aquesta manera, l'equip ha quedat quart a la segona fase i amb la suma de punts s'han situat desenes. Doncs això és tot. De moment, tornem amb més informació d'aquí a una hora.
6: La policia local del Prat ha celebrat un any més el Dia del Patró amb un acte a l'Auditori del Centri.
7: La violència institucional i digital ha centrat la commemoració del Dia Mundial per l'eliminació de la violència vers les dones del Prat.
8: Els càntics flamencs han ressonat avui dissabte amb força al Teatre Modern del Prat. El motiu ha estat l'edició número 40 del Festival Popular Andalús, organitzat per la Casa d'Andalusia.
9: El Prat Ràdio t'ho vam explicar. El Prat Ràdio sempre present en tot el que passa al Prat.
10: Tens un comerç al Prat?
11: Hi ha 63.157 persones al Prat que poden anar a la teva botiga. Però saben on ets? Anuncia't al Prat Ràdio.
12: 93 478 5360
13: 93 478 5360
10: Al Prat tot resulta ben pagat.
14: Itinerarios, un vuelo sin motor por 5 continentes alrededor de la música y del tiempo. Todos los lunes de 9 a 11 de la noche en el Prat Radio.

0: 35 minuts per sobre de les 10 del matí. Continuem explicant-vos l'oferta formativa de cara a aquest estiu que preparen els diferents centres cívics. Ens hem quedat amb l'oferta pendent de Jardins de la Pau i ens acompanya, saludem de nou, l'Aila Pellicer. Aila, ara sí, és el teu moment.
1: Hola, gràcies, gràcies.
0: Que volíem que ho poguessis explicar amb calma i amb tranquil·litat, també perquè puguem entendre què és el que es fa a cada curs. Per on comencem?
1: Doncs començarem per les arts en viu, que com ja sabeu és la nostra estrella. A Jardins de la Pau ens agrada molt moure'ns sempre i a ritme de músiques bastant diferents i també de països diferents, diguéssim,
0: o amb arrels,
1: no? Amb arrels diferents.
0: Molt bé. Home,
1: clar, a l'estiu s'ha de viatjar, clar, i si no sí. Pots marxar, doncs almenys que sigui una mica amb la música i el ball.
0: Molt bé.
1: Doncs una modalitat que sempre té molt d'èxit és els balls llatins, el moure la cadera...
0: És la porta d'entrada, potser, no?, als balls?
1: Bueno, depèn de quin ball t'agradi, no? Però si ets una persona així com càlida, que li agrada, doncs això, ballar juntet amb algú,
0: sí.
1: Aquestes coses.
0: Això està molt bé.
1: Està molt bé. I fa molt d'estiu, fa molt d'estiu,
0: sí,
1: perquè aprens quatre passos i quatre balls, així que puguis, doncs vas a una verbena i...
0: Pots implementar-los, quedes bé.
1: Pots ensenyar el que has après al taller de balls caribenys.
0: Molt bé. Quin tipus de balls entren aquí?
1: Bueno, seria com...
0: Salsa, bachata, tot
1: sí, això? Sí, una miqueta de tot. Sí, fem com un tastet de diferents estils.
0: Molt bé.
1: I són quatre sessions, començant el 30 de juny.
0: Què és dimarts?
1: És un dimarts a la tarda, de 7 a 8:30.
0: Molt bé.
1: Després passem per el cabaret dels anys 20. Que això seria part de viatjar en l'espai, seria també viatjar una mica en el temps,
0: sí,
1: no?
0: Sí, diguéssim. Anys enrere.
1: Sí, exacte. Es ballen el jazz, per exemple, però com des d'un punt així com una mica sexy, diguéssim, no? Sí, té com aquest punt...
0: Més atrevit, no? Més provocador.
1: Sí, una mica provocador, però també té un punt com molt divertit, no? Com, si penses en aquesta imatge dels anys 20 i,
0: sí,
1: i del cabaret,
0: no?
1: És
0: sí, sí.
1: Com també com molt de passar-t'ho molt bé.
0: Molt bé.
1: I això també són quatre sessions, començant el 2 de juliol, i és els dijous a la tarda... també en el mateix horari, de 7 a 8:30.
0: Perfecte. Què més?
1: Després passem per als Estats Units. Ara fa un parell d'ofertes formatives que hem començat a fer el country. I el country el fèiem individual. I ara aquesta proposta és per fer en parella.
0: Ball en línia, no, que potser abans sí que sí. Ho associem més. Ara, en parella, és
1: exacte.
0: Diferent, no?
1: Sí, és, o sigui, si ja saps una mica, doncs perfecte, però si no també t'ensenyaran els passos, però ja com implementar-los amb una altra persona, no? Perquè sí que és ball en línia i hi ha uns certs moviments, però que també es pot com fer una mica més de joc, no? Amb l'altra persona amb la que estàs
0: això
1: ballant.
0: Això no ho havia pensat mai, com ballaven en parella.
1: Sí,
0: veus?
1: Sí.
0: Molt bé.
1: Jo tinc bastanta curiositat. Clar. Per veure-ho també.
0: És molt
1: veritat.
0: Curiós.
1: Sí.
0: Això serà els dilluns.
1: Això serà els dilluns, de 7 a 9, i seran tres sessions. Que, bueno, aquestes propostes no són una píndola, però tampoc és allò que és 10 sessions, no? És una cosa que és molt... que ho pots fer molt bé a l'estiu si tens ganes de seguir aprenent a ballar, de fer alguna cosa amb parella, amics o el que sigui, doncs és molt guai i s'està fresquet.
0: Clar,
1: també
0: això és important.
1: És important, perquè ja quan comença a fer molta calor, sí. A vegades estar fora es fa una mica més feixuc i llavors si hi ha activitats que pots fer amb aire condicionat, està genial. realment.
0: I no us estem dient els preus, però són preus populars, diríem. Si fem la comparativa amb qualsevol escola que haguem mirat, doncs no tenen res a veure. I us podeu informar, estem fent tot el seguiment també amb la revista municipal, que al final tenir-ho en paper i desplegat, a vegades és com millor entenem tot el que es fa. Us podeu guixar per preparar-vos per les coses que us agradaria fer. I ens queden una proposta, no? Diria,
1: sí, la de Modern Jazz, que bueno, el jazz és, és una disciplina que fem habitualment, i aquesta és més com a nivell més expressiu, no? Potser sí que hi ha aquesta part de ritme i així, però també aquí explores bastant la flexibilitat, l'expressió, com a diferents tipus de moviment, no? que potser són una mica diferents a tot el que hem parlat abans, no? Que hi ha, doncs dins de la dansa contemporània i així, doncs també és una part que s'aplica, no? A aquests moviments de jazz.
0: Perfecte. Aquest serà els dimecres, no?
1: Sí, els dimecres de 7 a 8:30 i seran dues sessions.
0: Molt bé. Anem amb d'altres disciplines.
1: Sí, passem a la cultura digital, que en aquest cas estem proposant un taller per gent major de 60 anys, que és el d'eines per viatjar amb seguretat, per tothom que no se senti del tot segur amb quan t'envien un correu,
0: has
1: contractat algun viatge o el que sigui, o fins i tot per aprendre a moure't una mica, no? per la ciutat on vagis. Hi ha com diverses coses que potser doncs, hi ha gent que ja ho tenim com molt per la mà, però si algú necessita com una mica de tips, d'idees, de com fer-ho, quines aplicacions es poden fer servir, doncs això està molt bé per preparar-se pels viatges.
0: Molt útil, clar.
1: Això seran dues sessions i serà en horari de matí, els dimecres de 9:30 a 11.
0: Perfecte.
1: I després tenim l'altra proposta, que en aquest cas és per infants i famílies. I aquesta proposta és fer un escape room del Minecraft. És per infants de 7 a 12 anys, acompanyats d'una persona adulta, i serà una sessió. S'està molt bé. Ho farem en horari una mica més tard del que acostumem a fer. És de 6 a 8. Perquè pensem que fa molta calor abans, sí. I també està molt bé doncs, tenir una activitat que puguis fer doncs, en família, també en un lloc fresquet.
0: Interessant.
1: I bueno, doncs per tothom que li agradi el Minecraft.
0: Molt bé, l'any passat coneixíem aquest prat del Minecraft, que s'estava fent des de Jardins de la Pau.
1: Clar, però com doncs, era per adolescents, doncs ara volíem doncs, fer alguna cosa per infants, perquè vam veure que hi havia molt d'interès, i un escape room sempre és una bona idea. I ens quedaria doncs, la part d'arts visuals. Mhm. Que en aquest cas també tenim una proposta en família, que és una passejada fotogràfica, i anirem a descobrir els horts, la part de la pagesia, no? Qui tingui interès, les famílies que tinguin interès en també que els infants doncs, vegin els espais propers del Prat, que hi ha horts, i que puguin doncs entendre com funciona i com són, no, aquests espais, i que sàpiguen doncs d'on venen les verdures que mengen, no? Però des d'aquesta mirada de fer servir la fotografia com un espai de descoberta i de coneixença de l'entorn.
0: Molt bé.
1: I això també serà una sessió, però ja ens n'anem al setembre per aquesta proposta.
0: Perfecte.
1: I serà un dijous a la tarda, de 6:30 a 9.
0: Molt interessant.
1: I per últim ens queda una proposta també de fotografia, en aquest cas de mar. Ens volíem com apropar a l'estiu, però des d'aquestes disciplines que treballem des del centre, no? Llavors ens va semblar molt bona idea poder anar junts a veure el mar, a mirar el mar, i que algú ens pugui com ensenyar una mica com mirar-lo, com apropar-nos des de la càmera, des, no? I també aprofito, com tenim
0: concurs.
1: Un concurs, doncs també ens semblava molt bona idea com que hi hagués un grup de gent que pogués anar a explorar la Clar. Platja i que ja d'entrada amb aquelles fotos que han fet, doncs, que poguessin participar al concurs, no?
0: Molt bé.
1: Que nosaltres us animem a totes aquestes propostes tan meravelloses, que feu fotos de tot el que feu a l'estiu. I només ficant el hashtag del Prat pel Món 2026, doncs ja es pot participar.
0: Podeu participar, que val molt la pena, i després veure a l'exposició que sempre seleccionen les fotografies a Jardins. Fa molta il·lusió, anar a veure la teva foto.
1: Bueno, si toca algun premi, també, encara no millor. Està mal,
0: Jo només he pogut participar a l'exposició, no m'ha tocat premi, però em va fer molta il·lusió tenir una fotografia meva allà.
1: És molt exposada. Maco, és molt maco.
0: Doncs podeu començar amb aquest curs de fotografia del mar, que són tres sessions els dijous a partir del 2 de juliol, i en aquest cas, doncs, evidentment, a la platja del Prat, que serà, doncs, la protagonista. Així, doncs, acabem aquest repàs pels diferents equipaments, per la proposta. Tenim propostes de tot tipus, jo crec que gairebé tothom, a tota la gent del Prat li pot interessar. Aprofitem, Aila, per recordar com són les inscripcions, com funciona.
1: Doncs us podeu inscriure tant de forma online com als centres, a tots els centres culturals, cívics, a partir de les 16:30, perdó.
0: Perfecte, doncs a partir de les 16:30 amb l'online.elprat.cat o anant-hi directament als equipaments. Hi ha alguns que sí que tenen, doncs, molta demanda, d'altres que segur que també trobeu la vostra opció, i com dèiem, dimecres a 16:45 de la tarda. Aila, gràcies, que vagi molt bé.
1: A tu.
0: Molt bon dia.

0: Vinga, i no ens podem deixar d'explicar-vos tampoc com pinta la setmana al Cèntric Espai Cultural. Saludem la Sandra Navascuez. Hola, Sandra, què tal?
1: Hola, molt bon dia, companyes. Molt bé.
0: Com anem?
1: Molt bé, molt bé. Aquí preparant la setmana, com bé dius, amb moltes activitats.
0: Clar que sí. Què teniu aquesta setmana?
1: Doncs mireu, aquesta setmana tenim el divendres, tenim la projecció de l'òpera La flauta màgica de Mozart dintre del cicle de viola clàssica, que com sabeu és aquest cicle que fem de caire anual, que comencem al mes d'octubre i finalitzarem al mes de juliol. I aquesta vegada això, tenim la projecció de La flauta màgica, que és una producció preciosa que es va enregistrar aquest mateix any, el 2026, a la Royal Opera House de Londres. Així que és una òpera que fa molt poquet que s'ha fet a sobre els escenaris i podrem veure-la aquest divendres a les 5:30 a l'Auditori del Cèntric. Així que us convidem moltíssim a venir perquè és una posada en escena, com bé dic, preciosa i molt impactant. Seguirem la setmana també el dissabte, acollim també a l'Auditori el concert de Gospel Prat i l'acompanyarà el cor de Setmanat. Així que serà un concert per tots aquells que us agradi el gospel i aquells que no el coneixeu, que l'heu escoltat poc, doncs és una bona oportunitat també per conèixer aquest estil musical. Així que aquest dissabte a les 7 tenim una cita aquí a l'Auditori del Cèntric.
0: Avui ens visiten a 11:45.
1: Ah, genial, genial. A veure si també fan algun solo per la ràdio.
0: Ai, jo espero que sí. Sempre els intento, intento que cantin sempre perquè a mi m'encanta la música en directe.
1: Sí, sí, doncs són fantàstics. Així que us convidem a venir aquest dissabte a les 7 a l'Auditori.
0: Molt bé.
1: Recordeu que tant per l'òpera com pel concert de gospel són activitats gratuïtes però que fa falta reservar entrada.
0: Queden entrades de les dues activitats?
1: Sí, encara queda alguna entrada, poquetes per això, però us convidem a, si no la teniu, doncs que entreu a agafar-les.
0: Molt bé.
1: I també recordar-vos que tenim encara la

0: Ja aniré, ja aniré, ja encara no hi ha anat, doncs us convidem a poder venir, perquè encara la tenim fins a meitat del mes de juliol.
1: Molt bé.
0: I per tots aquells que estiguin preparant els exàmens, doncs també recordar que tenim les sales d'estudi obertes en l'horari d'obertura de la biblioteca i també a les nits de dilluns a divendres de 7 a 11, els dissabtes, ai, perdoneu, de les 9 a les 11, els dissabtes de 7 a 11 i els diumenges de 10 a 2 i de les 4 fins a les 11 de la nit. I res més, amb això tanquem la setmana.
1: Molt bé, doncs no està gens malament aquestes propostes del Cèntric Espai Cultural per gaudir, com dèiem, de la cultura en un espai fresquet, que ara ja també és un valor afegit a la ciutat, això de poder estar en indrets còmodes, eh?
0: I tant que sí.
1: Sandra, gràcies.
0: A vosaltres, companyes, molt bona setmana.
1: Bona setmana.
0: Adéu.
1: I avui no us hem pogut explicar la setmana de cadascun dels equipaments culturals, però aprofitem per recordar-vos que podeu recuperar tota l'agenda a www.elprat.cat en l'apartat de cultura, on cadascun dels equipaments té el seu esdeveniment i també fins i tot podeu fer la reserva prèvia de les entrades, de les inscripcions o bé de les entrades gratuïtes, també al mateix portal web.

Ens aturem un moment, tornarem després dels serveis informatius de la xarxa amb el repàs de l'actualitat esportiva amb el Jonathan Marín. Fins ara!

0: Ara tens una nova manera de contactar amb el Prat Ràdio i participar al Planeta Prat a través de WhatsApp. Apunta aquest número a la teva agenda. 639 47 67 01.
1: Aquest cap de setmana, diferents supermercats de la ciutat han participat al Gran Recapte.
2: La Generalitat de Catalunya ha posat en marxa una campanya de protecció civil per promoure que tota la ciutadania disposi d'un kit d'emergències.
3: La tradició, la cultura popular i, sobretot, el record dels inicis agrícoles de la ciutat no han faltat avui a la Granja de la Ricarda, on s'ha acollit l'edició de la Plec de la Tartana.
4: El Prat Ràdio t'ho va explicar. El Prat Ràdio sempre present en tot el que passa al Prat.
5: El jazz ha arribat al Prat Ràdio i ha arribat per quedar-se. Cada diumenge de 10 a 11 de la nit, un recorregut apassionat i apassionant als estàndards imprescindibles de la nostra música. Jazz setmanal, jazz per tots els afeccionats, els de sempre, els que s'acaben d'incorporar i els que ho són i encara no ho saben. Ja setmanal, cada diumenge de 22 a 23 hores.
6: Bienvenidos a la Cosme FM, tu ventana radiofónica en el Prat Radio.
7: Dimarts sí, dimarts no, escolta la Cosme FM.
8: Martes sí y martes no.
9: ¿Quieres conocer lo que pasa en el barrio de San Cosme? Recuerda, martes sí, martes no, te lo contamos.
10: Martes sí, martes no.
11: Martes sí, martes no. Escucha la Cosme FM.
12: Busca y crea nuevos recuerdos junto a nosotros. Novena temporada de Mate, Tango y Folclore. Miércoles, 15 horas, acá, en el Prat Radio. Te abrazamos.
13: Tens un comerç al Prat?
14: Hi ha 63.157 persones al Prat que poden anar a la teva botiga.

0: però Sabanonets anuncia't al Prat Ràdio.
1: 93 478 53 60
2: 93 478 53 60
3: Al Prat tot resulta ben pagat.

0: El Prat Ràdio, 91.6 FM.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Pendents en aquests moments del discurs del Papa Lleó XIV al Congrés dels Diputats. En aquests moments, fa tot just uns minuts, que ja ha començat el seu discurs, després que la presidenta del Congrés dels Diputats, Francina Armengol, li donés les gràcies i la benvinguda al Congrés. Escoltem ara aquesta connexió en directe.
3: En este hemiciclo se da forma jurídica a la convivencia social. Aquí las diferencias se escuchan, se ordenan y cuando es posible se convierten en decisión compartida. Por eso, más allá de la legítima diversidad de posiciones, toda tarea legislativa acaba encontrándose con una pregunta decisiva. ¿Qué concepción de la persona humana inspira las leyes y qué tipo de sociedad construye esas leyes?
2: Bé, aquesta és la primera vegada que fa un discurs un pontífex i caldrà veure si el també cap d'estat del Vaticà incideix en qüestions polítiques més enllà del to marcadament social que ha exhibit en els seus missatges durant la visita a Espanya que arriba avui al seu Equador. Abans de la seva intervenció, Lleó XIV s'ha reunit també aquest matí amb el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que ha aprofitat la trobada per regalar-li un bonsai d'olivera com a símbol de pau i de diàleg. Paral·lelament, també el primer denunciant d'abusos sexuals de l'Albadia de Montserrat, Miguel Hurtado, ha acusat el govern espanyol de mantenir al calaix la llei d'imprescriptibilitat per no molestar el pontífex durant la seva visita. En aquest context, ha reclamat des de l'Anunciatura Apostòlica a Madrid la compareixença del ministre de la Presidència, Félix Bolaños, i ha demanat als partits que defensin la tramitació de la norma al Congrés. I de fet, Barcelona es prepara també per l'arribada del Papa demà i això ja es nota en diverses afectacions a la mobilitat i un increment també de les mesures de seguretat. Des d'aquest matí ja hi ha restriccions a diversos punts claus de l'agenda del Papa. A Sants Montjuïc, per exemple, ja hi ha restriccions de circulació i també d'estacionament a l'entorn de l'anella olímpica de Montjuïc. També es veuen afectats els accessos a l'estadi olímpic, al Palau Sant Jordi i als principals vials de la zona. A Ciutat Vella també hi ha talls de trànsit i limitacions també d'estacionament a l'entorn de la catedral de Barcelona i al Palau d'Episcopal. A banda, també s'han reforçat les línies del transport públic, com els trens de l'R2 Nord, i en les zones afectades, de fet, es recomana fer teletreball. I pel que fa a la mobilitat en aquests moments, a l'APC l'incendi d'un vehicle provoca retencions i també un carril tallat a Vilobí d'Onyà. També un altre accident, en aquest cas a la B30, a Cerdanyola del Vallès, direcció Tarragona, talla un carril i provoca lentitud. Finalment, una avaria a la 2 a Vilassana també deixa un altre carril tallat direcció Barcelona.
1: Notícies en xarxa.
0: El Prat Ràdio, 91.6 FM.
4: La música d'arrel potablava ha estat la protagonista de la darrera edició del 20 vinils. Bona tarda. El Prat ha celebrat el Dia Mundial de la Salut Mental amb dues activitats que connecten cos i ment.
5: Inaugurada durant els dies de Festa Major, l'exposició col·lectiva d'artistes del Prat és la mostra més popular acollida per la Sala d'Art Josep Balles del Centre d'Art Torremuntades.
6: Vols saber tot el que passa a la teva ciutat? Aquesta és la teva emissora, el Prat Ràdio, 91.6 de l'FM. Sintonitza't.

The blues is alright. Roots Blues Radio is on your programa The Blues. Ens pots escoltar els divendres a les 10 de la nit per el prat.digital/radio.

0: 7 minuts per sobre de les 11 del matí, torna el Jonathan Marín, tornen els esports, ni que sigui per últim dilluns. Com estàs, Jonathan?
1: Molt bé, doncs amb molt bones notícies d'aquest cap de setmana, algunes no tan bones, després del cap de setmana, de la setmana passada, que teníem aquesta cara i creu de la moneda, recordem amb l'ascens del Ceprat i la creu de l'Eprat, doncs aquest cap de setmana predominen bastant les bones notícies. I comencem, per exemple, parlant de Rítmica, perquè el conjunt del Rítmica Prat Corblau de la Lliga Iberdrola ha aconseguit classificar-se per a la final del campionat, havent remuntat fins a 7 posicions a la classificació, una fita que s'ha aconseguit gràcies als resultats aconseguits en aquesta darrera jornada, aquest passat cap de setmana, per part de la Potablava Gisela Berzosa, que ha quedat primera en l'exercici de mans lliures, i també de Ksenia Gizic, que ha estat tercera en cinta. D'aquesta manera, l'equip ha quedat quart en la segona fase, el qual ha otorgat sumar punts, i això li han situat a la general desenes classificades, i per tant doncs han pogut entrar en aquesta final de la Lliga Iberdrola. I més notícies bones, en aquest cas ens arriben des de Toledo, perquè el pretén Javier Quiles ha tancat una temporada rodona amb la consecució del Campionat d'Espanya per Autonomies de Rugby en cadira de rodes. A la final, Catalunya s'ha imposat a la selecció andalusa 55-48 en un partit renyit, que doncs ha decidit en el darrer tram de l'enfrontament. Per tant, doncs, en Javier Quiles, que bueno, podem dir que ha tingut una temporada
0: per emmarcar,
1: com el Paris Saint-Germain, de Déu, perquè mira, ha estat recentment ha guanyat l'Europeo B amb la selecció espanyola a Saragossa, i anteriorment s'havia proclamat campió de Lliga amb el Buc, que doncs, bueno, el Buc continua guanyant amb mà de ferro el campionat, i això va ser res fa 3 mesos a Valladolid. Per tant, doncs, ho ha guanyat tota aquesta temporada, ha fet triplet, i res, l'haurem de portar abans d'acabar la temporada per fer valoració doncs d'aquestes dues cites, i això, el pot hablar que... Doncs,
0: podria ser l'esportista que més ha guanyat, o més campionats diferents.
1: Pues, jo crec que aquesta temporada segur.
0: Farem
1: aquesta
0: el recompte, però...
1: Segur. Sí, i segurament serà en la propera nit de l'esport tornar novament a guanyar el títol de millor esportista amb discapacitat física. Ha estat una temporada immillorable. Més bones notícies, va. No només ens quedem aquí, perquè també doncs hem de parlar de natació. En el Campionat d'Aigües Obertes celebrat en post, el Club Natació Prat ha aconseguit guanyar 5 medalles en categoria màster. Marc Serrano amb més 30 i Xavi Torres amb més 45 han guanyat la medalla de plata en els 3.000 metres, i Lídia Joaquín en categoria més 35, Marco Siles en categoria de més 40 i Dani Castellanos en categoria de més 45 han assolit la medalla de bronze. Per tant, 5 medalletes pel Club Natació Prat en aquest Campionat d'Aigües Obertes, també celebrat en posta. I ara, de bones notícies, passem a una no tan bona, perquè, doncs, com dèiem a la portada del Planeta, aquest cap de setmana s'ha disputat el Campionat Natural de Strongman Europe, Strongest Man and Woman, una competició que ha tingut lloc a Anglaterra, al recinte de Doncaster Dome, i que està enfocada a atletes naturals. Són aquesta gent que mou camions...
0: Sí. Bueno,
1: evidentment, els que mouen camions són en les categories de més 100 quilos. Mm-hmm. En aquest cas, el Potablava estava a la categoria de menys 72, per tant...
0: Però mouen rodes, no?
1: Sí, són altres exercicis. En el seu cas, li havien tocat doncs algunes proves, com, per exemple, llançament de sacs.
0: Sí.
1: Que havia de llançar com 4 o 5 metres d'alçada.
0: Que difícil.
1: També tenia una mena com de... No sé com es diu, però... doncs el que s'utilitza per fer
0: presbanca,
1: doncs aquesta barra l'havia d'aixecar cap a dalt, també, bueno, tenia un parell de
0: arrencada,
1: proves.
0: Arrencada, no? Es diu aquest exercici?
1: Sí, ho desconec, la veritat és, aquest món encara per mi és una miqueta de desconegut. El Potablava competia, com dèiem, en la categoria de menys 72 quilos.
0: Clar.
1: Havia de quedar entre els 5 primers per poder classificar-se pel Mundial, perquè era era un dels atractius d'aquest campionat, que donava pas al campionat. I això, havia de quedar cinquè en la seva categoria, eren 6, doncs ha quedat 6è. No ha pogut ser, hem de dir que això sí, el pretén Pau Padial debutava en aquesta categoria i ens ho comentava. Clar. Que el repte era, doncs, si podia, com era, bueno, entre cometes, senzill, era no quedar últim, doncs confiava en poder doncs classificar-se pel Mundial, però l'objectiu principal era conèixer aquesta competició. Clar. Perquè recentment s'ha incorporat aquest tipus d'esport i és agafar experiència i entrenar. Per tant, doncs, bueno, segurament ho intentarà provar més endavant i segurament ho aconseguirà. Jo crec que Li posa ganes i és molt optimista, té el seu gimnàs, té una formació també acadèmica en tema d'esports, per tant està molt preparat. N'ha pogut ser aquesta vegada, doncs a veure si la següent.
0: Clar,
1: per tant,
0: sí.
1: Doncs des d'aquí tots els ànims al Pretemp Pau Padial, i deixem la matèria poliesportiva per parlar de futbol, perquè també tenim que parlar d'aquest playoff d'ascens que ens interessa molt per al tema de l'AE Prat, per saber si pot aconseguir un ascens compensat o no. Recordem que el Prat necessita que la Pobla guanyi el seu playoff i també el conjunt català de Tercera Federació. Doncs bé, pel que fa al playoff d'ascens a Tercera Federació, recordem la final Sant Mauro Pobla Mafumet. El primer partit, victòria de la Pobla, que ha guanyat 1-2, es va avançar en el minut 27 amb un gol d'Eric Mora, va empatar en el 61 Gerard Marquilles i en el 73, 12 minuts després, Àlex Beamuth va marcar l'1-2 definitiu. Per tant, ara s'ha de decidir, acaba de decidir, el camp de la Pobla, que serà el partit el dia 13, que és dissabte a les 7 de la tarda. La Pobla necessita, doncs, no perdre el partit.
0: Clar.
1: Si no perd el partit, aconsegueix l'ascens. Si guanya el Sant Mauro per la mínima, doncs pròrroga i després tanda de penals. I si guanya el Sant Mauro, doncs, de més d'un gol, doncs, evidentment, doncs, ja passaria automàticament al Sant Mauro. Bueno, està obert a l'eliminatòria, però, evidentment, la Pobla és molt favorita. A casa, bueno.
0: Clar, en principi
1: però bueno,
0: havia de guanyar.
1: També en principi el Prat havia guanyat fora contra el Sant Mauro i a casa va perdre. O sigui que hem d'anar amb calma, però bé, pinta bé. De moment ha començat bé aquest playoff.
0: Aquesta seria una variable.
1: Aquesta és una pota que necessitem. Ara necessitem l'altra pota.
0: Són les dues, eh?
1: Sí, sí, s'han de donar les dues. L'altra pota quina és? Doncs el playoff d'ascens de Tercera Federació a Segona Federació. Necessitàvem conèixer amb qui equip aniríem, perquè necessitem que l'equip català guanyi aquest playoff d'ascens. Doncs pensàvem que seria el Cornellà, perquè havia guanyat 4-1 aquí a casa, aquí al costat, i doncs pintava complicada la remuntada.
0: Home,
1: per part
0: sí.
1: del Badalona. Necessitava un 3-0 com a mínim. Doncs un 3-0 es va donar.
0: Que fort.
1: Un 3-0, en el 48 va marcar José Rodríguez, el segon va arribar en el 68 per part d'Antoni Larrosa i en el temps d'afegit va marcar Marco Martínez al 3-0. Amb aquest marcador l'eliminatòria estava empatada 4-4, per tant havíem d'anar a la pròrroga. I a la pròrroga podien passar dues coses: o que marqués el Cornellà i aguantés aquest gol fins al final i per tant passaria el Cornellà, o que el Badalona almenys 3-0, és a dir, no rebre cap gol, no cal que el marqués, no rebre cap gol. Per què? Perquè si acabava la pròrroga amb aquest marcador, amb aquest 3-0, el Badalona passa el playoff. Per què? Doncs perquè es decideix per classificació.
0: Ah,
1: no hi havia tanda de penals.
0: Val, que estrany, eh?
1: Sí, és una mica estrany, però no hi havia tanda de penals. El Badalona va quedar segon a la Lliga, el Cornellà va quedar tercer, per tant, el partit sí que és veritat que tenia aquest temps extra per l'empat, és a dir, 4-4, però el Cornellà necessitava un gol. Si no marcava, amb l'empat el Badalona, o sigui,
0: no va poder,
1: amb aquest 3-0 ja li servia si aguantava el temps de aquest temps extra, aquests 30 minuts més. No
0: el
1: va...
0: Cornellà de Messi.
1: El Cornellà de Messi, correcte. Sí, sí, sí. Ah. O sigui que com el Cornellà no va aconseguir veure porteria, el Badalona amb aquest 3-0 va aguantar la pròrroga i va passar a la final del playoff. I a la final del playoff doncs esperava l'equip gallec. Bueno, a l'equip gallec no, a l'equip de l'altra eliminatòria, que podia ser l'Arteixo o el Compostela. Doncs ha estat el Compostela, que ha quedat 2-1, una eliminatòria que l'anada va guanyar l'Arteixo 2-1, i per tant, doncs, mateixa pel·lícula. El Compostela doncs va aconseguir empatar l'eliminatòria, això ens va fer que ens n'anéssim a la pròrroga, i a la pròrroga el marcador no es va moure. I com no es va moure, el Compostela, com havia quedat segon a la classificació i l'Arteixo havia quedat tercer, doncs res, el Compostela que jugarà aquesta final d'aquest playoff d'ascens. Per tant, doncs, catalans
0: mític,
1: i gallecs
0: eh?
1: S'enfrontaran el diumenge. Digues?
0: Compostela és un mític.
1: Un mític de primera divisió.
0: Clar, té molta afició,
1: eh? Compostela, jo crec que tothom el recorda, perquè va ser el rival al qui Ronaldo li va fer aquell gol des del mig del camp.
0: Increïble.
1: Jo recordo el Compostela, i perdoneu-me, per aquest gol i per la...
0: Què diràs?
1: No, per la baralla, no te'n recordes, de Jesús Gil, que li va fotre un cop de puny?
0: Ah, però... Això no era quan l'Endoiro, no?
1: No, no, no, l'Endoiro és del Deportivo de la Coruña.
0: No sé qui era el president del Compostela.
1: El president del Compostela...
0: Tenim una edat, eh? Això
1: sí, però
0: significa
1: això va ser,
0: que tenim una edat.
1: Això va ser dels 90.
0: Home, però Jesús Gil, déu-n'hi-do.
1: I va ser Jesús Gil que li va fotre un cop de puny. Va ser amb Caneda, José María Caneda, que era el president aquell, aleshores, del Compostela. I això va ser un incident del 8 de març del 96, a les portes de la seu de la Lliga.
0: Imagina't, Jonathan.
1: I bueno, van tenir un creuament de paraules i bueno, Jesús Gil, com era
0: clar,
1: molt
0: sí,
1: de sang calenta, doncs sí, li va fotre un cop de puny i bueno, bueno, encara jo crec que aquesta imatge, bueno, no sé, jo sí, jo era molt petit, jo no la vaig veure en directe,
0: eh?
1: Jo tenia 5 anys, però són molt mítiques
0: 8,
1: i a
0: però...
1: les xarxes socials a vegades m'apareix el reel de... coses de Jesús Gil que va ser doncs, molt...
0: Un personatge.
1: Sí,
0: un personatge.
1: Va ser molt polèmic i a vegades doncs, surten coses de les que feia, que la veritat és que no per sentir-se molt orgullosos.
0: No.
1: Però bueno, doncs això, jo el Compostela l'ubico per això, per no dues coses no molt bones per Compostela,
0: no,
1: perquè va ser per el gol de Ronaldo i per aquesta situació.
0: Però tot i així és veritat que...
1: Però
0: és un rival dur.
1: És un mític dels 90.
0: I aquí hauria de guanyar el Badalona al Compostela perquè l'Associació Esportiva Prat aconseguís l'ascens,
1: correcte,
0: no?
1: Aquí sí que tindríem pròrroga i penals, eh?
0: Val.
1: Aquí ja sí que ja és eliminatori.
0: Sí o sí, no?
1: Sí. Per tant, doncs, tenim l'anada, que serà el diumenge 14 de juny a Santiago de Compostela, uh-huh, i la tornada serà el diumenge 21 de juny a Badalona. L'anada és a les 7 de la tarda, la tornada a les 6. I aquí hem de confiar. Si el Badalona aconsegueix la classificació, és a dir, que supera el Compostela en aquesta final a doble partit, sumat a la de Pobla, el Prat doncs, tindria aquest ascens compensat i, per tant, seria equip de tercera federació la propera temporada. Si no és el cas, doncs tindrem un Prat que podrà competir a Copa del Rei la propera temporada.
0: Doncs veurem.
1: És el premi de consolació.
0: Sí, pendents de les caramboles.
1: Sí,
0: què
1: sí,
0: més?
1: Doncs tanquem parlant de motociclisme, perquè teníem Gran Premi d'Hongria i Joel Esteban ha quedat 13, sumant així 3 punts a la general. Abans de continuar, agafa el teu telèfon mòbil,
0: sí,
1: i a la nostra audiència també li diem que agafi el seu telèfon mòbil i doncs poseu accident a Moto3, perquè va ser una cursa que, a banda d'aquesta situació, va estar marcada per un accident que es va produir a l'última volta entre els revolts 11 i 12 i que implicava doncs, a Muñoz, que tocava per darrere a Carpe, i aquest que va aguantar sobre la seva KTM, però David Muñoz se'n va anar al terra i va ser atropellat per Perrone i Uriarte, que van estar els implicats. Hem de dir que tothom està bé, per tant, doncs, bueno, si sou sensibles no les veieu,
0: no,
1: clar. Però...
0: jo no entenc com es recuperen tan ràpid, és una
1: bueno,
0: cosa
1: primer,
0: que m'inquieta moltíssim.
1: Saben caure i segon sí, també la fortuna, evidentment, perquè l'atropellament, doncs, tal. I això, si voleu veure aquesta seqüència, està penjada a xarxes, a la xarxa de Dazón mateix, que és qui té els drets, doncs està penjat aquest accident. Doncs això, una cursa que va estar marcada sobretot per aquesta situació. Una cursa molt accidentada, perquè doncs, ja a l'inici, a la sortida, el Mansa, que havia aconseguit la pole, doncs es mantenia primer, seguit d'Aquiles, que va ser qui finalment va guanyar la cursa. I
0: mira, aquí
1: sí,
0: el vídeo.
1: Estem aquí veient el vídeo. Doncs,
0: sí, déu-n'hi-do, eh?
1: Déu-n'hi-do les imatges, eh?
0: Uau.
1: Un accident que li va venir bé a Joel Esteban, perquè, com dèiem, la sortida va ser molt accidentada i en aquesta... doncs en aquest inici de cursa, en el Revolt 2, Pini doncs, tocava a Joel Esteban i feia que el pilot pretenc sortís a la grava i això li va fer a Joel Esteban
0: perdre posició.
1: Sí, perdre posició, no, quedar-se últim a la classificació i va haver de remuntar. Però amb aquest accident que es va produir en l'última volta, això li va servir per doncs, escalar un parell d'esglaons a la classificació i finalment doncs, creuar la línia de meta en una 13a posició que li donava 3 punts a la general i que fa que ara mateix doncs, Esteban sigui 11 amb 44. Com dèiem, la cursa se la va emportar el pilot espanyol Máximo Quiles, tot i no començar des de la pole, i per tant segueix al capdavant de la classificació. Ara mateix és la seva 5a victòria consecutiva en 8 cites i ja li treu 59 punts al següent, que és Carpe, que doncs, com dèiem, doncs, no va tenir un gran premi. Per tant, doncs, accidentada aquesta cursa de Moto3, i un accident que, doncs, afortunadament va acabar sense greus incidents i que el pilot Potalova li va anar bé, tot i l'inici malament, després d'aquesta sortida a la grava a l'inici de la cursa. Bueno, de tot això avui parlarem al Prat Esports, també tindrem una entrevista amb la Alba Molina, que és la responsable de l'àrea esportiva de la Federació Catalana de Patinatge, per parlar una mica del Patinafest, un Patinafest que es va celebrar aquí, sí, als jardins de la Ribera aquest cap de setmana, Campionat de Catalunya de diferents disciplines, i amb la novetat d'Albert, que és esta U vertical.
0: Era impressionant,
1: que va ser molt espectacular.
0: Era,
1: podeu veure un vídeo al Prat.tv, sí, amb reportatge de la jornada, i bueno, la veritat és que els esportistes,
0: és que és
1: les coses que fan són increïbles. Una cita que tenia internacionals, campions del món, o sigui, una cita de renom dins del circuit d'aquestes modalitats esportives, i és un reportatge que podeu recuperar al Prat.tv, com també del que parlarem avui, que és aquest torneig de Benvenida Guado, que és una mena de festa de cloenda de la temporada del Pratenc, amb aquest torneig amistós, i que després acaba amb un dinar de germanor entre els integrants del grup, i també hem anat amb la càmera de la televisió del Prat per fer un reportatge d'aquesta jornada.
0: Molt bé.
1: I res, tot això avui a partir de 2:15. I a la tarda, hem de dir que ens visiten des del Club Bàsquet Prat Femení B, que recordem que aquesta temporada han aconseguit l'ascens a Primera Catalana. La Final Four, que era entre els campions de grup, doncs no han pogut sortir campiones, però no l'hem de retreure res, perquè ha estat una gran temporada, han dominat de principi a fi.
0: Clar.
1: I avui les portem al programa, i també portem al programa integrants del bàsquet pretenc per parlar d'això, per fer una miqueta també balanç de la seva temporada i també de com va anar aquesta festa de cloenda.
0: Molt interessant, com sempre, el Prat Esports. Jonathan, gràcies, que vagi molt bé.
1: A vosaltres, adeu.
0: Adeu.

0: Ara tens una nova manera de contactar amb el Prat Ràdio i participar al Planeta Prat a través de WhatsApp. Apunta aquest número a la teva agenda. 639 47 67 01.
1: Han sortit de l'aeroport de Prat aquest matí quan un avió Airbus A321 procedent d'Istanbul ha fet un aterratge d'emergència per una amenaça terrorista.
2: La cooperativa obrera de vivendes i l'Ajuntament del Prat han inaugurat els 101 habitatges de lloguer assequible i estable construïts a l'Avinguda 11 de setembre.
3: La borrasca Harry arrasa amb la platja del Prat.
0: Vols saber tot el que passa a la teva ciutat? Aquesta és la teva emissora, el Prat Ràdio, 91.6 de l'FM. Sintonitza'm.
4: Loco. Tu ets perfecta?
5: No ho sé.
4: I tu?
5: Pues clar que sí.
4: I tu, que ets perfecta?
6: Però n'hi ha algú perfecte?
4: No ho sé.
7: Clar que no.
4: No?
7: No, no hi ha ningú perfecte.
8: Cada diumenge de 7 a 8 del vespre al Prat Ràdio, Ningú és perfecte, amb Sandra L.B.
9: Itinerarios, un vuelo sin motor por 5 continentes alrededor de la música y del tiempo. Todos los lunes de 9 a 11 de la noche en el Prat Ràdio.

0: Són 11:15.
1: Serveis informatius. El Prat Ràdio.
0: Bon dia, us parla Rocío Santa Eufemia. Barcelona es prepara per rebre el Papa Lleó XIV en la seva primera visita oficial a la capital catalana, un fenomen històric que es comença a notar a l'aeroport del Prat. A uns dies de l'arribada del pontífex, hi ha qui aprofitarà la seva estada a la ciutat comtal per intentar acudir a alguna de les seves aparicions públiques.
2: Habíamos programado este viaje con anticipación, antes de saber que el Papa viajaba, pero si tenemos oportunidad, lo haremos con muchísimo gusto.
3: Hay que aprovechar esta oportunidad para poder tratar de verlo, ¿no?
0: La visita del Papa comporta la implementació d'estrictes mesures de seguretat a Barcelona, com el tancament de parades del metro o els talls a nombrosos carrers. Moltes empreses han apostat pel teletreball per garantir la seva activitat mentre el pontífex sigui a la ciutat. La ciutadania i més concretament les generacions més joves han pogut prendre consciència sobre l'ampliació de l'aeroport i les conseqüències que comportaria a través d'un fanzine. Un petit quadern amb activitats com unir punts, pintar o elaborar un collage. Escoltem la Violeta Ezcurra, membre de l'organització Ni un pam de terra.
4: Clar, fem potser una activitat més com a manifestació, més reivindicativa, que potser els nens, els infants no poden participar-hi tant. Llavors és una manera més lúdica de poder també reivindicar tot el que volem en contra de l'ampliació de l'aeroport i el respectar els espais naturals.
0: L'activitat arriba quan recentment s'ha convocat una gran manifestació a Barcelona el pròxim 20 de setembre per protestar contra l'ampliació de l'aeroport.
5: Esports.
0: El conjunt del Rítmica per Prat Corblau de la Lliga Iberdrola ha aconseguit classificar-se per la final del campionat havent remuntat fins a 7 posicions a la classificació. Aquesta fita s'ha aconseguit gràcies als resultats aconseguits en aquesta darrera jornada per part de Gisela Berzosa, que ha quedat primera en l'exercici de mans lliures, i Xenia Gigits, que ha estat tercera en cinta. D'aquesta manera, l'equip ha quedat quart en la segona fase i amb la suma de punts que n'han situat desenes, centrant així a la final de la Lliga Iberdrola. Doncs és tot. De moment, tornem amb més informació d'aquí a una hora.
6: El Prat Ràdio ha celebrat el Dia Mundial de la Ràdio amb una programació especial des del cèntric espai cultural.
0: L'antic carrer Rector Martí Pinyol ha rebut el nom de Fermí Marimon en homenatge al cineasta que va néixer el 1932.
7: Tot a punt per les jornades gastronòmiques i les festes de la carxofa a Prat.
8: Vols saber tot el que passa a la teva ciutat? Aquesta és la teva emissora, el Prat Ràdio. 91.6 de l'FM. Sintonitza.
9: Assegurances Baltasar. Assegurances de vehicles, de locals, de negocis, d'indústria, de vida, de la llar. Assegurances Baltasar. Avinguda Verge de Montserrat 38. Telèfon 93-370-0299. Visita la nostra web baltasarmediadores.com.
10: Assegurances Baltasar patrocina les retransmissions de l'AE Prat.
11: Torna l'estiu. Tornen els plans, les ganes de moure's, de viatjar. I també tornen els 10 dies Kia del 4 al 15 de juny. Ves al teu concessionari i aconsegueix el teu Kia des de 14.800 euros finançant amb Banco CTLM. És el teu moment. Consulta les condicions a kia.com. Kia, soci oficial de la FIFA.
12: Ven a Delta Prat, concessionari oficial Kia en Prat de Llobregat o visita-nos en kia.com.
13: Juan López en los controles, la fiesta va a explotar.
14: Escúchanos cada sábado desde las 2 en el Prat Radio.
13: Diversión divertida, ven y únete a bailar con Juan López y Dimi. No te puedes parar.
14: La música variada y de fiesta para toda la familia te espera.
15: ¿Te recordes dels vinils que giraven al tocadiscos? Això és història viva. Tots els dijous de 8 a 9 de la nit, la música del segle passat posa la màquina del temps en marxa. Hits, curiositats i històries que va fer vibrar tota una generació. Música del segle passat, 91.6 de l'FM, al Prat Ràdio.

0: 36 minuts per sobre de les 11 del matí, el repàs amb els diferents equipaments culturals de tot el que passarà aquesta setmana al Prat. Us hem destacat una de les cites, com és el concert de Gospel Prat, acompanyat pel cor de Setmanat, que actuarà doncs, al Cèntric Espai Cultural aquest cap de setmana, i de fet els hem convidat perquè ens puguin explicar com porten la preparació d'aquest concert, què significa també col·laborar amb una altra entitat, i estan aquí una mica nerviosos perquè els farem cantar. Què tal, com esteu? Benvinguts. Mira, saludem l'Alba Martínez Ruiz. Què tal, com estàs?
1: Hola, bon dia.
0: Benvinguda. També el Pere Botia. Què tal, Pere?
2: Bon dia.
0: El Miquel Maurel. Què tal?
3: Molt bé.
0: Com estàs? La Isa Toquero.
4: Hola. Encantada.
0: I per acabar, també el Jordi Gonyi. Hola, Jordi, com estem?
5: Què tal, bon dia. Molt bé, gràcies per convidar-nos una altra vegada.
0: Com van els nervis de cara a aquest dissabte?
1: Bé,
5: bueno, sí,
1: ja... jo crec que bé.
5: Estem curats d'espans.
1: Sí, ja estem... sempre els nervis és com que venen més en el moment d'actu.
0: Abans just, no?
1: Sí, abans ja, avui, per què preocupar-se? Ja ens preocuparem el dissabte a les... 5, per sí. exemple, ja està bé.
0: Recordem que aquest concert serà el dissabte a les 7 de la tarda. Hem preguntat al Cèntric i de moment queden entrades. És una reserva d'entrada gratuïta. Quedaran poquíssimes, quedaran, no? Però alguna queda.
1: Quatre
0: entrades, diu el Jordi. O sigui que, si voleu aprofitar, agafeu-les. Això sí, demanem que la gent que les agafi doncs després tingui el compromís d'anar-hi, perquè vagi, el que vol la gent del Gospel Prat és que la sala estigui plena i que no es quedin seients buits. Com heu preparat aquest concert? Ja de tancament, no? Suposo una mica, Jordi?
5: Bueno, és pràcticament sí, serà el de final de curs. Bueno, probablement fem, com l'any passat, un realment de final de curs, però bueno, aquest era un concert que la idea ja principal que teníem era de fer-lo com una activitat que pogués ser recurrent, organitzada per nosaltres amb col·laboració d'altres cors, i en aquest cas ens venia molt bé perquè era com una tornada de la visita que els hi van fer el cor de Setmanat, que van fer sembla que va ser el setembre, el
4: 17
5: novembre,
4: de desembre,
5: de l'any,
4: sí, no recordo malament,
5: de l'any passat, a l'església de Setmanat, i que es va agradar molt, primer per la posta en escena, però clar, també per la qualitat del cor de Setmanat. O sigui que aquí està, ens agrada molt que la gent ens vingui a sentir a nosaltres, però jo recomano que vinguin també a sentir el cor de Setmanat, que val molt la pena.
0: Com sorgeixen aquestes vinculacions entre entitats?
5: Bueno, a veure, i això que nosaltres realment no estem fent una gran proactivitat en el sentit aquest, però clar, en el món del cant coral i sobretot de les direccions de cant coral, hi ha molta sinergia,
0: clar,
5: bé sigui per formacions, bé sigui per coneixements que es tenen, i bueno, i moltes vegades aquesta necessitat que tens d'organitzar esdeveniments en els que poder posar en comú les experiències de cadascú de nosaltres, doncs ens porta a arribar a acords d'aquest tipus, i no és estrany. Nosaltres ja aquest any ja n'hem fet un, ara fa poc temps, que vam anar a Piera. I vam fer aquest de Setmanat. També ja n'hem fet algun d'altre, per exemple el desè aniversari que vam fer, hem fet a nivell local amb la coral el Llobregat de les Flors. Llavors, bueno, pues, aquest és un concert que vam preparar, volíem preparar per Sant Pere, i llavors la nostra idea era de mirarem de fer un concert cada any als voltants de Sant Pere, dintre la festa major d'estiu del Prat. Però bueno, circumstàncies diverses i totes comprensibles i tal, doncs ens van portar a una confluència d'interessos astrals que va fer que l'Ajuntament, a través del Jordi Humbert, de l'Escola de Música o d'Arts Escèniques, doncs ens digués, mira, hem pensat que podríem fer-ho en el Cèntric. Conyo, per nosaltres això va ser ja un flash. I després diu, i a més la idea seria que poguéssiu tenir una actuació a l'any a l'escenari del Cèntric. Clar, això per nosaltres és algo que ja és, va, a més va en la línia de la nostra reflexió estratègica que havíem fet pel que era no només aquest curs sinó el curs que ve. I clar, tu pots tenir moltes idees, però necessites un escenari, sí, i un escenari que a més t'ajudi a posar en valor el que tu vols fer. I aquí estem.
2: Sí, que emocionats, no?, de poder actuar, sí, escènic, tant, també.
1: I a més poder-ho plantejar com una activitat que puguem fer tots els anys, això també motiva.
0: Heu tingut temps per preparar-vos bé al concert. Com han anat els assajos?
3: Molt bé, estem en forma.
0: Esteu en forma, eh?
3: Sí, sí. Que convençut que ho ha dit. Soltes els escenaris, nervis, ja els han prescut.
0: Clar.
3: Quadrat.
0: No. Sí, que esteu preparats.
4: Com Home. Sempre hi ha les cançons, hi ha algunes cançons nostres de tot el nostre recorregut, portem més de 10 anys cantant, però cada any anem afegint de noves i la veritat és que estem contents de tenir aquesta oportunitat en el centre, agraïts a l'Ajuntament de que ens hagin donat aquest espai i la paraula és això, estar molt contents de, a més de poder compartir aquesta experiència amb els de Sentmenat, perquè sempre són experiències enriquidores.
0: Clar.
5: Seguint una mica la pregunta concreta, nosaltres els no se'ns apareixen aquestes col·laboracions o els concerts d'avui per demà, bueno, normalment.
1: A vegades sí.
5: Normalment, però d'aquest tipus normalment els tenim planificats i per tant aquí sí que l'Àlex, la nostra directora, no deixa, com es diu en castellà, puntada sin hilo. I normalment el tema de la preparació és un tema que té el seu temps. O sigui, nosaltres abans de fer un, diríem, un repertori, bueno, doncs primer tenim, doncs, bueno, doncs ens posem tots d'acord, amb això sí que és bastant democràtica la
2: participació. Sí, decidiu el repertori?
5: Sí, sí, sí.
4: Aquesta vegada ha anat així. Sí, quines cançons voleu cantar?
5: I llavors, bueno, doncs fem un, jo què sé, 15 temes, que ja sabem que no els cantarem, 15 temes, però de 15 temes, llavors sí que aquí l'Àlex és qui fa, doncs, la tria selectiva, i després ja al final, en funció de com va, de qui participarà, aquest cop tenim una participació bastant alta, no sé si no serem tots, però pràcticament serem tots els que cantem. I llavors, doncs, bueno, doncs, sí que arriba el moment final en el que de les que estan, diríem, en el peloton final de la selecció, doncs ja diem, mira, aquesta fora, aquesta dins i tal i tal. Per tant, normalment la preparació és una preparació que porta temps.
2: Sí. Això també us dona una seguretat, no?
1: Sí, els últims assajos que són amb el pianista, sí que acostumen a ser una miqueta més canyeros, perquè clar, s'han de treballar totes les cançons que cantarem amb el músic que ens acompanya, no? Llavors allà sí que ens hem d'espavilar. Però jo crec que per aquest concert anem força preparats.
3: Jo crec que sí, bastant.
1: Sí.
0: Com és el repertori? Pere, quines cançons tindrem?
6: Home, tindrem això.
0: L'anem ajudant,
1: Sí, tenim una mica de tot.
0: Quina és la teva preferida de l'actuació?
6: La meva preferida és Lord Don't Move That Mountain.
1: Aquesta queda molt xula.
6: És molt.
5: El Pere, que és és el veterano júnior.
0: No, és?
6: Júnior sol.
5: No, home, és veterano.
0: Portes menys temps,
5: Porta més temps aquí, però...
6: El repertori no el domino.
5: Però és un veterà del cant, perquè ja l'altra vegada que vam estar aquí ja vam explicar-ho.
0: Sí, vam explicar una mica la vostra trajectòria.
5: No és un que diu, ai, mira, m'agradaria cantar i vaig a cantar. No, és un senyor que ja
0: cantava.
5: Ja cantava i i aporta valor afegit. El que la part júnior és que, clar, ell, hi ha temes que això també ens ajuda a nosaltres, que gent que entra descobreix temes nous i ens els torna a posar en valor. Que a vegades, clar, nosaltres ens anem...
0: Anem
5: entrant temes nous i els antics allà queden, no? Fins que de cop i volta, pues, un dia, pues, fem... Què cantem? Pum, cantem una cançó. La cantem i algú dels que s'han incorporat nous, doncs, les descobreixen i li donen aquest valor que nosaltres ja, doncs, una miqueta l'havíem anat deixant de banda.
1: Sí, és veritat, això.
0: També és bonic, no?
5: Sí. Oh, i tant.
0: Aquestes aportacions noves.
5: No, perquè és que els repertoris estan per mantenir-los, no per oblidar-los.
0: Clar.
5: I això, i després, doncs, tu pots renovar, però renovar, doncs, jo què sé, 10 temes a l'any, això és pràcticament ingestionable.
1: És
5: ingestionable. Llavors, a veure, per ajudar el Pere, perquè clar,
6: li has fet una mica un atracament.
5: Nosaltres tenim el programa que que en principi està molt ben treballat, la nostra companya Núria, que ha fet un treball de maquetació i disseny fantàstic. Tindrem un programa a disposició de tothom que vagi al concert perquè vagi guiat i sàpiga de què es trobarà, i també alguns lletreros que farem. No ens cal fer promoció, sembla una mica pretensiós, però és que quan volíem fer la promoció resulta que ja està tot, sí, ja està tot ple. Però bueno, fem tres tipus de temes, uns temes que diríem que són temes de joia, d'alegria i del que li diem, pues, bueno, cançons per aixecar la veu, cançons de ritme
4: energètic,
5: d'energia, que són tres temes. Després tres temes més que els diríem que són temes de més orientats a l'esperança i a la mútua confiança. I després són uns temes que són, pues, bueno, de caminar plegats. Al final és tots els estats d'ànim que et pots trobar dintre de l'espectre del gospel i el que representa el gospel des del seu inici. Clar. Que és, pues, joia, introspecció i solidaritat.
2: Quin és el teu tema preferit, Isa, dels que tocareu, dels que cantareu?
4: El que ha tocat el Pere també m'agrada molt, però l'Smile m'agrada molt. Let Me Fly, bueno, és que totes, és que jo sóc molt gospel, jo des de jo vinc dels tallers de gospel, o sigui que...
2: Sí, tu tenies aquesta necessitat.
4: Jo sóc molt de música negra, a mi m'encanta el sol, m'agrada el funky, m'agrada la música negra. Llavors vaig trobant el gospel, a mi m'agrada cantar, i vaig trobant el gospel al meu lloc al món. És com, és una música que omple molt l'esperit, i a la vegada, mentre estàs cantant, ja et fa moure't una mica. Llavors és com, no sé, molt, molt satisfactori per mi. M'encanta.
2: Et deixes portar, no? En què penseu, sí, quan esteu a l'escenari?
1: Jo no equivocar-me.
4: Jo, eh?
5: Exacte. No, jo crec que és una de les coses
4: en gaudir-ho.
5: Que...
2: En gaudir-ho.
1: No, i a vosaltres se us nota moltíssim, sobretot Jordi i Isa, us es nota moltíssim que ho gaudiu, que ho sentiu.
2: Sí.
1: És que...
4: Tu no?
1: Gaudeixo... No, jo també, però jo també gaudeixo. Vosaltres és que és palpable, a mi m'agrada molt veure-us, la veritat.
2: Bueno, és contagiosa, la vostra energia quan us veiem, clar, tot i que estiguis...
5: Aquesta és l'expressió que diríem que més ens defineix en l'escenari. És l'altre dia el que va dir el director del cor de Piera, que va dir, hosti, m'he quedat bocabadat de l'energia que transmeteu. Aquest és, diríem, el concepte. Això, evidentment, és gràcies a l'Àlex, que és... perquè hi ha molts estils de direcció i l'Àlex és, amb això, és molt, molt perfeccionista, molt perfeccionista en el que hi ha més enllà del cantar. O sigui, és cantar molt bé, el tema molt maco, més difícil, però sobretot és, bueno, les dinàmiques, els detalls de la interpretació, quines, o sigui, és dir, posa't en el cap d'una cantant o un cantant negre de l'època aquella i quina emoció vol transmetre quan estàs cantant aquesta cançó. Quan això ho interioritzes, perquè al final ho has d'interioritzar, clar, el que flueix d'allà és més enllà de posar unes notes en solfa, és posar una interpretació. I aquí sí que és el que diríem, jo personalment sí que és veritat que una vegada ho interioritzes, pues, intento disfrutar tant com puc. Ara, jo els dies del concert estic... on està l'Àlex, que
4: sí, sí, sí, estem concentradíssims, sí, sí, molt concentrats, sí, sí, sí, no?
5: I és màxima concentració.
1: Però la gent, tot i que estem concentrats, la gent com que veu més el bé que ens ho passem, sí, que no això de no perdre el focus d'on està l'Àlex, que tots ho sentim, però no es veu des de fora.
5: Bueno, per això és el treball, eh?
1: Sí, clar, per això
5: dic
1: que
5: és el resultat del treball que portes fet, que quan arribes... En principi, quan arribes, saps que sortirà. No és allò, a veure què surt. No, clar, saps que sortirà.
2: I això passa per tota aquesta feina que heu fet d'assajos, per una confiança amb la directora i una feina, no, de seguiment, i també per gaudir al final de la pròpia actuació, no?

0: No, no ho he usat. No és el meu, però és molt divertit. No, no, no.
1: És un repte, també,
0: no? És un repte,
1: no?
0: Sí, sí, sí.
1: Com ho porteu la resta?
2: Si els veterans ja els costa, els novells, imagina't. Imagina't. Per mi és un dels reptes, vull dir, seguir els seus moviments. Sí. La seva expressivitat. Vull dir que
3: és complex. Però
4: ho hem aconseguit, no?
1: Sí, sí, ho aconseguiu sempre.
4: Home, ho aconseguiu sempre. Però...
0: I treus la vergonya, la cosa també es treu la vergonya, perquè
4: que sí.
0: Jo que en tinc bastanta, encara que no ho sembli, jo tinc molta vergonya, i moure'm i no sentir-me segura amb els moviments em fa molta vergonya, però bueno, és intentar dissimular-ho.
3: Hi ha trucs, eh? Sí. Hi ha trucs. Aquí la persona més, diríem... coreogràfica que hi ha és la Isa.
0: Totalment.
1: T'encanta el moviment. Tu necessitaves, no? Moure't també.
3: Si haguéssim de...
0: Ella quan no hi ha coreo se la inventa, també.
3: No, no, és el que és. Si haguéssim d'anomenar un responsable de coreografia, doncs seria la Isa.
5: Sí, és difícil o no?
1: No, no.
3: El que em suposa difícil és ella, perquè el dia que s'inventa una coreografia...
1: És per... Sí, quan m'invento una ja... Bueno, però no cal, però...
5: No cal tant, no?
1: Bueno, clar, per això
5: no perdre el focus de la veu també amb el moviment, que això sí que
3: aquesta,
5: és...
3: No, aquesta és la clau. I llavors, aquí també en uns trucs que ens va dir l'Àlex, que també ens treu la pressió de sobre, clar. Que és, hi ha moltes sincronies que no són fàcils. O sigui, mira, ara piques un peu a contra, pam, cliques, l'altre peu a contra, clac, llavors pim, pam, pum, hòstia, arribo, i canta.
0: Sí, sí.
3: I canta a sobre. Allà on no arribes fas veure,
0: i
3: el que has de procurar és que l'estètica conjunta no es destaroti,
5: i no passarà, perquè és veritat que ja porteu molta feina feta, molt recorregut, i que com dèiem en l'anterior ocasió us veiem gairebé a tot arreu, també té molt de valor que col·laboreu amb moltes entitats de la ciutat, i al final molta gent pot gaudir del gospel, no? Gràcies a tot aquest recorregut dels 10 anys que porteu a la ciutat. Us volia demanar acabar amb una mica de música, amb una mini actuació. Sabem que no tenim ni totes les veus, perquè crec que sereu al voltant de 40.
3: No, menys. Nosaltres som
1: 28, 30.
3: Ara faig una crida a tots els que vulguin venir, perquè arribem a ser 40, que és el nostre objectiu.
5: A veure si a la propera entrevista, Jordi, diem, sereu 40 persones a l'escenari, perquè la gent s'anima.
1: Segur que hi ha molta ànima gospelera al Prat, que no sap que existim, o sigui, que, per favor.
3: O que no s'atreveix, perquè potser es pensen que, uf, si no vens aquí amb un currículum, aquí no t'agafen.
2: Jo no ho sabia que existíeu quan l'estiu passat us vaig escoltar allà al darrere de la Torre Barcells, que és el que em va fer dir, jo vull cantar aquí.
5: Mira que bé, aquestes actuacions que també feu a tot arreu, serveixen perquè més gent s'hi animi. Al grup de gospel del Prat, teniu Instagram?
0: Sí.
5: Perfecte,
0: gospelprat.
5: I quins dies assageu?
3: Ara mateix estem fent el dijous a partir de les 9. A partir del curs que ve, no ho sé, però en principi aquest és l'horari. Normalment l'horari va en funció de la disponibilitat d'espais.
5: I de moment
3: a l'escola de música.
5: Doncs a Pau Casals, perquè si algú li genera curiositat ho pugui provar.
3: Pot estar un mes provant, perquè en un dia no ho saps.
5: Acabem amb música, com dèiem. Al final serà al voltant d'uns 30 a l'escenari. Avui tenim 5 representants del Gospel Prat. Quina cançó farem?
3: I gotta tenir un name, perquè té una estrofa que ens permet fer l'estrofeta amb una mica de veus.
5: Molt bé.
3: Atenció, no fem una mala imatge aquí ara.
5: Gospel Prat en directe al Planeta Prat.
1: 1, 2 i 1, 2. I got a new name over in glory, and it's mine, oh mine.

0: Te recordem el Cèntric, espai cultural, a partir de les 7 de la tarda. Quedaven 4 entrades, entreu a la web del Prat.covid per veure si encara en queden. I si no, apropeu-vos al Cèntric, que sempre hi ha algú que al final no pot anar. Gràcies, ha estat un plaer.
1: Moltes gràcies.
0: Gràcies a vosaltres.

0: Online.
1: Bueno,
2: aquí. Molt bé, moltes gràcies. Un tastet. Això tot estarà molt enriquit amb les diferents veus que tenim al Gospel Prat.
1: I tant.
2: Dissabte.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Fa només uns minuts que s'ha acabat el missatge que Lleó XIV ha fet al Congrés dels Diputats. Allà el Papa ha llançat un contundent missatge contra l'avortament i també l'eutanàsia.
2: La defensa de la vida humana no és una qüestió parcial ni un interès confessional. És una meta de civilització. Toda vida humana debe ser reconocida y custodiada desde su concepción hasta su ocaso natural, en cada circunstancia de su existencia. Cuando esta certeza se oscurece, los más vulnerables son las primeras víctimas.
1: Un papa que ha tornat a fer una crida a la concòrdia i contra les polaritzacions i a defensar els drets dels immigrants. Aquesta ha estat la primera vegada que un cap de l'Església Catòlica fa un discurs al Congrés on també ha parlat la seva presidenta. Una Francina Armengol que reclama la fi de tots els conflictes i el restabliment de l'ordre internacional i que ha agraït la presència del pontífex en un hemicicle que ha comptat amb la presència, volíem dir també, del govern espanyol i del seu president Pedro Sánchez i del gruix de diputats i senadors de tots els partits polítics excepte de Podem i BNG. A l'acte hi han assistit també alguns presidents autonòmics com el català Salvador Illa i expresidents com Aznar i Rajoy, però no Zapatero ni Felipe González. I de fet, Barcelona es prepara també per l'arribada del Papa demà i això ja es nota en diverses afectacions de la mobilitat. A Sants Montjuïc ja hi ha restriccions de circulació i estacionament. A l'entorn de l'anella olímpica de Montjuïc es veuen afectats els accessos a l'estadi olímpic, al Palau de Sant Jordi i també els principals vials de la zona. També a Ciutat Vella hi ha talls de trànsit i limitacions també d'estacionament a l'entorn de la Catedral de Barcelona i el Palau Episcopal. A banda, també s'han reforçat les línies de transport públic com els trens de l'R2 Nord. En les zones afectades, de fet, es recomana fer teletreball. I la vaga de biblioteques públiques fa un salt qualitatiu i deixa de ser un conflicte local per convertir-se en una mobilització de tot el sector a Catalunya. El que va començar com una vaga indefinida a Barcelona i a la Diputació s'estén ara a biblioteques municipals d'arreu del país en un model dispers entre ajuntaments, diputacions i Generalitat i regulat encara per una normativa dels anys 90. El sector denuncia dècades de precarització, manca de personal i desigualtats territorials i reclama també una actualització profunda del model bibliotecari català. I la Policia Nacional ha desarticulat a GURB un grup criminal que falsificava empadronaments per facilitar reagrupaments familiars irregulars. L'operatiu s'ha saldat amb 8 detinguts, entre ells el presumpte líder d'aquesta trama. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: El Prat Ràdio, 91.6 FM.
4: El Prat Film Office ha presentat els nous spots amb què reivindica el cinema fet a casa i el talent local.
5: Unes 300 persones han fet un crit contra el genocidi a Gaza en una concentració a la plaça de la Vila.
6: Aquest divendres, al Centre Cívic Jardins de la Pau, s'ha estrenat una nova edició de la Nit en Dansa.
7: Vols saber tot el que passa a la teva ciutat? Aquesta és la teva emissora, el Prat Ràdio, 91.6 de l'FM. Sintonitza'm.
8: La Caixa Negra amplia i canvia horaris, però l'essència és la mateixa. Si ja t'agradava el que fèiem, en tens més, i si no volies caldo, tassa i mitja.
9: Els divendres, de 8 a 10, seguirà sonant la millor black music que puguis escoltar al Baix Llobregat, aquí, al Prat Ràdio, 91.6 de l'FM.

Si us interessen la botànica, la geografia, la biologia o l'ecologia, no desconnecteu, perquè tot seguit arriba l'espai sobre medi ambient Guaita, que tenim.

0: guaita que tenim. Obrim la finestra per observar i comprendre el nostre entorn natural. Amb Sergi Corral.
1: Sigueu molt benvinguts un dia més al Guaita que tenim amb el biòleg Sergi Corral. Sergi, bon dia.
2: Molt bon dia, Ona.
1: Sergi, de què ens vols parlar avui?
2: Doncs avui parlarem de climes àrids, és a dir, semideserts i desèrtics.
1: Per tant, calor, no?
2: Calor. Podríem dir. Calor i poca humitat, elevada radiació, i això suposa una eixuta que ha de superar, evidentment, tothom qui visqui en aquestes àrees.
1: Doncs som-hi.
2: Bé, acabem de dir, bé, molt clar la introducció, perquè ja sabem que l'aigua és un bé escàs.
1: Uh-huh.
2: Això és un lema que formava part de moltes campanyes, no? De quan nosaltres estudiàvem, i també de moltes campanyes institucionals.
1: Bueno, i també perquè hem passat moltes èpoques de sequera,
2: sí.
1: Aleshores ens ho han inculcat també moltíssim, això de l'aigua és un bé escàs.
2: Doncs, evidentment. I un fet que pot semblar una mica paradoxal, tenint en compte que el 71% del planeta Terra és aigua.
1: Uh-huh.
2: Però clar, de tota aquesta aigua, només un 2,5% d'aquesta aigua és aigua dolça. Per tant, la disponibilitat baixa
1: en picat
2: moltíssim, no? I com hem dit avui, que parlarem d'aquestes regions àrides i semiàrides, i és evident que parlem de climes on plou poc, per poc que plou, com era el...
1: L'embarbussament.
2: I a sobre, on hi ha molta evaporació,
1: uh-huh.
2: És a dir, molta radiació solar. I pel mateix preu fa que en siguin uns climes càlids o molt càlids.
1: Uh-huh.
2: Anem a definir, primer de tot, què és cada cosa, què és un clima semidesèrtic o una zona semiàrida i un clima àrid. Vale?
1: Uh-huh.
2: Un semidesert o una zona semiàrida o clima d'estepa és una zona climàtica que a grans trets rep entre 200 i 400 litres per metre quadrat de precipitació anual.
1: Uh-huh,
2: en tot un any.
1: Això és molt poc,
2: Això és molt poc. Tenim climes semidesèrtics freds, com ara les estepes, tot a l'interior de la zona, l'interior de Rússia, de Mongòlia, de tota aquesta zona, que també coincideixen en zones molt continentals. Climes semidesèrtics càlids, com per exemple el nord d'Àfrica, Canàries i sud-est d'Espanya.
1: Uh-huh.
2: No oblidem que tota la zona d'Almeria, Múrcia, certs punts de Castella, La Manxa, la zona dels Montnegros, la zona d'Aragó, tots són climes semiàrids.
1: Uh-huh.
2: I tenim la figura de Köppen, que és el que fa les classificacions climàtiques, i només per donar una dada, ha dividit en molts grups de climes arreu del món, doncs aquestes zones semiàrides pertanyen als grups BSK i BSH.
1: Uh-huh, això ja és la nomenclatura aquesta més científica,
2: eh? Exacte, que no són cap banc ni cap cicle de cap banc, sinó d'aquesta classificació climàtica segons Köppen.
1: Uh-huh.
2: I una zona àrida és aquella que rep menys de 250 mil·límetres de precipitació l'any.
1: Per tant, aquesta encara és més seca, eh?
2: Exacte. I presenta una alta taxa d'evaporació, per tant humitats molt i molt baixes.
1: Uh-huh.
2: També s'anomenen zones desèrtiques i en tenim de càlides, temperades, fredes i glacials. La majoria d'aquests grans deserts càlids del món es concentren en dues franges específiques de latitud, entre els 15 graus i els 30 graus, tant de latitud nord com sud de l'Equador.
1: Uh-huh.
2: Un territori que ve dominat pel que s'anomena cèl·lula de Hadley i les altes pressions subtropicals. Aquí hi hem d'afegir els deserts polars, tant del nord com del sud, sobretot el desert antàrtic, on degut, en aquest cas, a un altre mecanisme, però també domini dels grans anticiclons i aire molt fred, les precipitacions són molt, molt escasses, i degut a aquestes baixes temperatures tampoc hi viu pràcticament res, vull dir, les condicions, d'acord? Per tant, el que defineix aquest tipus de clima, a part de les característiques pròpiament climàtiques, és la baixa disponibilitat d'aigua, que moltes vegades va combinada amb sòls molt pobres, amb terres molt pobres, és a dir, salins o sorrencs, cosa que fa que s'extremin molt més aquestes condicions i posin en situacions límits a vegetals, animals i humans.
1: Per tant, la vida aquí és complicada, eh?
2: Molt complicada.
1: Tant, no només pels humans, sinó també per les plantes i els animals.
2: Això mateix. I també hem de tenir present que els climes aquests semiàrids, sobretot els primers, els semidesèrtics, estan en expansió degut al canvi climàtic i la pujada de latitud d'aquestes regions i climes subtropicals. És a dir, d'aquesta cèl·lula de Hadley que parlàvem abans, a banda i banda de les regions equatorials, gairebé tira més cap al nord. Per part, va empenyent aquests climes semidesèrtics del Canari, del nord d'Àfrica, etc., cap a regions mediterrànies i cap a regions una miqueta més altes. Per tant, entrem en una nova normalitat també climàtica, que cada cop aquests climes més extrems van progressant una mica més al nord, i el Mediterrani viu un procés progressiu d'aridificació.
1: Per tant, terrenys que no eren semiàrids ara ho poden ser, no?
2: Ho poden ser, es van convertint, tal com van canviant, per exemple, tot el règim de pluviometries estacionals i regions del, sobretot de la meseta del centre d'Espanya, abans tenien una pluviometria més alta a primavera i ara es van convertint en una tardor, que la tardor sigui l'època més plujosa. Això vol dir que entren en un domini de clima mediterrani, i al mateix temps el clima mediterrani entra en un domini de clima semiàrid.
1: Per tant, aquí el canvi climàtic ens està canviant els escenaris, també.
2: Sí, sí, està canviant tots els escenaris. I davant aquestes característiques, evidentment, també és molt interessant veure les adaptacions, sobretot en el cas dels vegetals i els animals, en aquestes condicions tan dures, tan feixugues per viure. Les plantes s'han d'adaptar, podem dir, per partida doble, a la manca de disponibilitat d'aigua i, per altra banda, també a l'alta radiació i temperatura. Per tant, podem dir que el cicle dels vegetals s'escurça i pot arribar el cas fins i tot de fer-se intermitent en les zones desèrtiques més dures, no? Per exemple, ara recordo la zona d'Atacama, del desert de Xile, que no, les plantes només floreixen i germinen i fructifiquen i fan llavors els anys que hi ha precipitació, perquè pot haver-hi un any que no hi hagi pluja en tot l'any, que no plogui.
1: I aleshores no creixen aquestes plantes, eh?
2: No creixen. Quan en el moment que hi hagi, que hi ha pluja, la llavor germina, floreixen i tornen a fer llavor, però és un cicle molt efímer, molt curtet. No poden ser els cicles estacionals que estem aquí nosaltres acostumats, que ja en parlaven, eh? Una altra guaita de l'hivern, de la primavera, de l'estiu i la tardor. No, allà és el tot o res. Funcionen en el sistema binari, com els ordenadors, amb zeros i uns, podríem dir. Les plantes, per exemple, adopten estratègies com és arrels molt profundes, un sistema radicular molt profund per trobar aigua cap avall, fulles carnoses, fulles, les plantes crasses, els que aquí anomenem els cactus, eh? Però no només en plantes crasses com a cactus, sinó en arbres. Recordem, per exemple, arbres com el baobab, que té un tall, un tronc molt engruixit, perquè dintre acumula reserves d'aigua. Que no només, això és interessant, no només acumula aigua, sinó que serveix per dissoldre sals. Hem parlat abans que els sòls són molt salins, normalment. L'aigua aquesta, perquè la sal és tòxica pels vegetals, doncs aquesta aigua disponible serveix per dissoldre sals. És un mecanisme molt semblant a el que tenim aquí a les plantes que neixen arran de mar o que deixen a la vegetació, neixen a la duna litoral, que també han d'afrontar, encara que ploguin més de 500 litres l'any, han d'afrontar condicions semblants en aquestes zones semidesèrtiques. Una altra estratègia és evidentment les espines. Això ho veiem a les zones de sabana, per exemple, el típic documental que ens mostren les girafes i els elefants menjant les fulles, les acàcies, per exemple, moltes plantes d'allà tenen espines per evitar precisament aquesta depredació. O sigui, són plantes que tenen poques oportunitats de treure fulla, fruit i llavor, flor, fruit i llavor...
1: Com perquè se'ls amengin,
2: com
1: no?
2: Com perquè se'ls amengin, vale? Per tant, un mecanisme també molt especial.
1: Tot això pel que fa a les plantes, però i els animals, com sobreviuen?
2: Doncs mira, els animals, la principal adaptació és evitar les hores centrals del dia.
1: Les de més calor.
2: Les de més calor, per tant, sovinteja el comportament nocturn. I no ens pensem només en els animals, o sigui, la típica imatge d'un mexicà fent la migdiada a l'ombra amb el barret a sobre amb el d'allò, o imaginem, per exemple, com són els estius a Andalusia, a Sicília, al nord d'Àfrica, en aquestes zones més càlides, la gent no surt, no surt de casa fins a les 8 del vespre.
1: No, clar, perquè és, bueno, amb la calor tot costa més.
2: Exacte, és una adaptació. Els animals també s'adapten a necessitar menys aigua i beure menys cops al dia.
1: Perquè l'aigua és molt escassa.
2: L'aigua és molt escassa. Per tant, aquestes són les bàsiques. Però també, per exemple, tenir grans extremitats per radiar calor. Per exemple, la guineu del desert. I molts animals tenen orelles o potes molt grans, primes, plenes de vasos sanguinis. L'aire que passa al voltant d'aquestes zones refreda la sang ràpidament, funcionant com un radiador del cotxe. O sigui, una estratègia per refredar el cos, en podríem dir. Pells impermeables, com per exemple els rèptils o els insectes de cutícula molt gruixuda, que impedeix que l'aigua interna s'evapori a través de la pell.
1: Ah, carai, per no perdre les reserves d'aigua.
2: Exacte, són a vegades molt animals, com els insectes, que tenen aquesta respiració cutània. Per tant, s'han de protegir per evitar que aquesta aigua s'evapori. En plantes també passa una cosa similar. Per evitar la evapotranspiració, són plantes que a vegades tenen una capa de cera molt gruixuda a l'epidermis de la fulla. Així ho evita. I gran capacitat, per exemple, les plantes tenen un sistema, que són els estomes, que és per on respiren i poden perdre aigua, doncs es passen tancats molta part del dia. Per tant, l'equivalent amb animal, el pèl, el pelatge aïllant. Per exemple, agafem el sistema dels camells o els dromedaris, que tenen un pelatge molt gruixut a l'esquena, que impedeix que la calor del sol els arribi a la pell, i el color clar, per exemple, colors clars que reflecteixen la radiació solar, més que no pas colors foscos, com el negre, que aleshores provocaria que el cos s'escalfés moltíssim.
1: Que intel·ligents, que són els animals a l'hora de trobar estratègies.
2: Molt. I no només això, sinó l'aprofitament de l'aigua metabòlica, el que parlàvem abans. Animals que gairebé no beuen aigua en tota la seva vida i aprofiten aquesta aigua, l'obtenen desglossant químicament o trencant químicament els greixos de les llavors seques que mengen.
1: Ah, carai.
2: Beuen l'aigua del greix, de les llavors, d'altres elements que incorporen a la seva dieta, que no pas beure aigua, perquè beure aigua poden beure molt poca aigua. Fer urina ultraconcentrada.
1: Per no perdre aigua, també, no?
2: Exacte, per no perdre aigua. Són urins molt, molt espessos i excrements molt secs per no perdre aquest líquid. Gepa dels camells. La gepa dels camells no conté aigua, contràriament al que se'n creu, no? Sinó greix, concentrat tot el greix en un sol punt de l'esquena, evita que tinguin una capa de greix sota la pell de tot el cos, fet que els hi permetrà suar menys i refrigerar-se millor. A més, el cos crema el greix, quan crema aquest greix, i genera aigua com a subproducte. Per tant, també li va bé per hidratar-se. I la tolerància a la hidratació. Un humà, per exemple, pot morir si perd el 10 al 12% del seu pes en aigua. Un camell pot perdre fins un 30-40% del seu pes en aigua sense patir danys, ja que el sistema circulatori està dissenyat perquè la sang no s'espessi en excés.
1: Per tant, ja ho hem vist, tot de mecanismes diferents per sobreviure en aquests terrenys tan àrids, que és complicat, no? Perquè el que dèiem, l'aigua és molt escassa i l'aigua que és molt important per viure, no?
2: Ha de tenir una adaptació. Una adaptació, per exemple, que estem fent els humans per combatre aquests climes és la dessalinització de l'aigua, per obtenir aigua de mar. D'aquest 71% que parlàvem abans de l'aigua del planeta, doncs obtenir aigua de mar per poder beure, dessalinitzar-la. El que passa és que això també té conseqüències, perquè generes un residu salí sòlid, que la sal és tòxica per al medi ambient i té un consum energètic molt elevat. Per tant, són estratègies que fan totes les plantes, tots els animals, per combatre precisament aquesta aridesa i aquests climes tan secs. Costa d'imaginar, llocs on plou menys de 250 litres l'any, i deserts com, per exemple, Atacama, que pot passar anys sense veure ni gota ni gota.
1: Costa d'imaginar, però el que deies, que cada vegada aquests terrenys s'estan expandint més.
2: Exacte, el canvi climàtic és el que fa.
1: Doncs, Sergi, moltes gràcies i ens retrobem un altre dia, el proper guaita que tenim.
2: Fins la propera.
3: Ara tens una nova manera de contactar amb el Prat Ràdio i participar al Planeta Prat a través de WhatsApp. Apunta aquest número a la teva agenda. 639 47 67 01.
4: Poc més de 2.300 persones ja s'han subscrit a l'Ambici, la bicicleta compartida metropolitana.
5: El nou autobús entre el Prat i l'Hospital de Bellvitge entrarà en funcionament.
6: La Carxofa Prat torna a ser una vegada més la protagonista.
7: Vols saber tot el que passa a la teva ciutat? Aquesta és la teva emissora, el Prat Ràdio, 91.6 de l'FM. Sintonitza. Hey, hey, the blues is all right.
8: Hey, the blues is alright. Hey, hey, the blues is alright. The blues is alright. Right. Right. Roots right. Blues Radio és el millor programa de blues. Ens pots escoltar els divendres a les 10 de la nit per el prat.digital/ràdio. Hey, the blues is alright. It's alright. It's alright. It's
9: alright. Every day and night. El reafter de los domingos se llama Dance Tour. En el Prat Radio, cada domingo, de 3 a 5 de la tarde, la fiesta continúa. No acaba el fin de semana. El fin de semana acaba de comenzar con Dance Tour. JM Salinas te ofrece todas las mejores novedades de la música dance, la música dancey, la música dance. Bueno, da igual, la música chumba chumba. Súbete a nuestro avión y disfruta de las mejores novedades. Disfruta de los bonus tracks, de los remembers y, como no, de las mejores sesiones, esas que te editamos cada fin de mes. Y, como no, viajamos en nuestro avión a cualquier parte del mundo para descubrir lo que se escucha en ese país en concreto. ¿Dónde viajaremos? Ya sabes, cada domingo de 3 a 5 de la tarde, Dance Tour con JM Salinas. JM Salinas. JM Salinas.
10: Los sábados te invitamos a un viaje en el que conectamos la literatura con cine, música, teatro, arte y cómics. Viaje a Ítaca, el magazín cultural del fin de semana, todos los sábados de 10 a 1 en El Prat Radio.
11: Planeta Prat.

0: Sabies que...
1: Hi ha bacteris que poden sobreviure menjant roca. Un exemple són alguns microorganismes extremòfils que viuen en les profunditats subterrànies, lluny de la llum solar i gairebé sense nutrients orgànics. A diferència de plantes i animals, aquests bacteris no necessiten llum ni matèria orgànica per obtenir energia. En lloc d'això, aprofiten reaccions químiques entre els minerals de les roques. Per exemple, alguns oxiden ferro, sofre o hidrogen alliberats per processos geològics. Aquest mecanisme s'anomena quimiosíntesi. El més sorprenent és que alguns d'aquests ecosistemes existeixen a quilòmetres sota terra, en esquerdes de la roca on gairebé no arriba l'oxigen. Allà els bacteris poden viure molt lentament, dividint-se només unes poques vegades en anys o fins i tot dècades. Aquest descobriment ha canviat la manera d'entendre la vida. Durant molt de temps es pensava que gairebé tota l'energia dels ecosistemes provenia del sol, però aquests organismes demostren que la vida també pot basar-se directament en la geologia del planeta. A més, això ha fet pensar científics que formes de vida semblants podrien existir sota la superfície de planetes com Mart.
2: Aquesta setmana es posa en marxa la comissió tècnica que ha d'abordar el futur de l'aeroport del Prat.
3: Des d'aquest mes, el servei del vehicle elèctric compartit de l'Ajuntament del Prat compta amb 4 nous vehicles.
4: Arrenquen les obres de la nova residència municipal de la gent gran del Prat amb l'acte de col·locació de la primera pedra.
5: Vols saber tot el que passa a la teva ciutat? Aquesta és la teva emissora, el Prat Ràdio, 91.6 de l'FM. Sintonitza'm.
6: El Prat Ràdio, 91.6 FM.

0: Avui entra en vigor l'estat de preemergència per sequera que va aprovar fa tot just una setmana la Generalitat a l'entorn metropolità.
1: El Capri s'ha vestit de gala per acollir la preestrena de la imatge permanent, el primer llargmetratge de la pretenca Laura Ferrés i que va rodar de forma íntegra al Prat.
2: La votació no ha tingut sorpreses i totes les forces polítiques han revalidat la presidència de Sánchez.
3: Música, cultura, esport, entreteniment... Tot això i molt més aquí, al Prat Ràdio, 91.6 de l'EFM.
4: Serveis informatius, al Prat Ràdio.
5: Bona tarda, us parla Rocío Santa Eufemia. Barcelona es prepara per rebre el Papa Lleó XIV en la seva primera visita oficial a la capital catalana, un fenomen històric que es comença a notar a l'aeroport del Prat. A uns dies de l'arribada del pontífex, hi ha qui aprofitarà la seva estada a la ciutat comtal per intentar acudir a alguna de les seves aparicions públiques.
6: Habíamos programado este viaje con anticipación. Antes de saber que el Papa viajaba, pero si tenemos oportunidad, lo haremos con muchísimo gusto.
7: Hay que aprovechar esta oportunidad para poder tratar de verlo, ¿no?
5: La visita del Papa Lleó XIV comporta la implementació d'unes estrictes mesures de seguretat a Barcelona, com ara el tancament de parades del metro o els talls a nombrosos carrers. Moltes empreses han apostat pel teletreball per garantir la seva activitat mentre el pontífex sigui a la ciutat. La ciutadania i més concretament les generacions més joves han pogut prendre consciència sobre l'ampliació de l'aeroport i les conseqüències que comportaria a través d'un fanzine, un petit quadern amb activitats com unir punts, pintar o elaborar un collage. Escoltem la membre de l'organització Ni un pam de terra, Violeta Ezcurra.
8: Clar, fem potser una activitat més com a manifestació, més reivindicativa, que potser els nens, els infants no poden participar-hi tant. Llavors és una manera més lúdica de poder també reivindicar tot el que volem en contra de l'ampliació de l'aeroport i el respectar els espais naturals.
5: L'activitat arriba quan recentment s'ha convocat una gran manifestació a Barcelona el pròxim 20 de setembre per protestar contra l'ampliació de l'aeroport.
3: Esports.
5: I el conjunt del Rítmica Prat Corblau de la Lliga Iberdrola ha aconseguit classificar-se per la final del campionat, havent remuntat fins a 7 posicions a la classificació. Aquesta fita s'ha aconseguit gràcies als resultats aconseguits en aquesta darrera jornada per part de la Gisela Berzosa, que ha quedat primera en l'exercici de mans lliures, i també Senilla Gigits, que ha estat tercera en cinta. D'aquesta manera, l'equip ha quedat quarta en la segona fase i amb la suma de punts se n'han situat desenes, entrant així a la final de la Lliga Iberdrola. Doncs això és tot. De moment tornem a la una amb l'informatiu migdia.
9: Aquest cap de setmana s'està disputant a la platja del Prat el 9è campionat d'Espanya Màster de Pesca Mar Costa.
5: En marxa la 47a exposició col·lectiva d'artistes al Prat.
0: Últim esforç del Banc dels Aliments per trobar voluntariat a pocs dies del gran recapte que es farà aquest cap de setmana.
4: Cultura, actualitat, informació. El Prat Ràdio.
10: Cada matí de 9 a 1, tot el que passa al Prat t'ho expliquem aquí. A Planeta Prat.

tècnica, Marc Quinto a la producció i Neus Bou a les xarxes socials i, com sempre, gràcies a vosaltres, els i les oients, per acompanyar-nos cada dia. Salutacions de qui us ha parlat avui, la Isa Gonzalo Isla. Nosaltres tornem demà. Cuideu-vos!

Fins aquí el Plaer de Prat d'avui. Us deixem ara amb els serveis informatius del Prat Ràdio. Com sempre, agrair la tasca de col·laboradors i col·laboradores que cada dia fan molt més interessant el Planeta Prat. També del nostre equip, amb Sergio Villarà a part.

0: Es la una.
1: Serveis informatius al Prat Ràdio.

Bona tarda. Barcelona es prepara per rebre el papa Lleó XIV en la seva primera visita oficial a la capital catalana, un fenomen històric que es comença a notar a l'aeroport del Prat. A uns dies de l'arribada del pontífex, hi ha qui aprofitarà la seva estada a la ciutat comtal per intentar acudir alguna de les seves aparicions públiques. La visita del papa comporta la implementació d'unes estrictes mesures de seguretat a Barcelona, com ara el tancament de parades de metro o talls a nombrosos carrers. De seguida us repassem, però el dia ens ha deixat altres titulars.

0: Ni un pam de terra ha organitzat una activitat de conscienciació sobre els riscos de l'aeroport. De l'ampliació de l'aeroport ha estat amb la creació d'un fanzine pensat per joves i infants. El Prat Comunicació ha estat avui el primer mitjà local de Catalunya en organitzar un escape room d'educació mediàtica. Aquesta activitat, adreçada a alumnes de primer cicle de l'ESO, té l'objectiu de fomentar el pensament crític i la verificació digital. El Prat ha viscut una nova edició de la Shopping Night, una iniciativa en què 31 comerços de tot tipus han sortit als carrers de la ciutat per oferir a la ciutadania els seus productes i serveis. Als esports, el conjunt del Rítmica Prat Corblau de la Lliga Iberdrola ha aconseguit classificar-se per la final del campionat, havent remuntat fins a 7 posicions a la classificació. Ho repassem al Prat Esports de la mà del Jonathan Marí. Pel que fa al temps, jornada avui marcada pel sol i la pujada de temperatures, que ens deixarà uns dies marcats per l'estabilitat. Comencem el control tècnic amb Izan Trillo i Sergio Villari, qui els parla avui, Rocío Santa Eufemia. Barcelona es prepara per rebre el papa Lleó XIV en la seva primera visita oficial a la capital catalana, un fenomen històric que es comença a notar a l'aeroport del Prat. A uns dies de l'arribada del pontífex, hi ha qui aprofitarà la seva estada a la ciutat comtal per intentar acudir a alguna de les seves aparicions públiques.
1: Este viaje con anticipación, antes de saber que el Papa viajaba, pero si tenemos oportunidad lo haremos con muchísimo gusto.
2: Hay que aprovechar esta oportunidad para poder tratar de verlo, ¿no?
0: Al mateix temps, hi ha qui no amaga la passió que sent per l'arribada del Sant Pare a la ciutat. La visita del Papa Lleó XIV comporta la implementació d'unes estrictes mesures de seguretat a Barcelona, com el tancament de parades de metro o els talls de nombrosos carrers. Moltes empreses han apostat pel teletreball per garantir la seva activitat mentre el pontífex sigui a la ciutat.
3: Tenim aquesta oportunitat i llavors doncs, per no col·lapsar el centre de Barcelona i bueno, que altres persones tinguin possibilitat d'accés al centre.
4: Tenia miedo que coincidiera mi llegada con la llegada del Papa y no poder tomar el tren o no poder llegar al aeropuerto.
0: El sector dels taxis encara veu difícil fer una previsió del moviment que es pugui generar durant els pròxims dies.
5: No, de moment no tinc cap. De moment no. Imagino que a partir d'avui o demà ja tindrem algú. Imagino que sí. Però de moment no.
6: Supongo que para el Papa vendrá gente, sí. Por lo que estoy viendo en Madrid es una barbaridad. Es una pasada. De momento gana el Primavera Sound 1-0.
7: Es un turismo que no, como no lo tenemos por la mano, no sé cómo puede resultar.
0: El Papa Lleó XIV arribarà a Barcelona dimarts 9 de juny quan se celebrarà una vigília d'oració a l'Estadi Olímpic Lluís Companys amb l'actuació musical del pretenc Alfred García. La seva visita culminarà dimecres 10 de juny amb la Santa Missa a la Sagrada Família i la benedicció de la Torre de Jesucrist.
8: Medi ambient.
0: La ciutadania i més concretament les generacions més joves han pogut prendre consciència sobre l'ampliació de l'aeroport i les conseqüències que comportaria a través d'un fanzine, un petit quadern amb activitats com unir punts, pintar o elaborar un collage. Escoltem Violeta Azcurra, membre de l'organització Ni un pam de terra.
9: Clar, fem potser una activitat més com a manifestació més reivindicativa, que potser els nens, els infants no poden participar-hi tant. Llavors és una manera més lúdica de poder també reivindicar tot el que volem en contra de l'ampliació de l'aeroport i el respectar els espais naturals.
0: L'activitat ha estat organitzada per Ni un pam de terra i s'ha dut a terme a la plaça Pau Casals, on algunes famílies s'han apropat i fins i tot col·laborat omplint el fanzine amb els seus infants.
9: Al buscar les 7 diferències entre dos mapes i per veure com comparar com ha canviat el territori en aquests últims anys. Tenim també l'activitat de connectar punts, si ens surt una imatge una mica sorpresa. També tenim l'emparellar a partir d'un joc entre el polític i qui ha dit aquesta frase que havien sortit. Va relacionat una mica també amb memes del nostre dia a dia, doncs.
0: L'activitat arriba quan recentment s'ha convocat una gran manifestació a Barcelona el pròxim 20 de setembre per protestar contra l'ampliació de l'aeroport.
9: Nosaltres anirem, formarem part, ni que sigui donar imatge, donar presència, perquè al final és el que es necessita, implicació de la gent per poder aconseguir alguna cosa.
0: La manifestació convocada per Aeroport arribarà just 5 anys després de la darrera d'aquesta magnitud.
10: Segueix-nos a través de les xarxes socials. Som a Facebook, Twitter i Instagram amb el nom El Prat Ràdio.
0: El Prat Comunicació ha estat avui el primer mitjà local de Catalunya a organitzar un escape room d'educació mediàtica impulsat per la xarxa audiovisual local i l'entitat Learn to Check. Aquesta activitat, adreçada a alumnes de primer cicle de l'ESO, té l'objectiu de fomentar el pensament crític i la verificació digital entre els adolescents a través de la gamificació. El projecte compta amb la col·laboració de mitjans locals com el Prat Ràdio, que ha participat d'aquesta primera jornada. L'Escape Room s'ha dissenyat per professionals de la verificació i periodistes locals que han elaborat una sèrie de proves en què l'alumnat ha d'aprendre com saber si una notícia és falsa o real, com detectar imatges manipulades o aprendre com funciona la desinformació. Així mateix, el projecte s'ha dissenyat en clau local per tal que les emissores de cada municipi adherit a la xarxa puguin adaptar a la seva realitat i per fomentar el consum de mitjans de proximitat. Passant 7 minuts de la una, fem una petita pausa i tornem de seguida.
11: Assegurances Baltasar. Assegurances de vehicles, de locals, de negocis, d'indústria, de vida, de la llar. Assegurances Baltasar, Avinguda Verge de Montserrat 38. Telèfon 93 370 02 99. Visita la nostra web baltasarmediadores.com.
12: Assegurances Baltasar patrocina les retransmissions de l'AE Prat.
13: Torna l'estiu. Tornen els plans, les ganes de moure's, de viatjar. I també tornen els 10 dies Kia del 4 al 15 de juny. Ves al teu concessionari i aconsegueix el teu Kia des de 14.800 euros finançant amb Banco CTLM. És el teu moment. Consulta les condicions a kia.com. Kia, soci oficial de la FIFA.
14: Ven a Delta Prat, concessionari oficial Kia en Prat de Llobregat o visita-nos en kia.com.
15: Comerç.
0: El Prat ha viscut una nova edició de la Shopping Night, una iniciativa en què 31 comerços de tot tipus han sortit als carrers de la ciutat per oferir a la ciutadania els seus productes i serveis. Fins a les 10 de la nit, els aparadors i els comerciants han ocupat la via pública amb un objectiu: cridar l'atenció a nova clientela, dinamitzar les vendes i mostrar l'atractiu del comerç local de manera conjunta. Escoltem alguns dels comerciants participants.
16: Jo en concret tinc material infantil, ¿vale? Sobretot amigurumis, en què ara no porto gaires, i joieria. Em dedico també al col·lectiu LGTBI. Tinc dos marques, Rosa Chicle, i l'altra marca que és del col·lectiu es diu Rose.
17: Yo vendo cookies, son artesanales, son hechas por mí en concreto. Y bueno, mi idea es acercarme al cliente porque yo trabajo bajo pedidos y online. Entonces esto me permite que tener una venta mucho más cercana con el cliente, y es lo que a mí más me gusta al fin y al cabo.
18: Y yo, un pedacito de ti, soy de moda exclusiva, tallas grandes, y sobre todo ahora nos hemos especializado en todo lo que es acero, en la joyería de acero, y la verdad que está funcionando súper, súper bien. Estoy muy contenta.
0: La jornada ha estat amenitzada per diferents activitats paral·leles, com un pintacares infantil a Verge de Montserrat, un taller fotomató al carrer Ferran Puig, o exhibicions de ball i zumba a la plaça de Catalunya, on també hi ha hagut espais de degustació, i l'inici d'una gincana infantil en què hi participava. Qui participava havia de recórrer fins a 8 punts neuràlgics diferents, tot capturant instantànies per rebre un obsequi final.
19: És bastant guai perquè a vegades els veus així com passejant, a vegades ja ho han vist tot, o a vegades no saben gaire cap on anar, i a vegades és una excusa perquè vagin a veure la fila i dius, mira, així aprofitareu i la veureu tot. A vegades els envia, vull dir, arriben a punts que no hi arribarien, o es fixaran en coses que si no s'haurien fixat, que a vegades són importants del municipi o del poble o del comerç, i llavors també, bueno, d'alguna manera fan família també.
0: Del trànsit a vianants que passen, nombrós especialment al capvespre, ara que s'apropa l'estiu, una petita part s'atura, curioseja i esbrina. I aquesta, una altra petita part, compra productes si es guarda el nom del comerç per properes ocasions. Una interacció directa que valoren especialment els comerços participants, tant aquells amb local físic com els dedicats a la venda online.
18: Muy bien, la gente siempre que sales a la calle es súper agradecida, le encanta más, es como más el tú a tú, la verdad que funciona muy muy bien, en mi caso, genial.
17: Bueno, yo tengo la gran suerte de que los clientes van, si saben que estoy, vienen, pero sí que es verdad que también hay mucha gente que no me conocía, se ha parado a ver el stand, la mesa, oye, quién eres, qué haces, y bueno, pues te da nuevos clientes también.
16: Moltes vegades et pregunten si tens xarxes socials, si tens alguna pàgina web, a vegades ens demanen el telèfon perquè volen fer un encàrrec, o sigui que la veritat és que està molt bé.
0: La Shopping Night, amb més d'una dècada de vida, consolida d'aquesta manera el seu posicionament com una de les principals cites del comerç local al Prat.
20: El Prat, ciutat metropolitana.
0: A l'àrea metropolitana de Barcelona, més de 500.000 de persones són especialment vulnerables a les onades de calor, que cada cop són més freqüents i intenses. Davant d'aquest escenari, l'AMB amplia la xarxa de refugis climàtics fins als 36 municipis i també incrementa un 31% els espais disponibles, incorporant per primer cop comerços com a microrefugis. Tot plegat arriba en un context de canvi climàtic en què cal adaptar els municipis davant l'augment de temperatures. Les mesures passen per dissenyar l'urbanisme de les ciutats des d'una perspectiva climàtica amb més ombres i menys asfalt, ho explica el conseller delegat d'Acció Climàtica de l'AMB, Guille López.
21: Davant d'aquest nou context, cal fer exactament una prevenció i una adaptació dels nostres municipis a aquesta nova realitat, i en aquest sentit hi ha dos actuacions que són primordials. Per una banda, l'urbanisme, com dissenyem els carrers, que cal fer un urbanisme des d'una perspectiva climàtica, això vol dir amb moltes més ombres, també reduint com a l'asfaltat, no? Hi ha l'efecte illa de calor, on els municipis sempre tenen una temperatura 2, 3, 4 graus per sobre de l'entorn més rural.
0: Les altes temperatures tenen efectes en la salut de les persones, especialment en aquelles més vulnerables. Ara com ara, l'AMB la xifra en més de 500.000.
21: Des de l'àrea metropolitana hem fet un estudi de l'índex de vulnerabilitat a l'entorn metropolità, en aquests 36 municipis al voltant de Barcelona, i trobem que sobretot en aquells barris on hi viu més gent i no té un accés a infraestructura verda, parcs o entorns climàticament sostenibles, doncs fa que aquestes persones estiguin més exposades a aquestes altes temperatures i no tinguin una alternativa on refugiar-se.
0: El 86,7% de la població té un refugi a menys de 10 minuts. La xarxa metropolitana de refugis climàtics enguany arriba als 36 municipis.
21: En total, la xarxa metropolitana de refugis climàtics són 319 refugis, que són principalment tant equipaments municipals com parcs i piscines municipals, i estan pensades aquesta xarxa amb la lògica que us explicava abans, no? Que aquelles persones que no disposen d'una alternativa perquè no tenen aire condicionat a les seves llars o perquè no poden sortir de la ciutat, doncs disposin d'espais municipals on puguin, en aquelles hores de més calor o quan ho necessiten, poder recuperar la temperatura i poder tenir llocs d'estada.
0: En total són 319 espais adaptats, entre els quals parcs i equipaments públics que han de complir alguns requisits.
21: Que els parcs metropolitans i els parcs municipals funcionen com a refugis climàtics precisament si tenen accés a l'aigua i es garanteix aquesta densitat de vegetació. Amb els centres cívics el que fem és sobretot, primer de tot, fer una formació amb el personal que treballa en aquests centres, perquè al final no deixa de ser una activitat complementària, la de refugi climàtic, i el que sí que hem treballat, com bé apuntaves, i hem anat millorant el tant per cent de centres que estiguin oberts tant caps de setmana com a ple estiu, de forma que actualment més de la meitat dels equipaments municipals que es posen a disposició de la xarxa durant tant caps de setmana com els mesos d'estiu estaran disponibles.
0: Enguany també s'incorporen com a novetat una cinquantena de comerços locals identificats amb un adhesiu a l'entrada.
1: Bon dia, molta calma.
21: A les botigues, a l'entrada, hi haurà una enganxina que diu que aquell comerç forma part de la xarxa, i incorporant-los el que ens permet és visibilitzar aquesta problemàtica, guanyant capil·laritat en quant a espais disponibles per fer aquest servei, que tingui climatitzat, que tingui la possibilitat d'oferir aigua i que tingui un lloc per seure, i alhora els oferim als comerços una petita formació perquè sàpiguen com actuar quan es troben en situacions com la d'un cop de calor.
0: Podeu consultar la xarxa de refugis climàtics a través de l'Ajuntament de cada municipi i també de l'àrea metropolitana de Barcelona.
2: El temps.
0: I ara sí, repassem la informació meteorològica saludant a Luismi Pérez. Bon dia, Luismi.
1: Bon dia, molta calma, la que tenim a hores d'ara gran part de Catalunya, i amb una temperatura que s'està enfilant un palet més que la d'ahir, sobretot ja serà aquesta tarda quan la calor es tornarà a intensificar respecte a les últimes tardes, i arribarem a fregar els 35 graus a l'ombra a les comarques de Ponent, sobretot al Segrià. Ara bé, aquesta mateixa calor ajudarà que els núvols vagin creixent i acabaran espetegant alguns ruixats, els primers cap a l'Ebre, sobretot al massís del Port. I per una altra banda, a l'Alt Pirineu, ja gairebé a la Catalunya Nord, però algun d'aquests xàfecs avançada la tarda entrarà per gran part del Ripollès, de la Cerdanya, de la Garrotxa, de l'Alt Empordà. Independentment, durant la tarda i vespre, alguna gotellada, però ja molt dispersa, amb algun tro també despistat, hi haurà les comarques de Ponent, la Catalunya Central, Tarragona i Barcelona. Remarquem, ruixats, fugaços i poc importants. El dimarts baixa la temperatura i els núvols aniran a més. De fet, al matí amb alguna pluja al Pirineu, durant la tarda entre Girona i Barcelona, d'una forma fugaç.
0: I pel que fa a la situació marítima?
1: Una situació marítima variable i una mica canviant, la que tindrem al llarg de les properes hores. De moment, el que queda d'aquest dilluns, el vent dominant serà de sud, sud-oest, un palet més reforçat a la Costa Brava i amb marejol en general, tot i que ja a última hora de la tarda, bàsicament quan es faci de nit, entrarà una mica de tramuntana o gregal més aviat a la Costa Brava, i això farà que hi hagi una mar més esvalotada. Durant la nit de dilluns a dimarts i dimarts al matí tindrem fins i tot forta maror, mar en fora, en aquesta Costa Brava. Per tant, un canvi de vent destacable, al igual que el dimarts al matí el canvi de vent que hi haurà a la Costa Daurada, sobretot del Baix Camp cap al sud, on entrarà una mica de mestral. En canvi, a la costa barcelonina continuarà bufant el vent del sud, que de fet també tindrem durant la tarda del dimarts, vent del sud que es reforçarà fins i tot a la Costa Daurada. Per tant, viratges de vent destacables i amb mar una mica espessa les properes hores. N'estem pendents a la xarxa.
0: Estarem pendents, Luismi, gràcies.

0: Avui hem parlat de com es prepara Barcelona per rebre el Papa Lleó XIV en la seva primera visita oficial a la capital catalana, un fenomen històric que ja es comença a notar a l'aeroport del Prat. El Prat Comunicació ha estat avui el primer mitjà local de Catalunya en organitzar un escape room d'educació mediàtica, una activitat adreçada a alumnes del primer cicle de l'ESO amb l'objectiu de fomentar el pensament crític i la verificació digital. El Prat ha viscut una nova edició de la Shopping Night, una iniciativa en què 31 comerços de tot tipus han sortit als carrers de la ciutat per oferir a la ciutadania els seus productes i serveis. I a l'àrea metropolitana, més de mig milió de persones són especialment vulnerables a les onades de calor. Davant d'aquest escenari, l'AMB amplia la xarxa de refugis climàtics fins als 36 municipis i incrementa un 31% els espais disponibles. I ara sí, fins aquí l'informatiu migdia d'avui, dilluns 8 de juny. Tot seguit us deixem amb el Prat Esports de la mà del Jonathan Marín. Nosaltres tornarem a les 5 amb el butlletí informatiu. Que passin un molt bon dia.
1: Han sortit de l'aeroport de Prat aquest matí quan un avió Airbus A321 procedent d'Istanbul ha fet un aterratge d'emergència per una amenaça terrorista.
2: La cooperativa obrera de vivendes i l'Ajuntament del Prat han inaugurat els 101 habitatges de lloguer assequible i estable construïts a l'Avinguda 11 de setembre.
3: La borrasca Harry arrasa amb la platja del Prat.
4: Vols saber tot el que passa a la teva ciutat? Aquesta és la teva emissora, el Prat Ràdio, 91.6 de l'FM. Sintonitza'm.
5: Tens un comerç al Prat?
6: Hi ha 63.157 persones al Prat que poden anar a la teva botiga. Però saben on ets? Anuncia't al Prat Ràdio.
7: 93 478 5360
8: 93 478 5360
5: Al Prat tot resulta ben pagat.
9: The blues is all right. Roots Blues Radio és el millor programa de blues. Ens pots escoltar els divendres a les 10 de la nit per elprat.digital/ràdio. The blues is all right. It's all right. It's all right. It's all right. It's all right. Every day and night.
10: Time for DJ.
11: En el 107.2 de Radio Despí y en el 91.6 del Prat Radio.
12: El reafter de los domingos se llama Dance Tour. En el Prat Radio, cada domingo, de 3 a 5 de la tarde, la fiesta continúa. No acaba el fin de semana. El fin de semana acaba de comenzar con Dance Tour. JM Salinas te ofrece todas las mejores novedades de la música dance, la música dancey, la música dance. Bueno, da igual, la música chumba chumba. Súbete a nuestro avión y disfruta de las mejores novedades. Disfruta de los bonus tracks, de los remembers y, como no, de las mejores sesiones, esas que te editamos cada fin de mes. Y, como no, viajamos en nuestro avión a cualquier parte del mundo para descubrir lo que se escucha en ese país en concreto. ¿Dónde viajaremos? Ya sabes, cada domingo de 3 a 5 de la tarde, Dance Tour con JM Salinas.
13: Juan López en los controles, la fiesta va a explotar.
14: Escúchanos cada sábado desde las 2 en el Prat Radio.
13: Dimensión divertida, ven y únete a bailar con Juan López y Dimi, no te puedes parar.
14: La música variada y de fiesta para toda la familia te espera.
15: Itinerarios, un vuelo sin motor por 5 continentes alrededor de la música y del tiempo. Todos los lunes de 9 a 11 de la noche en el Prat Radio.
16: El jazz ha arribat al Prat Radio i ha arribat per quedar-se. Cada diumenge de 10 a 11 de la nit, un recorregut apassionat i apassionant als estàndards imprescindibles de la nostra música. Jazz setmanal, jazz per tots els afeccionats, els de sempre, els que s'acaben d'incorporar i els que ho són i encara no ho saben. Jazz setmanal, cada diumenge de 22 a 23 hores.

0: La Caixa Negra amplia i canvia horaris, però l'essència és la mateixa. Si ja t'agradava el que fèiem, en tens més, i si no volies caldo, tassa i mitja.
1: Els divendres, de 8 a 10, seguirà sonant la millor Black Music que puguis escoltar al Baix Llobregat, aquí, al Prat Ràdio, 91.6 de l'FM.
2: L'espai de la Granja de la Ricarda ha acollit la primera edició del Parc de Nadal.
3: Èxit de la 52a Fira Avícola de la Raça Prat.
4: Un any més, el Prat Ràdio es converteix en ajudant dels Reis d'Orient, amb la campanya solidària de recollida de joguines de la Creu Roja del Prat.
5: I el Prat al Pessebre Vivent és un dels moments més esperats de l'època nadalenca.
6: El Prat Ràdio t'ho vam explicar. El Prat Ràdio sempre present en tot el que passa al Prat.
7: Bienvenidos a la Cosme FM, tu ventana radiofónica en el Prat Radio.
8: Dimarts sí, dimarts no, escolta la Cosme FM.
9: Martes sí y martes no.
10: ¿Quieres conocer lo que pasa en el barrio de San Cosme? Recuerda, martes sí, martes no, te lo contamos.
11: Martes sí, martes no.
8: Martes sí, martes no, escucha la Cosme FM.

0: busca y crea nuevos recuerdos junto a nosotros. Novena temporada de Mate, Tango y Folclore. Miércoles, 15 horas, acá, en el Prat Radio. Te abrazamos.
1: La moto de Sasha, todos los martes de 9 a 10 de la noche. Un programa donde hablaremos de... No recuerdo nada. La moto de Sasha... Esto es absurdo. La moto de Sasha, un programa de...
2: ¿Te'n recordes dels vinils que giraven al tocadiscos? Això és història viva. Tots els dijous de 8 a 9 de la nit, la música del segle passat posa la màquina del temps en marxa. Hits, curiositats i històries que va fer vibrar tota una generació. Música del segle passat, 91.6 de l'FM, al Prat Ràdio.
3: Loco, tu ets perfecta?
4: No ho sé.
3: I tu?
4: Pues clar que sí.
3: I tu, que ets perfecta?
5: Però n'hi ha algú perfecte?
3: No ho sé.
6: Clar que no.
3: No?
6: No, no hi ha ningú perfecte.
7: Cada diumenge de 7 a 8 del vespre al Prat Ràdio, Ningú és perfecte, amb Sandra L.B.

0: Molt bona tarda, què tal? Salutacions d'un servidor Jonathan Marín. Passen 48 segons de dos quarts de dues de la tarda. En aquesta edició migdia d'avui parlarem de tot el que va succeir durant el cap de setmana on hem tingut grans resultats. Un exemple és la Rítmica amb la seva classificació per a la final de la Lliga Iberdrola per part del conjunt del Rítmica Prat Corblau. Però també hem tingut bones notícies que ens arriben des del rugbi en cadira de rodes i també en natació. De tot això ara en parlarem en una estona. També repassarem els actes esportius d'aquest cap de setmana a la nostra ciutat, on destaca el Patinafest, una cita que ha posat a la nostra ciutat a l'epicentre del món del patinatge freestyle amb la celebració dels campionats de Catalunya de skateboarding, scootering i roller freestyle. I no ens oblidem del motor, perquè hem tingut gran premi d'Hongria amb motos, encara que no ens han anat tan bé com a Itàlia la setmana passada. Joel Esteban ha quedat 13è classificat. Com sempre, abans de començar, ja sabeu que ens podeu seguir a través de les nostres xarxes socials, a l'Instagram, al Facebook i al compte de la xarxa X, @elpratesports. I ens podeu escoltar en directe des del web del Prat.radio i a la 91.6 de la FM. A la part tècnica m'acompanya el Sergio Villar i Lizantrillo. Per tant, comencem. Benvinguts i benvingudes. Arrenca el Prat Esports.
1: Escoltes el Prat Esports.

0: El conjunt del Rítmica Prat Cor Blau de la Lliga Iberdrola ha aconseguit classificar-se per a la final del campionat, havent remuntat fins a 7 posicions a la classificació. Aquesta fita s'ha aconseguit gràcies als resultats aconseguits en aquesta darrera jornada per part de la Potàlava Gisela Berzosa, que ha quedat primera en l'exercici de mans lliures, i també de Ksenia Zizic, que ha estat tercera en cinta. D'aquesta manera, l'equip ha quedat quart en la segona fase i amb la suma de punts se n'ha situat en desena posició, entrant així a la final de la Lliga Iberdrola. I seguim amb bones notícies. En aquest cas, ens arribem des de Toledo, perquè el pretenc Javier Quiles ha tancat una temporada rodona amb la consecució del Campionat d'Espanya per Autonomies de Rugbi en cadira de rodes. A la final, Catalunya s'ha imposat a la selecció andalusa 55-48, un partit que s'ha decidit en el darrer tram de l'enfrontament. El Potàlava afrontava aquesta cita després d'haver guanyat l'Europeu B amb la selecció espanyola a Saragossa, i anteriorment s'havia proclamat campió de Lliga amb el Buc, equip que continua manant amb mà de ferro al campionat de Lliga i que, fa vora 3 mesos, va revalidar el títol a Valladolid. I d'aquest esport passem ara a la natació, perquè s'ha disputat aquest passat cap de setmana el campionat d'aigües obertes a Amposta, i el Club Natació Prat ha aconseguit un total de 5 medalles en categoria màster. Marc Serrano en més 30 anys i Xavi Torres en més 45 han guanyat la plata en els 3.000 metres, i Lídia Joaquín en els més 35 anys, Marco Siles en els més 40 i Dani Castellanos en el més 45 anys han assolit la medalla de bronze. I de bones notícies passem ara a una no tan bona. Aquest cap de setmana s'ha disputat el campionat natural de Strongman Europe, Strongest Men and Women, una competició enfocada en atletes naturals que s'ha fet al recinte de Doncaster Dome, a Anglaterra. En aquesta prova classificatòria pel Mundial teníem el pretenc Pau Padial competint, que debutava en aquesta competició. I l'atleta Potàlava afrontava la cita amb l'objectiu de ficar-se entre els 5 primers de la seva categoria, que és la de menys 72 quilos. Si ho aconseguia, es classificava pel Mundial, però malauradament no ha pogut ser i ha quedat 6è. I no abandonem l'actualitat esportiva, perquè s'estan disputant durant aquest cap de setmana i els propers els play-off d'ascens, i ens interessen en clau Associació Esportiva Prat per saber si pot aconseguir un ascens compensat. Recordem que els Potàlaves necessiten que guanyi la Pobla i també el conjunt català de tercera federació, per tant que pugi a segona federació, a segona ref. Doncs bé, pel que fa al duel entre la Pobla i el Sant Mauro, s'ha disputat el primer partit d'aquesta final i de moment avantatge per la Pobla, que ha guanyat 1-2. Es va avançar amb un gol d'Eric Mora en el 27, va empatar després per part del Sant Mauro Gerard Marquillas en el 61, i en el 73 Àlex Beamuz va marcar l'1-2 definitiu. Ara s'ha de disputar la tornada. La tornada serà aquest dissabte a les 7 de la tarda. Pobla-Sant Mauro. Recordem que amb aquesta victòria la Pobla necessita no perdre el partit, és a dir, un empat ja li serveix. En cas de derrota, si és per la mínima, aniríem a la pròrroga i després a la tanda de penals, i evidentment si el Sant Mauro guanya de més d'un gol, seria l'equip guanyador. Per tant, aquí hem d'anar amb la Pobla, necessitem que la Pobla s'emporti aquest play-off d'ascens. I aquesta és una pota. L'altra pota per assolir aquest ascens compensat per l'Associació Esportiva Prat passa perquè guanyi el conjunt català el play-off d'ascens a segona federació. I teníem la tornada de les semifinals entre Badalona i Cornellà. El Badalona havia de remuntar el resultat de l'anada, que era un 4-1 a favor del Cornellà, i ho va aconseguir. 3-0, 48. En el minut 48, Josué Rodríguez va marcar l'1-0. En el 68, Antoni Larrosa va marcar el 2-0. I en el temps d'afegit, Marco Martínez va fer el 3-0. Un resultat que feia que el partit s'anés a la pròrroga. Una pròrroga que no acabaria en penals, perquè si no hi havia un gol del Cornellà, el partit acabaria amb aquest 3-0, i amb el 3-0 el guanyador és l'equip que ha quedat millor a la Lliga, i en aquest cas és el Badalona, que va quedar segon. El Cornellà va ser tercer al campionat. Per tant, el marcador no es va moure, el Badalona va defensar aquest marcador, aquest 3-0, el Cornellà no va aconseguir marcar el 3-1 i, per tant, amb el resultat de 3-0 la cosa queda 4-4 i el desempat és la classificació en el campionat, que, per tant, doncs, va caure a favor del Badalona amb aquesta segona posició. I, doncs, no només volíem saber quin seria l'equip català que disputaria aquesta final, sinó també quin seria el seu rival. L'Arteixo i el Compostela es medien en aquesta tornada també de les semifinals i l'avantatge era per l'Arteixo, que havia guanyat 2-1 a casa. Per tant, el Compostela necessitava guanyar el partit mínim d'un gol per enviar el partit a la pròrroga i, a més, d'un gol per emportar-se a l'eliminatòria. Doncs bé, 2-1, mateix resultat que l'anada, en aquest cas, això sí, a favor del Compostela. I, clar, doncs què va passar? Doncs com a la semifinal catalana, partit a la pròrroga i l'Arteixo necessitava un gol més que no va arribar i, per tant, també 2-1 i com el Compostela va quedar segon a la Lliga i l'Arteixo tercer, doncs el Compostela que jugarà aquesta final del play-off d'ascens a segona federació. I quin és el calendari? Quins són els horaris? Doncs tenim el partit d'anada entre Badalona i Compostela. L'anada jugarà a Santiago de Compostela el diumenge 14 de juny a les 6 de la tarda, si no vaig errar, a les 7 de la tarda. O sigui que tenim l'anada diumenge 14 a Santiago de Compostela a les 7 i la tornada la tenim diumenge 21 a Badalona a les 6 de la tarda. Necessitem, evidentment, doncs que el Badalona s'imposi al Compostela. En aquest cas sí que si el partit va a la pròrroga, després tindríem tant de penals. I dit això, abans d'anar amb motociclisme, hem de dir que aquest dissabte es va celebrar doncs, el tradicional torneig Bienvenido a Guado al Julio Méndez, un acte que serveix com a festa de cloenda de la temporada de l'Associació Esportiva Bàsquet Pretenc. I ho repassem tot plegat amb aquest reportatge del company del Prat Esports, Kevin Hurtado.
1: Aquest dissabte s'ha celebrat el Julio Méndez la 21a edició del Memorial Bienvenido a Guado, un torneig que marca el final de temporada per tots els equips de l'Associació Esportiva Bàsquet Pretenc i que rep el nom d'un dels fundadors del club l'any 1994. L'E-Bàsquet Pretenc tanca una temporada on el sènior masculí ha complert amb l'expectativa de la permanència i on el sènior femení ha debutat de forma molt meritòria a la segona catalana.
2: El masculí, per mi, ha competit correctament, ha mantingut la categoria i, per tant, podríem dir que estem satisfets. El femení, per nosaltres, és un èxit, perquè el femení, hem de recordar que la temporada passada va pujar de la categoria, érem noves a la categoria, amb el mateix equip que va competir la temporada passada, i no sol hem mantingut la categoria, sinó que hem quedat sisenes. Per tant, és un èxit aclaparador del bàsquet femení.
1: Una temporada on la base del club ha augmentat, així com la seva competitivitat en les diferents categories.
2: Enguany hem tingut més nens i nenes, hem fet moltes vegades els nens jugar amb dos equips perquè també vagin adquirint experiència, és a dir, jugar amb el seu equip i amb l'equip superior. Al nivell del bàsquet base estem molt contents perquè de la primera volta a la segona volta l'evolució ha sigut brutal, amb equips que tots han pujat de nivell a la segona volta i, per tant, això és resultat de la feina que es fa a la base i continuem l'any que ve, esperem continuar en aquesta línia.
1: En l'edició d'enguany han entregat el premi Josep Corral i Júlia Climent, presidents d'honor del club, a la Montse Guijarro en reconeixement de la seva trajectòria de més de 25 anys a l'entitat.

Aquest cap de setmana hem tingut Gran Premi d'Hongria i Joel Esteban ha quedat 13, sumant així 3 punts a la general. La cursa se l'ha emportat l'espanyol Máximo Quiles, que segueix al capdavant de la classificació. És la cinquena victòria amb 8 cites i li treu 59 punts al següent, que és Carpe. Un Gran Premi que ha estat marcat per l'accident a l'última volta i que va deixar gelat a tothom. Entre els revolts 11 i 12, Muñoz tocava per darrere Carpe, que va aguantar sobre la seva KTM. David se'n va anar a terra i era atropellat amb Perrone i Uriarte també implicats. Pel que fa a la cursa, les condicions eren excel·lents, amb uns olinúvols, gairebé sense vent, uns 25 graus a l'ambient i amb uns 41 si fa més o menys a l'asfalt. A la sortida, el Mans mantenia el primer lloc de la pole position, seguit per Quiles, Morelli es colava, pitjornava Pini, que s'accidentava en el revolt 2 i que això va perjudicar a Joel Esteban, ja que el va tocar i se'n va anar a la grava. Tot i això, el pilot pretenc va anar remuntant posicions i, amb aquest darrer incident que comentàvem, doncs va poder creuar la línia de meta en aquesta 13a posició. Amb aquests 3 punts que suma, doncs Esteban es posa en la 11a posició amb 44.

0: I de motociclisme ens anem ara a l'entrevista que tenim del Patina Fest.
1: Escoltes el Prat Esports.

0: Arribem a l'equador del programa d'avui. Seguim mirant aquest darrer cap de setmana. Com dèiem a la portada, una de les cites destacades ha estat la celebració de la segona edició del Patinafest als Jardins de la Ribera. El redactor d'esports, el Kevin Hurtado, no s'ho va perdre i va poder parlar amb la responsable de l'àrea esportiva de la Federació Catalana de Patinatge, l'Alba Molina, i això li va explicar.
1: Estem amb l'Alba Molina, responsable de l'àrea esportiva de la Federació Catalana de Patinatge. Què tal, Alba? Bona tarda.
2: Bona tarda, què tal?
1: Parlem d'aquest Patinafest 2026 que arriba al Prat amb un format més gran i amb més projecció. Què representa aquesta evolució d'aquest esdeveniment per la Federació Catalana de Patinatge?
2: Bueno, doncs per nosaltres és un orgull, no? Al final és la segona edició, com tu bé dius. Avui estem reunint un centenar de participants que per nosaltres, bueno, ha sigut una feina que hem anat treballant durant uns anys enrere, no? Que això, pues, en un principi potser semblava impossible, no? Gent que patinava a llocs urbans, que ara mateix volguessin entrar dins d'un circuit federatiu. Aleshores, per nosaltres, és el que dic, no? És un orgull. Hi ha un centenar de participants reunint totes les tres especialitats, totes les dues especialitats que fem avui, perdó. I res, per nosaltres al final és consolidar, què volem? Volem consolidar aquest esdeveniment, el Patinafest, que creiem que encaixa perfectament amb aquest tipus de disciplines, que són urbanes. Aleshores, és com la gran festa, no? del patinatge en aquest sentit. Aleshores, seria això, consolidar cada vegada més, cada vegada ser millors i que les disciplines urbanes vagin creixent i cada vegada siguin més visibles, no?
1: Avui es donen cita aquí les tres disciplines, podríem dir, principals del patinatge.
2: Sí, doncs avui hi ha dues especialitats que es fan, és a dir, tenim tres disciplines, seria skateboarding, scootering i roller freestyle, i tenim dues especialitats, seria la part de street, que és la que estem veient aquí darrere, i la part del verd, que és la nostra gran novetat que tenim a l'altra part del meu darrere. Doncs aquest matí hem estat fent tota la part d'entrenaments, els riders segons els seus timings, inclús ahir també ja van començar, perquè com bé dic, el verd és una novetat i per tant vam poder venir a provar el verd, una miqueta d'entrenament, i aleshores aquesta tarda ja han començat les grans finals, que ara estan disputant-les. Les competicions consten de una ronda, de tres rondes de 45 segons cada participant, i els jutges sempre agafen la millor ronda.
1: Comentaves, no?, la novetat d'enguany, aquesta competició verd, que pel que no conegui, verd ve de vertical, no?
2: Sí, exacte, correcte. Al final és, el high pipe, no?, pipe que coneixem. Nosaltres és la primera vegada que això ho hem pogut instal·lar. Ha sigut una gran aposta per nosaltres. Estem supercontents perquè, així va ser una miqueta last minute, però, creiem que serà una projecció de futur. Crec que ha donat un push extra a la competició, que crec que tothom està molt content i a part dona molt espectacle, no? Només cal veure-ho.
1: Sí, això t'anava a preguntar, perquè al final totes les proves, no, de patinatge són bastant espectaculars de veure, però en aquesta jo he vist trucs que no havia vist mai a la meva vida.
2: Sí, correcte. De fet, jo alguns no els conec, la gran majoria, però realment és espectacular. Simplement, si tu pots no conèixer l'esport, no, que això és el més espectacular, i tot i així et crea com, no, et quedes bocabadat una mica, no, del que són capaços de fer, és impressionant. O sigui, aquestes disciplines són minoritàries, però realment tenen un esforç i una feina darrere que molta gent no és conscient, no? Tothom ho veu així pel carrer, però aquí hi ha moltes i moltes hores d'entrenament per poder arribar a tot el que ha fet, tot el que estan fent.
1: És a més un equipament del qual no disposa normalment a l'skatepark d'aquí del Prat. Com ha estat la instal·lació? Perquè al final entenc que tot això suma dificultat a l'esdeveniment.
2: Sí, al final hem tingut molta sort, tenim molta sort, la veritat és que podem dir que l'Ajuntament del Prat ens ajuda moltíssim. Ara mateix estem parlant d'aquestes disciplines més urbanes, però amb altres que tenim, la nostra federació té 12 disciplines i en totes elles sempre els tenim molt de la mà, ens faciliten totes les instal·lacions quan les necessitem i totes les comoditats. I la veritat és que hem de dir que el verd va ser una novetat d'última hora, i això va ser com... Que fàcil, no?, quan un ajuntament t'ho posa tan a disposició, perquè no és fàcil, al final s'han de demanar permisos, hi ha moltes coses darrere, hi ha una feina darrere que no, d'organització que no es veu, i la veritat és que l'Ajuntament molt fàcilment ens ho ha proporcionat.
1: Aquest patinafest es reparteix entre Igualada i el Prat de Llobregat. Què ofereixen aquestes dues seus per acollir proves de skate, o quines diferències tenen, o quines serien els punts forts, el que porten o el que les fan idònies per aquest tipus de proves?
2: Bueno, doncs principalment el que tu dius, no? Al final és la instal·lació. Majoritàriament ens trobem que les instal·lacions dels skateparks, en aquest cas, són més d'una especialitat o d'una altra, no? Aleshores ens estem trobant que o l'especialitat d'un skatepark és més de street o més de parc. Aleshores, bueno, doncs per això ho dividim, per aquest motiu, perquè al final el nostre interès i la nostra preocupació és cobrir les necessitats de totes les disciplines, no? Al final és lo important. I al final, doncs, l'skatepark d'Igualada, que realment també, bueno, hem de dir que és espectacular, doncs compta amb unes bowls de les característiques perfectes per poder fer un campionat de Catalunya de parc. I en aquest cas, doncs, tenim l'Street, que és aquí al Prat de Llobregat, que ja és la segona edició que el fem aquí, i res, i realment, pues, bueno, cal dir que és genial per aquesta modalitat. I aleshores vam dir, ostres, doncs què podem fer, no?, per poder acomodar també la part de l'especialitat de verd. Doncs aquí ha sigut realment una pensada de dir, ostres, si a Igualada estem fent parc, fem verd a street, i així també podem reunir les dues especialitats, no? Perquè a vegades hi ha patinadors que tendeixen més cap a una especialitat o una altra.
1: Un skatepark del Prat que ja s'està convertint en tot un clàssic d'aquestes competicions catalanes. Fa un mes vam acollir la darrera jornada de la Lliga Catalana de Skate en modalitat parc. Ja va acollir el Patinar Fest de Street de l'any passat, el Campionat d'Espanya de Scooter Street, i ara aquest Patinar Fest en el campionat, que també serà el Campionat de Catalunya de Skate en modalitat Street. Al final, per nosaltres és un orgull, no?, veure que se'ns valora tant un equipament com aquest que tenim a la ciutat.
2: No, la veritat és que és genial, no? O sigui, ja no és que els skateparks no tots tenen les dues modalitats, és que és molt complicat trobar a vegades també municipis que disposin d'aquesta instal·lació esportiva, no? Fins ara, cada vegada s'estan veient més, però fins ara eren, bueno, sempre dèiem, no?, a vegades eren els arraconats, no?, on la gent anava una miqueta mal dit a fer el vandalisme d'antigament, però cada vegada més és interessant com els ajuntaments estan apostant més per crear-ho com a instal·lació esportiva, no?, que al final és lo important, que aquí es fa esport, aquí és salut i és entrenament, igual que qualsevol pista esportiva que te'n vas, o camp de futbol, o basquet, o tennis, o que sigui, no?, al final són disciplines esportives, i per això cada vegada més és xulo com els ajuntaments aposten per aquests esports.
1: Aquí al Prat sempre hi ha hagut molta tradició de l'skate i dels esports urbans. Jo sempre que he fet entrevistes d'aquest tipus, tothom em diu, jo conec aquest patinador, conec aquesta persona. Ara sí que és veritat que sembla que no hi ha tanta canalla que practiqui l'esport. De fet, quan a la Lliga Catalana es va celebrar aquí, vaig parlar amb persones de l'escola Locals Skate Club, que em comentaven que és molt important la tasca dels clubs per fomentar l'esport, i que et volia preguntar, no?, des de la perspectiva de la federació, quin paper juguen els clubs i les escoles en la detecció i formació de nous talents d'aquestes disciplines del patinatge?
2: Doncs bé, com bé dius, i realment és molt important la tasca dels clubs, ho recalquem i reclamem sempre que es puguin, no? A vegades comencen com petites associacions, petits grups, i que es van creant com a clubs, però és que és molt important, no? Perquè al final tu pots patinar com a individual, per suposat, però els clubs sempre et donen aquesta estructura, no?, que t'apropa a aquest tipus de competició, que t'apropa a la

0: I bé, i això és important perquè després tenen també beneficis, no? Al final, pues, com bé estem fent aquí, estem fent un campionat de Catalunya i els està donant privilegi davant de que altres persones vinguin aquí a l'skatepark i els hi triguin el seu espai, no? Ara mateix és només per ells. Així com, bueno, nosaltres també tenim programes de rendiment a la Federació Catalana de Patinatge. En particular, a l'skateboarding tenim un programa de rendiment en el que, bueno, tenim molta sort també que, bueno, que el Consell Català de l'Esport està apostant molt per això, que, bueno, rebem una miqueta de dotació econòmica per poder ajudar a formar aquests riders que, pues, aquesta cultura de club no tenen tan integrada i aleshores, bueno, els està donant aquest recolzament extra, no?, per poder seguir millorant, tecnificant i seguir tirant endavant, no? Així com ara parlem de l'skateboarding, que seria ara, per exemple, potser el més programa consolidat, també comptem amb entrenaments de scootering i anem treballant en aquest sentit.
1: Avui tenim una competició, un patinafest, que a més reunirà riders destacats del panorama català, estatal i internacional. De quins noms estem parlant i què ens pots comentar d'ells i elles?
0: Tenim riders de projecció internacional, bueno, no projecció internacional, no?, que són internacionals ja, no? I inclús alguna rider com la Daniela Terol, que ha participat a unes olimpiades, va participar a aquestes olimpiades de París. I bé, comptem amb la Daniela Terol, la Valentina Crowell, que són nenes que estan becades al CAR, una miqueta amb el recolzament de la Federació Catalana de Patinatge. I així com també tenim altres riders de Royal Freestyle, que serien l'Àlex Fernández, la Uma, i en scootering tindríem també el Pau, que va ser campió mundial sub-12.
1: Un format de competició que ja ho hem comentat, aposta per rondes curtes, finals directes, molt dinamisme. No sé si esteu buscant també adaptar la competició, l'esport, als nous hàbits de consum audiovisual.
0: Bé, mira, és una bona reflexió realment, que és que al final la societat està canviant, no? O sigui, és cert que la federació també ve d'una trajectòria d'uns esports molt, bueno, molt, molt normatius, més, no?, més reglamentaris, més estrictes, no?, per dir-ho d'alguna manera, i és cert que per nosaltres és una novetat, són uns esports que surten molt de la nostra estructura, no?, esportiva, però al final el que necessitem és adaptar-nos, així com, bueno, pues, presidència també ho té clar, no?, al final és com hem d'anar i hem d'apostar per com vivim ara, i el que tu dius, vivim, o sigui que veiem un reel de 30, 50 segons i ja ens cansem, no? Doncs aleshores és l'adrenalina de 30 segons, bueno, 45 en aquest cas, però és això, és veure 45 segons a tope i adrenalina.
1: I a més, en aquest cas, doncs, les finals es podran seguir en directe a través de la xarxa. Quina importància té aquesta cobertura televisiva per també donar visibilitat a l'esdeveniment i, en definitiva, als esports urbans?
0: Bueno, doncs per nosaltres moltíssim. La veritat és que estem molt contents perquè la xarxa ens acompanya molt en altres disciplines esportives també, però que també vulguin apostar per bueno, les modalitats urbanes ja és com, bueno, doncs que bé, no? Perquè al final és visibilitat, és estar aquí, és que tot pugui créixer, no? Al final sempre es diu, no? Si no em veuen no existeixo, no? Aleshores és la clau per seguir creixent i seguir apostant i consolidant tant l'esdeveniment com les disciplines esportives.
1: I ja per últim, deies seguir creixent, et volia preguntar per quins són els reptes del futur, que us agradaria aconseguir amb les properes edicions del Patinafest, potser més disciplines, més seus, més presència internacional...
0: Bueno, sempre seria xulo reunir diverses disciplines, no? Estem parlant de que la federació té 12 disciplines. Per què no ens podríem plantejar el format de trobar l'espai idoni per poder crear un gran esdeveniment amb diferents disciplines, reunint diferents modalitats i disciplines que de sobte no tinguin res a veure i diguis, ostres, tot això és el que podem manegar, créixer, evidentment, a nivell de nombres, de participants, que així, al final això és el que fa, el que enriqueix la competició, no? La competició, el Campionat de Catalunya, a nosaltres és important el Campionat de Catalunya, però per què no avui, en aquest aspecte, per exemple, hem tingut a la modalitat verd, és un campionat que l'hem fet open perquè puguin participar gent de fora, ha vingut gent de Madrid a participar, ha vingut gent de València, aleshores també és xulo, no? Hem de donar aquest puix i empaque per tot.
1: Bueno, l'espai ja l'heu trobat, eh? Nosaltres us esperem al Prat l'any vinent també.
0: Super, estem contents i tant de bo ens puguem veure. I gràcies a

0: vosaltres per acollir-nos, que sempre és un plaer estar per aquí.
1: Doncs, Alba Molina, moltíssimes gràcies, que acabi d'anar molt bé la jornada.
0: Igualment, i que ho gaudiu molt per aquí i disfruteu molt d'aquest esport i que ho practiqueu, que tothom pot agafar un skate, un scooter, uns patins i rodar.
1: Perfecte, moltes gràcies.

0: ràpid que un instant.
1: Acomiadem el Prat Esports, com sempre, agraint la col·laboració de la redacció d'Esports del Prat Ràdio i des del control tècnic hem estat amb el Sergio Villar i Lizan Trillo. Els esports tornen aquesta tarda a partir d'un quart de vuit del vespre. Ara us deixem amb els serveis informatius de la xarxa. Gràcies per escollir-nos cada dia i fins a la tarda. Adeu.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Contundent missatge del papa a Lleó XIV contra l'avortament i l'eutanàsia en el seu discurs històric al Congrés dels Diputats.
2: Toda vida humana debe ser reconocida y custodiada desde su concepción hasta su ocaso natural, en cada circunstancia de su existencia. Cuando esta certeza se oscurece, los más vulnerables son las primeras víctimas.
0: El pontífex ha tornat a fer una crida a la concòrdia i contra les polaritzacions a l'hemicicle i ha instat a defensar els drets dels immigrants. Aquesta tarda es reunirà amb víctimes d'abusos sexuals a l'Església, que ha qualificat de plaga en una trobada amb bisbes.
2: Nuestro viaje está hecho de encuentros. En ellos no faltarán los que viven momentos de oscuridad. Uno de los más dolorosos es con aquellos que han sido heridos precisamente por quienes debían cuidarlos, incluso por miembros del clero. Ante esta plaga, la comunidad eclesial está llamada a responder con la escucha, la verdad, la justicia, la reparación.
0: És dilluns 8 de juny de 2026 i tenim més titulars. Catalunya espera l'arribada del papa a partir de demà al migdia. Sònia Kerr.
3: Als voltants dels primers escenaris de la visita de Lleó XIV, la catedral i l'estadi olímpic, ja hi ha restriccions que afecten el trànsit privat i el transport públic. L'Ajuntament recomana desplaçar-se amb metro i la Generalitat al teletreball.
0: L'Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona investiga si l'acceleració del drenatge limfàtic pot frenar els símptomes de l'Alzheimer.
3: El centre lidera un estudi europeu que explora una nova via terapèutica per combatre símptomes com la pèrdua de memòria o la desorientació. Es tracta de potenciar el sistema limfàtic per frenar la progressió de la neurodegeneració.
0: La vaga de les biblioteques públiques s'estén a tot Catalunya.
3: Biblioteques municipals d'arreu del país se sumen a la protesta indefinida denunciant un model dispers entre ajuntaments, diputacions i Generalitat que encara està regulat per una normativa dels anys 90.
0: En cultura, la segona edició del Flash Tardor portarà a Barcelona noms destacats de l'escena teatral europea i llatinoamericana.
3: El cicle inicia iniciativa de temporada alta omplirà teatres com el Lliure, la Villarroel o l'Acadèmia amb obres internacionals que es podran veure per primera vegada a la ciutat.
0: Als esports, la Penya i el Barça jugaran les semifinals del play-off pel títol de la Lliga Endesa, Anna Freixa.
4: Tots dos van aconseguir a domicili la victòria en el tercer i definitiu partit. La Penya es va imposar ahir al Baskonia per 88-96 i s'enfrontarà a semifinals al València Bàsquet. El Barça va guanyar dissabte a Múrcia i el Tenerife serà el seu rival a semis. Una sèrie al millor de 5 partits.
0: I el temps, Lluís Pérez, bon dia.
5: Bon dia, molta calma la que tenim a hores d'ara gran part de Catalunya i amb una temperatura que s'està enfilant un palet més que la d'ahir, sobretot ja serà aquesta tarda quan la calor es tornarà a intensificar respecte a les últimes tardes i arribarem a fregar els 35 graus a l'ombra a les comarques de Ponent, sobretot al Segrià. Ara bé, aquesta mateixa calor ajudarà que els núvols vagin creixent i acabaran espetegant alguns ruixats, els primers cap a l'Ebre, sobretot al massís del Port. I per una altra banda, a l'Alt Pirineu, ja gairebé a la Catalunya Nord, però algun d'aquests xàfecs avançada la tarda entrarà per gran part del Ripollès, de la Cerdanya, de la Garrotxa, de l'Alt Empordà. Independentment, durant la tarda i vespre alguna gotellada, però ja molt dispersa, amb algun tro també despistat, hi haurà les comarques de Ponent, la Catalunya Central, Tarragona i Barcelona. Remarquem, ruixats, fugaços i poc importants. El dimarts baixa la temperatura i els núvols aniran a més. De fet, al matí amb alguna pluja al Pirineu, durant la tarda entre Girona i Barcelona, d'una forma fugaç. Estem pendents a la xarxa.
0: El control de Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 4 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Nova crida del papa Lleó XIV a la concòrdia i contra les polaritzacions i en defensa dels drets dels immigrants. En aquesta ocasió ho ha fet el Congrés dels Diputats, on ha llançat també un contundent missatge en contra de l'avortament i l'eutanàsia. Aquesta ha estat la primera vegada que un cap de l'Església Catòlica feia un discurs a la seu de la Cambra Baixa. El missatge ha acabat amb gairebé 7 minuts d'aplaudiments i amb alguns crits de visca el papa. Jordi Casino, bon dia.
6: Bon dia, Marta. Ovació unànime dels 700 convidats a l'acte després d'un discurs de 30 minuts exactes on el pontífex s'aprofitava per fer un detallat repàs a alguns dels temes que venen marcant la seva agenda des que va ser escollit. Després de denunciar un cop més la discriminació de les persones pel seu origen o la seva condició econòmica, en una clara referència a la prioritat nacional que defensen el PP i Vox, el papa feia una defensa de la vida i criticava tant l'avortament com l'eutanàsia.
2: La defensa de la vida humana no és una qüestió parcial ni un interès confessional. Es una meta de civilización. Toda vida humana debe ser reconocida y custodiada desde su concepción hasta su ocaso natural, en cada circunstancia de su existencia.
6: Un Lleó 14 que aprofitava la seva presència a la seu de la sobirania espanyola, molt crispada aquests últims anys, per fer una nova crida al diàleg i evitar les desqualificacions.
2: La pluralitat política no debería degenerar en descalificación permanente del adversario. En una convivencia madura, incluso el conflicto puede convertirse en camino hacia la paz cuando las diferencias se dejan mitigar por la escucha.
6: A banda del Papa, l'acte comptava només amb un altre parlament, la de la presidenta del Congrés, Francina Armengol, que reclamava la fi de tots els conflictes i el restabliment de l'ordre internacional i que feia una referència als abusos dins de l'Església.
7: Construir sociedades empàtiques, hospitalàries, regidas por políticas integradoras y de cohesión que pongan a las personas en el centro y protejan la dignidad de todos y de todas, también de las personas migrantes, o alguna tarea concreta a la que su santidad hacía referencia, como la llaga abierta que suponen los abusos en la Iglesia y la reparación y la indemnización a las víctimas.
6: Acte del Papa al Congrés, que comptava amb la presència del govern espanyol i del seu president Pedro Sánchez, del gruix de diputats i senadors de tots els partits polítics, excepte els de Podem i el BNG, i amb la presència també de tres presidents autonòmics, un d'ells Salvador Illa, i exmandataris espanyols com Aznar i Rajoy, però sense Zapatero ni Felipe González.
0: Doncs després del seu discurs al Congrés, el Papa ha condemnat els abusos comesos dins l'Església davant dels representants de la Conferència Episcopal Espanyola. Els ha visitat i ha adreçat un discurs on ha equiparat els abusos amb una plaga i ha reclamat als bisbes veritat, justícia i reparació de les víctimes. Justament aquesta tarda el pontífex es reunirà amb víctimes d'abusos sexuals a l'Església enmig de les queixes d'algunes associacions que n'han quedat excloses. Maite Polo, bon dia.
8: Bon dia. Lleó XIV ha exigit als alts representants de l'Església espanyola que responguin als abusos escoltant les víctimes, de qui l'Església hauria d'haver tingut cura. El Papa ha utilitzat el símil d'un viatge per il·lustrar el missatge.
2: Nuestro viaje está hecho de encuentros. En ellos no faltarán los que viven momentos de oscuridad y nos reclaman que nos hagamos para ellos samaritanos. Uno de los más dolorosos es con aquellos que han sido heridos precisamente por quienes debían cuidarlos, incluso por miembros del clero. Ante esta plaga, la comunidad eclesial está llamada a responder con la escucha, la verdad, la justicia, la reparación y un compromiso cada vez más decidido en la prevención y la cultura del cuidado.
8: Una de les associacions que ha quedat fora de la trobada aquesta tarda amb Lleó XIV és Reparació Integral Ja, fundada per Miguel Hurtado, el primer denunciant d'abusos a l'abadia de Montserrat. Acusa el govern espanyol d'haver paralitzat la llei contra la prescripció d'aquests delictes per la visita del pontífex.
9: Nosaltres el que creiem és que no volen el govern molestar el papa durant la seva visita a Espanya. Com a mínim, registrin una sol·licitud de compareixença del ministre Bolaños, demanant que vagi a la Comissió de Justícia i que ens expliqui per què la llei està parada.
8: El fundador de l'associació Reparació Integral Ja, Miguel Hurtado, demana a Lleó XIV que s'abstingui de visitar Montserrat.
0: De fet, Catalunya ja espera l'arribada del Papa demà al migdia a Barcelona. En concret, el pontífex té una agenda tapaïda amb la visita de la catedral i de l'estadi olímpic Lluís Companys. Aquest mateix dimarts, dimecres, anirà a la presó de Brians, a Montserrat, i també a la Sagrada Família, on es farà l'acte principal de la visita, coincidint amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí i la benedicció de la Torre de Jesucrist. Esther Minguell, bon dia.
10: Bon dia. El Papa Lleó XIV arribarà a l'aeroport del Prat a 1:15 del migdia i el rebran representants de la Generalitat amb Salvador Illa al capdavant. Anirà directament a la catedral de Barcelona, on serà rebut per les autoritats eclesiàstiques encapçalades pel cardenal Joan Josep Omella i amb la participació dels voluntaris del viatge papal. El pontífex hi farà una homilia, una benedicció, visitarà la capella de Santa Eulàlia i accedirà al Palau Episcopal, on s'allotjarà. A la tarda hi ha l'acte més multitudinari amb 40.000 participants a l'estadi olímpic a Montjuïc, Montjuïc. Començarà a les 6, però Lleó 14 hi arribarà poc abans de les 8. Farà una volta per la pista d'atletisme amb el Papa Mòbil i la celebració de la pregària arrencarà amb la benvinguda de les colles castelleres. Tindrà un format més participatiu que una cerimònia litúrgica tradicional i acabarà cap a 9:45 de la nit. Dimecres visitarà la presó de Brians-1, Sant Esteve Sarrovires, l'abadia de Montserrat i a la tarda serà l'església de Sant Agustí al Raval de Barcelona. La visita del Sant Pare a Catalunya culminarà a la Sagrada Família, on arribarà amb un recorregut amb el Papa Mòbil pel carrer Rosselló i farà una missa solemne pel centenari de la mort de l'arquitecte Antoni Gaudí i l'esperada inauguració de la Torre de Jesucrist.
0: Des d'avui mateix a Barcelona, Esther, ja es noten les afectacions a la mobilitat. Als voltants de la catedral i de l'Estadi Olímpic hi ha restriccions al trànsit i per això l'Ajuntament recomana desplaçar-se amb metro, que reforçarà amb més convois.
10: Fins dijous a les 10 del matí, al perímetre al voltant de la catedral i el Palau Episcopal no s'hi pot circular ni aparcar vehicles, tampoc motos, ciclomotors ni bicicletes a les voreres. Els ciutadans ja comencen a notar els efectes de les restriccions.
11: Sí que m'afecta perquè treballo aquí a la plaça de la catedral. Llavors, demà m'he agafat festa per no tenir problemes i dimecres crec que hauré de venir tot i que intentaré teletreballar. I avui no he trobat cap problema amb els Mossos d'Esquadra, però no he trobat problemes.
12: En realitat només baixo un parell de dies aquí a Barcelona i com baixo a primera hora del matí no crec que trobi gaires problemes.
10: A Montjuïc, on es farà l'acte més multitudinari, s'hi fan controls de seguretat i està prohibit circular i aparcar al voltant de l'estadi Lluís Companys. Per demà s'habilitarà un servei llançador amb autobús entre plaça Espanya i l'estadi Olímpic i s'augmentarà la freqüència del funicular. I a partir de demà a les 7 del matí s'apliquen restriccions als espais que el pontífex visitarà dimecres. Al Raval hi haurà talls de circulació als carrers que envolten la parròquia de Sant Agustí i a la Sagrada Família des de demà estarà completament blindat data el perímetre de Nou Illes amb el trànsit i l'aparcament totalment prohibit, inclosos els xamfrans i pàrquings privats on no es podrà entrar ni sortir excepte per emergències. També hi haurà afectacions a tot el carrer Rosselló entre Passeig de Gràcia i La Pan i les vies perpendiculars per garantir el recorregut d'un quilòmetre que farà Lleó 14 amb el Papa Mòbil per saludar els ciutadans. L'estació de metro de Sagrada Família estarà tancada dimecres durant tot el dia i es modificarà el recorregut de 15 línies d'autobús.
0: Totes aquestes restriccions poden complicar i molt l'arribada a la feina i és per això que la Generalitat finalment s'ha alineat amb el Ministeri de Treball i també recomana el teletreball durant aquests dos dies.
3: Ramon Alexandre Salvat, que és secretari de la secció de Dret Laboral del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona, ha alertat, però, que les empreses no estan obligades a concedir el teletreball. Ho ha dit a la xarxa.
13: Les empreses podran optar entre oferir aquesta mesura de conciliació o no fer-ho. I, per tant, realment no existeix un suport legal perquè els treballadors puguin exigir aquesta mesura. No és com el Covid o com una situació on hi ha una dana en el que sí que hi ha un suport legal per evitar aquests desplaçaments. Es produeix una situació de buit legal complexa en la que el més important serà que hi hagi una correcta comunicació entre treballadors i empreses per evitar problemàtiques.
0: Al barri de Sant Roc de Badalona, la Fundació Ateneu Sant Roc fa dècades que treballa per la cohesió social en un dels entorns més vulnerables de Catalunya. Ara fa 10 anys, l'aleshores prior general dels Agustins, Robert Prevost, avui Papa Lleó XIV, va visitar aquest espai i ho va fer per conèixer de prop la feina que fan. Anna Vicente és la presidenta de la Fundació i ha parlat a la xarxa.
14: Doncs és una feina molt important perquè vol dir acollir, vol dir donar respostes molt diverses i molt importants a gent que està vivint en unes situacions molt caòtiques en quant, sobretot, al tema de la vivenda, en quant a la fragilitat d'haver-se de desplaçar a diferents llocs del món sense una llengua coneguda. Crec que si no hi fóssim, doncs la problemàtica seria molt més greu.
3: Es preveu que aquest pugui ser un dels espais que visita el pontífex fora d'agenda en la seva visita.
0: La visita del Papa ha centrat també les reunions dels partits d'avui. Esquerra i Junts fan èmfasi en l'ús del català per part del pontífex i critiquen el paper que hi han tingut el cardenal Omella i el govern. Els comuns es fixen en els casos de pederàstia i el PSC es desmarca del parer del Papa sobre l'avortament i l'eutanàsia. Mon Carvajal, bon dia.
15: Bon dia. El PSC valora la visita del Papa a Catalunya i considera que projectarà un missatge de pau i justícia social. La portaveu Lluïsa Moret no comparteix, però, la censura que ha fet avui el Papa sobre l'eutanàsia i l'avortament.
16: Aquesta sintonia parla de pau, de diàleg i de justícia social. Hi ha coses, evidentment, que no compartim, com en tants altres representants internacionals.
15: El portaveu dels comuns, David Cid, ha demanat al Papa que reuneixi amb totes les víctimes d'abusos sexuals de l'Església.
17: Passar de les paraules als fets en el que fa referència als abusos sexuals que afecten a l'Església. Això vol dir, per una banda, reconeixement, vol dir també reparació i, evidentment, vol dir prendre mesures perquè no torni a passar, és a dir, per fer net, per investigar.
15: Mentre que Esquerra i Junts han criticat l'atavió de l'arcabisbe Joan Josep Omella i del president Illa respecte al català, ho han dit la portaveu d'Esquerra, Elisenda Alemany, i el de Junts, Josep Rius.
18: Hi ha hagut una desconsideració inicial per part de l'arcabisbat a l'hora de traslladar al papa què és Catalunya. Segurament també una certa desídia per part del govern de la Generalitat, que si no tingués Esquerra Republicana al darrere, doncs no consideraria el fet del català una qüestió tan important i tan rellevant.
19: No ens sorprèn, perquè ja fa temps que el cardenal Omella ha mostrat signes d'intolerància respecte a la identitat, respecte a la llengua i respecte a la cultura pròpies de Catalunya. També hem de constatar el trist paper subsidiari assumit pel govern de Catalunya.
15: Avui a Madrid, la diputada Junts Míriam Nogueras i el diputat Eduard Pujol han demanat al papa, en anglès i italià respectivament, la importància que parli català a Catalunya.
1: Notícies en xarxa.
0: És un quart de tres. L'Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona investiga si l'acceleració del drenatge limfàtic pot frenar els símptomes de l'Alzheimer. El centre lidera un estudi europeu que explora una nova via terapèutica per combatre símptomes com la pèrdua de memòria o la desorientació. Es tracta de potenciar el sistema limfàtic per tal de frenar la progressió de la neurodegeneració. Ràdio Ciutat de Badalona, Raquel Moreno Escudero.
20: A l'estudi participaran una desena de pacients, els que se'ls farà seguiment durant un any, després de la intervenció per avaluar, sobretot, la seguretat del procediment. L'objectiu és alentir la malaltia, segons ha expressat el neuròleg de la Unitat de Malalties Neurodegeneratives del Germans Trias i Pujol, Pau Pastor.
21: Una de les vies del cervell per netejar les proteïnes és el sistema limfàtic, no? Que és un sistema limfàtic central del cervell, que neteja d'alguna manera el cervell a través de la limfa cerebral fins als vasos que tenim al coll, profundament el flux limfàtic del cervell s'acceleri per augmentar la neteja d'aquestes proteïnes i així enlentir una mica la progressió de la malaltia d'Alzheimer.
20: La intervenció consisteix a fer un bypass entre els vasos limfàtics i les venes per accelerar el procés de neteja de les proteïnes tòxiques del cervell. Els familiars del primer pacient operat, el badaloní Toni Reyes, es mostren més que satisfets amb les seves millores cognitives de fluïdesa verbal i estat d'ànim. Tot i els bons resultats, els professionals alerten que cal un seguiment més llarg per treure'n conclusions.
0: La vaga de les biblioteques públiques fa un salt i deixa de ser un conflicte local per convertir-se en una mobilització de tot el sector a Catalunya. El que va començar com una vaga indefinida a Barcelona i a la Diputació s'estén ara a biblioteques municipals d'arreu, en un model dispers, diuen, entre ajuntaments, diputacions i Generalitat, que s'ha regulat encara per una normativa dels anys 90.
3: El sector denuncia dècades de precarització i reclama una actualització profunda del model bibliotecari català. Aquest dilluns la plantilla decidirà en assemblea fins a on està disposada a arribar, just la vigília de l'inici de la selectivitat. N'hem parlat a la xarxa amb Irene Lameiro, que és bibliotecària i delegada sindical de la CGT. Ha explicat la situació a la ciutat de Barcelona.
22: Aquesta dispersió també fa que costi anar una i que posar en comú que al final estem totes amb la mateixa problemàtica de sobrecàrrega de feina, de manca de personal i recursos, de condicions laborals i horàries abusives. Ja ha arribat un moment que la cosa ha esclatat i ja no podem més. Ha esclatat també perquè a la ciutat de Barcelona l'Ajuntament va decidir tancar el diàleg i ens quedem fora de conveni. No sabem què passarà a partir d'ara.
3: La Meiro també ha denunciat que les mobilitzacions de divendres a la ciutat comtal van acabar amb càrregues policials.
0: El govern fa un pas endavant per portar els ferrocarrils de la Generalitat fins a Santpedor, al Bages. El Departament de Territori ha licitat l'estudi informatiu per perllongar la línia R5 des de Manresa, aprofitant les vies de mercaderies.
3: La inversió global del projecte és d'uns 28 milions d'euros i el tram abasta uns 4,2 quilòmetres.
0: Ràdio Sallent, Joel Bogunyà.
23: El projecte preveu allargar la línia Llobregat-Anoia des de la futura estació del Parc Tecnològic de Manresa fins a aquest municipi del Bages. L'obra suposa aprofitar l'actual ramal ferroviari, per on avui dia només passen trens de mercaderies procedents de Súria. Aquesta connexió pot fer augmentar els usuaris de la línia gairebé un 60%. El president de Ferrocarrils de la Generalitat, Carles Ruiz, detalla què s'analitzarà exactament en aquest estudi.
24: En 10 mesos ens haurà de donar una fulla de ruta de què és el que podem fer per millorar aquesta mobilitat.
2: on s'han de situar i quantes estacions, com s'integra millor dintre dels municipis i dintre de la trama urbana dels municipis, quina infraestructura haurem de renovar o haurem de canviar, quines afectacions pot tenir també amb el seu entorn, amb el tema hídric, amb moltes altres qüestions, que en aquest territori precisament són molt importants.
23: L'actuació busca potenciar el transport públic sostenible per reduir l'ús del cotxe privat en unes carreteres que actualment pateixen saturació. Aquest traçat fins a Santpedor forma part de la primera fase del futur tram Bages. Més endavant, la Generalitat estudiarà una segona fase per fer arribar els trens de passatgers fins a Súria.
0: I avui Rodalies ha començat a recuperar el servei ferroviari habitual al Garraf. Ha estat amb el retorn gradual dels trens de la línia R2 Sud entre Sant Vicenç de Calders i Barcelona.
3: També es recuperen els serveis regionals de les línies del sud del país. De moment es manté el transport alternatiu per carretera.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: El ple de Torredembarra ha aprovat la renúncia del socialista Valé Pinó al càrrec d'alcalde. És el primer pas d'un relleu que ja estava previst en el pacte de govern a principi signat, a principi de mandat. El procés culminarà dissabte amb l'elecció del nou batlle. Ona la Torre, Anna Plaza.
4: El d'avui ha estat un ple extraordinari, breu i carregat d'emoció. La renúncia de Valé Pinó a l'alcaldia de Torredembarra s'ha aprovat amb els vots a favor de l'equip de govern i la CUP i l'abstenció d'alternativa Vox i el PP. En el seu Parlament, Pinó ha subratllat que els dos anys que ha estat alcalde l'han marcat profundament. Ha afirmat que ha intentat ser útil, proper i exigent amb si mateix i ha subratllat que, tot i moments difícils, el treball en equip els ha permès avançar. També s'ha compromès a seguir treballant en el servei al poble en la nova etapa que ara comença.
5: Des d'avui mateix continuaré el servei del poble des del lloc on em toca, perquè el compromís de Torredembarra no s'acaba aquí ni molt menys. Moltes gràcies a tots i totes.
4: Dissabte vinent hi haurà un altre ple extraordinari per escollir el nou alcalde de Torredembarra. Segons l'establert el pacte de govern, el relleu el prendrà Raül García, d'Esquerra Republicana, que actualment és el primer tinent d'alcalde.
0: El col·lectiu de crítics de Girona presentarà un recurs administratiu davant del Tribunal Català de Contractes al sector públic per l'adjudicació del cinema Truffaut. Denuncien que l'Ajuntament ha apostat per un model de privatització contrari a l'esperit de l'equipament. Girona FM, Pau Villafañe.
6: També afirmen que les bases del concurs són contràries al model cultural de la ciutat i han acusat l'equip de govern i l'àrea de cultura de desídia i passivitat. Reclamen que aquestes bases haurien pogut apostar per valorar amb un 70% l'aspecte cultural i el 30% l'aspecte econòmic, i no un 51-49 com es van fer. Àngel Quintana és membre del col·lectiu.
7: Durant aquest últim mes i mig hem actuat en responsabilitat, lleialtat institucional i voluntat de trobar una solució. A canvi, han rebut falses promeses i maniobres dilatòries. Ha guanyat el tacticisme, l'electoralisme i la covardia política. Lamentem profundament que els interessos polítics hagin passat per davant de l'interès general, de la cultura pública i d'un projecte ciutadà únic al país.
6: Des del col·lectiu expliquen que el procés administratiu pot durar uns 4 o 5 mesos, però que seguiran gestionant el cinema amb la pròrroga actual a l'espera de poder gestionar els acomiadaments dels 4 treballadors que han de ser indemnitzats, una despesa econòmica que no es poden permetre.
0: I moment per la cultura. La segona edició del Flaix de Tardor portarà a Barcelona noms destacats de l'escena teatral europea i llatinoamericana. Serà del 16 al 29 d'octubre. David Navarro, bon dia.
25: Bon dia. Després de l'èxit assolit l'any passat amb una ocupació propera al 90%, el Flaix Tardor posa els ulls a Europa i Llatinoamèrica. 7 espectacles repartits per 5 escenaris de la ciutat, del Teatre d'Ençà d'Espiegel Neuronen, al Lliure de Montjuïc, al monòleg La Santa, al Teatre La Biblioteca, passant per la comèdia Petrolio a la Villarroel. Tot pensat, com explica el director del Temporada Alta, Narcís Puig, per portar teatre internacional de qualitat a Barcelona.
26: Per mi, la idea, el concepte general, no és tant de volem ensenyar el teatre contemporani, volem ensenyar el teatre clàssic, volem ensenyar les coses que venen de l'est, les coses que venen de l'oest, sinó estem creant un moment, que un altre moment a Barcelona on hi ha programació internacional i volem que sigui el més potent i el més variada possible.
25: De fet, dels 7 espectacles, 5 es podran veure per primera vegada a l'estat espanyol, com Mamma, Piccole Tragedie Minimali, al Teatre Acadèmia o How Romantic, al Mercat de les Flors, i un a Catalunya, Deserto, al Teatre La Biblioteca.
0: I arriben els esports. Amb l'Anna Freixa. Bon dia, Anna. La Penya i el Barça es classifiquen per les semifinals del play-off al títol de l'ACB.
27: Bon dia. Tots dos van aconseguir a domicili la victòria en el tercer i definitiu partit. La Penya s'imposava ahir al Baskonia per 88-96 i s'enfrontarà a semifinals al València Bàsquet. Albert Guerra, Ràdio Ciutat de Badalona.
8: Ho va fer de la mà del líder del conjunt verdinegre. Ricky Rubio va fer una exhibició, 23 punts i 28 de valoració pel base del Masnou, amb una segona part d'escàndol. La defensa de Rubio i de Hanga també van deixar fora de combat el base Forres, principal estrella basconista. Escoltem el postpartit del base verdinegre.
9: Sí, ha sigut una sèrie on hem demostrat que hem crescut durant la temporada. Crec que aquesta sèrie no la vam fer contra l'AEK, tot i que vam lluitar, però crec que hem merescut passar a semifinals perquè tots ens juguen molt bé. Crec que ha sigut un pla de partit on tothom ha executat el que tenia que fer i una victòria aquí és molt difícil.
8: L'eliminatòria contra el València serà el millor de 5, amb els dos primers entre setmana, dimecres i divendres, mentre que el tercer partit serà l'Olímpic el diumenge.
27: El Barça va guanyar dissabte a Múrcia i el Tenerife serà el seu rival a semis, una sèrie que començarà demà al Palau Blaugrana. La coincidència del partit del Barça de bàsquet amb el cinquè partit de semifinals del playoff pel títol a l'Hockey Lliga masculina entre Barça i Igualada ha fet que s'hagi hagut de canviar d'ubicació el partit d'hoquei. El club ha fet oficial que serà demà a les 7 de la tarda a Blanes, a la ciutat esportiva. S'ha arribat a aquest cinquè partit després que ahir l'Igualada guanyés per 1-2 el quart enfrontament de semifinals. El Liceo ja espera a la final després d'eliminar el Calafell a l'imposar-se per 3-4 en el quart partit. I el Barça torna a ser campió de la Copa del Rei d'handbol. Es va adjudicar el títol a Alacant, superant a la final el Bidasoa Irún per 17-37 i encadena la 13a Copa seguida, la número 30 de la seva història. El Barça ja ha sumat 6 títols aquesta temporada i aquest cap de setmana buscarà el 7è a Colònia, on es juga la final a 4 de la Champions. Escoltem Carlos Ortega, tècnica del Barça.
10: Hem estat a un nivell defensiu extraordinari i quan han llegat a alguna posició estava Emil ahí detrás para Andorra, ¿no? Queríamos acabar el partido hoy con mejores sensaciones de los otros dos partidos, porque hubieron luces y sombras, y en el último partido ante la Final Four, y creo que el equipo ha salido muy enchufado del principio. Se me acaba el calificativo para mi equipo y para mis jugadores, de manera de competir siempre y de tener hambre.
27: En futbol sala, el Linyola ja sap qui serà el seu darrer rival per aspirar a l'ascens a primera divisió femenina. Serà l'Estrella Futsal Gallec.
0: Gràcies, Anna Freixa, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran ja 2:45. Nosaltres fem una petita pausa i tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.
11: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop, l'Auditori. I per anar de museu, concert i espectacle, l'Auditori. Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica. L'Auditori, temporada 2026-2027.
12: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell, el Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
13: L'univers infinit. Agrupació Astronòmica de Sabadell.
14: Els satèl·lits de Júpiter i la velocitat de la llum. La llum és la cosa més ràpida de l'univers. Es mou a uns 300.000 quilòmetres per segon i va costar molt de mesurar. Encara que sembli mentida, es va poder calcular d'una manera força precisa gràcies a Io, el satèl·lit de Júpiter. Galileo Galilei ja havia intentat calcular la velocitat de la llum. Ell es va situar en un turó i un amic seu en un turó veí. Cadascun d'ells tenia un llum tapat amb un drap. Un d'ells destapava el llum i l'altre, en veure-ho, destapava el seu. I la llum retornava al primer observador. Aquest només havia de calcular el temps entre que ell destapava el llum i veia el llum veí. El seu mètode era correcte, però no va va funcionar per l'enorme velocitat de la llum. Com es podia calcular una velocitat tan enorme? L'astrònom danès Olaf Rømer va treballar a l'Observatori de París i es va dedicar a estudiar amb molt detall l'òrbita del satèl·lit Io. Mesurava els moments en què l'era ocultat per Júpiter i va descobrir que durant mig any les ocultacions es retardaven uns 16 minuts respecte de les previsions i que el mig any següent el retard disminuïa fins a desaparèixer. Rømer s'adonà que això era degut a que la llum havia de viatjar molt més espai si la Terra estava en el costat contrari del Sol que Júpiter o en el mateix costat. Aquests 16 minuts era el temps que tardava la llum a travessar l'òrbita de la Terra. Rømer va obtenir una velocitat de 225.000 km al segon i d'aquesta manera va ser el primer científic que va mesurar-ne una velocitat bastant realista. Mesures posteriors, amb mètodes diferents, van acabar de precisar aquesta velocitat.
15: La xarxa de comunicació local.

0: Bon dia, són 2:45.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Contundent missatge del Papa Lleó XIV contra l'avortament i l'eutanàsia en el seu discurs històric al Congrés dels Diputats.
2: Toda vida humana debe ser reconocida y custodiada desde su concepción hasta su ocaso natural, en cada circunstancia de su existencia. Cuando esta certeza se oscurece, los más vulnerables son las primeras víctimas.
0: El pontífex ha tornat a fer una crida a la concòrdia i contra les polaritzacions a l'hemicicle. Ha instat també a defensar els drets dels immigrants. Aquesta tarda es reunirà amb víctimes d'abusos sexuals a l'Església, que ha qualificat de plaga en una trobada amb els bisbes espanyols.
3: Nuestro viaje está hecho de encuentros. En ellos no faltarán los que viven momentos de oscuridad. Uno de los más dolorosos es con aquellos que han sido heridos precisamente por quienes debían cuidarlos, incluso por miembros del clero. Ante esta plaga, la comunidad eclesial está llamada a responder con la escucha, la verdad, la justicia, la reparación.
0: És dilluns 8 de juny de 2026 i tenim més titulars. Catalunya espera l'arribada del Papa a partir de demà al migdia. Sònia Kerr.
4: Als voltants dels primers escenaris de la visita de Lleó XIV, la catedral i l'estadi olímpic, ja hi ha restriccions que afecten el trànsit privat i el transport públic. L'Ajuntament recomana desplaçar-se amb metro i la Generalitat al teletreball.
0: L'Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona investiga si accelerar el drenatge limfàtic pot frenar els símptomes de l'Alzheimer.
4: El centre lidera un estudi europeu que explora una nova via terapèutica per combatre tres símptomes, com ara la pèrdua de memòria o la desorientació. Es tracta de potenciar el sistema limfàtic per frenar la progressió de la neurodegeneració.
0: La vaga de les biblioteques públiques s'estén a tot Catalunya.
4: Biblioteques municipals d'arreu del país se sumen a la protesta indefinida, denunciant un model dispers entre ajuntaments, diputacions i Generalitat, que encara està regulat, diuen, per una normativa dels anys 90.
0: En cultura, la segona edició del Flaix de Tardor portarà a Barcelona noms destacats de l'escena teatral europea i llatinoamericana.
4: El cicle Iniciativa de Temporada d'Alta omplirà teatres com el Lliure, la Villarroel o l'Acadèmia, amb obres internacionals que es podran veure per primera vegada a la ciutat.
0: Els esports, la Penya i el Barça, jugaran les semifinals del play-off pel títol a la Lliga Endesa, Anna Freixa.
5: Tots dos van aconseguir a domicili la victòria en el tercer i definitiu partit. La Penya es va imposar ahir al Baskonia per 88-96 i s'enfrontarà a semifinals al València Bàsquet. El Barça va guanyar dissabte a Múrcia i el Tenerife serà el seu rival a semis, una sèrie al millor de 5 partits.
0: I el temps, Lluís Pérez, bon dia.
6: Bon dia, molta calma la que tenim a hores d'ara gran part de Catalunya i amb una temperatura que s'està enfilant un palet més que la d'ahir. Sobretot ja serà aquesta tarda quan la calor es tornarà a intensificar respecte a les últimes tardes i arribarem a fregar els 35 graus a l'ombra a les comarques de Ponent, sobretot al Segrià. Ara bé, aquesta mateixa calor ajudarà a que els núvols vagin creixent i acabaran espetegant alguns ruixats, els primers cap a l'Ebre, sobretot al massís del Port. I per una altra banda, a l'Alt Pirineu, ja gairebé a la Catalunya Nord, però algun d'aquests xàfecs avançada la tarda entrarà per gran part del Ripollès, de la Cerdanya, de la Garrotxa, de l'Alt Empordà. Independentment, durant la tarda i vespre, alguna gotellada, però ja molt dispersa, amb algun tro també despistat, hi haurà les comarques de Ponent, la Catalunya Central, Tarragona i Barcelona. Remarquem, ruixats, fugaços i poc importants. El dimarts baixa la temperatura i els núvols aniran a més. De fet, al matí amb alguna pluja al Pirineu, durant la tarda entre Girona i Barcelona, d'una forma fugaç. Estem pendents a la xarxa.
0: El control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 4 minuts de 2:45.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Nova crida del Papa Lleó XIV a la Concòrdia en contra de les polaritzacions i en defensa dels drets dels immigrants. En aquesta ocasió ho ha fet el Congrés dels Diputats, on ha llançat també un contundent missatge contra l'avortament i l'eutanàsia. Ha estat el primer discurs d'un cap de l'Església Catòlica a la Cambra Baixa, un missatge que ha acabat amb gairebé 7 minuts d'aplaudiments i amb alguns crits de visca el Papa. Jordi Casino, bon dia.
7: Bon dia, Marta. Ovació unànime dels 700 convidats a l'acte després d'un discurs de 30 minuts exactes on el pontífex aprofitava per fer un detallat repàs a alguns dels temes que venen marcant la seva agenda des que va ser escollit. Després de denunciar un cop més la discriminació de les persones pel seu origen o la seva condició econòmica, en una clara referència a la prioritat nacional que defensen el PP i Vox, el Papa feia una defensa de la vida i criticava tant l'avortament com l'eutanàsia.
2: La defensa de la vida humana no és una qüestió parcial ni un interès confessional. Es una meta de civilización. Toda vida humana debe ser reconocida y custodiada desde su concepción hasta su ocaso natural, en cada circunstancia de su existencia.
7: Un Lleó XIV que aprofitava la seva presència a la seu de la sobirania espanyola, molt crispada aquests últims anys, per fer una nova crida al diàleg i evitar les desqualificacions.
2: La pluralidad política no debería degenerar en descalificación permanente del adversario. En una convivencia madura, incluso el conflicto puede convertirse en camino hacia la paz cuando las diferencias se dejan mitigar por la escucha.
7: A banda del Papa, l'acte comptava només amb un altre parlament, la de la presidenta del Congrés, Francina Armengol, que reclamava la fi de tots els conflictes i el restabliment de l'ordre internacional i que feia una referència als abusos dins de l'Església.
8: Construir sociedades empàtiques, hospitalàries, regidas por políticas integradoras y de cohesión que pongan a las personas en el centro y protejan la dignidad de todos y de todas, también de las personas migrantes, o alguna tarea concreta a la que su santidad hacía referencia, como la llaga abierta que suponen los abusos en la Iglesia y la reparación y la indemnización a las víctimas.
7: Acte del Papa al Congrés, que comptava amb la presència del govern espanyol i del seu president Pedro Sánchez, del gruix de diputats i senadors de tots els partits polítics, excepte els de Podem i el BNG, i amb la presència també de tres presidents autonòmics, un d'ells Salvador Illa, i exmandataris espanyols com Aznar i Rajoy, però sense Zapatero ni Felipe González.
0: Això al Congrés, però també aquest matí a Madrid, el Papa ha condemnat els abusos comesos dins de l'Església. Ha estat davant de representants de la Conferència Episcopal Espanyola. Els ha visitat i ha adreçat un discurs on ha equiparat els abusos amb una plaga i ha reclamat als bisbes veritat, justícia i reparació de les víctimes. Justament aquesta tarda, el pontífex es reunirà amb víctimes d'abusos sexuals de l'Església enmig de les queixes d'algunes associacions que n'han quedat excloses. Maite Polo, bon dia.
9: Bon dia. Lleó XIV ha exigit als alts representants de l'Església espanyola que responguin als abusos escoltant les víctimes, de qui l'Església hauria d'haver tingut cura. El Papa ha utilitzat el símil d'un viatge per il·lustrar el missatge.
3: Nuestro viaje está hecho de encuentros. En ellos no faltarán los que viven momentos de oscuridad y nos reclaman que nos hagamos para ellos samaritanos. Uno de los más dolorosos es con aquellos que han sido heridos precisamente por quienes debían cuidarlos, incluso por miembros del clero. Ante esta plaga, la comunidad eclesial está llamada a responder con la escucha, la verdad, la justicia, la reparación y un compromiso cada vez más decidido en la prevención y la cultura del cuidado.
9: Una de les associacions que ha quedat fora de la trobada aquesta tarda amb Lleó XIV és Reparació Integral Ja, fundada per Miguel Hurtado, el primer denunciant d'abusos a l'abadia de Montserrat. Acusa el govern espanyol d'haver paralitzat la llei contra la prescripció d'aquests delictes per la visita del pontífex.
10: Nosaltres el que creiem és que no volen el govern molestar el papa durant la seva visita a Espanya. Com a mínim, registrin una sol·licitud de compareixença del ministre Bolaños, demanant que vagi a la Comissió de Justícia i que ens expliqui per què la llei està parada.
9: El fundador de l'associació Reparació Integral Ja, Miguel Hurtado, demana a Lleó XIV que s'abstingui de visitar Montserrat.
0: El periple de Lleó XIV a Madrid està arribant a la seva fi, mentre Catalunya n'espera l'arribada demà al migdia a Barcelona. El pontífex té una agenda tapaïda amb la visita de la catedral i l'estadi olímpic Lluís Companys. Dimecres anirà a la presó de Brians, a Montserrat i també a la Sagrada Família, on es farà l'acte principal de la visita, coincidint amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí i la benedicció de la Torre de Jesucrist. Esther Minguell, bon dia.
11: Bon dia. El papa Lleó XIV arribarà a l'aeroport del Prat a 1:15 del migdia i el rebran representants de la Generalitat amb Salvador Illa al capdavant. Anirà directament a la catedral de Barcelona, on serà rebut per les autoritats eclesiàstiques encapçalades pel cardenal Joan Josep Omella i amb la participació dels voluntaris del viatge papal. El pontífex hi farà una homilia, una benedicció, visitarà la capella de Santa Eulàlia i accedirà al Palau Episcopal, on s'allotjarà. A la tarda hi ha l'acte més multitudinari amb 40.000 participants a l'estadi olímpic a Montjuïc. Començarà a les 6, però Lleó XIV hi arribarà poc abans de les 8. Farà una volta per la pista d'atletisme amb el papa mòbil i la celebració de la pregària arrencarà amb la benvinguda de les colles castelleres. Tindrà un format més participatiu que una cerimònia litúrgica tradicional i acabarà cap a 9:45 de la nit. Dimecres visitarà la presó de Brians-1, Sant Esteve Sarrovires, l'abadia de Montserrat i a la tarda serà l'església de Sant Agustí, al Raval de Barcelona. La visita del Sant Pare a Catalunya culminarà a la Sagrada Família, on arribarà amb un recorregut amb el papa papa mòbil pel carrer Rosselló i farà una missa solemne pel centenari de la mort de l'arquitecte Antoni Gaudí i l'esperada inauguració de la Torre de Jesucrist.
0: A Barcelona ja es noten les afectacions a la mobilitat als voltants de la catedral i de l'Estadi Olímpic. Hi ha restriccions de trànsit i l'Ajuntament recomana desplaçar-se amb metro, que es reforçarà.
11: Fins dijous a les 10 del matí, el perímetre al voltant de la catedral i el Palau Episcopal no s'hi pot circular ni aparcar vehicles, tampoc motos, ciclomotors ni bicicletes a les voreres. Els ciutadans ja comencen a notar els efectes de les restriccions.
12: Sí que m'afecta perquè treballo aquí a la plaça de la catedral, llavors demà m'he agafat festa per no tenir problemes i dimecres crec que hauré de venir tot i que intentaré teletreballar. I avui no he trobat cap problema, molts Mossos d'Esquadra, però no he trobat problemes.
13: En realitat només baixo un parell de dies aquí a Barcelona i com baixo a primera hora del matí no crec que trobi gaires problemes.
11: A Montjuïc, on es farà l'acte més multitudinari, s'hi fan controls de seguretat i està prohibit circular i aparcar al voltant de l'estadi Lluís Companys. Per demà s'habilitarà un servei llançador amb autobús entre plaça Espanya i l'estadi Olímpic i s'augmentarà la freqüència del funicular. I a partir de demà a les 7 del matí s'apliquen restriccions als espais que el pontífex visitarà dimecres. Al Raval hi haurà talls de circulació als carrers que envolten la parròquia de Sant Agustí i en la Sagrada Família des de demà estarà completament blindat el perímetre de Nou Illes amb el trànsit i l'aparcament totalment prohibit, inclosos els xamfrans i pàrquings privats on no es podrà entrar ni sortir excepte per emergències. També hi haurà afectacions a tot el carrer Rosselló entre Passeig de Gràcia i La Pan i les vies perpendiculars per garantir el recorregut d'un quilòmetre que farà el Lleó 14 amb el Papa Mòbil per saludar els ciutadans. L'estació de metro de Sagrada Família estarà tancada dimecres durant tot el dia i es modificarà el recorregut de 15 línies d'autobús.
0: Totes aquestes restriccions poden complicar l'arribada a la feina i és per això que la Generalitat finalment s'ha alineat amb el Ministeri de Treball i també recomana el teletreball durant aquests dos dies. A més, són moltes les persones i institucions d'arreu de Catalunya que es preparen per anar a veure el pontífex. És el cas d'un grup de joves del Bisbat de Vic que esperen aquesta visita amb molta il·lusió. I han parlat els companys del 9FM, Guillem Rico.
14: Elia Rojas i Marc Escarravill són dos de la cinquantena de joves de la delegació de joves del Bisbat de Vic que es desplaçaran a Barcelona o a Montserrat per anar a veure el Sant Pare. Aconseguir entrades per anar a l'estadi va ser una odissea, diuen, però hi seran.
15: Jo crec que donarà un missatge bastant de que hem de viure en comunitat, no? De que la fe, si no la vius amb altra gent, si no dones el missatge, no és una fe viva.
16: Estem en uns moments de la nostra societat en què l'egoisme, no només individual de les persones, sinó també dels diferents governs, fan que visquem en un món on tothom es baralla per tot. I precisament el que ens demana el Pare és això, alçar la mirada i comportar-nos com a veritables cristians. Hi ha una set espiritual, La dimensió física és important, però sense una dimensió espiritual jo penso que estem incomplerts.
14: Dimecres seguiran la missa a la Sagrada Família a través de les pantalles gegants que ha muntat el Bisbat de Vic al seminari.
0: La visita ha centrat també les reunions dels partits d'avui. Esquerra i Junts fan èmfasi en l'ús del català i critiquen el paper que hi han tingut en aquesta qüestió tant el cardenal Omella com el govern. Els comuns es fixen en els casos de pederàstia i el PSC es desmarca del parer del papa sobre l'avortament i l'eutanàsia. Mont Carvajal, bon dia.
17: Bon dia. El PSC valora la visita del papa a Catalunya i considera que projectarà un missatge de pau i justícia social. La portaveu Lluïsa Moret no comparteix, però, la censura que ha fet avui el papa sobre l'eutanàsia i l'avortament.
18: Aquesta sintonia parla de pau, de diàleg i de justícia social. Hi ha coses, evidentment, que no compartim, com en tants altres representants internacionals.
17: El portaveu dels comuns, David Cid, ha demanat al papa que reuneixi amb totes les víctimes d'abusos sexuals de l'Església.
19: Passar de les paraules dels fets en el que fa referència als abusos sexuals que afecten a l'Església. Això vol dir, per una banda, reconeixement, vol dir també reparació i, evidentment, vol dir prendre mesures perquè no torni a passar, és a dir, per fer net, per investigar.
17: Mentre que Esquerra i Junts han criticat l'atavió de l'arcabisbe Joan Josep Omella i del president Illa respecte al català. Ho han dit la portaveu d'Esquerra, Elisenda Alemany, i el de Junts, Josep Rius.
20: Hi ha hagut una desconsideració inicial per part de l'arcabisbat a l'hora de traslladar al papa què és Catalunya. Segurament també una certa desídia per part del govern de la Generalitat, que si no tingués Esquerra Republicana al darrere, doncs no consideraria el fet del català una qüestió tan important i tan rellevant.
21: No ens sorprèn, perquè ja fa temps que el cardenal Omella ha mostrat signes d'intolerància respecte a la identitat, respecte a la llengua i respecte a la cultura pròpies de Catalunya. També hem de constatar el trist paper subsidiari assumit pel govern de Catalunya.
17: Avui a Madrid la diputada Junts Míriam Nogueras i el diputat Eduard Pujol han demanat al Papa, en anglès i italià respectivament, la importància que parli català a Catalunya.
1: Notícies en xarxa.
0: Són 3:45. L'Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona investiga si l'acceleració del drenatge limfàtic pot frenar els símptomes de l'Alzheimer. El centre lidera un estudi europeu que explora una nova via terapèutica per combatre símptomes com la pèrdua de memòria o la desorientació. Ràdio Ciutat de Badalona, Raquel Moreno Escudero.
4: A l'estudi participaran una desena de pacients, els que se'ls farà seguiment durant un any, després de la intervenció per avaluar, sobretot, la seguretat del procediment. L'objectiu és alentir la malaltia, segons ha expressat el neuròleg de la Unitat de Malalties Neurodegeneratives del Germans Trias i Pujol, Pau Pastor.
5: Una de les vies del cervell per netejar les proteïnes és el sistema limfàtic, no? Que és un sistema limfàtic central del cervell, que neteja d'alguna manera el cervell a través de la limfa cerebral fins als vasos que tenim al coll, profundament el flux limfàtic del cervell s'acceleri per augmentar la neteja d'aquestes proteïnes i així enlentir una mica la progressió de la malaltia d'Alzheimer.
4: La intervenció consisteix a fer un bypass entre els vasos limfàtics i les venes per accelerar el procés de neteja de les proteïnes tòxiques del cervell. Els familiars del primer pacient operat, el badaloní Toni Reyes, es mostren més que satisfets amb les seves millores cognitives de fluïdesa verbal i estat d'ànim. Tot i els bons resultats, els professionals alerten que cal un seguiment més llarg per treure'n conclusions.
0: La vaga de biblioteques s'estén a tot el sector a Catalunya després que s'hi hagin sumat biblioteques municipals d'arreu del país, denunciant un model dispers entre ajuntaments, diputacions i Generalitat, que està regulat encara, diuen, per una normativa dels anys 90.
22: El sector denuncia dècades de precarització i reclama una actualització profunda del model bibliotecari català. Aquest dilluns la plantilla decidirà en assemblea fins a on està disposada a arribar, just la vigília de l'inici de la selectivitat. N'hem parlat a la xarxa amb Irene Lameiro, bibliotecària i delegada sindical de la CGT. Ha explicat la situació a la ciutat de Barcelona.
23: Aquesta dispersió també fa que costi anar una i que posar en comú que al final estem totes amb la mateixa problemàtica de sobrecàrrega de feina, de manca de personal i recursos, de condicions laborals i horàries abusives. Ja ha arribat un moment que la cosa ha esclatat i ja no podem més. Ha esclatat també perquè a la ciutat de Barcelona. L'Ajuntament va decidir tancar el diàleg i ens quedem fora de conveni. No sabem què passarà a partir d'ara.
22: La Meiro també ha denunciat que les mobilitzacions de divendres a la ciutat com tal van acabar amb càrregues policials.
0: Entitats ecologistes i socials a les Terres de l'Ebre denuncien que ni els ajuntaments ni els regants del Delta estan reclamant els sediments necessaris per protegir-lo, alertant d'un pacte de silenci i de les conseqüències que pot tenir a curt termini. En Posta Ràdio, Sílvia Berbis.
24: Després d'analitzar les al·legacions presentades per la taula de consens al Pla Hidrològic de l'Ebre, els col·lectius Associació pels Sediments, Ecologistes en Acció i la CGT Terres de l'Ebre hi veuen un pacte de silenci, perquè en el document de 50 pàgines que es va presentar no s'esmenta ni una sola vegada la paraula sediments. A més, acusen la Confederació de destinar només un 0,75% del pressupost a proves. Escoltem Josep Juan, de l'Associació pels Sediments.
25: El gruix d'inversió del quart cicle se centra en les actuacions en el domini públic marítim terrestre, 27 milions d'euros. Això és una dada que és espectacular i clamorosa, no? Ara resulta que la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre invertirà el que se suposa que farà en sediments a la costa.
24: Els col·lectius consideren que fer seguidisme de la proposta de la Confederació tindria conseqüències nefastes per al Delta.
0: A Tarragona, l'Anella Mediterrània, el Parc del Francolí, Bona Vista o la Marina són alguns dels punts recomanats per seguir l'eclipsi solar del proper 12 d'agost. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
26: Es tracta d'espais amplis i de fàcil accés. Dos punts es troben a Ponent, dos a la zona nord i dos més al centre. L'espai més gran serà el de la Marina Port Tàrraco, amb un aforament previst per 20.000 persones. El divulgador científic Joan Anton Català explica que els punts s'han fixat després de fer simulacions acurades i d'haver trepitjat terreny.
27: Ja es van identificar per sentit comú, per coneixement de la ciutat, evidentment, dels llocs de la ciutat, però després s'han fet simulacions. Es van fer simulacions en programes especialitzats per fer aquestes simulacions que ens indicaven mapes d'ombres, posició del sol, que ens indicaven, doncs, si des d'allà hi podria haver-hi visió col·lectiva de l'eclipsi.
26: En canvi, les platges no tindran bona visibilitat i, per tant, són espais que no es recomanen, com tampoc les zones zones naturals i boscoses. L'Ajuntament de Tarragona repartirà ulleres homologades entre la ciutadania.
0: I el calendari de falles de l'Alta Ribagorça en seta temporada. Divendres, al municipi de Durro donarà el tret de sortida a l'edició d'enguany. Ulla i de Ràdio, Sergi Guiu.
2: Aquest divendres, Durro viurà la primera de les baixades de falles. Durant el juny, els municipis de Senet, el dia 20, i els pobles de Boí, Casós, el Pont de Suert i Vilaller, el 23, completaran l'agenda falla. I de tot plegat, ho deia el president del Consell Comarcal de l'Alta Ribagorça, Albert Palacín, amb les particularitats, singularitats i característiques d'organització de cada municipi.
3: Actualment, cada poble organitza les seues falles amb la seva singularitat. O sigui, cada poble té la seva mena de normativa interna de com gestionar si les falles, tenint en compte aspectes com el número de fallaires que pot acollir cada poble, la tipologia de falla, el recorregut haver de transcorrer els fallaires, on s'hi poden col·locar el públic.
2: El calendari de baixades s'allargarà també al juliol, Barruera el 4, Erill la Vall l'11, Taüll el 17, el Pla de l'Ermita el 24 i Llesp el 25 en seran els protagonistes.
0: I en cultura, la segona edició del Flash de tardor portarà a Barcelona noms destacats de l'escena teatral europea i llatinoamericana. Serà del 16 al 29 d'octubre. David Navarro, bon dia.
6: Bon dia. Després de l'èxit assolit l'any passat amb una ocupació propera al 90%, el Flash Tardor posa els ulls a Europa i Llatinoamèrica. 7 espectacles repartits per 5 escenaris de la ciutat, del Teatre d'Ençà d'Espiga el Neurgonen, al Lliure de Montjuïc, al Monòleg La Santa, al Teatre La Biblioteca, passant per la comèdia Petrolio a la Villarroel. Tot pensat, com explica el director del Temporada Alta, Narcís Puig, per portar teatre internacional de qualitat a Barcelona.
7: Per mi, la idea, el concepte general, no és tant de volem ensenyar el teatre contemporani, volem ensenyar el teatre clàssic, volem ensenyar les coses que venen de l'est, les coses que venen de l'oest, sinó estem creant un moment, que un altre moment a Barcelona on hi ha programació internacional i volem que sigui el més potent i el més variada possible.
6: De fet, dels 7 espectacles, 5 es podran veure per primera vegada a l'estat espanyol, com Mamma, Piccole Tragedie Minimali, el Teatre Acadèmia o How Romantic, al Mercat de les Flors, i un a Catalunya, Deserto, al Teatre La Biblioteca.
0: I les obres al campanar de l'església de Sant Bartomeu i Santa Tecla de Sitges avancen a bon ritme. Està previst que estiguin enllestides la primera quinzena de juliol. Canal Blau, Carles Monasterio.
8: Aquests dies han escollit el color exacte amb el qual es revestirà una part del campanar de la punta, la icònica església de Sitges. La intenció és que sigui el més fidedigne possible amb l'original, mantenint l'essència de les diferents èpoques en què es va construir cada metre de la torre. També s'han restaurat els 12 vidres que conformen la corona de la Immaculada Concepció, que s'enfila al capdamunt del campanar a gairebé 40 metres d'alçada. Jaume Trullà és l'arquitecte de l'obra.
9: El que seria l'estàtua, ens van portar l'alegria de que estava en molt bon estat de conservació, és una pedra que ha resistit perfectament, i on sí que vam trobar alguna deficiència era la corona, els vidres estaven totalment... Bueno, hi havia molts d'ells que ja no hi eren, estaven amb fongs, amb fissures, llavors els hem reposat tots.
8: L'obra del campanar està prevista que pugui estar enllestida a principis de juliol i la voluntat és, a partir de l'any vinent, també actuar al lateral de la rectoria que toca a Marc, que també ha patit despreniments.
0: I és moment per als esports. Amb l'Anna Freixa. Molt bon dia, Anna. La Penya i el Barça es classifiquen per les semifinals del play-off al títol de l'ACB.
10: Bon dia, Marta. Tots dos van aconseguir

0: També van deixar fora de combat el base Forres, principal estrella basconista. Escoltem el postpartit del base verdinegre.
1: Sí, ha sigut una sèrie on hem demostrat que hem crescut durant la temporada. Crec que aquesta sèrie no la vam fer contra l'AEK, tot i que vam lluitar, però crec que hem merescut passar a semifinals perquè tots han jugat molt bé. Crec que ha sigut un pla de partit on tothom ha executat el que tenia que fer i una victòria aquí és molt difícil.
0: L'eliminatòria contra el València serà el millor de 5, amb els dos primers entre setmana, dimecres i divendres, mentre que el tercer partit serà l'Olímpic el diumenge.
2: El Barça va guanyar dissabte a Múrcia i el Tenerife serà el seu rival a semis, una sèrie que començarà demà al Palau Blaugrana. La coincidència del partit del Barça de bàsquet amb el cinquè partit de les semifinals del play-off pel títol a l'Hockey Lliga masculina entre Barça i Igualada ha fet que s'hagi de canviar d'ubicació el partit d'hoquei. El club ha fet oficial que serà demà a les 7 de la tarda a Blanes a la Ciutat Esportiva. I el Barça torna a ser campió de la Copa del Rei d'handbol. Es va adjudicar el títol a Alacant, superant a la final el Bidasoa a Irún per 17-37 i encadena la 13a copa seguida, la número 30 de la seva història. Escoltem Carlos Ortega, el tècnic blaugrana.
3: Hemos estado a un nivel defensivo extraordinario y cuando han llegado a alguna posición estaba Emil ahí detrás parándola, ¿no? Queríamos acabar el partido hoy con mejores sensaciones de los otros dos partidos porque hubieron luces y sombras y en el último partido ante la Final Four y creo que el equipo ha salido muy enchufado del principio. Se me acaba el calificativo para mi equipo y para mis jugadores de manera de competir siempre y de tener hambre.
2: I en futbol s'acaba el camí de l'Europa en la fase d'ascens a segona divisió. Els escapulats van perdre la pròrroga per 3-2 a Balaïdos contra el Celta Fortuna. El partit havia acabat amb empat a 2 i l'anada amb empat a 1. L'eliminatòria es va decidir a favor del Celta per millor classificació a la fase regular. Escoltem Jordi Cano, jugador de l'Europa.
4: Tres, perquè al final ens quedem a les portes de jugar a la final de per pujar a la Hypermotion, però d'altra banda també és super orgullós del que hem fet. Ha estat increïble l'any que hem tingut. Hem viscut molts moments inoblidables i des d'aquí també agrair a l'afició a tots els desplaçaments que ha fet, perquè sense ells això no ha pogut ser.
2: I en futbol a sala, l'Indústria Santa Coloma ha presentat el seu nou entrenador. El substitut de Xavi Closa serà Jorge Vargas. Serà la primera experiència del tècnic barceloní a primera després de dirigir el filial d'Indústries.
5: Gràcies, Anna Freixa, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a les 3 de la tarda. Nosaltres ho deixem aquí i ens retrobarem demà, com sempre, a partir de les 2. Bona tarda.
6: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.

0: Benvinguts i benvingudes a Scènic Magazine, el programa cultural i d'entreteniment que cada dilluns de 15 a 16 hores omple d'històries, cultura i actualitat les zones del Prat Ràdio al 91.6 de la FM. Jo sóc Mercè Ruiz de la Fuente, creadora i presentadora d'aquest espai dedicat a la música, al cinema, al teatre, a la cultura i totes aquelles històries que ens ajuden a entendre millor el món que ens envolta. I com és habitual, saludem a Santi Vilches, que el tinc aquí al meu costat.
1: Hola, Mercè, bona tarda, bona tarda.
0: Molt bona tarda, i també, com no, a Eli, aquí al control de so. Què tal, Eli?
2: Hi!
0: Recordeu que també podeu escoltar Scènic Magazine a través de la web del Prat Ràdio i recuperar el programa en format de podcast a iBooks, Spotify i a Apple Podcasts. Prepareu-vos, avui tenim una agenda cultural del Prat, recomanacions escèniques, entrevistes, efemèrides, curiositats culturals, viatges i consells de bellesa i benestar. Doncs sense més, comencem l'escènic d'avui.

Doncs comencem parlant de l'agenda cultural de la nostra ciutat i ho fem parlant de Retales, de la companyia Locas. És una proposta per al dissabte 13 de juny a les 18:30 hores al Centre Cívic Sant Jordi Ribera Baixa. És una activitat dirigida al públic jove i adult. Una proposta teatral íntima i emotiva que reflexiona sobre els records, les emocions i les experiències que marquen les nostres vides. La companyia Locas presenta una obra de proximitat que convida l'espectador a connectar amb les petites històries que formen part del nostre passat. També tenim Bodas de Sangre, mostra entrenament, divendres 12 de juny a les 20 hores al Centre d'Art Torremuntades, activitat dirigida a amants del teatre i la literatura. Els participants del taller d'interpretació porten a escena una de les obres més emblemàtiques de Federico García Lorca, una història apassionant sobre l'amor, el destí i les emocions humanes que continua emocionant generació rere generació. També tenim el Club de Lectura Negra, dimecres, dia 10 de juny, de 19 a 20:30 hores a la Biblioteca Antonio Martín. Activitat dirigida al públic adult, una trobada literària per comentar i analitzar obres del gènere negre i policíac, un espai ideal per compartir opinions, descobrir nous autors i aprofundir en els misteris i les trames que han convertit la novel·la negra en un dels gèneres més llegits. I si sou amants de la música, tenim l'Orquestra de Barri, dimecres dia 10 de juny, al Centre Cívic Sant Jordi Ribera Baixa. Una activitat dirigida també a tots els públics perquè la música es converteix en protagonista amb aquesta iniciativa comunitària que reuneix músics i veïns en un projecte participatiu i inclusiu. Una activitat que fomenta la convivència, la cultura i el talent local a través de la música. I tenim també la presentació del Pla de Lectura del Prat 2026-2030, dijous 11 de juny, a les 18 hores fins a les 19:30 hores, al Cèntric Espai Cultural. Activitat dirigida a públic adult, famílies i professionals de l'àmbit educatiu i cultural. L'Ajuntament presenta les línies estratègiques que marcaran el foment de la lectura al municipi durant els propers anys, una iniciativa que pretén reforçar els hàbits lectors i apropar la cultura a tota la ciutadania. I fins aquí ha sigut l'agenda cultural del Prat, i ara donem pas a l'agenda de Barcelona amb Santi Vilchez.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. El papa ha condemnat els abusos comesos dins l'Església davant dels representants de la Conferència Episcopal Espanyola. Els ha visitat i ha adreçat un discurs on ha equiparat els abusos amb una plaga i ha reclamat als bisbes veritat, justícia i reparació de les víctimes. Justament aquesta tarda el pontífex es reunirà amb víctimes d'abusos sexuals a l'Església enmig de les queixes d'algunes associacions que n'han quedat excloses.
2: Como veis, nuestro viaje está hecho de encuentros. En ellos no faltarán los que viven momentos de oscuridad y nos reclaman que nos hagamos para ellos samaritanos. Uno de los más dolorosos es con aquellos que han sido heridos precisamente por quienes debían cuidarlos, incluso por miembros del clero. Ante esta plaga, la comunidad eclesial está llamada a responder con la escucha, la verdad, la justicia, la reparación y un compromiso cada vez más decidido en la prevención y la cultura del cuidado.
1: Una de les associacions que ha quedat fora d'aquesta trobada amb Lleó 14 és Reparació Integral, ja fundada per Miguel Hurtado, el primer denunciant d'abusos a l'abadia de Montserrat. L'escoltem.
3: Volien que la llei s'aprovés pel juny i a última hora van cancel·lar la ponència i van ficar la llei en un calaix. No ens han donat cap explicació de per què ha passat això. Nosaltres el que creiem és que no volen el govern molestar el papa durant la seva visita a Espanya.
1: I el col·lectiu de crítics de Girona presentarà un recurs administratiu davant del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic per l'adjudicació del cinema Trufó. Denuncien que l'Ajuntament ha apostat per un model de privatització contrari a l'esperit de l'equipament amb l'adjudicació a una empresa amb ànim de lucre. Reclamen que aquestes bases haurien pogut apostar per valorar un 70% l'aspecte cultural. Precisament avui a les 5 de la tarda hi ha un ple a l'Ajuntament de Girona per abordar aquesta qüestió. I el ple de Torredembarra ha aprovat avui la renúncia del socialista Vali Pino al càrrec d'alcalde. És el primer pas d'un relleu a l'alcaldia que ja estava previst en el pacte de govern assignat a principis de mandat amb Esquerra, PSC i Junts. El procés culminarà dissabte amb l'elecció d'un nou batlle. Segons el que queda establert, el relleu el prendrà Raül García d'Esquerra Republicana, actualment primer tinent d'alcalde. I el copilot d'un turisme ha mort en una col·lisió frontal a la C-63 a Lloret de Mar per causes que s'investiguen. Un turisme i un tot terreny han col·lidit frontalment i com a conseqüència de la topada, l'acompanyant davanter del turisme ha mort i el conductor del mateix vehicle ha resultat ferit greu i és a l'Hospital Josep Trueta.
4: Quatre i tres minuts. Comença el Connectats.

0: Salutacions i benvinguts al magazín de tarda de la xarxa El Connectats de l'àrea metropolitana de Barcelona, programa que fem i que podeu seguir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, El Prat, Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona i Ràdio Castellà. Rebeu la salutació de tot l'equip conduït a la part tècnica per Aiman Triqui i de qui us parla, Carme Reverte. Avui és dilluns 8 de juny i comencem amb la crònica del temps, Lluís Mi Pérez.
1: Bon dia, molta calma, la que tenim a hores d'ara gran part de Catalunya i amb una temperatura que s'està enfilant un palet més que la d'ahir. Sobretot ja serà aquesta tarda quan la calor es tornarà a intensificar respecte a les últimes tardes i arribarem a fregar els 35 graus a l'ombra a les comarques de Ponent, sobretot al Segrià. Ara bé, aquesta mateixa calor ajudarà que els núvols vagin creixent i acabaran espetegant alguns ruixats, els primers cap a l'Ebre, sobretot al massís del Port. I per una altra banda, a l'Alt Pirineu, ja gairebé a la Catalunya Nord, però algun d'aquests xàfecs avançada la tarda entrarà per gran part del Ripollès, de la Cerdanya, de la Garrotxa, de l'Alt Empordà. Independentment, durant la tarda i vespre alguna gotellada, però ja molt dispersa, amb algun tro també despistat, hi haurà les comarques de Ponent, la Catalunya Central, Tarragona i Barcelona. Remarquem, ruixats, fugaços i poc importants. El dimarts baixa la temperatura i els núvols aniran a més. De fet, al matí amb alguna pluja al Pirineu, durant la tarda entre Girona i Barcelona, d'una forma fugaç. Estem pendents a la xarxa.

0: Bé, doncs avui al Connectats preguntarem com han afectat les vagues d'educació la preparació de la selectivitat. Entrevistarem Josep Lluís Navarro, director de l'Institut Pau Vila de Sabadell. Acabarem aquesta primera hora amb la tertúlia esportiva per analitzar el play-off descens a segona del Sabadell i també de l'Europa a les semifinals de la Lliga CB de bàsquet i el triomf de Florentino Pérez en les presidencials del Real Madrid. A partir de les 5 coneixerem la badalonina Aida Casanovas, embriòloga i fundadora de Gramola Lab. Continuarem amb ciència per parlar de donació d'òrgans i teixits amb Jaume Tort, director de l'Organització Catalana de Transplantaments. I acabarem amb cultura per referir-nos a les nits d'estiu d'Anís del Mono, amb Esther Espejo, responsable de comunicació del Museu de Badalona. Tot això i més des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem!
1: Connectats amb Carme Reverte.

0: les 4 i 6 minuts ens posem al dia, fem amb la ronda d'actualitat que obrim un dia més per Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda.
1: Bona tarda. La plaça del Vapor Ventet de Terrassa es va convertir en el gran epicentre de la primera edició d'Agar Còmic, que neix amb la voluntat de convertir-se en un espai de trobada, diàleg i celebració al voltant del còmic i la narrativa gràfica. Un punt de connexió entre lectores i lectors, autores i autors, editorials, llibreries, col·lectius culturals, professionals del sector i totes aquelles persones que troben en les vinyetes una forma d'expressió artística, pensament crític i gaudi cultural. Després d'uns dies de tallers i exposicions, els visitants van poder recórrer les carpes, descobrir novetats i participar en les activitats d'il·lustració o signatures on els autors mostren l'esforç que hi ha darrere de cada pàgina. El més destacable de tot és el seu vessant solidari, ja que tots els beneficis aniran destinats a l'associació Policies por Valientes. Es tracta d'un punt de trobada clau per als aficionats que no s'han volgut perdre l'oportunitat de viure el còmic de prop. Aquesta jornada deixa clar que l'Agar Còmic ha arribat per quedar-se, convertint la passió pels còmics i la solidaritat en els veritables protagonistes.
0: Gràcies, Sergi. Anem a Sabadell. Júlia Ramon, bona tarda.
2: Hola, bona tarda. Les obres de remodelació de la Ronda Collserarca, una de les principals artèries de la zona nord de Sabadell, continuen avançant i avui ha començat un nou tall de circulació en aquesta via. El tram afectat va del carrer Corones al de la Llanera, en sentit nord. L'Ajuntament calcula que els treballs en aquest punt s'allargaran durant unes 5 setmanes i serà un temps durant el qual els busos de les línies 80 i F3 de la TUS en direcció a la plaça Picasso i la Romànica en direcció sud canviaran el seu recorregut. En aquesta ocasió, els busos s'hauran de desviar per l'avinguda Mata de Pere a la plaça Espanya i l'avinguda Alcalde Moix mentre durin les obres. El tram que es talla al trànsit a partir d'avui en sentit nord se suma al que ja està tallat en sentit sud, entre els carrers de la Llanera i el carrer de la Selva.
0: Gràcies, Júlia. Anem al litoral. Badalona, Martí Villegas, bona tarda.
3: Bona tarda, Carme. Tarda de diumenge rodona pel que fa als resultats esportius a Badalona. La penya es va classificar per les semifinals de l'ACB en trencar el factor pista del Baskonia i eliminar els vitorians en el tercer i definitiu partit per 88-96. Els de Dani Miret jugaran a les semifinals contra el València de Pedro Martínez en una eliminatòria al millor de 5 partits. El primer serà dimecres al Roig Arena, el segon divendres també a València i el tercer a Badalona el diumenge. Els verdinegres ahir van saber aguantar la primera estirada dels vitorians i arribar al descans per davant. A la segona part s'esperava la reacció del Baskonia, però va ser la penya qui, amb 5 triples de Hackenson i el domini interior de Birgander, amb 14 punts, va agafar 16 punts de renda i va acabar enfonsant el Baskonia. Escoltem l'estrella de l'equip, Ricky Rubio.
4: Sí, ha sigut una sèrie on hem demostrat que hem crescut durant la temporada. Crec que aquesta sèrie no la vam fer contra l'AEK, tot i que vam lluitar, però crec que hem merescut passar a semifinals perquè tots han jugat molt bé. Crec que ha sigut un pla de partit on tothom ha executat el que tenia que fer i una victòria aquí és molt difícil.
3: I per altra banda, el Badalona va superar ahir el Cornellà per 3-0 i es va classificar per l'eliminatòria final d'ascens a segona federació. Bogeria absoluta a l'estadi municipal de Badalona amb més de 2.500 persones que van celebrar el pas a l'eliminatòria final. La primera part va ser intensa, però en poques ocasions amb un Cornellà ben ordenat al darrere. En canvi, en el segon període, el Badalona va aconseguir fer els 3 gols, l'últim d'ells el darrer sospir en el minut 90, quan va arribar l'èxtasi amb el 3-0 en una acció en la qual Marco Martínez va aprofitar una pilota solta a l'interior de l'àrea. Els 30 minuts de pròrroga van ser increïbles, amb el Badalona perdonant en diverses ocasions el quart gol i amb el porter escapulat Carlos Azón, que amb dues grans intervencions va evitar el gol del Cornellà. Ara el Badalona s'enfrontarà al Compostela a la tercera i definitiva eliminatòria per aconseguir l'ascens. El primer partit serà a Galícia el dia 14 i el 21 de juny la tornada al municipal.
0: Gràcies, Martí. Seguim al litoral des del Prat de Llobregat. Rocío Santa Eufèmia, bona tarda.
5: Bona tarda. El Prat Comunicació ha estat avui el primer mitjà local de Catalunya en organitzar un escape room d'educació mediàtica impulsat per la xarxa audiovisual local i l'entitat Learn to Check. Aquesta activitat, adreçada a alumnes de primer cicle de l'ESO, té l'objectiu de fomentar el pensament crític i la verificació digital entre els adolescents a través de la gamificació. El projecte compta amb la col·laboració de mitjans locals com el Prat Ràdio, que ha participat d'aquesta primera jornada. L'escape room s'ha dissenyat per professionals de la verificació i periodistes locals que han elaborat una sèrie de proves en què l'alumnat ha d'aprendre com saber si una notícia és falsa o real, com detectar imatges manipulades o aprendre com funciona la desinformació. Així mateix, el projecte s'ha dissenyat en clau local per tal que les emissores de cada municipi adherit a la xarxa puguin adaptar-lo a la seva realitat i per fomentar el consum de mitjans de proximitat.
0: Gràcies, Rocío. Tornem al Vallès i ara ens aturem a Castellà. Albert Sant Andrés, bona tarda.
6: Bona tarda, Carme. La secció local d'Esquerra Republicana per Catalunya va concedir aquest diumenge el Premi als Valors Republicans a la llevadora i infermera Maria Alió i Font i a l'atleta i actualment estudiant de grau de podologia de la UB, Gina Torres, la beca Oriol Papell. L'acte d'entrega va fer-se als jardins del Palau Tolrà amb una assistència d'una setantena de persones entre representants locals d'Esquerra Republicana, membres de la secció local, militants, simpatitzants, veïns i veïnes del municipi, juntament amb familiars de les dues persones reconegudes, a més del vicesecretari general de Comunicació d'Esquerra Republicana, Isaac Albert. Segons càlculs d'Esquerra, Alió ha assistit uns 2.000 parts al llarg de la seva trajectòria professional. Per la seva banda, la marxadora castellarenca i estudiant del grau de podologia, Gina Torres, ha aconseguit l'onzena beca Oriol Papell, dotada amb 2.000 euros que es finança amb una aportació del sou dels quatre regidors republicans que formen part del consistori. Enguany, el jurat ha tingut difícil la tria entre els diferents finalistes i Torres ha volgut deixar clar en el seu discurs d'agraïment que li ha fet molta il·lusió rebre aquest premi. L'estudiant ha precisat que l'ajut de la beca servirà per sufragar el transport públic fins a la universitat i també per les estades en altitud a Font-romeu, on prepararà el pròxim Mundial de Marxa d'aquest agost.
0: Gràcies, Albert. Abans de marxar, un repàs a l'actualitat de Sant Cugat. Saravella.
7: Georgina Casas, la seva parella i les seves dues criatures han canviat tres cops d'habitatge en els últims 8 anys. Actualment viuen en un pis de lloguer de protecció oficial on tenen garantits 7 anys de tranquil·litat o, com a mínim, sense mudances. Fa un parell d'anys, cansada de patir per un dret tan bàsic com és l'habitatge, Casas es va unir a l'Associació d'Habitatge Cooperatiu 4 Pins, una entitat que es va constituir l'any 2019 i que ja compta amb una 50ena de persones associades. En aquest sentit, l'objectiu principal de l'associació és aconseguir que l'Ajuntament de Sant Cugat destini sòl municipal a la construcció d'habitatge cooperatiu en cessió d'ús, un model que la Floresta es va fer realitat l'any 2023 amb les cases dels mestres. Georgina Casas explica que l'habitatge cooperatiu en cessió d'ús és una fórmula d'accés a l'habitatge a mig camí entre el lloguer i la compra basada en la propietat col·lectiva. En aquest sistema, la propietària de l'edifici és una cooperativa, mentre que les persones sòcies de la cooperativa adquireixen un dret d'ús dels espais privats i comunitaris. La participació activa de les sòcies en tot el procés, el suport mutu i l'autogestió són, segons la Sant Cugatenca, els pilars fonamentals del model. A més, remarca que es tracta d'un model que evita l'especulació immobiliària. Sentim-la.
8: Veiem que el sistema, tal i com està funcionant, no garanteix el dret a l'habitatge i la cooperativa pot ser una de les solucions, una de les possibles solucions, sempre diem que no és l'única, no? Com la propietat és col·lectiva, diguéssim que es concep l'habitatge com un bé d'ús, no com un bé d'inversió. Les persones sòcies no poden vendre la seva part de, diguéssim, de l'habitatge al preu que vulguin, per tant no poden especular.
7: Després d'anys de lluita per aconseguir que Sant Cugat impulsi una promoció d'habitatge cooperatiu en cessió d'ús, sembla que l'oportunitat més avançada és venent Moixó, un terreny propietat de Promusa, on ja s'està construint una primera fase d'habitatge protegit i on s'ha reservat una part de la parcel·la per a una futura promoció cooperativa. L'aprovació al ple d'abril del canvi de planejament urbanístic necessari ha obert la porta a la convocatòria del concurs que l'associació 4 Pins espera que es publiqui abans que acabi el 2026.
9: Ràdio Sant Cugat lidera el rànquing de municipis catalans pel que fa a la
0: Ràdio Sabadell. Bona tarda des de Sabadell, Carme, on us podem explicar que la ciutat guanyarà
9: Ràdio Municipal de Terrassa.
10: Bona tarda, banda de Sant i teixis de Terrassa.
9: El Prat Ràdio.
11: Bona tarda, el Prat ja ho té tot a punt per comemorar demà per quart any consecutiu.
9: Ràdio Ciutat de Badalona.
12: Bona tarda, Badalona compta amb 10 noves fintes dels sobreixidors per
9: Ràdio Castellà.
13: Bona tarda, l'Ajuntament de Castellà.

0: Falten menys de 24 hores per la selectivitat i alhora falten 25 per la darrera manifestació educativa del territori. Les vagues dels docents han marcat les proves d'accés a la universitat d'enguany. Una situació que analitzarem a continuació amb la Júlia Ramon. Bona tarda.
1: Aquest dimarts comença la selectivitat, una prova determinant per a tots aquells joves que volen accedir a una carrera universitària. Enguany, la dificultat i nervis que comporta de per si aquesta prova se li sumen totes les vagues d'educació que hi ha hagut en el tram final del curs, sense anar més lluny la d'aquest mateix dimarts coincidint amb l'inici de l'ESPAU. En parlarem de tot plegat amb el director de l'Institut Pau Vila, un dels instituts públics de Sabadell. Molt bon dia, Josep Lluís Navarro.
2: Hola, molt bon dia.
1: Com arriben els alumnes aquest any a la selectivitat?
2: Els alumnes arriben en una situació de normalitat, però doncs un context extraordinari, no? Que és aquest context doncs que ha hagut dels últims dies de professorat en vaga, de dies que són de preparació que doncs no s'han pogut portar a terme. Vull dir que en el que és el funcionament doncs és amb normalitat, amb el que és doncs els dies previs doncs amb aquest context extraordinari que hem tingut de situació de vagues, de diferents doncs diferents dies que doncs s'ha hagut de canviar doncs la planificació.
1: Mm-hmm. En què s'ha hagut de canviar aquesta planificació? Quin impacte ha tingut tot això?
2: Bé, el professorat doncs exercint el seu dret de vaga doncs potser doncs alguns dies que tenia classe de preparació per l'alumnat de segon de batxillerat doncs ha decidit doncs que s'afegeix a la vaga, amb la qual cosa doncs no ha portat a terme doncs aquestes classes. Això s'ha pogut produir en alguns casos.
1: Llavors, en aquest sentit, ha quedat temari per fer, potser en algunes assignatures? No s'ha pogut arribar al final del llibre?
2: No, jo no diria que ha quedat temari per fer, perquè doncs, quan es fa l'avaluació final, que és a principis de maig, doncs suposa que el temari doncs la majoria doncs ja l'han fet, ja estan en situació preparats per tenir l'examen de selectivitat, però sí que és cert que els últims dies de maig, abans de les proves, doncs s'utilitzen per dubtes, per resoldre doncs alguns dubtes que puguin tenir sobre algun tema en concret, i doncs que aquests en alguns casos doncs efectivament no s'ha pogut fer perquè doncs amb les convocatòries de vaga això pot haver influït.
1: I saps si hi ha algun professor ha accedit a fer hores extra o a trobar-se amb els alumnes fora de l'horari lectiu, per dir-ho així, per poder fer aquest repàs final?
2: Sí, també, vull dir, també ara doncs amb els últims anys doncs la comunicació virtual amb l'alumnat mitjançant doncs plataformes com el Moodle o com per exemple doncs el Classroom doncs ajuda que els alumnes i el professorat estiguin connectats i en situacions doncs que poden ser de, per exemple, aquesta vaga, o en situacions que no hi ha presència en el centre, consta que el professorat doncs ajuda l'alumnat fent servir aquests mitjans virtuals. Això doncs no, vull dir, en cap cas doncs ha desaparegut. Els alumnes que han estat en contacte amb el professorat, i el professorat doncs també em consta doncs que els ha ajudat amb dubtes que poguessin tenir. Això doncs sí que s'ha fet.
1: Comentava que ara sobretot aquestes vagues que hi ha hagut en les darreres setmanes han afectat no tant al temari lectiu, sinó sobretot a les repassades finals, no? Aquestes hores extra. Per tant, entenc que hagin coincidit en el tercer trimestre ha estat millor o menys perjudicial que no pas, per exemple, a meitats de curs, imagino.
2: Tot és important. És important doncs la preparació del temari, però també és important doncs la resoldre els dubtes amb antelació doncs al moment de l'examen, no? De la selectivitat. Vull dir que jo no m'atreviria tant a dir de que ara han estat doncs menys perjudicials que a mitjans del curs, però vull dir, s'ha produït, i com s'ha produït doncs tindrà un impacte, tindrà doncs un impacte que en aquest moment no podem mesurar, perquè efectivament doncs no ha estat acabar el temari, sinó que ha estat doncs resoldre dubtes, però sí, clar, l'impacte hi és, tant si és a la meitat del curs com si és al final, sí, això és innegable.
1: Pel que fa a les proves PAU, pròpiament dites, el model d'examen d'enguany presenta un menor pes a les preguntes tipus test i fa una aposta més clara pels exercicis competencials, que són aquells que busquen avaluar la capacitat d'anàlisi, interpretació, aplicació dels coneixements adquirits. Com influeix aquest canvi amb el context que parlàvem ara?
2: Bueno, el canvi no deixa de ser un canvi que nosaltres ja havíem fa anys que treballem, vull dir, fa anys des de la implementació del nou currículum. Nosaltres, a la forma que el batxillerat, doncs, es fan els aprenentatges, són competencials, hi ha proves competencials, amb la qual cosa, doncs, l'alumnat en principi està acostumat a treballar d'aquesta manera. El canvi doncs, amb el pes del tipus de preguntes, doncs, bueno, és un tema que no hauria d'afectar, perquè doncs l'alumnat ja està acostumat a treballar d'aquesta manera. Sí que és cert que doncs aquests dies doncs que es poden treballar doncs exercicis de diferents tipus per demostrar la competència, doncs, bueno, segurament doncs ha influït en que hi ha hagut menys quantitat de proves, que en unes altres situacions de normalitat doncs hauria passat, no? Que haurien tingut més temps per practicar més proves tipus.
1: I quines són les assignatures que es veuen més afectades per aquest canvi? A quines assignatures afecta més això?
2: En general, les assignatures de ciències, assignatures que doncs estaven basades sobretot doncs en el plantejament de problemes, doncs les situacions que es poden les preguntes sobre competències concretes doncs estan relacionades amb la presentació d'una situació d'aprenentatge d'un problema que sigui doncs basat en una resolució competencial. I llavors doncs quan més es practica això, quan més es veu doncs diferents formes de diferents preguntes, doncs és més fàcil respondre, amb la qual cosa doncs les de ciències potser han estat les més afectades.
1: Des del seu punt de vista, que ara comentava que ja portaven anys fent aquest canvi, no? aquesta transició, què creu que és millor per a l'alumnat? Una prova tipus test o una prova de desenvolupar?
2: Quan parlem de la competència, doncs el que busquem és la connexió entre els diferents aprenentatges, amb la qual cosa doncs nosaltres des de que l'alumnat de l'ESO i després l'alumnat del batxillerat doncs que està més avesat a respondre doncs sobre el coneixement de competències, sobre la connexió i la relació de diferents conceptes, per l'aprenentatge que estan tenint actualment l'alumnat, doncs efectivament aquest tipus de preguntes són les adequades. El tipus test doncs deixa potser doncs més inconnex al que és doncs un aprenentatge de conceptes doncs relacionat, amb la qual cosa doncs pensem que en aquest moment doncs el més adient és respondre doncs a preguntes que tenen a veure doncs amb la relació de diferents conceptes, de diferents competències, no? que l'alumne hagi de connectar i hagi de relacionar.
1: Des de l'Institut Pau Vila, quants alumnes aniran a la selectivitat aquest any?
2: 97 alumnes.
1: Que aniran 97 alumnes. Al campus de la UAB d'aquí Sabadell, al carrer Emprius, no?
2: Sí, efectivament. En els últims anys hem anat a aquest campus i aquest any tornem a anar-hi allà.
1: Com s'organitza la logística cap allà? Una mica, quin serà el funcionament a partir de demà?
2: Bueno, la logística en el nostre cas doncs és fàcil perquè no inclou transport, vull dir que l'alumnat se'ls convoca en el lloc de les proves, en el campus d'aquí de Sabadell. Llavors doncs, bueno, hi ha un professor que és el representant del centre, doncs que s'encarrega de controlar que tot l'alumnat convocat doncs arribi a temps, que porti la documentació adequada, i a partir d'aquí doncs comença el que és les proves en si, no? amb el control de la identitat, l'organització dintre de les aules, el calendari amb diferents proves que estan convocats tot l'alumnat o que només està convocat una part de l'alumnat. Nosaltres allà a la seu del tribunal tenim un representant del centre, doncs, que veia perquè doncs, no hi hagi cap incidència d'aquest tipus, no? Vull dir que nosaltres ja estem preparats, demà està l'alumnat convocat doncs, amb antelació al començament de les proves i esperem que tot vagi bé.
1: Que de fet, enguany una de les altres característiques és que per primer cop es farà aquesta prova pilota amb detectors d'aparells digitals de comunicació com telèfons, rellotges intel·ligents, bolígrafs digitals. Una mica com afecta, no? Això també a la preparació, si ja tenen tots els materials, si han fet alguna prova ja com a forma de simular, si creuen que es trobaran amb moltes incidències d'aquest tipus o no, o els vostres alumnes són molt correctes.
2: No, els nostres alumnes ja saben que doncs, portar aparells que facilitin doncs, la connexió amb l'exterior és una cosa que no es pot fer, és una cosa que doncs, està prohibida, diguem-ne, està dintre de les normes de participació a l'ESPAU que no es pot fer. Els nostres alumnes estan avisats, estan doncs, aleccionats de que això podria ser la invalidació de les proves, amb la qual cosa esperem que no ens trobem. L'organització d'aquest sistema doncs, depèn de la universitat, depèn del tribunal. No sabem exactament com, si els avisaran abans o si faran doncs, exactament doncs, si hi ha algun indicador que diu que doncs, un alumne té un aparell que pot ser susceptible de tenir doncs, una connexió a l'exterior, però doncs, ens han avisat, ens han dit que això estarà vigent. Nosaltres doncs, sempre, no és una novetat, sempre doncs, els fem, doncs, els recordem quines són les normes de la selectivitat, i una de les normes és aquesta, és doncs, no fer servir aparells que poden connectar amb l'exterior.
1: En els últims anys s'han trobat en molts casos d'aquest tipus?
2: No, jo que jo recordi, no, perquè doncs se'ls informa, amb antelació, se'ls recorda el dia de les proves, no?, quan estan allà, que això pot ser susceptible de la invalidació de proves. Vull dir que jo crec que l'alumnat està molt assabentat de que doncs, la incorrecció o el fer doncs, alguna cosa que no es pot fer, doncs té unes conseqüències molt greus pel seu examen, i jo crec que no s'atreveixen, vull dir, no ho intenten de fer, si ja en tenien la idea, no ens hem trobat en casos d'aquests.
1: Ben fet, molt bé. I ja per anar acabant, repassem una mica el calendari, perquè demà començarem doncs, amb dues assignatures generals, llengua castellana i literatura, i també doncs, llengua estrangera, i després ja serà el torn de les específiques. No sé si tenen més alumnes de ciències o de lletres aquí a l'Institut Pau Vila.
2: Sí, equilibrat. Ara no et podria dir els números, però tenim, doncs, nosaltres que tenim dos grups de lletres i dos grups de ciències, doncs significa que l'alumnat que es presenta està equilibrat per les modalitats. També és una característica nostra que tenim alumnat de batxibac, que només es presenta doncs, a les comunes, però doncs, bueno, està equilibrat, està equilibrat ciències i lletres.
1: Doncs molt bé, moltes gràcies per haver-nos atès en aquestes hores prèvies a la selectivitat.
2: Molt bé, doncs gràcies a vosaltres.
1: Que vagi molt bé demà.
2: Vinga, gràcies, adéu.
1: Adéu, merci.

0: Dos quarts de cinc de la tarda, arribem puntuals a la cita amb l'esport. La tertúlia dels dilluns, que doncs, ens ofereix un repàs de la crònica del cap de setmana, sobretot centrats en el món del futbol. Avui intentarem fer una miqueta, ampliar una mica més la mirada. Anem a saludar molt ràpidament els nostres tertulians. Miqui Romagosa, redactor d'Esports de la Ràdio Municipal de Terrassa. Com estàs? Bona tarda.
1: Bones i caloroses tardes des de Terrassa, eh? Podríem fer ronda de temperatures.
0: De fet, també ho fem quan fem la tertúlia ciutadana, també fem ronda de temperatures i de la crònica del temps.
1: 29 graus. 29 graus a Terrassa ara mateix.
0: Molt bé. Anem a Sabadell. Raül Chao, periodista, bona tarda. No té veu, se li ha acabat la veu. És possible, eh? Perquè va tenir un partit divendres al vespre que, déu-n'hi-do. A veure si el podem, si de seguida el podem recuperar. Saludem també Jesús Galindo, periodista. Bona tarda.
2: Molt bona tarda. No sé si el recuperarem, després d'ahir. <d'ahir. laughs>
0: Necessitarà respiració assistida.
2: Sí, igual necessita alguna cosa, eh?
0: La veritat és que, déu-n'hi-do. Sí, em sembla que sí. Raül,
3: Hola,
0: què tal?
2: Li ha donat la respiració.
0: Sí, sí,
3: bona tarda.
1: Això és el que va dir, això és el que va dir després del 3-0. Hola.
3: Entre plos i plos podia sonar aquest hola.
0: Mare meva, bueno. Deia, titulava el Marca, un heroico Sabadell elimina el Castilla en una remuntada com polèmica. Home, a veure, hi va haver una mica de tot, eh? Jo us he de dir que vaig estar seguint el partit, que em va sorprendre força l'arbitratge, sobretot perquè en aquelles consultes al VAR pensàvem, aquesta segur que contra el Sabadell, segur que contra el Sabadell, i van caure totes al revés, que ja va ser molt estrany. Però també us he de dir, i sobretot li dic al Miqui i li dic al Raül, que aquest Sabadell, déu-n'hi-do, el partit que va fer, com va jugar. O sigui, donava gust veure jugar el Sabadell, no com aquell partit mític que vam quedar emplaçats per anar a veure, no?, el partit aquell del derbi vallesà, aquell Sabadell-Terrassa, que va avorrir a les ovelles, un 0-0.
1: Que el gol d'Itami, no?, que no va pujar al marcador.
0: És que no tenia res a veure. Raül, m'imagino que satisfet, content, després de veure el que va fer el conjunt arlequinat, i d'haver aconseguit doncs arribar a... Això és el tram final? Ja és l'últim partit amb el Zamora, l'última eliminatòria?
3: Última eliminatòria, dos partits. Per mi el partit de divendres jo crec que és una tarda que l'explicarem com ens explicaven els nostres avis, els nostres pares, el partit de la repetició davant l'Osasuna, el partit de l'ascens davant el Madrileño per pujar a primera divisió. És un partit per explicar als nostres fills. L'ambient que vam veure a la nova Creu Alta, jo en els 27 anys que tinc de vida, en ma vida havia viscut l'ambient que vaig viure jo divendres a la nova Creu Alta, és a dir, tant la prèvia amb la rebuda de l'equip, després l'estadi cremava, és a dir, tothom animant, i quan van marcar el primer, que dos minuts després fem el segon, per mi aquesta va ser la clau de l'eliminatòria. I per mi, de polèmica, jo no, és a dir, les dues jugades polèmiques que ploren els madridistes, per mi són jugades que l'àrbitre veu a peu de camp i que el VAR no l'ajuda. És a dir, per mi l'àrbitre, que després podrem dir que si ens beneficia o no, que és en el jugador del Madrid, en la Mini Fati aquest, que una mica més i es carrega a Kosia i després agredeix a Kosia i no l'expulsen, que gràcies a ell després marquem el tercer gol, perquè defensa igual que jo defensaria, però bueno, que l'àrbitre era un àrbitre dolent, com són tots els de la categoria, i que per sort no va tenir aquesta por i aquest neguit de dir, ei, he perjudicat el Madrid, ho traient de sobre. Jo crec que la
1: no estava Negreira
3: del gol... del gol d'Estals del xino del segon, que jo crec que tant l'àrbitre com el línier estan molt a prop de la jugada. Si aquesta jugada està en una zona més llunyana del camp de visió de l'àrbitre, potser te l'anul·la, però és que l'àrbitre estava a 2 metres de la jugada. És a dir, si ja en tirem de la imatge del VAR per una cosa que estàs veient tu en el teu camp de visió, ja seria d'apagar i vamonos.
0: Quina festa, eh?, que es va muntar la nova Creu Alta. Vau fer ple, no? 11.000, sí, diuen les cròniques, 11.000...
3: 11.908 persones, a dir que gairebé ple de gom a gom. Uh-huh. I espero que per divendres d'aquí dues setmanes, que un altre cop un divendres, és a dir, és que és una vergonya com estan tractant a tota l'afició arlequinada, i en aquest cas pitjor encara per l'afició del Zamora, que és un desplaçament ja llarg de per si, amb més de 8 hores si vas en transport públic, en cotxe, i clar, han de demanar festa per al treball per poder venir aquí a Sabadell. Aleshores, per mi crec que la federació s'ho ha de fer mirar, les teles s'ho han de fer mirar. Sí que el dissabte a les 6 juga la selecció espanyola i per tant en aquell tram d'horari no pot haver-hi partit, però clar, diumenge a les 8, tens dissabte a les 6, dissabte a les 9, o, ostres, l'altre partit és el Ponferrada a
0: Celta Fortuna,
3: que és un desplaçament molt més proper, ostres,
0: dissabte a 6:45 de la tarda.
3: Exacte, no posis el desplaçament més llunyà un divendres.
1: Però, bueno, però el divendres ho fan perquè pugueu celebrar tot el cap de setmana, eh? Sí, clar, dissabte, diumenge, i arribes dilluns, clar, home, ho fan divendres i ja... Ara perquè no hi ha la zona hermètica, però això divendres, imagina com podria acabar.
0: Imagina't. Doncs la veritat és que, molt bé, hem de felicitar el Sabadell. T'he de dir una cosa, eh?, perquè ja he estat veient alguns vídeos. Tu parlaves de la rebuda a l'equip, a l'estadi i tal, però la rebuda que va tenir l'equip del Real Madrid de Castilla, jo no la voldria, vamos, ni pels meus enemics, eh? insults de tot, vull dir que tampoc no venien al cas. Per què? Perquè són del Madrid. Bueno.
3: No, jo crec que era, l'objectiu era posar nerviós a un equip ple de joves, i jo crec que es va aconseguir perquè el Madrid estaven cagats.
0: Però és molt lleig allò, eh?
3: Sí, sí, sí.
0: És lleig.
2: Utilitzen totes les armes, eh? Quan estan jugant aquest tipus de partits que són com finals.
0: Ja, ja, però
2: que
0: és
2: no
0: que...
2: no les aprovo, eh? No les aprovo.
0: Els hi van fer un passadís que... constant, amb insults...
1: No, era bueno, aquell del col·le, de quan et feien un canyo jugant...
0: Sí. Jo record... Saps què vaig fer? Vaig intentar recordar, que ara ja la memòria també em falla prou, quines temporades eren les que jo vaig poder veure el Sabadell a primera divisió. El vaig veure, però el vaig veure a la nova Creu Alta, i recordo haver fet alguna entrevista a equips de primera divisió allà. I estem parlant de la temporada 86.
1: Això seria impossible, ara.
0: Pues mira, ja et diré alguna entrevista que vaig fer a un porter de la Real Societat, per exemple, que es deia Luis Arconada. Us sona?
1: Home, per favor.
3: Home, clar. Una llegenda.
2: Jo no solament ho recordo, sinó que ho vaig viure, perquè aquella temporada que va estar a primera divisió l'últim cop, sí, que jo vivia aquí a prop, a Sant Cugat, van dir, pues qui pot fer la informació del Sabadell? I em va tocar a mi. I vaig estar tota la temporada, cada dia a l'entrenament, i seguint el Sabadell els viatges i tot.
0: De fet,
2: i la veritat vaig disfrutar molt, eh?
0: I de fet, a veure si no recordo malament, perquè és que se'm barregen coses, d'aquella època és l'Ino, no?
2: Sí, i tant.
3: Sí, clar.
1: L'Ino Gutiérrez, sí, sí.
3: Sí, sí, el gran capità, el jugador que més partits ha vestit la samarreta del Sabadell. L'última vegada que el Sabadell va estar a primera divisió, si no m'equivoco, va ser la temporada 87-88.
0: Sí.
2: Que
3: l'any de la
2: sí.
3: pandèmia, jo me'n recordo, l'any de la pandèmia, que això que tothom feia partits antics i coses d'aquestes, Esport 3 va donar un Sabadell-Barça, que, clar... veies els Mossos pagant a l'afició del Sabadell, veies la llotja i veies a la llotja el president de la Generalitat de Catalunya, veies a Núñez.
1: Home.
3: És a dir, només mirant la llotja deies, ostres, és que aquí fa olor a història.
0: De fet, mira, hi ha una dada molt curiosa per a aquells que els hi agradi, que el Sabadell és el tercer club català que més presència a la Lliga té després del Barça i l'Espanyol. Imagineu-vos.
2: Sí, sí.
1: Això és Connectats Vintage, eh?
0: Imagina't si jo estava veient el partit i fent memòria, estava recordant una mica els inicis, però, vaja, va ser una bona època. Zamora, Centre d'Esport Sabadell, aquest dissabte a les 9 del vespre, i la tornada divendres, com deia Raül, el dia 19, Sabadell-Zamora també a les 9 del vespre, però divendres.
3: Dona la casualitat que és un partit per poder tancar una ferida o mantenir-la en viva, perquè l'entrenador del Zamora és Oscar Cano, que és l'entrenador de l'últim entrenador que vam tenir l'any del descens. Hi ha un jugador que és Abde, que també va estar l'any del descens. Aleshores, és un partit del sex, perquè el Sabadell té a Escudero i Priego, que va ser l'home, l'MVP del partit contra el Madrid, que són exjugadors del Zamora, i el Zamora té a Abde i a Tuman, que són exjugadors del Sabadell, més el segon entrenador d'Òscar Cano, que també va ser exjugador del Sabadell. Per mi la clau és no sortir vius de Zamora. És a dir, crec que és un rival més estil Sabadell que no el Villarreal. Aleshores, crec que això ens pot beneficiar, però clar, crec que no pot sortir amb un 2-0 per la veterania que té aquell equip de la ruta de la plata. És a dir, per mi la clau és no sortir tan malament com va sortir de Madrid. I després tens el benefici de que tens la tornada a casa i que en cas d'una eliminatòria igualada et val l'empat.
0: I la llàstima és que l'Europa s'ha quedat pel camí, no?
2: Una llàstima, sí. Autèntica.
0: Home, semblava que era un ferm candidat i resulta que aquest doble enfrontament amb el Celta Fortuna doncs l'ha deixat sense opcions, tenint el pitxitxi de la categoria, no?
3: Jo vaig veure el partit, a mi l'Europa crec que és un dels equips a nivell ofensiu més grans de la categoria, però clar, la cagada de Flere, parlant clar, que va fer la setmana passada,
0: l'empat a un
3: van perdre a mitja eliminatòria, perquè amb l'1-0 el 2-2 t'hagués servit i hagués passat l'eliminatòria. I ja després amb la pròrroga, un equip amb l'Europa que té una plantilla molt molt curta a nivell de jugadors que tinguin un nivell molt alt per la categoria, més les baixes que estan tenint aquest tram final de temporada, fa que la pròrroga i sent contra un filial el Celta Fortuna fos i molt superior, que això va fer que l'Europa no pogués passar l'eliminatòria. Però tenint en compte que és un dels pressupostos més baixos de la categoria, que el seu objectiu hauria de ser el mateix que el del Sabadell, salvar la categoria, que han estat tota la temporada en playoff, només podem parlar meravelles de la temporada dels homes de Benítez.
0: Vinga, canviem de terç. Bueno, tampoc no gaire, perquè anem a la Casa Blanca, la que tenim aquí a la capital d'Espanya, a Madrid, perquè hi ha Habemus president. Sí, Habemus papa i president. Ho tenim tot. De totes maneres, sí que m'agradaria que féssim alguna reflexió al voltant d'aquesta convocatòria electoral. Què suposa? Algú es pregunta, a veure, per què Florentino va convocar aquestes eleccions? O sigui, sabia que, bueno, ho tenia tot per guanyar. I què? I ara què? No? La següent pregunta seria, i ara què? Quin Madrid ens trobarem?
2: Mira, jo crec que el motiu de convocar les eleccions només és un. El Florentino ja sabia que li sortiria un rival, ja ho sabia, i que econòmicament bastant potencial, amb bastant potència, i aleshores la forma de desarmar-lo era convocar les eleccions després que va convocar, de no donar temps que ningú el coneixés. Aquest senyor potser s'hauria començat a presentar i així, amb el temps prudencial que li tocava, que em sembla que li quedaven 2 anys de presidència o 3, i hauria tingut temps de donar-se a conèixer, de presentar un projecte, i així en una setmana li ha desmuntat això. Li ha desmuntat això i ara tindrà que esperar 4 anys per donar-se a conèixer. Les properes eleccions...
0: Però Jesús, jo no crec que hagi d'esperar 4 anys per donar-se a conèixer. De fet, la campanya ja li han fet. O sigui, convocant aquestes eleccions, la campanya de presentació de Riquelme està més que feta.
2: Sí, però està feta, però molt poc temps per presentar un projecte, amb cara i ulls.
0: Sí,
2: que pugui convèncer la gent, que pugui fer canviar d'opinió la gent.
0: Sí, però aquest senyor ara ja hi és.
2: I
0: aquest senyor ara farà d'oposició. I els 4 anys que se suposa que li queden a Florentino Pérez a la presidència del Barça representa que ja no ho podrà fer tan tranquil·lament. Vull dir, ara, bueno, hi ha una oposició present.
2: Sí, sí? Però amb 4 anys... Perdó, que no hauria que parar. Però amb 4 anys el Florentino té temps de buscar-se un substitut seu, que és el que jo crec que busca, perquè clar, jo suposo que dintre de 4 anys aquest senyor no estarà en condicions de presentar-se a una altra reelecció i de presentar el seu propi projecte de continuïtat amb un home que sigui seu de la casa, que segurament començarà a tindre protagonisme durant aquest temps. Jo crec que una mica és un compendi d'aquests factors que l'ha induït a presentar aquestes eleccions i a plantar cara amb un senyor que ja va declarar com a amic d'Endesa o no sé què, que eren els seus enemics,
0: sí,
2: empresarials, vull dir que...
0: Sí, sí, bueno, és que sí, aquest és el tema.
2: Exacte.
1: A veure, el problema El problema aquí ara mateix és que Florentino Pérez deia que no tenia oposició, o com a mínim oposició coneguda, i ha aparegut aquesta oposició. Això significa que en el moment que el Madrid deixi de guanyar, o continuï sense guanyar, millor dir, perquè porta 2 anys que no guanya res, ni en futbol ni en bàsquet, segurament tornaran a aparèixer les veus més crítiques. Jo crec que també això ha sigut un toc d'atenció a Florentino Pérez, no? De dir, escolta, hi ha coses aquí que no s'estan fent bé, no estàs escoltant el soci, estàs portant una mica el club com casa teva, i sí, t'omples la boca dient que és dels socis, però no ho és. I jo crec que també ha sigut com una mica de càstig, no?, dels socis votant a Gerardo, sí, Gerardo Riquelme, no es diu?
0: No, Enrique.
1: Enrique Riquelme, perdó. Gerardo Riquelme és un periodista, fins on jo sé. Però deia que això, una de les coses que s'han de valorar és que és un home que ho començava des de zero, era un home que no, mediàticament no tenia gaire presència, i si fem una mica balanç del que va ser la porta Víctor Font amb aquestes eleccions, queda clar que Florentino ja no és podríem dir, no és el
0: tot poderós.
1: Aquella protecció que tenia s'ha acabat.
3: Per mi hi ha dos titulars d'aquestes eleccions del Madrid. La primera és que, com passa les eleccions, qui perd també surt guanyant. Jo crec que Riquelme surt guanyant d'aquestes eleccions, i crec que surt perdent Florentino, perquè jo crec que Florentino, quan fa aquesta convocatòria express d'eleccions amb gairebé 24 hores d'antelació, jo crec que ells s'esperava que no hi hagués oportunitat perquè els socis votessin, que ningú candidat es presentés a les eleccions, i que en cas que es presentés el traiés entre un 80 i un 90%. Hi ha hagut partit en una setmana, que és una barbaritat. És a dir, presentar una candidatura en una setmana no és gens fàcil. I el que està clar és que Florentino al 2030 s'haurà de tornar a presentar tenint ja clar que hi ha una oposició clara a ell, i això no serà fàcil per ell. I jo crec que també Florentino tenia clara una intenció, que era estar al 2030 sent el president del Real Madrid l'any que es juga a la final del Mundial d'Espanya, a priori al Bernabéu. I jo crec que això ho tenia entre sella i sella. Així que veurem. Però crec que el Madrid necessitava un canvi, i Florentino amb Mourinho pagant 15 milions d'euros per Mourinho, un entrenador que no guanya res des de fa molt i molt, molt de temps.
0: Que ja està de tornada,
3: estan molt perduts. El Madrid està molt perdut ara mateix. I tant en bàsquet, en futbol femení, és a dir, jo no entenc com la gent ha pogut...
1: I ara en vol.
0: aquesta també és bona. Aquí és que no... És un desert. Però escolteu una cosa. Aquests 150 milions que va dir Florentino que es gastaria en un futbolista, què? Feu apostes?
1: Però... Encara el busca.
0: Bueno, no ho sé.
1: No, jo crec que va ser dir, o sigui, llançar-se ja a la piscina. O sigui, jo crec que ja es van començar el joc dels disbarats, perquè Enrique Riquelme va dir que fitxava Klopp quan Klopp va dir que no volia entrenar. Llavors, no sé, jo crec que aquí també va voler repetir una mica el cas Figo, no? Allò que tenia un acte notarial i que pagaria... Clar, si després posaves en una balança el que li costava pagar els abonaments dels socis i el que costava portar el jugador, doncs fins i tot et sortia més a compte pagar els socis el carnet, o sigui, que portar el jugador. Per tant, no sé.
0: Però em refereixo a aquest voler dir, pues, jo em gasto 150 perquè me'ls puc gastar. Això
1: Mourinho.
0: És una barbaritat. Però, això és una bestiesa.
3: Per mi és una cagada, perquè Riquelme tenia un contracte sota notari, és a dir, sota dos jugadors, que cap dels dos jugadors ho va negar a nivell ell mateix. És a dir, si Haaland o Rodrigo diuen que això és mentida, però bueno, que després es pot fer un Figo 2.0, que Figo va negar, fa una entrevista, etc. Però els jugadors no van...
1: T'imagines els jugadors amb la cara de felicitat de Figo a la presentació? Això seria espectacular, eh?
3: Ja veus.
1: Però això és per recordar-ho tota la vida, eh?
3: No oblideu, surts d'un programa de tele de dient de 150 milions a un jugador que encara no saps si et dirà que sí o que no, i que l'únic que estàs dient és que el club que estàs interessat per aquell jugador dirà, ei, si tu m'ofereixes 150, doncs ara vull 200. Clar, quins jugadors hi ha que puguin sortir a l'aparador? És a dir, a mi només em surt tres noms, que és Olise, del Bayern de Múnich, Vitinha, i per mi que el que jo crec que seria aquest jugador, el que seria la bomba i que jo crec que ningú se l'esperaria, seria Julián Álvarez, que li treus el jugador al Barça, perquè tota la resta per mi no. I a més, quin jugador val 150 milions a dia d'avui? És a dir, per mi només val 150 milions, hi ha dos jugadors, un el tens, que és Mbappé, i l'altre està jugant al Barça, que és la Minyama.
0: Vols dir que val 150, Mbappé?
3: Bueno,
2: actualment no ho sé.
1: Ara no.
0: Vols
1: actualment
0: dir?
1: No, ara no.
3: Actualment ara no ho sé, però si el Madrid...
0: És que qui s'acosta més a aquesta xifra no està al Madrid, ja t'ho dic. I ara mateix ja està a la convocatòria de la selecció i es diu la Minyama.
1: Sí, sí. Us dic una cosa... El moment surrealista de Florentino va ser quan va anunciar Mourinho i va demanar ell mateix a los palmeros que aplaudieran. Allò va ser espectacular. O sigui, allò és ja increïble. O sigui, un home com Florentino no tenia animador de públic per o sigui, va demanar ell aplaudiments, va dir Mourinho, va dir aplausos, per favor, no sé com parlar.
0: En qualsevol
1: Florentino,
0: cas,
1: no?
0: Però,
1: ostres,
2: jo crec que al darrere de les seleccions aquestes està el Negreira, perquè que continuï el Florentino, això és positiu pel Barça, eh?
0: Ja, sí. Ja. De totes maneres, això és una barbaritat, eh? Per molt que es vulgui valorar i el valor del mercat i el que genera i el... Estem parlant de futbolistes, eh? Que els futbolistes són persones també, de carn i ossos, que és veritat, sí, poden generar diners, però 150 milions és
2: una hòstia, eh?
0: És una passada.
2: Però és que el Florentino està obsessionat amb tindre sempre el millor jugador.
0: Quin un galàctic, un altre galàctic.
2: Ui, aquest, el galàctic. Mm. El galàctic. I si continuen aquesta política, ja veus que els galàctics no t'arreglen les coses. Es va demostrar amb el PSG dels galàctics no acabava de funcionar, desapareix el galàctic principal amb Mbappé, que se'n va a Madrid, i el PSG és una màquina. I el Madrid amb Vinícius, el Mbappé, el Bellingham, i ara porta'm aquí l'Olise o qualsevol altre d'aquest nivell, ostres, pot ser una olla de gris molt important, eh?
0: A veure, Mourinho ha dit que volia a Bernardo Silva, que jo no sé si és per jugar ja una miqueta, tocar la pera al Barça, eh? Ho dic per allò de l'interès que també ha mostrat el jugador per anar al Barça, i el Barça que amb el vistiplau de Hansi Flick ho veuria amb bons ulls, no? Tot i que encara no s'ha confirmat absolutament res. Aquesta carta de Bernardo Silva, què us sembla?
3: Que la pilota la té el jugador.
2: Sí.
3: I jo crec que el jugador, si el jugador no ha decidit encara el joc on anirà abans del Mundial, quan a priori hauria de ser això aquesta la seva intenció, per mi només té dues possibilitats, que és que no vol anar a l'Atlético de Madrid i que està esperant o Barça o Madrid.
1: Està fent una subhasta ara mateix, eh?
0: Bueno,
1: jo crec
0: clar.
1: Que el jugador, per les declaracions que està fent...
3: A mi no m'encaixa ni en el Barça ni en el Madrid. És a dir, jo crec que en el Barça és una posició que està ja sobreexplotada i té millors jugadors que ell en aquest moment, i el Madrid tampoc necessita un perfil Bernardo Silva, el Madrid necessita un perfil Vitinha, que no té cap jugador d'aquest estil. Però bueno, si el volen, i pues, anirà al lloc on més li paguin, no? És a dir, com faria tothom.
2: Evidentment, però el Barça no el necessita, el Bernardo Silva, per res, estic d'acord amb tu, no el necessita per res. El centre del camp del Barça jo crec que està sobrat. No necessita cap fitxatge. Fitxar per fitxar, per molta figura que sigui així, ho trobo també una mica absurd.
0: Va.
3: El Barça necessita a Guardiol, que és el que va sonar la setmana passada. Seria un jugador que pugui ser central i que pugui ser lateral dret, amb la qual cosa puguis fer també caixa amb Koundé, que porta dos anyets, que té la marinera. Jo crec que aquest hauria de ser l'objectiu del Barça, és a dir, fitxar una millora a nivell de central i poder treure't a Koundé. Per mi això seria el que hauria de fer el Barça en aquest mercat d'estiu.
0: Bueno, és que de moment encara no ha sortit ningú, no s'ha parlat de ningú. Bueno, sí, s'ha... A veure, ara m'ha marxat el nom del jugador aquest que està al Mónaco.
3: L'Ansu Fati.
0: L'Ansu Fati. L'Ansu Fati es queda per allà, vull dir que ja...

0: A bàsquet, perquè déu-n'hi-do, aquesta temporada també les sorpreses que s'estan... Dic sorpreses perquè en el play-off, en els quarts, hi ha hagut allò de... al revés del que es podia pensar, no? Sí.
1: Per tal, una sorpresa com... i mitja.
0: Sí, perquè de fet...
1: És a dir, per mi la gran sorpresa és el fracàs del Madrid.
0: Sí, clar.
1: Perdre dos partits a casa... I per mi la penya ha fet mitja sorpresa, no? Perquè el Baskonia és un equip d'Eurolliga que ha guanyat la Copa del Rei, etc.
0: També, i a casa
1: però
0: la penya
1: va fer un partidàs, la penya ahir va fer un partidàs, vaig poder veure el partit i m'encanta. Ricky Rubio, que eterna joventut.
0: Ja. Semifinals dels play-off, de la Lliga CB. Demà dimarts, Barça, la Laguna, Tenerife. I dimecres, València, Joventut.
1: Penya.
0: Sí. I veurem, perquè clar, estem parlant d'un Barça que està passant una temporada dels i baixos, que sembla el Dragon Khan, no? Irregular, plegat de lesions, de fer... Bueno, no sé com ho veieu. Veieu una possible final pel títol entre Barça i Penya?
1: Difícil, però tot és possible, no? És a dir, per mi el principal favorit en aquesta lliga és el València. Crec que el València és el millor equip dels quatre que queden, però ara mateix tot és possible. I un Barça ferit encara és més perillós.
0: Vinga, més apostes ràpides, que estem en segons.
2: Jo també crec que el València és el favorit.
0: València favorit, tu, Jesús?
2: Jo crec que sí, que és el que tindria que guanyar, amb lògica.
0: Val, i el Miqui?
3: Jo, vinga, una final catalana, va. Barça
0: sí, no?
2: Ojalà.
0: Vinga, una mica de botifarra amb seques.
2: Firmo equivocar-me.
3: I encara que fos per discutir, o sigui, aquí...
0: Ho deixem aquí. Jesús, Raül, Miqui, gràcies, que tingueu molt bona setmana.
2: Adéu, bona setmana.
0: Que vagi bé, adéu-siau.
4: El Prat Ràdio, 91.6 FM.
5: Assegurances Baltasar. Assegurances de vehicles, de locals, de negocis, d'indústria, de vida, de la llar. Assegurances Baltasar. Avinguda Verge de Montserrat 38. Telèfon 93-370-0299. Visita la nostra web baltasarmediadores.com.
6: Assegurances Baltasar patrocina les retransmissions de l'AEPRA.
7: Torna l'estiu, tornen els plans, les ganes de moure's, de viatjar, i també tornen els 10 dies Kia del 4 al 15 de juny. Ves al teu concessionari i aconsegueix el teu Kia des de 14.800 euros finançant amb Banco CTLM. És el teu moment. Consulta les condicions a kia.com. Kia, soci oficial de la FIFA.
8: Ven a Delta Prat, concessionari oficial Kia en Prat de Llobregat, o visita-nos en kia.com.
9: La moto de Sasha. Todos los martes de 9 a 10 de la noche, un programa donde hablaremos de... No recuerdo nada. La moto de Sasha... Esto es absurdo. La moto de Sasha, un programa de...
10: Los sábados te invitamos a un viaje en el que conectamos la literatura con cine, música, teatro, arte y cómics. Viaje a Ítaca, el magazín cultural del fin de semana. Todos los sábados de 10 a 1 en El Prat Radio.

0: Serveis informatius. El Prat Ràdio.
1: Bona tarda, us parla Rocío Santa Eufèmia. Barcelona es prepara per rebre el Papa Lleó XIV en la seva primera visita oficial a la capital catalana, un fenomen històric que es comença a notar a l'aeroport del Prat. A uns dies de l'arribada del pontífex, hi ha qui aprofitarà la seva estada a la ciutat comtal per intentar acudir a alguna de les seves aparicions públiques.
2: Habíamos programado este viaje con anticipación, antes de saber que el Papa viajaba, pero si tenemos oportunidad, lo haremos con muchísimo gusto.
3: Hay que aprovechar esta oportunidad para poder tratar de verlo, ¿no?
1: La visita del Papa Lleó XIV comporta la implementació d'unes estrictes mesures de seguretat a Barcelona, com ara el tancament de parades del metro o els talls a nombrosos carrers. Moltes empreses han apostat pel teletreball per garantir la seva activitat mentre el pontífex sigui a la ciutat. La ciutadania i més concretament les generacions més joves s'han pogut prendre consciència sobre l'ampliació de l'aeroport i les conseqüències que comportaria a través d'un fanzine, un petit quadern amb activitats com unir punts, pintar o elaborar un collage. Escoltem la membre de l'organització Ni un pam de terra, Violeta Ezcurra.
4: Clar, fem potser una activitat més com a manifestació, més reivindicativa, que potser els nens, els infants no poden participar-hi tant. Llavors és una manera més lúdica de poder també reivindicar tot el que volem en contra de l'ampliació de l'aeroport i el respectar els espais naturals.
1: L'activitat arriba quan recentment s'ha convocat una gran manifestació a Barcelona el pròxim 20 de setembre per protestar contra l'ampliació de l'aeroport.
5: Esports.
1: I el conjunt del Rítmica Prat Corblau de la Lliga Iberdrola ha aconseguit classificar-se per la final del campionat, havent remuntat fins a 7 posicions a la classificació. Aquesta fita s'ha aconseguit gràcies als resultats aconseguits en aquesta darrera jornada per part de la Gisela Berzosa, que ha quedat primera en l'exercici de mans lliures, i també Senilla Gigits, que ha estat tercera en cinta. D'aquesta manera, l'equip ha quedat quarta en la segona fase i amb la suma de punts se n'han situat desenes, entrant així a la final de la Lliga Iberdrola. Doncs és tot. De moment tornem amb el butlletí informatiu de les 6.

0: 5 de la tarda i 3 minuts. Reprenem el Connectats anant fins al Servei Català de Trànsit. Sílvia de l'Amo, bona tarda.
1: Hola, molt bona tarda. Doncs en aquest moment hem de parlar que s'acaba de tallar per una avaria, la A2, a Sant Vicenç dels Horts, en sentit Barcelona, i es registren ja 4 quilòmetres de lentitud. Això pel que fa als accessos sud, on hem també de destacar les aturades que hi ha de Viladecans cap a Barcelona i de Sant Boi cap a Sitges. També problemes als accessos nord, mencionem la C33 i la C58 de Montcada cap a Trinitat, la P7 i la B30 a la zona de Barberà i també a la zona de Sant Julià de Ramis per un accident. A la resta de dies, de moment, s'aprecia mobilitat, però no retencions. Compte, això sí, a les rondes on també hi ha bastants problemes de mobilitat. Molt bona tarda.
0: Gràcies, Sílvia. Bona tarda.
1: Hola.

0: Què té a veure l'embriologia amb la xocolata? Doncs avui ho descobrirem de la mà de l'Aida Casanovas, embriòloga badalonina que després de la pandèmia va crear Gramola Lab, un laboratori dolç de bomboneria. La tenim a Badalona amb en Martí Villegas. Bona tarda, Martí.
1: Hola de nou, Carme. Estic amb l'Aida Casanovas, embriòloga i propietària també de Gramola Lab. Què tal, Aida? Bona tarda.
2: Hola, bona tarda, Martí.
1: En primer lloc, Aida, et vull preguntar què és Gramola Lab i com va sorgir.
2: Gramola Lab és, va començar, és un projecte que es va iniciar post-pandèmia, realment en la pandèmia, però la nostra idea va ser crear una bomboneria de disseny. I aquí són els inicis, sí. Després vam passar a fer més pastisseria també, però ara sobretot estem centrat, com sempre, en el projecte inicial, que era la bomboneria de disseny.
1: Per tant, tu no t'havies dedicat mai ni a la pastisseria ni a la bomboneria fins crear Gramola Lab.
2: Exacte. Jo sóc autodidacta en la xocolata i en els bombons. Pastissera no, ni m'hi sento ni tinc la titulació, però sí que és que tot això ve perquè a la pandèmia amb la meva mare vam començar a fer molts de pastissos, molt de xocolata, i aleshores em va dir, diu, fixa't amb la xocolata perquè veig que va molt lligat amb el tema laboratori, no? Aleshores et pot agradar molt. I sí, efectivament em va fascinar perquè s'assembla molt salvant les distàncies.
1: Sí, clar.
2: Però s'ha de ser, treballar amb la xocolata i fer aquest tipus de bombons, has de ser molt metòdic, molt exigent, molt precís. Aleshores em porta molt a tota la precisió i exigència que et demana el laboratori de reproducció assistida.
1: Per tant, podríem dir que les principals similituds entre l'embriologia i el fet de fer xocolata o bombons és aquest procés tan metòdic i tan repetitiu, potser, a l'hora de crear-los.
2: A veure, jo per mi sí. Al final és un procés que requereix uns quants dies, que tu tinguis la paciència d'esperar, o sigui, que cada dia tu facis el que has de fer, no? El que toca. Aleshores, amb l'embriologia, òbviament, és així, has de seguir el procés de la natura, de la naturalesa, per molt que ho facis in vitro, no pots anar més ràpid del que marca la naturalesa, encara que sigui reproducció assistida, no? en una placa de Petri, no? Aleshores, els bombons, doncs, comences pintant-los, aleshores, aquest pintat l'has de deixar reposar. Si vols fer molt ràpid aquest procés, no és que no et sortiran, però sempre et sortirà millor si deixes reposar. Aleshores, bé, entre la paciència, la metodicitat, l'exigència, vulgarment dit tiquismiquis, no?
1: Sí.
2: Doncs sí. Això podem dir que a mi almenys em va portar que per mi, amb tot el respecte, a mi no em suposés un mal de cap enorme. Clar,
1: no era gaire complicat.
2: Sí que ho és, però com que crec que tenia aquestes aptituds de la meva professió, doncs em va portar a que, bé, dins de les dificultats, no? I evidentment estava allà barallant-me amb la xocolata, doncs vinga, de tornar a repetició i de seguir molt les temperatures. I sí, no em va fer, no se'm, al revés, em va enamorar, no se'm va fer una cosa que dius, ui, no, jo això ja no ho toco i no m'agrada gens perquè em complica molt la vida, no?
1: Ja. Realment m'estan sorgint moltes preguntes, intentaré ordenar-les una mica per a veure com ho fem, però mai havies sentit cap mena d'atracció o interès cap al món de la pastisseria o la xocolateria fins a la pandèmia?
2: Realment no massa. El que passa és que la meva mare sí que és una gran apassionada de la cuina en general, sobretot de la reposteria, no? De la pastisseria. Aleshores la meva mare ja feia molt de temps que feia moltes coses. I mira, és veritat, no t'he acabat de dir la veritat, perquè vaig tenir una temporada que vaig viure a Anglaterra.
1: Sí.
2: I m'unia molt amb la meva mare, que allà es portava molt, estic parlant del 2010-2011, es portava molt el tema del cupcake, vale? I del fondant.
1: Sí.
2: Aleshores, a mi em va apassionar també, mentre estaven allà. Llavors, sí que és veritat que vaig estar una temporada fent molts de cupcakes i sobretot flors en fondant i virgueries així en fondant, no? Que també requerien, doncs, ser metòdic i tot això, i això m'agradava molt. El que passa que vaig tornar i ho vaig deixar. I bé, el que et deia, que la meva mare durant cada hivern, ella ja fa molts anys que fa torrons de disseny per la família i els amics, i aleshores jo sempre li deia, mama, això algun dia ho hem de fer, hem de produir.
1: Sí, s'ha de vendre, això s'ha de vendre.
2: S'ha de vendre, no? Perquè està exquisit i és molt bonic, no? Aleshores, mira, doncs va sorgir el tema de començar amb el pintat dels bombons, que tant la meva mare com jo som molt creatives, no? I el tema de pintar, perquè els bombons que fem són molt creatius, no?
1: Què vol dir de pintar els bombons?
2: Pintar els bombons vol dir que realment els bombons nostres tenen colors. Els fem servir, alguns són colorants naturals i altres són colorants alimentaris. Aleshores, els nostres bombons tenen una varietat de colors. Tu mires la caixa, obres la caixa i semblen joies, no? Perquè a més brillen i són de diferents colors. Aleshores, quan dic pintar, és perquè a vegades el bombó té només un color, però a vegades, no? A vegades té una floreta o a vegades té unes pinzellades. Treballem amb pinzells, treballem amb raspallets, treballem amb esponges, treballem amb pistola, amb la pistola que es pinten els cotxes, per exemple. Doncs un aerògraf també, si vols ser més delicat. Fem servir tot aquest tipus de diferents estris per pintar, per decorar-los. Aleshores, això ens porta molt a la creativitat, no? I això és una cosa que de petita pintava molt, el que passa que tot no es pot fer.
1: Clar. Alguna cosa havies de triar.
2: Sí, però això em va connectar molt amb tornar una mica a quan era petita i pintava. Llavors se m'han ajuntat diverses coses, saps?
1: Sí, has comentat que en aquest procés vas ser autodidacta, vas aprendre com ho feia la teva mare o vas buscar, no ho sé, poso per exemple, tutorials d'internet o llibres o com va anar aquest procés?
2: La meva mare em va dir em va aconsellar algunes coses, però la meva mare també era autodidacta.
1: D'acord.
2: Sí, aleshores sí que és veritat que vaig començar a mirar molts vídeos per internet i ja està. Després sí que és veritat que un cop ja vaig tenir gramola i ja un cop ja estava produint bombons, em van sorgir dubtes, no?, de coses que... Bé, que no me les podia contestar a ningú a no ser que fes un curs. I aleshores sí que ja me'n vaig anar a fer cursos i tot això, per perfeccionar la tècnica.
1: Sí. Quins van ser els passos d'arribar de pensar en crear una empresa de bombons o de xocolata fins a arribar a tenir Gramola Lab? Com passa tot això?
2: No ho sé com passa, però un cop ha passat dius, ostres, on m'he posat?
1: Sí.
2: Passa que vam començar a fer-los, aleshores, clar, quan em sortien, doncs feia una il·lusió tremenda això a casa, no?
1: Sí.
2: I em va fer molta gràcia doncs obrir una pàgina d'Instagram, un perfil d'Instagram, no? Però de manera molt... Bueno, vaig a fer-lo, però de moment això es feia a casa, i evidentment a casa doncs no és legal, no?, produir i vendre-ho.
1: Però així comencen molts projectes també, amb un blog o amb un compte,
2: clar,
1: a les xarxes.
2: Aleshores vaig començar a tenir comandes i aquí va ser el tema, que aleshores vaig dir, uau, vale, sí, les comandes les puc fer a les meves amistats. O sigui, el tema es va posar més seriós quan va començar-me a contactar gent que no coneixia.
1: Clar.
2: Aleshores, clar, aquí vaig dir, ups, aquí no puc servir jo aquesta gent, no?
1: Sí.
2: I ja està, llavors aquí vaig tenir la gran sort que em van facilitar un espai per provar, i aleshores vaig començar a fer tot el procés de regularitzar tot aquest tema, de permisos, bueno, doncs de mirar pressupostos, de maquinària, i aquí es va iniciar tot, així.
1: Va ser muntar una empresa de zero, completament.
2: De zero. Aprendre, no sabia ni fer una factura, aprendre a fer factures, aprendre a portar personal, que això és molt complicat, però bé, crec que Gramola Lab fins ara ha tingut molta sort de tenir la gent que ha anat passant.
1: Vas començar, imagino, amb un obrador, fent els primers productes. Què vau començar fent?
2: Els bombons, justament vam començar fent el calendari d'advent, perquè vam obrir i ja hi havia, jo tenia ple de comandes del calendari d'advent de bombons i l'havia d'entregar en 5 dies i no tenia ni un bombó fet. Allò va ser, sí, però va ser molt interessant.
1: Quin
2: molt
1: any
2: divertit.
1: Va ser això?
2: Això va ser 2000... Jo crec que va ser 2021. Ostres. No, 2000, o 2020 o 2021.
1: Bé, la qüestió és que en cosa de 5-6 anys això ha anat creixent. Com està avui en dia?
2: Sí, ha anat creixent. Mira, avui en dia hem fet alguns canvis perquè, justament a la pregunta que m'has fet anteriorment, què vau començar fent? Vam començar a fer bombons i torrons. El que passa és que ja ens vam posar directament també en pastisseria, perquè vam veure que també era un... Bueno, doncs volíem oferir també una pastisseria diferent, i això és el que vam fer. Aleshores, d'això va desenvolupar a tenir, al cap de 3 anys vam obrir una botiga al centre de Badalona, al carrer Canonja Baranera, en la qual hem estat 2 anys i ha sigut molt bonic i moments molt especials, però ara justament l'hem tancada per un tema personal meu, perquè cada vegada també tinc l'altra professió meva que encara m'hi dedico, que és l'embriologia, com hem comentat, però és que abans no m'hi dedicava tant, perquè vaig deixar-ho, no?, quan vaig obrir Gramola, però és que clar, bueno, coses que van passant i que és un món en el que he estat molts anys, doncs clar, em van venir a buscar i em van sortir unes ofertes que no podia deixar, no? Aleshores, amb tot això el que vull dir és que no es pot amb tot, no? Abarcar-ho tot. Aleshores, la botiga justament l'hem tancat ara, bueno, tancat, ens hem traslladat un altre cop a l'obrador, o sigui, Gramola continua sense la pastisseria. Sí que és veritat que deixem dues referències o tres referències, o farem alguna cosa especial que els nostres seguidors podran veure per Instagram, i aquesta setmana fem cheesecakes o aquesta setmana fem lemon pies, però deixarem només, ja et dic, dues o tres referències de pastisseria, i ens dediquem moltíssim al bombó i a la xocolata, mones, torrons, i així jo de mentre em dona més flexibilitat, aire, respir, digue-li com vulguis, per poder continuar amb la meva feina.
1: Clar, és que justament t'anava preguntar, tu m'havies comentat que seguies sent embriòloga i la pregunta era pràcticament obligada, queda molt malament dir-ho, però és que realment em preocupava molt saber com ho compagines tot, realment.
2: Sí, no, bé, doncs uns dies, normalment els primers dies de la setmana estic treballant d'embriòloga i després els altres dies de la setmana estic fent bombons, estic a l'obrador i gestionant l'obrador, sí. El bo és que soc freelance, vull dir, soc autònoma i soc freelance del tema d'embrions, i més que treballar per un laboratori, realment treballo en un laboratori de genètica que m'agafa per... No estic especialitzada en fer biòpsies embrionàries, és a dir, treure cèl·lules de l'embrió sense malmetre'l, no? Per emportar-me aquestes cèl·lules i portar-lo al laboratori i que analitzin si són sans, si són aptes per transferir a la pacient. Aleshores, això és el que faig realment 15 dies al mes.
1: T'organitzes la mar de bé, si són 15 i 15, tens temps per tot.
2: Més o menys. No és així de fàcil, però bé, anem fent el que podem. Sí.
1: Aida, què és el que més t'agrada de cadascuna de les teves dues feines?
2: Què és el que més m'agrada? Bona pregunta. En resum, que estàs tractant amb coses molt delicades, no? A veure, que ningú s'ofengui pel tema que una cosa estàs parlant de xocolata i l'altra estàs parlant de vides humanes, eh?
1: No, però realment són coses molt concretes, molt delicades.
2: Quan estic a mi l'embriologia sempre m'ha apassionat. M'encantava buscar òvuls, m'encantava fecundar-los, m'encantava... Ara això no ho faig tant perquè faig les biòpsies, però quan estic biopsiant l'embrió aquell, no existeix res més en aquell moment que aquell embrió, no? Bé, m'agrada la delicadesa en la que s'ha de cuidar i, bé, doncs, no et sabria explicar això, no he pensat mai, però m'agrada el fet de poder ajudar, de poder formar part d'aquell procés que està vivint una parella, no?, per poder tenir un fill, no?
1: Sí, bueno, al final és formar part del procés.
2: Exacte, sí. Aleshores, quan estàs allà i estàs biopsiant l'embrió, jo poso tots els sentits perquè la tècnica es faci el millor possible. I el tema de la xocolata, doncs bé, és un goig que tu, seguint el procés que requereix fer els bombons, doncs cada dia fer els passos que has de fer, quan el resultat final, clar, aquí sí que tens un resultat final que és molt tangible, no? Vull dir, i l'altre, doncs, són els pacients que s'embarassen o no, però vull dir, és un procés que tu ja no veus fins a molts de mesos si t'informen en tema.
1: Clar,
2: el tema de fer el bombó és molt immediat. Aleshores, tu al cap de 3 dies tens els bombons. Doncs el resultat aquest, un cop desmotlles els bombons, i a part han quedat brillants i l'interior molt bo, perquè realment ho fem amb producte tan molt bo i estan super elaborats, doncs bueno, a tu et doncs dius, ostres, quin goig, no? El treball ben fet, no?
1: Sí, és gratificant, és gratificant.
2: És gratificant, sí.
1: I Aida, per anar acabant, clar, no sé si realment algun cop t'hi has parat a pensar, però si haguessis de... Aquí vaig a ser una mica dolent, però bueno, si haguessis de triar...
2: Sé què em diràs.
1: Si haguessis de triar entre una o l'altra, entre l'embriologia o la xocolata, per què et decantes?
2: Ostres, això... no sé què contestar-te, depèn del moment.
1: També és una resposta, vull dir, això vol dir que t'agrada, clar, t'agraden molt les dues.
2: M'agraden molt les dues. De fet, et diré que tinc una altra afició que, de fet, si em diguessis entre aquestes tres què faries, seria la tercera que no saps.
1: Bueno, la puc saber? O...
2: Sí, fa 28 anys que toco la bateria.
1: Uau.
2: I això sí que és la meva passió, realment. O sigui, pot apassionar molt la xocolata, em pot apassionar molt l'embriologia, però tocar amb altres músics i tocar la bateria, estudiar-la, m'apassiona, sí.
1: Wow.
2: O sigui, si em diguessis amb què et quedes, home, tant de bon podes dedicar a la música, 100%.
1: Sí, sí,
2: però,
1: bueno,
2: entre l'embriologia i la xocolata, doncs, no sé, depèn del moment. Sí, s'hauria de veure... Sí, ara estic molt feliç amb aquest equilibri,
1: sí,
2: de moment.
1: Diguem que la passió per la música i la bateria ja necessita una altra entrevista. En aquesta ja no sé si dona temps de parlar-ne més o què. Però, no, de moment, molt interessant, superinteressant, de veritat, com
2: gràcies,
1: compaginar aquestes dues professions, al cap i a la fi. Mm. Doncs això, Aida Casanovas, embriòloga i propietària de Gramola Lab, moltíssimes gràcies per atendre a Trucada de Connectats.
2: A vosaltres, moltes gràcies.

Cada tarda, de 4 a 6, Connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, Castellà, El Prat i Badalona.

0: Cada primer dimecres de juny es commemora el Dia del Donant d'Òrgans i Teixits, una jornada per recordar i retre homenatge als donants i a les seves famílies. A Catalunya, la majoria dels trasplantaments es realitzen a partir d'òrgans procedents d'un donant cadàver, però en determinades circumstàncies es pot obtenir un òrgan a partir d'un donant viu. Avui volem conèixer més sobre el procés de ser donant, i per això marxem fins al Prat. Als estudis del Prat Ràdio es troba la Rocío Santa Eufèmia. Molt bona tarda, Rocío.
1: Bona tarda. Les donacions i els trasplantaments d'òrgans i teixits s'han pujat lleugerament durant els primers 4 mesos de l'any. Són dades que recull l'Organització Catalana de Trasplantaments, que posa en valor la col·laboració entre entitats i diferents àmbits per fer possible millorar la conscienciació de la població catalana sobre la donació d'òrgans i teixits. Avui, precisament, en parlem amb el director de l'OCAT, el Jaume Tort. Bona tarda.
2: Hola, bona tarda.
1: Començàvem dient, no?, com les dades mostren que les donacions han augmentat durant l'inici d'aquest 2026. I en primer lloc, senyor Tort, com valoren aquests resultats?
2: Bueno, amb prudència, perquè la donació, sobretot, no obeeix a unes... No hi ha cap evidència científica que ens digui per què un mes hi ha menys donants que d'altres. I per tant, doncs, bé, el fet que estiguem una mica per sobre, doncs, de l'any passat, doncs, és una magnífica notícia, però no, això no vol dir que al final de l'any, doncs, estiguem també amb un increment o que estiguem igual que l'any passat. Això sempre és, ens movem sempre amb aquesta incògnita.
1: Pel que fa a les donacions en si, en tot el procés, com funciona? En primer lloc, quins són els requisits per poder ser donant? I després, un cop que la persona decideix que vol ser donant, quin és el procediment a seguir?
2: Aviam, els requisits. Una mica el concepte que tothom ha de tenir és que avui dia hi ha poques barreres a la donació i que cada persona, diguem-ne, és diferent, o sigui, que en el moment en què morim, si estem parlant de la donació després de morir, donació cadàver, això normalment, per ser donant, això sí, s'ha de morir a l'hospital, per donar òrgans, donar teixits no, però per òrgans s'ha de morir a l'hospital, i a l'hospital els professionals, els coordinadors de trasplantament, doncs són els que avaluen cada donant potencial i que avaluen cada òrgan en particular dels òrgans que es trasplanten. Llavors són aquests professionals els que diuen, doncs sí, compleix criteris, no compleix criteris, però en general hi ha poques limitacions, o sigui, sí, hi ha una limitació que és fàcil d'entendre, que si una persona, doncs, ha mort de càncer, doncs no podrà ser donant, Tot i que sí que podrà ser donant de les còrnies, dels ulls. D'això sí, perquè la còrnia permet trasplantar-la, perquè és un òrgan avascular que no té el rec sanguini, doncs la còrnia sí que la pots fer servir, es pot donar i trasplantar-la. Però el que sí invalida clarament és el càncer, però excepte el càncer, avui dia doncs no hi ha límits. No hi ha límit d'edat, perquè cada persona s'ha d'avaluar, per això també ja ho sabem, hi ha gent que té 60 anys i que desgraciadament no té bona salut, però també en trobem de 90 i pico que tenen una salut excel·lent, i per tant els de 90 i pico també poden ser donants, segurament de ronyons i de fetge. O sigui que el concepte és que hi ha pocs límits. Això sí, alguns òrgans tenen alguns criteris una mica més estrictes, bastant, per exemple, el cor i el pàncreas tenen uns límits d'edat, doncs, més baixos, 50, 55, més gran no. Ara el ronyó no té límit d'edat, per exemple.
1: Sempre s'ha de prendre la decisió de ser donant estan vius, diguéssim, o la família, un cop mor la persona també, pot decidir si donar o no aquests òrgans?
2: Aviam, el sistema que tenim aquí a Catalunya i a l'Estat espanyol és el que es diu de consentiment presumpte. Vol dir que tots som donants si no hem manifestat en vida el contrari. Però ho exercim d'una manera molt particular des del primer dia, des de fa molts anys, que és que es pregunta a la família sobre això, que se li pregunta a la família quina era l'opinió de la persona que ha mort i si tenia voluntat de donar o no. I la família té l'última paraula, o sigui, sempre respecta el que digui la família. Ara bé, hi ha una manera molt senzilla. Si una persona té clar que vol ser donant, el més senzill i més segur i legalment doncs és vinculant és fer les voluntats anticipades, que això afortunadament ara és fàcil de fer-ho, abans era més complicat, ara ho pots fer al CAP. Tots els CAPs tenen alguna persona que ajuda, per si la gent té dubtes, a entendre el document, revisar-lo i signar-lo. I llavors, dintre de les voluntats anticipades hi ha l'apartat de donació. Llavors, com que aquests documents es registren en el sistema de la història clínica electrònica de Catalunya, doncs llavors els hospitals veuen si hi ha voluntats anticipades i per tant ja tenen doncs l'opinió d'aquella persona. I normalment, si hi ha unes voluntats anticipades, això ajuda a quan el coordinador de trasplantaments igualment anirà a parlar amb la família. Però si va dient hem vist que tenia voluntats anticipades i que volia ser donant, a la majoria de famílies li trauràs un pes de sobre, perquè les famílies és el pitjor moment per anar a parlar amb elles i demanar-los coses. Estan en xoc emocional, s'acaba de morir una persona estimada i, per tant, moltes famílies no estan en condicions de contestar res. Per això, quan parlem de les negatives, dius, quina és la causa? La causa és que no hi ha resposta, que no estan en condicions de contestar. Per tant, la clau és fer les voluntats anticipades i dir-ho a la família, dir, escolta, jo he fet voluntats anticipades i no us preocupeu que ja està, ja he pres la decisió.
1: Com es pot fer això? És una acció fàcil?
2: És molt fàcil, és molt fàcil. El CAP, el teu CAP, preguntar això, que vols fer aquest document, i normalment tots els CAPs s'han organitzat i hi ha una persona de l'equip o dues que, doncs, que han fet la formació per conèixer bé aquests documents i que, si tu no tens algun dubte, et poden respondre els dubtes. Si no, demanes tu el document, te l'emportes a casa, tu mires, escrius i els hi tornes amb ells perquè ells el registrin. Això es registra des de l'atenció primària. És senzill. També a La Meva Salut, a l'aplicació de La Meva Salut, hi ha una pestanya que diu voluntats i donacions. Allà pots posar que voldries ser donant, però és un indicatiu. A darrere d'això no hi ha un registre. És un indicatiu com el carnet del donant, que el pots portar i això ajuda, o pots demanar al metge que ho posi la història clínica. Però el que realment té valor legal és el document de voluntats anticipades.
1: Abans, quan li preguntava per aquest augment, deia, ens ho prenem amb prudència. Què és el que la gent acostuma a temer més, o què té més por la gent a l'hora de decidir si ser donants o no, i que pot significar que decideixin optar per no ser-ho?
2: Clar, això de les causes que és la causa més gran, i que és més de la meitat de la gent que contesta alguna cosa quan se'ls hi pregunta, és això, que no tenen capacitat de respondre, no poden respondre en aquest moment. Després, els motius religiosos, culturals, és un percentatge sempre petit, un 4, un 5, un 6. Hi ha gent que també li fa molt respecte a la integritat del cos, jo no vull que el toquin. També hi ha gent que això ho té en compte, però són percentatges petits. Sempre pesa molt més la voluntat d'ajudar amb algú, ajudar un altre. Això afortunadament és el que pesa. I ara hem de tenir en compte, encara que nosaltres diem que tenim les xifres de negatives familiars altes, però que estem molt millor que qualsevol altre país del món també amb les negatives, encara que ens pugin una mica. Qualsevol dels països que ens van al darrere amb donació i trasplantament tenen les negatives molt més altes que les nostres, El que passa que, bueno, com que estan pujant una mica els últims anys, doncs ens ho hem de mirar.
1: Hem centrat una mica la conversa respecte a les donacions post-mortem, però per fer donacions en vida, també són habituals o són una miqueta menys? Com estaria la comparativa en aquest sentit?
2: Bueno, la donació en viu està molt orientada a la donació de ronyons, perquè la llista d'espera de trasplantament renal és molt gran. La insuficiència renal és una malaltia molt comú i que va creixent, que està relacionada amb l'edat. Per tant, si la societat s'envelleix, hi ha més insuficiència renal i més gent que necessita o la diàlisi o el trasplantament. I, per tant, doncs, es tracta de que tinguem el màxim de donants possibles per poder trasplantar. Ara bé, una persona que sigui relativament jove el que se li ha de proposar amb ell o demanar és si hi ha algú que li pugui donar un ronyó, perquè clar, és el millor tractament possible per la insuficiència renal. Clar, és molt millor un ronyó d'un donant viu que li treuen i que de seguida te'l posen a tu, i són els ronyons que duren més anys, lògicament, perquè estan funcionant bé amb una persona sana, pràcticament no estan fora del cos perquè tot just treure-la i es posa el receptor. Per tant, és el millor tractament possible, i sobretot és el millor tractament per la gent amb insuficiència renal relativament jove, perquè els nostres donants són grans d'edat. Per tant, si algú té insuficiència renal i és jove, no tenim donants per ell. I per tant, la millor opció, a part tècnicament, és la que dura més anys, és la millor possible, és la donació de viu. I hem fet molta, vull dir, si a Catalunya es fa el 40% i escaig, 43, que era l'any passat, dels trasplantaments de ronyó de viu de tot l'Estat. O sigui, Catalunya té una gran tradició de trasplantament renal de viu.
1: Ja per últim, per acabar, li volia preguntar, no sé si creu que cada cop hi ha més conscienciació sobre la importància de ser donant, si encara hi ha desinformació, i en aquest sentit, quina és la importància precisament de les aliances per poder maximitzar aquesta consciència social sobre la importància de donar òrgans i com podem ajudar altres persones.
2: Clar, precisament, mica per això aquests comentaris sobre les narratives familiars que hi estem treballant, però precisament un dels interrogants que ens hem de posar sobre la taula és si que som una societat solidària, ho som molt, perquè tenim molt bona donació, encara que pugi una mica les negatives, però clar, no tenim cap garantia de quin serà el futur immediat. És a dir, les noves generacions tindran aquest mateix nivell de sensibilització i de compromís amb la donació, no ho sabem. I per tant, això l'únic que ens ha d'esperonar és a dedicar esforços a analitzar bé aquesta situació, què pensen les generacions joves, i fer promoció. Nosaltres venim d'un model que a Espanya, sobretot, no, es creia que no calia fer campanyes, perquè, clar, sempre hem set els millors del món i amb uns nivells de donació òptims i de trasplantament, però anem cap a un model, probablement, que potser això haurem de canviar i acabarem fent com alguns països, doncs, que tenen dinàmiques de promoció molt, molt actives, i que s'hi han de dedicar molts recursos per a tenir un nivell de donació, diguem-ne, òptim, no? Per tant, probablement estem en un moment de canvi. També és veritat que la societat està canviant molt aquests últims anys i, per tant, probablement sí que necessitem a partir d'ara, doncs, fer molta més sensibilització de la que fem. D'aquí ve també que celebrem el Dia del Donant o moments com aquest, ara amb la ràdio, que són molt importants perquè la gent ens escolta i potser alguna persona que no hi havia pensat mai, doncs hi pensa i mira, es fa el document de voluntats anticipades i és un potencial donant, no, millor per d'aquí uns anys.
1: Doncs ens quedem amb aquest missatge i com sempre estarem ben pendents. Des del Prat Ràdio, moltíssimes gràcies per atendre'ns i per explicar-nos tan detalladament aquest procés, també per conèixer una miqueta més com funciona, i animar si algú que ens estigui escoltant, doncs, a fer aquest document i ser donant d'òrgans i teixits. Gràcies.
2: Gràcies a vosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat.
1: Sant Cugat lidera el rànquing de municipis catalans pel que fa a la
2: Ràdio Sabadell.
3: Bona tarda des de Sabadell, Carme, on us podem explicar que la ciutat guanyarà.
0: Ràdio Municipal de Terrassa.
4: Bona tarda, banda de Sant Lluís de Terrassa.
0: El Prat Ràdio.
5: Bona tarda, el Prat ja ho té tot a punt per comemorar demà per quart any consecutiu.
0: Ràdio Ciutat de Badalona.
6: Bona tarda, Badalona compta amb 10 noves pintes dels sobreeixidors per
0: Ràdio Castellà.
7: Bona tarda, l'Ajuntament de Castellà.

Hola, sóc la Júlia Ramon i acabem de saber que a l'Osa tocarà la Festa Major de Sabadell. Per tant, anem a escoltar un dels grans clàssics de tots els temps versionat per aquest grup, que és ACDG.

0: I ara el Connectats torna a Badalona perquè les nits d'estiu a la fàbrica de l'Anís del Mono és una proposta del Museu de la Ciutat dedicada a conèixer de ben a prop la història i el patrimoni d'un dels espais més emblemàtics de la ciutat. Durant més de 15 anys aquesta activitat s'ha celebrat el mes de juliol, però enguany el museu s'ha vist obligat a canviar les dates. En parlem amb l'Esther Espejo, que és responsable de comunicació del Museu de Badalona. La tenim al telèfon amb en Martí Villegas. Bona tarda de nou, Martí.
1: Hola, nou, Carme. Tinc al telèfon l'Esther Espejo, responsable de comunicació del Museu de Badalona. Què tal, Esther? Bona tarda.
2: Hola, què tal? Molt bona tarda.
1: Bé, l'Anís del Mono és una fàbrica de Badalona molt coneguda aquí a la ciutat, que es dedica, doncs, a produir anís. En què consisteix el cicle Nits d'Estiu a l'Anís del Mono que organitza el Museu de Badalona en aquest indret?
2: Doncs és una activitat que vam començar fa molts anys. Pràcticament, si no són 15, és perquè són 16. I l'activitat es va organitzar pensant que la fàbrica està catalogada com a patrimoni, és una resta viva de l'època industrial, una de les èpoques més importants de la història de Badalona, juntament amb l'època romana, i de llavors, d'aquesta època de la industrialització, és l'única fàbrica que encara es manté activa, que encara es manté viva, i que per la importància de part de la construcció, de part de les sales, de part del mobiliari, està considerada i catalogada com a patrimoni. Llavors, és en aquest sentit que el museu es trasllada i organitza aquesta activitat, una activitat cultural que consisteix en fer una visita guiada a les instal·lacions patrimonials d'aquesta fàbrica. Llavors, si bé és cert que és una activitat que fem fa molts anys, inicialment aquesta activitat, que pràcticament va començar fa 26 anys, eren, i continuen sent a data d'avui, visites guiades. Visites guiades en horari matinal, en horari, diguem, habitual. I en un moment determinat ens van plantejar la possibilitat de traslladar aquella activitat a un horari diferent, a un horari que puguem vincular més amb el moment d'esbarjo, amb el moment de temps lliure, doncs això, vincular l'activitat a la nocturnitat, i aquí és com van néixer les nits d'estiu a l'Anís del Mono.
1: Que, si no m'equivoco, a part d'una visita guiada, també incorporen concerts, oi, després?
2: Sí. Sí, primerament es fa la visita guiada i un cop la visita ja està feta, doncs els participants, bueno, són espectadors d'un concert de música en directe. Una proposta, un concert que es fa al pati de la fàbrica, i bé, normalment el que acostumem a fer és a fer una proposta, un programa cada any que permeti fer un tastet de diferents estils, de diferents gustos musicals.
1: Com va sorgir aquesta proposta de les nits d'estiu a l'Anís del Mono? Era per petició popular o us ho havien demanat alguns?
2: Va ser
1: entre el Museu de Badalona i l'Anís del Mono, oi?
2: A veure, aquesta marca, Nits d'Estiu, va començar aquí al museu. Va començar a posar una mirada diferent sobre les restes arqueològiques, sobre la ciutat de Baetulo. Va ser una activitat que vam fer 3 o 4 anys, ara ben bé no me'n recordo. Pràcticament ens estem traslladant a l'any 2001, si no recordo malament, i això era una activitat que consistia en fer una visita teatralitzada a les restes arqueològiques i després també anava complementat amb un concert de música a la terrassa del museu. Què passa? Doncs que, clar, era una activitat que va despertar moltíssima falera. Pensa que en aquell moment, fa 25 anys, doncs els museus no feien nits d'estiu al museu. O sigui, nosaltres vam ser, si no els primers, van ser dels primers, per davant dels grans museus de Barcelona, no? I bé, l'activitat va despertar moltíssima expectativa, però clar, estava absolutament limitada, perquè les restes arqueològiques, per poder gaudir d'una visita teatralitzada tenint visió, vull dir, veient el que està passant, doncs limitava moltíssim l'aforament. I la terrassa del museu, doncs, per la seva banda igualment, també limitava la possibilitat de participar. Llavors generava molta expectativa la proposta, però no podíem resoldre les peticions de tantes
1: persones. La demanda, l'alta demanda que teníeu.
2: Exacte, o sigui, l'oferta i la demanda quedava descompensada. Llavors, en un moment determinat, després d'uns quants anys, i relacionat amb el fet que al museu es va fer una intervenció arqueològica de millora de l'aspecte de les restes, de donar-hi un plus a la proposta museològica, doncs es planteja la necessitat de buscar un altre indret on poder continuar desenvolupant aquesta marca de nits d'estiu del museu. I és aquí on apareix la fàbrica. Feia anys que ja estaven fent visites, com comentava abans, en un horari ordinari, en un horari normal, i doncs, bueno, organitzem un primer estiu allà a la fàbrica i des de llavors doncs, no hem pogut deixar d'organitzar aquesta activitat.
1: Sí. Vau trobar en la fàbrica de la Nits del Mono l'indret idoni, no?, per poder fer aquestes activitats?
2: És l'indret idoni perquè és més gran, no perquè el museu no ho sigui, el museu ho és i ho és molt, i la terrassa és un plus fenomenal i fantàstic perquè ens permet tenir una visió de la ciutat de 360 graus, tenint en compte que és a la nit, veus la ciutat il·luminada, o sigui, és, seria una activitat igualment sorprenent a data d'avui. El que passa que clar, la història era l'aforament. L'Anís del Mono? Doncs l'Anís del Mono també té un aforament limitat, però clar, és un aforament més ampli. Clar. Pràcticament hem arribat a duplicar el nombre de persones que poden participar. Així és que, bueno, doncs des de llavors, durant molts anys, hem fet l'activitat aquesta com a nit d'estiu.
1: Pel que fa a les visites, entenc que les duen a terme personal del museu o s'encarreguen professionals de la fàbrica?
2: No. Les visites que hem estat fent durant molts anys, qualsevol dia, era personal vinculat al museu. Les visites que, a hores d'ara, continuem fent a la fàbrica els diumenges, és personal vinculat al museu. I la nit dels museus també fem les visites nosaltres mateixos. Sí.
1: De tot el que implica la fàbrica de l'Anís del Mono i la marca en si per la ciutat de Badalona, has comentat que en aquestes visites guiades repasseu sobretot doncs, la història i tot el patrimoni de l'empresa pel que fa a la ciutat, oi?
2: Sí, clar. Es parla inicialment de la família fundadora, una família autòctona d'aquí a Badalona, una família que viu al centre de la ciutat, al carrer Soletat, i en el marc d'aquesta família, de la història d'aquesta família, doncs vinculem el costum, la tradició, de ja feia anys, força arrelada a la ciutat, de fer anisats, de fer d'elaborar aiguardents, d'elaborar aiguardents a casa teva. Les famílies en feien aiguardent i normalment era un consum inter, un consum familiar, però que a partir d'un moment determinat doncs algunes famílies van veure la possibilitat d'introduir el producte en el mercat i és el que fa no l'Anís del Mono, sinó el que fan moltes altres marques. Llavors, en aquest context, doncs, parlem d'aquest producte, la importància d'aquest producte, la seva vinculació al que és la producció de vi, evidentment, la cura de la vinya i la producció de vi, i després ja ens n'anem a desenvolupar tot allò que de singular té la fàbrica que permet que cada vegada el nom del producte i el producte, evidentment, estigui més arrelat no a la ciutat, sinó al mercat nacional i fins i tot internacional. O sigui, l'anís del Mono és un dels anisats més reconeguts en una època determinada a nivell mundial. I la documentació així ho constata i es pot fàcilment, empíricament, mostrar i demostrar com el producte que sortia d'aquí doncs arribava a Canadà, a Estats Units, a diversos punts del territori de Sud-amèrica, es venia a diversos països europeus, França, Itàlia, Gran Bretanya. Era un producte que lligava perfectament amb els gustos del moment a nivell gastronòmic, no? I a nivell de begudes espirituoses. I per tant, doncs, bueno, és un producte reconegut, sol·licitat, molt comprat, molt venut.
1: Un viatge que val molt la pena conèixer i que remunta a molts anys enrere. I pel que fa als concerts, acostumeu a triar músics badalonins o amplieu el cercle a tot el territori?
2: Bueno, hi ha una mica de tot. Hi ha una mica de tot. No ens quedem amb músics de Badalona necessàriament. Sí que de vegades comptem amb alguna proposta musical de Badalona, però d'altres doncs anem per casualitats o perquè ens agrada o perquè la proposta qualitat-preu és correcta, perquè bueno, poder ara no toca parlar d'aquest tema, però clar, el pressupost no és infinit, el pressupost és limitat. Clar. Doncs llavors doncs, fem una selecció de diverses propostes musicals que serveixin una mica per contentar a públics de diferent tendència de gustos musicals, no? Mm.
1: Ara ja només queda saber doncs, quan tindrem les nits d'estiu d'aquest any. Si no m'equivoco, anys anteriors han sigut el mes de juliol, però enguany sí. Tenim unes dates ben diferents, oi?
2: Sí. La nit d'estiu deixa de ser nit d'estiu per convertir-se en nit de tardor.
1: Vaja.
2: En els últims anys hem constatat i especialment hem patit, no nosaltres com a personal que se'n cuida del muntatge de l'activitat, del muntatge físic del moment de l'activitat, sinó també per les persones que hi participen. Les temperatures al juliol són considerablement elevades.
1: I cada cop més altes.
2: Són cada cop més altes i no permeten que les persones acabin gaudint del tot de l'activitat. O sigui, estem fent una visita a la fàbrica que, tot i que tinguem les finestres obertes, fa moltíssima calor. Lògicament, el treball que es fa en les instal·lacions doncs, durant tot el matí fa que es concentrin unes temperatures molt elevades, no perquè faci calor fora, sinó per la calor que genera la maquinària, no? I les persones van amb els ventalls, bueno, és una mica incòmode.
1: Sí, sí,
2: llavors, doncs, després d'un parell d'anys observant i valorant la possibilitat, doncs aquest any ens hem decidit a traslladar l'activitat. O sigui, tenia tres sessions, en feien tres sessions i continuarem celebrant tres, però al mes d'octubre. L'activitat es farà el dia 2, 9 i 16 d'octubre, tres divendres, com era abans, de la mateixa manera, però traslladarem aquests tres mesos que entenem que ens ajudaran, tot i que ja sabem positivament que l'octubre continua fent calor, ja és caloreta.
1: Clar, no, ja no és el mateix nivell.
2: No serà la mateixa climatologia i, per tant, doncs, volem provar a veure què tal funciona. D'altra banda, també hem pres la decisió, considerant que l'estiu poder aquí a Badalona, a Ram de Platja, amb els xiringuitos, amb les diverses activitats que genera la ciutat o que proposa l'Ajuntament, doncs, que poder hi ha massa oferta, no? I probablement a l'octubre no és aquest el cas, no? I per tant, doncs, volem fer aquesta prova, a veure què tal ens hi surt, que esperem que surti tan bé com quan la fem al juliol, que hi ha moltes persones que es queden sense poder comprar les entrades, malauradament, perquè l'aforament és limitat.
1: Clar.
2: I per qüestions de seguretat i per protocols de capacitat de càrrega no podem sobrepassar un nombre determinat de persones, no? Però bueno, esperem això, que funcioni tot perfectament bé i que la gent marxi contenta com tots aquests anys enrere.
1: Ho sap greu no poder organitzar les nits al mes de juliol o realment, pel que explicaves, aquest canvi doncs, també ofereix altres oportunitats, com per exemple oferir l'activitat en un moment a l'octubre en què potser no n'hi ha gaires a Badalona?
2: A veure, inicialment la decisió s'ha pres i no és una decisió inamovible, vull dir, volem fer aquesta prova. S'ha pres més que res per intentar fugir de la calor, perquè realment, o sigui, quan ja portem tants anys fent l'activitat, especialment aquests últims anys, veiem la cara de patiment de les persones que estan allà. O sigui, no t'enganxis gaire a mi, que fa molta calor i tu desprens una temperatura molt elevada i allà amb el vano que tu els veus que estan passant molta calor. Són les persones que venen, però també som nosaltres, que comencem a muntar totes les infraestructures a les 6 de la tarda i quan està donant en el pati de la fàbrica tot el sol, clar, quan ja has acabat de muntar és que estàs per...
1: Molt cansat.
2: Estàs esgotadíssim.
1: Sí. I, Esther, per anar acabant, tothom qui ho vulgui, com es pot apuntar a les nits d'estiu a la Nits del Mono?
2: Bé, de moment encara no tenim la programació tancada.
1: D'acord.
2: Tenim algun concert ja tancat, però no tenim tota la programació dels tres dies tancada. Esperem, en els propers dies, quan dic els propers dies, dic el proper mes, tenir ja tota l'activitat a punt. Llavors el que farem és que l'anunciarem a la pàgina web i la mantindrem com a nivell informatiu. Normalment les entrades les posem a la venda un

0: Sí. Què passa? I clar, sí, sí. I, bueno, pues, i això, intentem publicitar amb temps, però posar a la venda no amb massa anticipació, precisament per allò, perquè la gent estigui pendent. Tal dia comencen les entrades, perfecte. Intentant evitar allò de un altre cop m'he quedat sense entrades.
1: Clar, clar, clar, clar. Doncs n'estarem pendents i sobretot recordem que aquest any les nits d'estiu de la Nit del Mono doncs, seran nits de tardor, en lloc del juliol se celebraran a l'octubre. Esther Espejo, sí, responsable de comunicació del Museu de Badalona, moltíssimes gràcies per atendre la trucada del Connectats.
0: Gràcies a vosaltres sempre per l'oportunitat que ens doneu.
2: Bé, doncs ja veieu que s'acosta l'estiu i que, per tant, les propostes que ens arriben i que us fem arribar des del Connectats són ja d'aquesta època de l'any, quan s'apropa la caloreta, disposem de més temps perquè també els horaris ens ho permeten. Doncs fins aquí arriba aquesta edició de dilluns del Connectats. Demà en tindrem més quan passin 3 minuts de les 4 de tarda. Aquí ens hi trobareu. Gràcies a tots. Adéu-siau.

0: que el Papa viajaba, pero si tenemos oportunidad lo haremos con muchísimo gusto.
1: Hay que aprovechar esta oportunidad para poder tratar de verlo, ¿no?
2: La visita del Papa a Lleó 14 comporta la implementació d'unes estrictes mesures de seguretat a Barcelona, com ara el tancament de parades del metro o els talls a nombrosos carrers. Moltes empreses han apostat pel teletreball per garantir la seva activitat mentre el pontífex sigui a la ciutat. La ciutadania i més concretament les generacions més joves s'han pogut prendre consciència sobre l'ampliació de l'aeroport i les conseqüències que comportaria a través d'un fanzine, un petit quadern amb activitats com unir punts, pintar o elaborar un collage. Escoltem la membre de l'organització Ni un pam de terra, Violeta Ezcurra.
3: Clar, fem potser una activitat més com a manifestació més reivindicativa, que potser els nens, els infants no poden participar-hi tant. Llavors és una manera més lúdica de poder també reivindicar tot el que volem en contra de l'ampliació de l'aeroport i el respectar els espais naturals.
2: L'activitat arriba quan recentment s'ha convocat una gran manifestació a Barcelona el pròxim 20 de setembre per protestar contra l'ampliació de l'aeroport.
4: Esports.
2: I el conjunt del Rítmica Prat Corblau de la Lliga Iberdrola ha aconseguit classificar-se per la final del campionat, havent remuntat fins a 7 posicions a la classificació. Aquesta fita s'ha aconseguit gràcies als resultats aconseguits en aquesta darrera jornada per part de la Gisela Berzosa, que ha quedat primera en l'exercici de mans lliures, i també Senilla Gigits, que ha estat tercera en cinta. D'aquesta manera, l'equip ha quedat quart en la segona fase i amb la suma de punts se n'han situat desenes, entrant així a la final de la Lliga Iberdrola. Doncs això és tot. De moment tornem amb l'informatiu vespre al punt de les 7.

0: Picalletres. Presenta Tina Forés.
1: Hola, família, us donem un dia més la benvinguda al Picalletres, el concurs lingüístic de la ràdio local que ens manté el cervell ben actiu i entrenat. Als estudis de la xarxa de comunicació local estem preparats per presentar-vos els concursants d'avui. Els coneixem ara mateix. Avui tenim amb nosaltres, com sabeu, dos equips de tres estudiants de segon d'ESO que concursen en representació dels seus respectius centres. Els voleu conèixer? Doncs anem cap a Sant Hilari Sacalm i cap al Vendrell. Contactem amb Laura Llunell, que ens parla des de Ràdio Sant Hilari. Laura, bon dia. Qui són els nostres joves protagonistes i en nom de quin centre concursaran?
2: Bon dia. Aquí tenim en Nil, l'Isaac i en Jordi, que participen en nom de l'Institut d'Escola Sant Hilari.
3: Hola, em dic Nil.
4: Hola, jo sóc l'Isaac.
5: Bon dia, jo sóc en Jordi.
1: Doncs us saludem afectuosament i que tingueu moltíssima sort. Anem ara cap a Ràdio al Vendrell. Com va, Víctor Merencio? Digue'ns qui són els nois i noies que t'acompanyen avui i en representació de quin centre juguen.
6: Doncs bé, a mi m'acompanya el Martí, la Carla i l'Abril i ells són estudiants de l'Institut Mediterrània del Vendrell.
7: Hola, sóc el Martí.
8: Hola, bon dia, sóc la Carla.
9: Bon dia, sóc l'Abril.
1: Us desitgem el millor també a vosaltres. I si no saludem a la nostra estimada jurat, no podem començar. Així que, jurat, ets aquí preparada per tot, oi?
10: Sí, Tina, ben preparada i sobretot concentrada. No sóc cap intel·ligència artificial i no em puc permetre badar gaire, així que la concentració és molt important. Benvinguts i benvingudes, concursants. Quan vulgueu, comencem.
1: Estic segura que els concursants demostraran que també han vingut amb una bona dosi de concentració. Però abans de començar amb les proves, hem de recordar el nostre pica-rànquing. Jurat, quins són els equips que encapçalen la classificació?
0: El pica-rànquing.
10: En quarta posició tenim l'Institut Antoni de Martí Franquès de Tarragona amb 2.600 punts. La tercera posició l'ocupa l'Institut de Palamós amb 3.600 punts. En segona posició tenim el Col·legi La Presentació de Reus amb 5.400 punts. I en primera posició tenim també amb 5.400 punts l'Institut La Girada de Vilafranca del Penedès.
1: Doncs aquest és el pica-rànquing, concursants. Espero que avui aconseguiu un bon grapat de punts per fer-vos un lloc. Repassem algunes normes bàsiques. En cada prova de lletreig jugareu fins que cometeu una errada. Si això passa, li tocarà el torn al següent concursant del vostre equip. Si els tres concursants us equivoqueu a la mateixa prova, no podreu participar fins a la prova següent. Dubtes? Tot clar? Doncs ara sí, comencem!
0: A lletrejar.
1: Iniciem el camí a poc, amb el primer nivell. Aquí les paraules són curtes, de fins a 7 lletres i fàcils, i donen 100 punts per encert. Teniu 60 segons per lletrejar el màxim nombre de paraules possible. Comencem amb l'Institut Escola Sant Hilari. Preparat, Nil?
3: Sí.
1: Temps. Excusa.
3: E, C.
10: Hi va una X.
1: Isaac. Decidit.
3: D, E, C. I, D, I, T.
1: Colibrí.
3: C, O, L, I, B, R, I amb accent tancat.
1: Tracte.
3: T, R, A, C, T, E.
1: Passes.
3: P, A, S, S, E, S.
1: Devota.
3: D, E, B alta, O.
10: És B baixa.
1: Jordi. Romana.
5: R-O-M-A-N-A.
1: Acostar.
5: A-C-O-S-T-A-R.
1: Bretó.
5: B-R-A-T.
10: És una E.
1: Nois, en aquesta ocasió heu fet bé 6 paraules que sumen un total de 600 punts al vostre marcador. Bona arrencada. És el torn ara de l'Institut Mediterrània. Preparant, Martí?
7: Sí.
1: Doncs temps. Mascota.
7: M-A-S-C-O-T-A.
1: Pausat.
7: P-A-U-S-A-T.
1: Túnel.
7: T-U amb accent tancat, N-E-L.
1: Feiner.
7: F-E-I-N-E-R.
1: Russes.
7: R-U-S-S-O-T-A. E-S.
1: Regular.
7: R-E-G-U-L-A-R.
1: Temença.
7: T-E-M-E-N-C trencada A.
1: Sufragi.
7: S-O-F-R-A-G-I.
10: És una O, una, una O.
1: Carla. Inclòs.
8: I-N-C-L-O amb accent tancat S.
10: L'accent és obert.
1: Abril. Eructe.
9: E-R-U-C-T-E.
1: Benzina.
9: B-N-Z-I.
10: T'has deixat la E.
1: Doncs en aquest cas heu fet bé 8 paraules que sumen un total de 800 punts al vostre marcador. Felicitats, bona arrencada també. Passem de seguida a la prova següent.
0: L'intrus.
1: Ja sabeu que en aquesta prova heu de trobar una paraula intrusa que s'amaga entre 3 paraules que us diré a cada equip. Si l'encerteu, sumareu 200 punts, però si us equivoqueu, hi haurà rebot i l'altre equip podrà sumar aquests mateixos punts. Vinga, comencem amb l'Institut Escola Sant Hilari. Les vostres paraules són... rama, manta, xàndal.
5: Rama.
10: Incorrecte, rebot.
1: Institut Mediterrani, al vostre torn.
8: Xàndal.
10: Ara sí, correcte. En català, el conjunt de jersei i pantalons llargs, amples i còmodes, normalment ajustats de punys i de turmells, adequat per fer esport, se li diu xandall i no xandall.
1: Doncs 200 punts que sumeu al vostre marcador i us torna a tocar. Torn per a l'Institut Mediterrani. Les vostres paraules en infinitiu són les següents. Maquinar, adiestrar, marcar.
8: Adiestrar.
10: Molt bé, correcte. En català, del fet d'educar o domar un animal, o també del fet de comunicar a algú destresa en alguna activitat, en diem ensinistrar, i no pas adiestrar.
1: Doncs 200 punts més que sumeu al vostre marcador. I ara tornem a lletrejar.
0: A lletrejar.
1: La segona ronda consta de paraules més llargues, de 8 a 10 lletres, i són una mica més difícils que la primera. Per això també donen més premi, 200 punts per encert. Vinga, comencem amb l'Institut Escola Sant Hilari. És el torn de l'Isaac. Estàs preparat?
3: Sí.
1: Temps. Casualment.
3: C-A-S-U-A-L-M-E-N-T.
1: Lentitud.
3: L-E-N-T-I-D-U.
10: És una T, no una D.
1: Jordi, al·lusions.
5: A-L-U-C.
10: L-A geminada.
1: Nil, inscriure.
3: I-N-S-C-R-I-U-R-E.
1: Rapinyaire.
3: R-A-P-I-N-Y-A-I. R-E.
1: Mediadora.
3: M-E-D-I-A-D-O-R-A.
1: Autògraf.
3: A-U-T-O amb accent obert. G-R-A-F.
1: Rondalla.
3: R-O-N.
1: Doncs, nois, heu fet un total de 5 encerts que sumen 1.000 punts al vostre marcador. Felicitats! És el torn ara de l'Institut Mediterrània. Preparada, Carla?
8: Sí, preparada.
1: Temps. Barbaritat.
8: B-A-R-B-A-R-I-T-A-T.
1: Astutament.
8: A-S-T-U-T-A-M-N-T.
1: Il·luminada.
8: I-L-G-M-I-N-A-D-A.
1: Emprendre.
8: E-M-P-R-E-N-D-R-E.
1: Infusions.
8: I-N-F-U-S-I-O-N-S.
1: Serenata.
8: S-R-E-N-A-T-A.
1: Brutícia.
8: B-R-U-T-I amb accent tancat C-I-A.
1: Armariet.
8: A-R-M-A-R-I-E-T.
1: Futurista.
8: F-U-T-U-R-I-S-T-A.
1: Carruatge.
8: C-A-R-R.
10: T'has embolicat.
1: Abril, atracció.
9: A-T-R-A-C-C-I-O amb accent tancat.
1: Doncs en aquest cas n'heu fet un bon grapat d'encerts, fins a un total de 10 que sumen 2.000 punts al vostre marcador. Moltíssimes felicitats. És el moment ara de saber com van els marcadors. Jurat, t'escoltem.
10: En aquests moments, l'IE Sant Hilari de Sant Hilari Sacalm té acumulats un total de 1.600 punts i l'Institut Mediterrània del Vendrell en té un total de 3.200.
1: Doncs l'Institut Mediterrània que agafa avantatge, però no us espisteu perquè encara queden moltes proves i es poden acumular molts més punts. El picalletres no perd ritme. Següent prova. En la prova musical d'avui ens n'anem cap a Oliva, al País Valencià, lloc de naixement de Maria Bartomeu i Sòria, coneguda artísticament com La Maria. La seva música combina tradició i electrònica i dona com a resultat unes composicions úniques i captivadores. En l'edició dels Premis Ovidi Montllor del 2023 es va imposar en les categories d'artista revelació, millors arranjaments i millor cançó per Montbatlatori. Avui escoltarem el tema Gall Roig, Gall Negre. Pareu bona atenció a la lletra, ja que després us faré dues preguntes, una a cada equip, i tindreu l'oportunitat, si l'encerteu, de guanyar 200 punts. Si no l'encerteu, hi haurà rebot per a l'altre equip. Vinga, escoltem Gall Roig, Gall Negre, de La Maria.

0: Quina personalitat té la música de la Maria, oi? Espero que hàgiu estat ben atents a la lletra, perquè ara és quan podeu guanyar 200 punts o fins i tot més si enxampeu un rebot. Passem a les preguntes.
1: Ho has sentit?
0: Institut Escola Sant Hilari, vinc amb vosaltres. 200 punts en joc i rebot per a l'altre equip si no l'encerteu. La vostra pregunta és la següent. Segons la cançó, com era el gall negre?
2: Fort.
3: Incorrecte, rebot.
0: Institut Mediterrània. Segons la cançó, com era el gall negre?
4: Negre.
3: Incorrecte, el gall negre era gran. Escoltem-ho.
5: El gall negre era gran.
0: Institut Mediterrània. La vostra pregunta és la següent. Segons la cançó, com era el gall roig?
4: Petit.
3: Incorrecte, rebot.
2: Cantallaire.
3: Tampoc és correcte, ho sentim. Era valent. Escoltem-ho.
5: Però el roig era valent.
0: Doncs en aquesta ocasió tampoc heu aconseguit aquests 200 punts. Moment ara de tornar a lletrejar. La prova reina del pic a lletres.
1: A lletrejar.
0: Les paraules del tercer nivell són més difícils i més llargues. Tenen com a mínim 11 lletres i també donen més punts cada una, concretament 300. Comencem amb l'Institut Escola Sant Hilari. Jordi, el teu torn. Temps. Versemblant.
2: B-A-R.
3: Es ve baixa.
0: Nil. Exercitació.
6: E-X-E-R-C-I-T-A. A, C, I, O, màxim tancat.
0: Ministerial.
6: M, I, N, I, S, T, E, R, I, A, L.
0: Construïssim.
6: C, O, N, S, T, R, U, I amb dièresi.
3: No porta dièresi, és accent.
0: Isaac. Funcionament.
6: F-U-N-C-I-O-N-A-M-E-N-T.
0: Commemoratiu.
6: C-O-M.
0: Doncs en aquest nivell heu fet bé un total de 3 paraules que sumen 900 punts al vostre marcador. És el torn ara de l'Institut Mediterrània. Preparada, Abril?
7: Sí.
0: Temps. Intractable.
7: I-N-T-R-A-C-T-A-B-L-E.
0: Pressupòsit.
7: P-R-E-S-S-U-P-O-S.
3: La O porta accent obert.
0: Martí. Corresponsal.
8: C-O-R-R-E-S-P-O-N-S-A-L.
0: Desplaçaríeu.
8: D-E-S-P-L-A-C-A. R-I-E-U.
3: La hi porta accent.
0: Carla, curiosament.
9: C-U-R-I-O-S-A-M-A-N-T.
0: Negociacions.
9: N-E-G-O-C-I-A-C-I-O-N-S.
0: Descongelant.
9: D-E-S-C-O-N.
3: T'has embolicat a l'inici.
0: Doncs en aquest cas heu fet bé un total de 4 paraules que sumen 1.200 punts al vostre marcador. Ens trobem ja a la recta final del concurs, però abans repassem els marcadors amb l'ajut de la nostra jurat. Jurat, tens la paraula.
3: En aquests moments les puntuacions són les següents. L'Institut Escola Sant Hilari de Sant Hilari Sacalm té un total de 2.500 punts i l'Institut Mediterrània del Vendrell en té un total de 4.400.
0: Molt bé, doncs així queden els marcadors a la recta final i anem a l'última prova de lletreig del Picalletres, una prova en la qual heu de lletrejar moltes lletres, però d'una sola paraula. També us pot donar molts punts. En aquesta prova teniu la possibilitat de multiplicar la vostra puntuació i conquerir la primera plaça del programa d'avui.
1: La mega paraula.
0: El funcionament de la prova és molt simple. Heu d'apostar una quantitat dels vostres punts i triar un representant de l'equip que tindrà 15 segons de temps per lletrejar. Si ho fa correctament, sumareu els punts apostats, però si no, els restareu. Laura Llunell, qui serà el concursant del vostre equip que intentarà lletrejar la megaparaula d'avui?
2: En Nil.
0: En Nil. I Víctor Merencio, qui és el concursant del vostre equip que intentarà lletrejar la megaparaula?
10: El Martí.
0: Perfecte. Com ja sabeu, els dos equips competiu amb la mateixa paraula. Per tant, desconnectarem una emissora en cada moment de lletreig perquè així no us escoltareu i podreu participar en igualtat de condicions. Per tant, desconnectem primer de Ràdio El Vendrell. Víctor Merencio, fins ara mateix.
10: Fins ara mateix.
0: Comença la prova a l'Institut Escola Sant Hilari. Estàs preparant, Nil?
6: Sí.
0: Som-hi, doncs. En geometria, quan una recta o un pla formen amb una altra recta o un altre pla angles rectes, es diu que són perpendiculars. Com a exercici matemàtic, a classe podem traçar una perpendicular. També a la vida diària, per exemple, podem dir que un carrer és perpendicular a un altre. Doncs bé, la megaparaula d'avui és la qualitat d'aquest adjectiu. La megaparaula d'avui és... perpendicularitat.
6: Perpendicularitat.
3: Correcte, endavant.
6: PERPENDICULARITAT.
0: Molt bé, Nil.
3: Bravo, Nil.
0: Felicitats, has llegit molt ràpid i amb molta convicció.
6: Gràcies.
0: Després veurem com ho fa l'altre equip, d'acord? Però de moment desconnectem de Ràdio Sant Hilari. Fins ara, Laura Llunell.
2: Fins ara.
0: Institut Mediterrània, sou a punt? Estàs preparat, Martí?
8: Sí.
0: Doncs som-hi. Avui ens endinsem en les matemàtiques, on la geometria s'encarrega d'estudiar les perpendiculars, és a dir, els angles rectes que una recta o un pla formen amb una altra recta o un altre pla. Aplicat a la vida diària, per exemple, podem dir que un carrer és perpendicular a un altre. Doncs bé, la megaparaula d'avui és la qualitat d'aquest adjectiu. La megaparaula d'avui és... perpendicularitat.
8: Perpendicularitat.
3: Molt bé, endavant.
8: PERPENDICULARITAT.
0: Molt bé,
3: molt bé,
0: Martí.
3: Fantàstic.
0: Molt bé, eh? Molt bé, molt ràpid i moltíssima seguretat. Connectem de nou, per tant, amb les dues ràdios. Laura Llunell, quants punts ha apostat l'equip de l'Institut Escola Sant Hilari?
2: 2.500.
0: 2.500 punts apostats. I Víctor Merencio, quants punts ha apostat el teu equip?
10: 3.000.
0: 3.000 punts. Doncs ara sí, concursants, és el moment que conegueu com ho ha fet l'altre equip. L'Institut Escola Sant Hilari ha lletrejat la mega paraula... correctament! I l'Institut Mediterrània ha lletrejat la mega paraula... correctament, també! Hem de dir que ho heu fet molt bé els dos equips, molt segurs i amb molta seguretat. Només ens queda saber quin equip ha acabat per davant avui en el marcador. Tens la paraula, jurat.
3: Molt bé, doncs, les puntuacions finals d'aquest programa són les següents. L'Institut Escola Sant Hilari de Sant Hilari Sacalm ha aconseguit finalment 5.000 punts. I l'Institut Mediterrània del Vendrell n'ha aconseguit 7.400.
0: Fantàstic, els dos equips heu aconseguit una gran quantitat de punts, que em sembla que això després es traduirà en una bona notícia. Però bé, primer de tot anem a parlar amb el centre guanyador del programa d'avui, que és l'Institut Mediterrani, amb aquests 7.400 punts. Parlem amb ells. Com esteu, nois?
8: Molt bé.
7: Sí, bastant bé.
0: Sí, no? Contents? Heu fet una molt bona participació.
10: Hi ha unes bones rialles aquí al Vendrell.
0: Home, tu diràs. Escolteu, quina prova us ha semblat més complicada? A veure.
7: La de la cançó.
8: Sí.
0: La de la cançó. sí. Jo sempre dic que jo és la que trobo més complicada, perquè si no et coneixes la lletra és una mica complicat. Però bé, us ho heu passat bé? Us havíeu preparat molt?
8: Sí,
9: molt bé. Sí, ja ens havíem preparat.
0: Molt bé, doncs me n'alegro moltíssim. No em vull oblidar també de parlar amb l'Institut Escola Sant Hilari, perquè també heu fet una boníssima participació. Com esteu?
8: Bé.
0: Sí? En el vostre cas us havíeu preparat molt o què?
8: Bastant, sí.
0: I el que dic, malgrat la derrota, ho heu fet estupendament bé, 5.000 puntassos, que no ho fa qualsevol, eh? Doncs res, espero que us ho hagueu passat molt bé. I ara ens cal saber com queda el Picarrànquing després d'aquest programa. Jurat, a veure si han aconseguit una plaça els concursants d'avui.
1: El Picarrànquing.
3: Tenim bones notícies, Tina. En quarta posició entra el Picarrànquing l'Institut Escola Sant Hilari de Sant Hilari Sacalm amb 5.000 punts. En tercera posició tenim el Col·legi La Presentació de Reus amb 5.400 punts. La segona posició l'ocupa l'Institut La Girada de Vilafranca del Penedès amb 5.400 punts també. I encapçala el Picarrànquing, entra en el Picarrànquing l'Institut Mediterrània del Vendrell, participant d'aquest programa d'avui amb 7.400 punts. Enhorabona!
0: Doncs en aquest cas entreu tots dos en aquest Picarrànquing. Vaig primer a parlar amb l'Institut de Sant Hilari Sacalm. Molt bé, no? Quarts?
6: Sí, no ens esperàvem.
0: Però és el que us he dit, aquests 5.000 punts us serveixen per mantenir-vos en aquest Picarrànquing de moment, a veure si ho manteniu durant els propers programes. Moltíssimes felicitats.
6: Gràcies.
8: Gràcies.
0: I ara vaig a parlar amb els encapçaladors d'aquest Picarrànquing, l'Institut Mediterrània. Moltíssimes felicitats.
8: Moltes gràcies.
9: Moltes gràcies. Moltes gràcies.
0: 7.400 puntassos, eh? Això és una puntuació difícil de superar. Us ho esperàveu o no?
8: Ha valgut la pena haver practicat tant.
0: Clar, i l'aposta valenta que heu fet també us ha servit, per arribar fins aquí. Doncs moltíssimes gràcies. A veure si ho aconseguiu mantenir al llarg de la resta de programes. I només em queda acomiadar el programa. Laura Llunell, concursants, moltes gràcies per ser avui aquí amb nosaltres. I Víctor Merencio i la resta de concursants, també moltes gràcies per la vostra feina d'avui.
10: Gràcies a vosaltres. Fins la propera.

0: Doncs hem arribat al final. Esperem que hàgiu gaudit tant com nosaltres i us convidem a escoltar-vos tantes vegades com vulgueu a la vostra ràdio local i també als podcasts de la plataforma La Xarxa Més. Us recordo que tenim una app del Picalletres que us podeu descarregar per entrenar-vos per venir-hi a concursar i, com no, seguir aprenent sobre el català d'una forma divertida. Escoles, no oblideu seguir el Picarrànquing per veure si continueu entre els centres amb millor puntuació. Fins ben aviat, a reveure!
1: Picalletres. Juguem amb la llengua.

m'he despertat d'aquest somni i em costa de creure. Han passat 3 dies i tu ja no hi ets. Quin estiuet més idíl·lic, i ara no et puc veure. No pujaràs més fins que arribi l'hivern. No sé prou bé com tornaràs, si Barcelona t'haurà contaminat o no. Però jo t'espero.

0: El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.5. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

0: Crec que avui que fem niuet a casa, un lloc a l'armari per quan puguis venir, ho he pensat bastant, una mica massa.
1: Vale.
0: Ho he pensat molt. I ara no entenc.

Petka por tú.

0: FM. Ahora radio.
1: Natura silueta de sirena. Baby, con tu musa me engranó.
2: Vols saber tot el que passa al Prat? Sintonitza el Prat Ràdio en aquest punt del dial i viuràs la ciutat.

0: El Prat Ràdio, 91.6 FM.
1: Assegurances Baltasar. Assegurances de vehicles, de locals, de negocis, d'indústria, de vida, de la llar. Assegurances Baltasar, Avinguda Verge de Montserrat 38. Telèfon 93-370-0299. Visita la nostra web baltasarmediadores.com.
2: Assegurances Baltasar patrocina les retransmissions de l'AE Prat.
3: Torna l'estiu. Tornen els plans, les ganes de moure's, de viatjar. I també tornen els 10 dies Kia del 4 al 15 de juny. Ves al teu concessionari i aconsegueix el teu Kia des de 14.800 euros finançant amb Banco CTLM. És el teu moment. Consulta les condicions a kia.com. Kia, soci oficial de la FIFA.
4: Ven a Delta Prat, concessionari oficial Kia en Prat de Llobregat o visita-nos en kia.com.
5: Los sábados te invitamos a un viaje en el que conectamos la literatura con cine, música, teatro, arte y cómics. Viaje a Ítaca, el magazine cultural del fin de semana, todos los sábados de 10 a 1 en El Prat Radio.

Bona tarda. Barcelona es prepara per rebre el papa Lleó XIV en la seva primera visita oficial a la capital catalana, un fenomen històric que es comença a notar a l'aeroport del Prat. A uns dies de l'arribada del pontífex, hi ha qui aprofitarà la seva estada a la ciutat comtal per intentar acudir alguna de les seves aparicions públiques. La visita del papa comporta la implementació d'unes estrictes mesures de seguretat a Barcelona, com ara el tancament de parades de metro o talls a nombrosos carrers. De seguida us repassem, però el dia ens ha deixat altres titulars.

0: Ni un pam de terra ha organitzat una activitat de conscienciació sobre els riscos de l'aeroport. De l'ampliació de l'aeroport ha estat amb la creació d'un fanzine pensat per joves i infants. El Prat Comunicació ha estat avui el primer mitjà local de Catalunya en organitzar un escape room d'educació mediàtica. Aquesta activitat, adreçada a alumnes de primer cicle de l'ESO, té l'objectiu de fomentar el pensament crític i la verificació digital. El Prat ha viscut una nova edició de la Shopping Night, una iniciativa en què 31 comerços de tot tipus s'han sortit als carrers de la ciutat per oferir a la ciutadania els seus productes i serveis. Als esports, el conjunt del Rítmica Prat Corblau de la Lliga Iberdrola ha aconseguit classificar-se per la final del campionat, havent remuntat fins a 7 posicions a la classificació. Ho repassem al Prat Esports de la mà del Jonathan Marín. Pel que fa al temps, jornada avui marcada pel sol i la pujada de temperatures, que ens deixarà uns dies marcats per l'estabilitat. Comencem el control tècnic amb Izan Trillo i Sergio Villari, qui els parla avui Rocío Santa Eufemia. Barcelona es prepara per rebre el papa Lleó XIV en la seva primera visita oficial a la capital catalana, un fenomen històric que es comença a notar a l'aeroport del Prat. A uns dies de l'arribada del pontífex, hi ha qui aprofitarà la seva estada a la ciutat comtal per intentar acudir a alguna de les seves aparicions públiques.
1: Tomado este viaje con anticipación, antes de saber que el Papa viajaba, pero si tenemos oportunidad lo haremos con muchísimo gusto.
2: Hay que aprovechar esta oportunidad para poder tratar de verlo, ¿no?
0: Al mateix temps, hi ha qui no amaga la passió que sent per l'arribada del Sant Pare a la ciutat. La visita del Papa Lleó XIV comporta la implementació d'unes estrictes mesures de seguretat a Barcelona, com el tancament de parades de metro o els talls de nombrosos carrers. Moltes empreses han apostat pel teletreball per garantir la seva activitat mentre el pontífex sigui a la ciutat.
3: Tenim aquesta oportunitat i llavors, doncs, per no col·lapsar el centre de Barcelona i bueno, que altres persones tinguin possibilitat d'accés al centre.
4: Tenia miedo que coincidiera mi llegada con la llegada del Papa y no poder tomar el tren o no poder llegar a l'aeropuerto.
0: El sector dels taxis encara veu difícil fer una previsió del moviment que es pugui generar durant els pròxims dies.
5: No, de moment no he tingut cap. De moment no. Imagino que a partir d'avui o demà ja tindrem algú. Imagino que sí. Però de moment no.
6: Supongo que para el Papa vendrá gente, sí. Por lo que estoy viendo en Madrid es una barbaridad. Es una pasada. De momento gana el Primavera Sound 1-0.
7: Es un turismo que no, como no lo tenemos por la mano, no sé cómo puede resultar.
0: El Papa Lleó XIV arribarà a Barcelona dimarts 9 de juny, quan se celebrarà una vigília d'oració a l'Estadi Olímpic Lluís Companys, amb l'actuació musical del pretenc Alfred García. La seva visita culminarà dimecres 10 de juny amb la Santa Missa a la Sagrada Família i la benedicció de la Torre de Jesucrist.
8: Medi ambient.
0: La ciutadania i més concretament les generacions més joves han pogut prendre consciència sobre l'ampliació de l'aeroport i les conseqüències que comportaria a través d'un fanzine, un petit quadern amb activitats com unir punts, pintar o elaborar un collage. Escoltem Violeta Azcurra, membre de l'organització Ni un pam de terra.
9: Clar, fem potser una activitat més com a manifestació més reivindicativa, que potser els nens, els infants no poden participar-hi tant. Llavors és una manera més lúdica de poder també reivindicar tot el que volem en contra de l'ampliació de l'aeroport i el respectar els espais naturals.
0: L'activitat ha estat organitzada per Ni un pam de terra i s'ha dut a terme a la plaça Pau Casals, on algunes famílies s'han apropat i fins i tot col·laborat omplint el fanzine amb els seus infants.
9: Al buscar les 7 diferències entre dos mapes i per veure com comparar com ha canviat el territori en aquests últims anys. Tenim també l'activitat de connectar punts, si ens surt una imatge una mica sorpresa. També tenim l'emparellar a partir d'un joc entre el polític i qui ha dit aquesta frase que havien sortit. Va relacionat una mica també amb memes del nostre dia a dia, doncs.
0: L'activitat arriba quan recentment s'ha convocat una gran manifestació a Barcelona el pròxim 20 de setembre per protestar contra l'ampliació de l'aeroport.
9: Nosaltres anirem, formarem part, ni que sigui d'una imatge, d'una presència, perquè al final és el que es necessita, implicació de la gent per poder aconseguir alguna cosa.
0: La manifestació convocada per Aeroport arribarà just 5 anys després de la darrera d'aquesta magnitud.
10: Segueix-nos a través de les xarxes socials. Som a Facebook, Twitter i Instagram amb el nom El Prat Ràdio.
0: El Prat Comunicació ha estat avui el primer mitjà local de Catalunya a organitzar un escape room d'educació mediàtica impulsat per la xarxa audiovisual local i l'entitat Learn to Check. Aquesta activitat, adreçada a alumnes de primer cicle de l'ESO, té l'objectiu de fomentar el pensament crític i la verificació digital entre els adolescents a través de la gamificació. El projecte compta amb la col·laboració de mitjans locals com el Prat Ràdio, que ha participat d'aquesta primera jornada. L'Escape Room s'ha dissenyat per professionals de la verificació i periodistes locals que han elaborat una sèrie de proves en què l'alumnat ha d'aprendre com saber si una notícia és falsa o real, com detectar imatges manipulades o aprendre com funciona la desinformació. Així mateix, el projecte s'ha dissenyat en clau local per tal que les emissores de cada municipi adherit a la xarxa puguin adaptar-lo a la seva realitat i per fomentar el consum de mitjans de proximitat.
8: Comerç.
0: El Prat ha viscut una nova edició de la Shopping Night, una iniciativa en què 31 comerços de tot tipus han sortit als carrers de la ciutat per oferir a la ciutadania els seus productes i serveis. Fins a les 10 de la nit, els aparadors i els comerciants han ocupat la via pública amb un objectiu: cridar l'atenció a nova clientela, dinamitzar les vendes i mostrar l'atractiu del comerç local de manera conjunta. Escoltem alguns dels comerciants participants.
11: Jo en concret tinc material infantil, ¿vale? Sobretot amigurumis, en què ara no porto gaires, i joieria. Em dedico també al col·lectiu LGTBI. Tinc dos marques, Rosa Chicle, i l'altra marca que és del col·lectiu es diu Rose.
12: Yo vendo cookies, son artesanales, son hechas por mí en concreto. Y bueno, mi idea es acercarme al cliente porque yo trabajo bajo pedidos y online, entonces esto me permite que tener una venta mucho más cercana con el cliente y es lo que a mí más me gusta al fin y al cabo.
13: Y yo, un pedacito de ti, soy de moda exclusiva, tallas grandes, y sobre todo ahora nos hemos especializado en todo lo que es acero, en la joyería de acero, y la verdad que está funcionando súper, súper bien. Estoy muy contenta.
0: La jornada ha estat amenitzada per diferents activitats paral·leles, com un pintacares infantil, la Verge de Montserrat, un taller fotomató al carrer Ferran Puig, o exhibicions de ball i zumba a la plaça de Catalunya, on també hi ha hagut espais de degustació i l'inici d'una gincana infantil en què hi participava. Qui participava havia de recórrer fins a 8 punts neuràlgics diferents, tot capturant instantànies per rebre un obsequi final.
14: És bastant guai perquè a vegades els veus així com passejant, a vegades ja ho han vist tot, o a vegades no saben gaire cap on anar, i a vegades és una excusa perquè vagin a veure la fila i dius, mira, així aprofitareu i la veureu tot. A vegades els envia, vull dir, arriben a punts que no hi arribarien, no es fixaran en coses que si no no s'haurien fixat, que a vegades són importants del municipi o del poble o del comerç, i llavors també, bueno, d'alguna manera fan família també.
0: Del trànsit a vianants que passen, nombrós especialment al capvespre, ara que s'apropa l'estiu, una petita part s'atura, curioseja i esbrina. I aquesta, una altra petita part, compra productes i es guarda el nom del comerç per properes ocasions. Una interacció directa que valoren especialment els comerços participants, tant aquells amb local físic com els dedicats a la venda online.
13: Muy bien, la gente siempre que sales a la calle es súper agradecida, le encanta más, es como más el tú a tú. La verdad que funciona muy muy bien, en mi caso, genial.
12: Bueno, yo tengo la gran suerte de que los clientes van, si saben que estoy, vienen, pero sí que es verdad que también hay mucha gente que no me conocía, se ha parado a ver el stand, la mesa, oye, quién eres, qué haces, y bueno, pues te da nuevos clientes también.
11: Moltes vegades et pregunten si tens xarxes socials, si tens alguna pàgina web, a vegades ens demanen el telèfon perquè volen fer un encàrrec, o sigui que la veritat és que està molt bé.
0: La Shopping Night, amb més d'una dècada de vida, consolida d'aquesta manera el seu posicionament com una de les principals cites del comerç local al Prat.
8: El Prat, ciutat metropolitana.
0: A l'àrea metropolitana de Barcelona, més de 500.000 de persones són especialment vulnerables a les onades de calor, que cada cop són més freqüents i intenses. Davant d'aquest escenari, l'AMB amplia la xarxa de refugis climàtics fins als 36 municipis i també incrementa un 31% els espais disponibles, incorporant per primer cop comerços com a microrefugis. Tot plegat arriba en un context de canvi climàtic en què cal adaptar els municipis davant l'augment de temperatures. Les mesures passen per dissenyar l'urbanisme de les ciutats des d'una perspectiva climàtica amb més ombres i menys asfalt, ho explica el conseller delegat d'Acció Climàtica de l'AMB, Guille López.
15: Davant d'aquest nou context, cal fer exactament una prevenció i una adaptació dels nostres municipis a aquesta nova realitat, i en aquest sentit hi ha dos actuacions que són primordials. Per una banda, l'urbanisme, com dissenyem els carrers, que cal fer un urbanisme des d'una perspectiva climàtica, això vol dir amb moltes més ombres, també reduint com a l'asfaltat, no? Hi ha l'efecte illa de calor, on els municipis sempre tenen una temperatura 2, 3, 4 graus per sobre de l'entorn més rural.
0: Les altes temperatures tenen efectes en la salut de les persones, especialment en aquelles més vulnerables. Ara com ara, l'AMB la xifra en més de 500.000.
15: Des de l'àrea metropolitana hem fet un estudi de l'índex de vulnerabilitat a l'entorn metropolità, en aquests 36 municipis al voltant de Barcelona, i trobem que sobretot en aquells barris on hi viu més gent i no té un accés a infraestructura verda, parcs o entorns climàticament sostenibles, doncs fa que aquestes persones estiguin més exposades a aquestes altes temperatures i no tinguin una alternativa on refugiar-se.
0: El 86,7% de la població té un refugi a menys de 10 minuts. La xarxa metropolitana de refugis climàtics enguany arriba als 36 municipis.
15: En total, la xarxa metropolitana de refugis climàtics són 319 refugis, que són principalment tant equipaments municipals com parcs i piscines municipals, i estan pensades aquesta xarxa amb la lògica que us explicava abans, no? Que aquelles persones que no disposen d'una alternativa perquè no tenen aire condicionat a les seves llars o perquè no poden sortir de la ciutat, doncs disposin d'espais municipals on puguin, en aquelles hores de més calor o quan ho necessiten, poder recuperar la temperatura i poder tenir llocs d'estada.
0: En total són 319 espais adaptats, entre els quals parcs i equipaments públics que han de complir alguns requisits.

0: I fins aquí l'informatiu vespre, tot seguit arriba el Prat Esports. La informació local tornarà demà a partir de les 9 amb el Planeta Prat. Que passin una molt bona tarda.
1: Poc més de 2.300 persones ja s'han subscrit a l'Ambici, la bicicleta compartida metropolitana.
2: El nou autobús entre el Prat i l'Hospital de Bellvitge entrarà en funcionament.
3: La Carxofa Prat torna a ser una vegada més la protagonista.
4: Vols saber tot el que passa a la teva ciutat? Aquesta és la teva emissora, el Prat Ràdio, 91.6 de l'FM. Sintonitza.
5: Time for DJ.
6: Time for DJ.
7: Time for DJ.
8: Time for DJ.

0: Molt bona tarda, què tal? Salutacions d'un servidor, Jonathan Marín. Passa un minut i 20 segons d'un quart de vuit del vespre. En aquesta edició tarda d'avui parlarem de bàsquet i molt, perquè ens visitaran des de l'Associació Esportiva Bàsquet Pretenc per fer balanç de la temporada, un curs on el club ha aconseguit la permanència dels seus dos sèniors. Recordem que el femení afrontava el campionat com a recent ascendit. Avui parlarem amb integrants de l'entitat per fer balanç d'aquesta temporada, però aquí no queda la cosa, perquè també després ens acompanyaran en aquesta taula el tècnic i algunes jugadores del Club Bàsquet Prat Femení B per parlar de l'ascens aquesta temporada a Primera Catalana. En una estona estarem amb l'Eloi Socarrat, entrenador de l'equip. I aquesta tarda s'ha presentat el nou secretari tècnic de l'Associació Esportiva Prat, Dani Hernández, que agafa el relleu de Pepe Delgado. Ara parlarem de tot plegat, però com sempre ja sabeu que ens podeu seguir a través de les nostres xarxes socials, a l'Instagram, al Facebook i al compte de la xarxa X. I ens podeu escoltar en directe des del web del Prat.Ràdio i a la 91.6 de la FM. A la part tècnica m'acompanya la Valèria Incapié, per tant, comencem. Benvinguts i benvingudes a arrencar el Prat Esports.
1: Escoltes el Prat Esports.

0: Comencem el premi i comencem parlant d'aquesta notícia de res, de fa poques hores, la presentació de Dani Hernández com a nou secretari tècnic de l'Associació Esportiva Prat. El terrassenc, que ha estat el futbol base de l'Espanyol, 8 temporades, Sabadell i Barcelona, ara arriba al conjunt potablava en substitució de Pepe Delgado i treballarà juntament en aquesta direcció esportiva que encapçala José Moreno. Aquesta tarda, com deia, ens ha fet l'acte de presentació i allà ha estat el nostre company Ivan Conde. Bona tarda, Ivan.
1: Hola, Jonathan, bona tarda.
0: Bé, com ha anat tot plegat?
1: Bé, bueno, una presentació, no, de la primera peça de l'Associació Esportiva Prat de cara al proper curs, que sobretot és significativa perquè ell mateix ha explicat que serà el secretari tècnic de l'etapa 5, aquest concepte, no, que també doncs, engega l'Associació Esportiva Prat i que és el primer equip filial i juvenil. Per tant, es torna una estructura, no, que s'havia deixat una miqueta de banda.
0: Perquè Pepe Delgado era únicament primer equip.
1: Així com David Vilajoana, no? I per tant, doncs sembla clarament un nou cop de volant, no? Un tornar a aquella idea que s'havia mantingut en general en el club, però que aquesta darrera temporada s'havia aparcat amb el primer equip amb l'únic objectiu d'ascendir, no s'ha ascendit, per tant es tornarà a provar sort, sigui amb Lliga Elit o a tercera, amb tot el primer equip estructurat, no? I dins del que és la resta de l'estructura i de la idea del club, una idea que ha defensat molt fehaentment també Dani Hernández.
0: Doncs demà escoltarem les declaracions del nou secretari de l'Associació Esportiva Prat, a veure quina és la seva idea de projecte de cara a la propera temporada. Perfecte, Ivan, doncs moltes gràcies.
1: Que vagi molt bé. Adéu.
2: Escoltes el Prat Esportiva.

0: Doncs moment ara per parlar de bàsquet i com dèiem a la portada, avui ens visiten des de l'Associació Esportiva Bàsquet Pretenc per fer balanç de la temporada, un curs on el club, com dèiem, ha aconseguit la permanència dels seus dos sèniors. Precisament aquest cap de setmana també han celebrat el torneig Bienvenido a Guado, una cita que doncs té com a objectiu no ser una festa de cloenda per tancar el curs. I avui per parlar de tot plegat ens han visitat des de l'entitat el seu president, en Ferran Oriols. Bona tarda.
1: Bona tarda, Jonathan.
0: També el director tècnic i entrenador del sènior masculí, Miguel Ángel Cotelo. Bona tarda.
2: Bona tarda.
0: I també els jugadors dels sèniors, la jugadora del sènior 1 femení i capitana, Cristina Rodríguez. Bona tarda.
3: Bona tarda.
0: I el jugador del sènior 1 masculí, Ernest Azanza. Bona tarda.
4: Hola, bona tarda.
0: Bé, primer de tot, president, balanç en línies generals de la temporada, eh? Ara parlarem dels sèniors, però satisfet amb el curs?
1: La veritat és que sí. Diferenciaríem dins del nostre club el bàsquet base o fins a juniors i els sèniors, i la veritat és que tant els sèniors com els juniors, com els més petits, han aconseguit els objectius que teníem, sobretot de millora de joc, bàsicament, d'una part de la temporada a la segona. Per tant, estem molt satisfets en aquest sentit.
0: Un club que continua creixent, no?
1: Sí, nosaltres...
0: Dins de la mida del possible, evidentment, perquè sí, aquesta problemàtica de l'espai ja la coneixem amb totes les entitats, però bueno, que el club va fent petites passes, continua fent passes endavant.
1: Correcte. La idea que tenim és que tothom que vulgui jugar bàsquet del Prat pugui jugar bàsquet del Prat, i ens esforcem per tenir espais i hores i llocs d'entrenament perquè això es pugui donar. No sempre és fàcil, com tu comentes, perquè topem moltes vegades amb les instal·lacions. Enguany hem incorporat com a espai d'entrenament al Fund d'Esplai, el que ens dona més hores i més hores de qualitat, assumint que té un hàndicap de distància, bàsicament. Però ens ha permès millorar molt, sobretot, i això ho podrà comentar només el director esportiu i els jugadors, sobretot la qualitat tècnica dels entrenaments, no?
0: Anem a parlar amb el director tècnic, Miguel Ángel Cotelo. Vostè, quin balanç fa de com ha anat aquesta temporada?
2: Pues el balanç és superpositiu. La veritat és que estic molt content del recolzament que tenim per part de la Junta, d'aquesta nova Junta que va començar l'any passat, del president, de tota la gent que tenim allà al voltant, de les famílies, que són les que fan l'esforç d'això que comentem, d'anar al Fund d'Esplai o d'admetre que podem tenir el Marcilla, el Xavier Marcilla, o tenim també el Julio Méndez. Sense aquesta positivitat i aquesta predisposició, pues, tot seria molt més complicat. Jo crec que el primer objectiu que hem de tenir, a part de la millora dels espais, és sobretot també incorporar entrenadors i entrenadores de millor qualitat, dels que tenim de la casa, de que creixin, de que continuïn formant-se, i en aquest sentit jo crec que el balanç és superpositiu. Estem incorporant més jugadors als equips, estem tenint un espai, com deia el Ferran, de donar la possibilitat de fer bàsquet a tothom, i sense aquests entrenadors i entrenadores i la col·laboració de les famílies seria impossible. Llavors el balanç crec que és superpositiu, continuem i amb moltes ganes de començar la propera temporada.
0: Aprofito també perquè com a entrenador del primer equip masculí hem de dir que aquesta temporada segona catalana l'equip ha estat sisè classificat. Satisfet amb aquesta posició, es queda una miqueta amb l'espineta de poder haver estat una mica més a dalt?
2: Sí, sempre et quedes amb aquesta sensació de sempre fer una mica més. La realitat és que em queda 600 en una posició d'un grup que era molt complicat, que els descensos no han estat fins la darrera jornada, i hem sigut els millors d'un grup de vuit equips que lluitaven per la zona de sota, no? El problema principal és que no hem aconseguit guanyar els 3 o 4 equips que estaven per dalt, i això s'ha notat molt. Hi havia 3 equips diferencials i jo em quedo amb que hem sigut millors, els millors d'aquest grup de 8 jugadors, de 8 equips, que la veritat és que si haguéssim dubtat o tingut algun mal resultat ens hauríem complicat la vida.
0: Sí, perquè podem dir que des de la 11a posició cap a dalt tot bastant igualat, tret evidentment doncs, de potser del Cornellà, bé que s'havia distanciat una mica, però però sí, bastant igualada, no, aquesta competició. Què creus que li ha faltat a l'equip? Aquests duels directe per, doncs, això?
2: Pues, al final el calendari et marca molt. Començar amb dos equips molt forts a casa i no guanyar els partits davant del Vendrell i del Reus, això es va marcar una mica de dubtes a nivell competitiu. L'any passat ens vam fer molt forts a casa i en aquest sentit, pues, aquest començament de Lliga va ser una mica a l'inrevés. Sí que és cert que l'any passat teníem el hàndicap de que no guanyàvem en fora i aquest any ho hem millorat, i en aquest sentit jo crec que és una temporada que podem estar contents. Que podem ser més ambiciosos? Sí, però és que jo crec que hem d'anar pas a pas, un equip que volem que sigui de la ciutat, de gent del Prat, i que en aquest sentit acabar amb ganes i creixem com a grup, no? De cara a un futur.
0: Ernest, com a jugador del sènior masculí, tu com has vist a l'equip aquesta temporada?
3: Bé, o sigui, en la línia que ha comentat el Cotelo, sí que és veritat que estàvem una mica aquí en tierra de nadie, perquè la veritat no hem patit gaire pel descens, però tampoc hem tingut bones grans aspiracions a pujar. Però bueno, podem dir que tenim la categoria de la segona catalana bastant afiançada.
0: Personalment, tu com t'has vist? Aquí veient una mica els teus números, un dels màxims anotadors de l'equip, amb 149 punts, bueno, satisfet amb el teu rendiment? Podia haver estat millor?
3: Sí, o sigui, òbviament no soc tampoc dels que més anota, tenim jugadors també més joves que jo que ho fa molt bé. Jo estic satisfet amb els meus números i bueno, ja pues, assumint un rol diferent a l'equip, doncs, que ara hem tingut dues baixes de cara a la següent temporada, que són l'Arnau Rodríguez, el David Manzano i l'Arnau Capdet. Llavors ara a mi em tocarà ser pues, el més gran de l'equip. Bueno, és un rol diferent, però bueno, jo espero estar a l'alçada.
0: Com reculls aquesta pressió? Hi ha molt mítica allà, eh?
3: Bueno, jo estic tranquil perquè ja també tenim molts jugadors joves que han vingut, que tenen molta qualitat, i llavors, bé, o sigui, estic content amb aquest rol.
0: Sí, el veus bé per agafar aquesta pressió, sí?
2: I tant. Bueno, jo haig de dir que l'entrenador el portarà el Ferran Quinto, que és l'entrenador de la propera temporada, i compta amb ell perquè és un jugador diferencial, és un jugador que fa equip, que sempre està disponible, i a més que té un joc... Que t'ajuda molt, tant en atac com en defensa. Llavors, jo crec que ell ha d'estar satisfet, i és un jugador molt humil, una persona encantadora, i bueno, ha d'aspirar a tot, i encara que sigui dels veteranos, ha d'aspirar a seguir jugant i marcar una línia d'equip i de grup, que perquè ell ho fa molt bé.
0: Ara seguirem parlant del sènior masculí 1, en clau futur també, però anem ara al femení. Ens acompanyava aquí, com dèiem, la Cristina. Aquí sí que puc dir màxima anotadora de l'equip, capitana, podem dir llegenda també, no?, del club. Sí, no? Jo crec que l'adjectiu també el podem posar.
1: Història viva i,
0: història viva.
1: I permanent.
0: Cristina, l'equip també ha aconseguit aquesta sisena posició, però jo diria que l'equip per moments inclòs podria haver estat una mica més a dalt, no? Potser en el tram final ha fallat una miqueta les forces. Bueno, quin balanç feu des del vestuari d'aquesta temporada?
4: Bueno, el nostre balanç és molt, molt positiu, perquè al final veníem, pues, com heu dit abans, de pujar, de guanyar la primera territorial, i és la primera vegada que aquest equip aconsegueix assolir la segona catalana. Llavors estem molt contentes perquè mai a la història s'havia aconseguit això. Llavors, pues, el balanç superpositiu.
0: Us heu notat còmodes en la categoria, que no us ha agafat de més?
4: La veritat és que al principi, tenint en compte que la majoria de jugadores mai havien jugat a segona catalana, amb bastants nervis, però a mesura que van a passar la competició, pues, amb més confiança i més segures de nosaltres mateixes, perquè a més la nostra entrenadora, la Clara Verdaguer, ens va donar molta confiança des del minut 1, i llavors això també ha fet que nosaltres pues, anéssim endavant cada partit.
0: Era nova categoria i també nova entrenadora, no? L'adaptació molt bona, no?
4: Sí, des del primer moment amb ella ens hem entès totes al 100% i és encantadora, o sigui que hem treballat sent una des del principi fins al final.
0: A més, en la vostra categoria, doncs, teníeu el Club Bàsquet Prat B femení, que després el tindrem aquí al programa, que han estat doncs, els campions de grup. que han dominat amb Malaferro tot el campionat, però bueno, teníeu aquests derbis, no?, que doncs, també els heu plantat cara en els partits.
4: Sí, el primer, bueno, la primera volta sí que va ser una mica drama.
0: Però la segona bé.
4: La segona va ser més lluitat, se'ns va escapar al final, però nosaltres satisfetes amb la feina, perquè al final també demostra que nosaltres al llarg de la temporada hem estat evolucionant dia a dia, llavors la feina es nota. I ho vam notar, en part en aquest derbi, especialment ho vam notar.
0: Miguel Ángel, com a director tècnic, també una mica com valores, no?, el rendiment del femení en un any doncs, bueno, que no era senzill, nova entrenadora, nova categoria, però s'han adaptat molt bé a la categoria i com dèiem, per moments doncs, semblava que agafava una bona ratxa i que podien estar una mica més a dalt.
2: La veritat és que molt satisfet. Hem de pensar que l'entrenador que havia pujat l'equip a la temporada anterior, a falta d'una setmana, va decidir que no volia continuar. Llavors això va ser una mica un inconvenient i la veritat és que incorporar la Clara Verdaguer com a entrenadora ha estat un èxit. És una persona que ha donat, com diu la Cris, una confiança a les jugadores increïble. És tot el contrari que la persona que estava abans, que no es veia el millor capaç perquè no veia aquestes jugadores per competir en una categoria que era nova per elles. Llavors el balanç és espectacular perquè no sols s'ha assolit la categoria B, sinó que, com bé dius, és que es podria haver fet una mica més, no? Però jo crec que hem d'anar pas a pas. També era una plantilla curta, amb la continuïtat de les jugadores de l'any passat, amb una pèrdua d'una jugadora important, veterana, que perquè va ser mare, doncs, no podia estar. Llavors, amb un grup de 10 jugadores ha estat bueno, super, uns resultats jo crec que immillorables, no? I en aquest sentit, pues, valorar la tasca dels entrenadors, de les jugadores i sobretot en el dia a dia, que no és fàcil quan alguna jugadora estava lesionada, quan eren poques, també alguna jugadora del sènior 2 ha vingut a ajudar. Tot això jo crec que suma molt i davant una temporada que es preveia pues, jugar en el grup de Lleida, que podia ser una muntanya, elles han agafat la responsabilitat de defensar allò que era seu i que s'havien guanyat l'any anterior, de dir aquí estem i volem continuar i volem lluitar per aquesta posició esportiva, no? Llavors jo l'única cosa que puc dir és que han de continuar igual i que la propera temporada aquestes ganes s'han de mantenir i inclús hem d'intentar millorar sobretot en aquesta continuïtat, no? Intentarem que la plantilla sigui de 12 jugadores i en aquest temps estem treballant en això. Sí que és cert que hi haurà un canvi d'entrenadora perquè la Clara final, per motius personals, no volem que marxi del club. Ja ens vam assegurar fa uns mesos que aquest canvi simplement seria del sènior 1 pel sènior 2, però sí que és cert que jo crec que el pensament és d'anar cap amunt i que aquestes jugadores siguin gaudint del bàsquet i donant-ho tot per la nostra entitat.
0: Ja està triat el relleu
2: sí,
0: la banqueta, qui serà?
2: Sí, el relleu és el Ricky Chamorro, que ha estat campió d'Espanya aquest cap de setmana a la categoria infantil femenina, i pensem que és un entrenador que té molta experiència i que és un entrenador que es pren la seva feina amb molta, molta serietat i que pensem que pot aportar moltíssim perquè és un entrenador que dins de l'àmbit femení pues, domina tot el que és aquest bàsquet i creiem que podrà aportar moltíssim. Esperem que sigui bueno, ho té complicat perquè el balanç que deixa la Clara està a un nivell molt alt, però esperem que surti com a mínim igual.
0: I en quant a vestuari, és a dir, jugadores, entenc que la idea és mantenir el bloc, no? Com deia, tret sí. Algun retoc més per ampliar la plantilla, però el compromís de les jugadores és de continuar, no? La propera temporada, més o menys, mantenir tot igual, no?
2: Tu t'ho podies dir, la Cris, sí.
4: Sí, sí, en principi el bloc continua. Hi ha una jugadora que està ja dubtant, però en principi continuem totes. Uh-huh. O sigui que això...
0: Pues, i com s'encara la propera temporada? Es pot somiar en posicions capdavanteres o millorar una mica, això sí, el rendiment d'aquesta?
4: Bueno, sempre es pot somiar, però sí, o sigui, l'objectiu al final ja l'hem aconseguit, que és mantenir categoria, ja estem situades al mapa, que és una cosa que ens havia costat molt, I ara pues, a millorar tots els números que hem fet aquesta temporada, i el que arribi pues, arribarà sense la pressió. Aquest sentit.
0: En clau futur, en el masculí, en comentaves, no, que hi haurà algunes sortides, per tant aquí no sé si toca doncs, una mica més de feina, tema de confecció de plantilla.
2: Bueno, el tema és que nosaltres en el moment que va acabar la lliga ja vam començar a treballar per la plantilla del sènior 1, quan es van confirmar les baixes de jugadors que no voldrien continuar. Alguns han sigut per decisió personal i altres de decisió tècnica. L'entrenador, el Ferran Quinto, ha pogut engestir la plantilla i ja tenim 12 jugadors ja de cara a la propera temporada.
0: O sigui que ja els deures estan fets, no?
2: Sí,
0: es pot
2: sí,
0: anar en aquest sentit, tranquil de vacances.
2: Sí, en aquest sentit, sí. Amb el sènior 1 ho tenim fet, el masculí. Ara ens quedarà una jugadora pel sènior 1 femení, a veure si la podem tancar. I en aquest sentit, jo crec que anem bé, i després el més important arribarà pues, de cara a la pretemporada i al setembre.
0: President, content, no? Veient una miqueta aquí, no? El discurs i una miqueta la gestió dels equips, s'estan mantenint categories i doncs, amb ganes de la propera temporada millorar resultats.
1: Sí, tenim esperances, moltes esperances en els dos sèniors uns, però també crec que cal recordar la feina dels altres sèniors, perquè al final el sènior 2 masculí va assolir la primera, va pujar la categoria l'any passat, la primera territorial, i lluitant fins al final, a l'últim partit, a l'últim segon, ha aconseguit mantenir la categoria, amb un equip de nanos molt joves, nous a la categoria. Per tant, crec que és el camí per anar treballant per tenir a futur jugadors pel sènior 1. I el sènior 3, que és un equip que històricament no feia massa bons resultats, enguany ha fet els millors resultats de la seva història des que es va fundar, i per tant crec que se'ls té que reconèixer. I el sènior 2 femení fa la feina de preparar les jugadores perquè puguin arribar en algun moment al sènior 1. Per tant, en aquest sentit, no sols estem treballant bé els dos equips punters, sinó que estem treballant i amb visió de futur els potencials relleus, i ja a la base ja hi arribarem.
0: Quina ha estat la nota més agradable de la temporada? Tenint en compte totes les categories, per vostè,
1: mira,
0: quina
1: per mi, la nota més agradable de la temporada és, i en sortiré del món dels sèniors, és que la major part dels equips de base a la segona volta han competit a un nivell més alt que la primera, i això no pot ser si no has fet un treball molt bo a la primera volta. Perquè implica que els xavals han evolucionat, no? I jo crec que en aquest sentit, més enllà de que l'infantil femení que entrena la Cris ha quedat campió del seu grup, que el mini també ha quedat campió del seu grup, més enllà d'aquestes qüestions que estan molt bé, sobretot pels nois, és la feina, és la sensació de que la feina que has fet té uns resultats, i aquesta per mi és la millor traducció que hi ha, no?
0: Com deien, també és una junta, la seva, una junta nova en la direcció de l'entitat. Com està l'any, aquest any? Quina valoració fa també de la gestió? Més senzill, més complicat del que pensaven a l'inici?
1: Cansat, la veritat és
0: cansat.
1: Que és molt cansat. No, a veure, estem molt contents, perquè una de les coses que volíem fer com a junta, i aquí tant l'Ernest com la Cris formen part de la junta, era intentar garantir la viabilitat del club, posar les eines necessàries perquè complint totes les normes normatives i també el club fos tècnicament viable, i això s'ha fet amb un esforç molt gran per part de tots els membres de la junta, des de localitzar patrocinadors nous que ens ajudin, des de assumir feines que abans es feien fora per tal de reduir costos i poder destinar els diners a això. I el resultat de tot això ha estat que enguany hem pogut anunciar una cosa que crec que és bastant inhabitual en el món dels clubs esportius, i és que el club es farà càrrec del cost de l'equipació de tots els jugadors del club. I això no pot ser més que el resultat de la feina que s'ha fet durant aquest any, no? I això ens omple molt d'orgull poder oferir això, perquè la vocació que hem dit com a club és treballar per la gent del Prat, treballar per les famílies, treballar pels jugadors. I quina mostra més hi ha treballar pels jugadors que intentar ajudar en els costos que tenen aquestes famílies, no? En aquest sentit, com a Junta estem tremendament contents. Sempre es queda feina per fer i sempre tindrem feina per fer.
0: Doncs aquesta també és una nota molt agradable per destacar. L'altre dia va ser el torneig Bienvenida a Guado, aquesta festa de Cloenda, i que, pel que hem pogut veure, no, en el reportatge que hem fet des del Prat.be, molt bé, no, va anar?
1: Sí, és com tu ho dius, és una festa, no és un torneig, no és un tema de competició, és un tema de que els nois, ja en el format dels equips nous, perquè hem de recordar que quan acaben les temporades s'han de refer els equips, perquè els nens creixen i per tant els que eren infantils passen a cadets, els que eren cadets passen a juniors, i per tant els equips es refan nous. És com la primera presa de contacte dels equips nous amb el que és la competició, però no amb l'esperit tant de la competició com amb l'esperit del joc. És una festa. Van venir 4 equips convidats, ens van ajudar a fer aquesta festa, va anar tot rodat, vam comptar amb la presència del fundador, el Bienvenido a Guado, que ens va acompanyar, i vam acabar fent una festa de cloenda amb un dinar en el Fund d'Esplai, que va anar prou bé, i per tant contents i satisfets.
0: Doncs ho hem de deixar aquí. Ferran Oriols, president del Bàsquet Prater, Miguel Ángel Cotelo, director tècnic, també entrenador del senyor masculí, Cristina Rodríguez, capitana del senyor femení, i Ernest Azanza, jugador del masculí. Gràcies a tots quatre per venir aquí. Enhorabona per aquesta temporada i molta sort de cara a la propera.
1: Gràcies a vosaltres.
2: Gràcies. Gràcies.

0: Poc més de 2.300 persones ja s'han subscrit a l'Ambici, la bicicleta compartida metropolitana.
1: El nou autobús entre el Prat i l'Hospital de Bellvitge entrarà en funcionament.
2: La Carxofa Prat torna a ser una vegada més la protagonista.
3: Vols saber tot el que passa a la teva ciutat? Aquesta és la teva emissora, el Prat Ràdio, 91.6 de l'FM. Sintonitza.
4: Sábados. En el 107.2 de Radio Despí y en el 91.6 del Prat Radio.
5: La hora del lobo. Todos los miércoles a las 8 en el 91.6 del Prat Radio. Música extrema para gente extrema.

0: Seguim al Prat Esport, seguim parlant de bàsquet, moment ara per fer balanç del Club Bàsquet Prat Femení B. Recordem, aquesta temporada han aconseguit l'ascens a primera i per fer-ho ens acompanya ja en aquesta taula el seu entrenador, l'Eloi Socarrat. Molt bona tarda.
1: Bona tarda.
0: I també les jugadores Laia Rodríguez i Edurne Aranzai. Molt bona tarda a totes dues.
2: Bona tarda.
0: Primer de tot, enhorabona per aquest títol de Lliga. L'Oi, ha estat senzill, perquè bueno, si mirem la classificació, heu dominat amb mà de ferro, però no sé si és com es veu a la classificació de fàcil.
1: Bueno, no tan fàcil com es veu. Bé, al final crec que el que ens ha donat aquest puntet més per l'ascens ha sigut la constància de l'equip, que tot i les lesions importants que hem tingut, les dobles dinàmiques amb el senyor A, les cadets que també ens han ajudat, doncs hem sabut mantenir el nivell de forma al llarg de tota la temporada.
0: La llàstima no ha estat aquesta final a 4, no? Que no s'ha pogut assolir, que ha estat la cirereta del pastís. S'us queda en l'espireta clavada o no li dona tampoc molta importància?
1: No, bueno, al final sí que és cert que volíem rematar la feina en aquesta final a 4 i sí que és un cop dur, doncs, els resultats que s'han obtingut, però també som conscients de que ha sigut una temporada, una lliga regular molt exigent, on ens han desgastat, i insisteixo, doncs, les jugadores, moltes d'elles que no només tenien, doncs, la jornada amb el segona, que també tenien altres dobles dinàmiques, i això, doncs, al final s'ha vist reflectit amb un desgast i que no ens ha ajudat a la final a 4.
0: Laia, torna, vosaltres com heu vist aquesta temporada? Li preguntava, li deia a l'Eloi que si havia estat molt senzilla per vosaltres, com l'heu vist des de dins?
3: Bueno, crec que, com ha dit, tampoc ha sigut tan fàcil. Sí que també ha requerit, pues, molt esforç, molta dedicació, tardar entrenant, però bueno, sí que suposo que una mica, pues, s'ha vist reflectit el bon ambient que tenim dins l'equip i el treball que ha fet l'Eloi amb nosaltres i tot, i això ha fet, doncs, que els resultats hagin sigut bons, tot i que, doncs, com també s'ha vist la segona volta, ha sigut bastant més complicada.
4: Sí, jo crec que el mateix, o sigui, la cohesió que hem tingut dins l'equip ens ha ajudat molt, i és veritat que la final a 4 no ha sortit ben bé com volíem, però al final és com un regal de tot el que hem aconseguit durant la temporada.
0: Si hem de destacar noms individuals, Eloi és el de Carla, no? Gran anotadora de l'equip.
1: Sí, a les estadístiques està, és un pilar pel nostre equip, una jugadora que a la Lliga ha demostrat que és diferencial i que, a part de la seva habilitat anotadora, sobretot en els tirs de 3, també ens ha ajudat a treure suc d'altres jugadores quan ella no podia anotar. Al final hem vist que tots els equips, doncs, com és normal, doncs, es fixaven amb ella en termes de defensa, i això ha fet que deixéssim lliberades moltes altres jugadores perquè elles també poguessin tenir aquest rol anotador.
0: El femení, el B, ha estat una de les notes positives, veient que el primer equip, doncs, estava perdent la categoria i, per tant, doncs, amb vosaltres es recupera. Per vosaltres, com ho valoreu això? No, les en teoria primer equip baixen, les en teoria del segon pugen. Suposo que, no sé si és més pressió, no és pressió, responsabilitat, més ganes d'afrontar, perquè sí que és veritat que el primer equip, i ho deia l'Arseni, l'ambient no era tan idíl·lic com en el B. Per tant, doncs, moltes esperances estaven posades en vosaltres aquesta temporada d'aconseguir aquesta categoria. No sé si aquesta pressió l'heu notat en algun moment.
3: Jo diria que no. O sigui, al final també se'ns ha deixat clar que ara és un món. Nosaltres teníem també la nostra categoria, havíem de fer la nostra feina independent més del que estigués passant o no en la categoria de sobre. Llavors crec que és el que hem fet. Hem currat el que havíem de fer nosaltres i això s'ha vist també, pues, com comentaves, amb el bon ambient que hi ha, doncs crec que s'ha vist el reflectit.
4: Sí, jo crec que el mateix, que no teníem cap pressió, perquè, bueno, jo quan vaig arribar no pensava que aquest equip anava a pujar, però després ha sigut com que treballant totes hem pogut aconseguir això que jo des d'un principi no tenia pensat.
0: Eloi, tu notaves aquesta pressió veient una miqueta, perquè no havia començat gens bé el primer equip, la segona volta sí que és veritat que molt millor i que per moment semblava que podia mantenir la categoria. Tot això, com l'heu viscut, almenys en el teu cas, des de l'estat, com heu viscut tota aquesta situació del primer equip, que semblava que baixaria de cop i volta, després a veure si manté la categoria, finalment ha baixat. Tot això, tota aquesta situació, com l'heu gestionat?
1: Bueno, nosaltres, des del club, l'objectiu principal i i el vam parlar amb elles, lluny de l'objectiu esportiu, que era la permanència a segona, doncs jo els hi vaig dir en una de les primeres reunions que havíem de fer i havíem de quedar el que per mèrits ens, o sigui, ens donés. Llavors sí que és cert que vam començar la primera volta molt bé amb una sola derrota, i aquí va ser una mica quan vam veure doncs que amb la feina que estàvem fent anàvem sent superiors als rivals. Sí que és cert que al final és lògic que quan veus que tens l'ascens a tocar, doncs bueno, la pressió puja, veus que la dinàmica doncs en el primer equip ha anat fent amunt i avall, amb una segona volta que han fet molt bona, però bueno, nosaltres ja portàvem la feina i ja portàvem la classificació arrastrada de tot l'any. I al final sempre el que se'ns ha transmès i el que he intentat jo transmetre a les jugadores és que una mica el que ha dit l'Edurne, el B té les seves dinàmiques, té la seva feina, i la A doncs també per la seva banda, i sempre hem intentat no assumir aquesta pressió d'haver de tenir una categoria, d'haver d'ascendir, d'haver de tenir un primera. Sempre ens hem intentat aïllar de tot això i treballar per la nostra via. Al final doncs ha pogut convertir-se en ascens, del qual per part de l'staff i de les jugadores crec que estem immensament orgullosos de la feina feta, i per la no han tingut aquesta sort, però bueno, ja et dic, nosaltres sempre hem estat centrats en el que havíem de fer bé i al final ho hem fet.
0: Suposo que la propera temporada us tenim, no?, a primera catalana. No sé si ja heu tingut conversa, suposo que sí, no?, que us han dit que la propera temporada primera catalana.
3: Sí.
0: En el teu cas, Eloi, a primera catalana, o encara hi ha una conversa pendent amb el club de si seràs l'entrenador o no?
1: No, amb el club hi va haver ja una conversa fa temps i es va deixar clar doncs que el projecte, a part d'apostar per algunes de les jugadores que estaven en el B, també passava per apostar per mi com a primer entrenador del primera, i per tant ja he anat mantenint converses amb la majoria, amb la gran majoria de jugadores, i elles dues, per exemple, sí que continuaran amb nosaltres al projecte.
0: Hi haurà molts canvis de cara a la propera temporada de la plantilla, o més o menys es mantindrà gran part del bloc i potser només és un parell de retocs?
1: Bueno, s'intentarà fer i es farà el B per poder sortir amb un equip competitiu a primera catalana. Mantindrem jugadores del B, mantindrem jugadores de l'A. Llavors el que farem és una mica seleccionar aquelles jugadores que creiem que seran més competitives a primera catalana, i amb alguna incorporació nova que farem de fora creiem que quedarà un equip realment molt competitiu per primera.
0: Des del club us han dit quin és l'objectiu, quin ha de ser l'objectiu. Entenc que mantenir la categoria, no?, a primera catalana, que no s'ha pogut aconseguir aquest any amb l'A.
1: Sí, vull dir, al final l'objectiu esportiu segueix sent el de mantenir la categoria i el d'assolir la màxima posició que ens doni la plantilla, però creiem que també hi ha un objectiu a part de l'esportiu, que és que segueixi amb la bona dinàmica que puja des del sènior B, amb aquest bloc cohesionat, amb aquest bloc unit, i a partir d'aquí anar construint l'equip.
0: I vosaltres com afronteu la primera catalana? És una categoria que li teniu ganes?
3: Sí, jo crec que veient el que hem vist i amb el grup que tenim i que pot quedar, doncs per què no? Pues això que ha dit, mantenir la plaça, això jo crec que segur, si correm totes i fem el que hem de fer, segur. I per què no inclús lluitar per pujar o alguna cosa, si al final mentre correm i d'això, si amb ganes i il·lusió d'aquesta nova temporada.
0: Veig a l'Edurne molt optimista. Tu, Laia, també comparteixes aquest optimisme de per què no pensar més a dalt, més enllà de mantenir la categoria?
4: Crec que sempre s'ha d'aspirar al millor, i si podem, doncs millor que millor. S'intentarà esperar tot el possible, per lo menys per part nostra, suposo, doncs, que de tothom.
0: Jugadores ambicioses, Eloi.
1: Sí, és el que necessitem. I crec que serà la mateixa conversa que vaig tenir quan em vaig incorporar la passada temporada, de que lluny de que l'objectiu ha de ser lògicament la permanència, hem d'aspirar al màxim que ens doni la plantilla, i si aquest màxim passa per unes posicions altes, doncs anirem a per elles 100%.
0: Doncs estarem pendents de veure com evoluciona la temporada, doncs si va igual que aquesta, doncs molt bé. Per cert, que els hi comentava els del bàsquet pretenc, el tema dels derbis, com heu viscut això també, una miqueta el tema del derbi en una categoria on l'ambient és una mica millor que segurament a l'habitual. Us motivava aquests enfrontaments? On heu sortit guanyadores, tant en el de l'anada, molt sobrades, el de la tornada una miqueta més lluitat?
3: Sí, jo crec que a mi, per exemple, ha sigut el primer derbi que he tingut, i el que vam fer a casa, ja el Joan Busquets, doncs també veient l'ambient, tant gent del Pratenc que va venir com gent del Prat, doncs doncs aquest ambient va fer que, bueno, nosaltres ho vam gaudir molt, i òbviament quan et veus també més, una mica més de distància al marcador, no tens aquest patiment, però jo crec que ho vam gaudir molt.
4: Sí.
3: Jo personalment em va agradar molt aquest partit, el d'allà el pretenc no tant, perquè ens vam veure una mica apurades, però crec que a mi em va agradar molt l'ambient i tot.
4: Sí, a mi també, va ser el meu primer derbi i em va agradar molt l'ambient, tota la gent que va vindre al final, bueno, no sé, em va agradar molt que veure tanta gent que ens estava com recolzant del Prat i tant de l'altre equip també.
0: Des de la distància, però com heu vist el Pretenc? Li preguntava als del Pretenc abans una miqueta el vostre rendiment, vosaltres com heu vist el seu?
1: Bueno, jo crec que els hi vaig dir amb elles abans del derbi, crec que la plantilla que tenien era molt competitiva, tenien molt bon equip i així ho van fer notar la tornada del derbi. Llavors, bueno, crec que han tingut els seus alts i baixos com molts dels equips, fet que nosaltres, doncs, bueno, ens ha ajudat amb aquesta continuïtat que hem tingut nosaltres, doncs, anar-nos allunyant en termes de classificació, però jo crec que han fet una temporada molt correcta, en molts trams de temporada molt sòlida i al final, doncs molt bé.
0: Doncs Eloi, Laia, Edurne, gràcies per venir aquí al Prat Esports, enhorabona per aquesta gran temporada i molta sort de cara a la propera Primera Catalana, a veure si podem parlar de permanents a primer i després, doncs, per què no somiar en alguna cosa més. Gràcies a tots tres per venir.
1: Moltes gràcies. Merci.

0: ràpid que un instant.
1: Acomiadem el programa d'avui, com sempre, agraint la col·laboració de la redacció d'Esports del Prat Ràdio i des del control tècnic hem estat amb la Valèria Incapié. Els esports tornen demà a partir de 2:15. Ara us deixem amb la programació del Prat Ràdio. Gràcies per escollir-nos cada dia i fins demà. Adeu!

Escoltant el Prat Ràdio, la millor música de tots els temps. Segueix-nos a través de la música al 91.6. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

0: Música sense interrupcions. Com sempre, al Prat Ràdio, totes les novetats, els número 1, el millor del millor.
1: Estàs escoltant el Prat Ràdio, la millor música de tots els

0: 91.6. Tota la música per a tu. 91.6.
1: Més música. Totes les novetats musicals al Prat Ràdio. Segueix-nos.

0: 91.6. Tota la música per a tu. 91.6. Més música, més música, més música, més música, més música.
1: Totes les novetats musicals al Prat Ràdio. Segueix-nos.
2: Al teteo.

Esteu escoltant el Prat Ràdio, la millor música de tots els temps. Segueix-nos a través de la música al 91.6, el Prat Ràdio, tota la música per a tu.

0: música sense interrupcions. Com sempre, al Prat Ràdio, totes les novetats, els número 1, el millor del millor.
1: Estàs escoltant el Prat Ràdio, la millor música de tots els temps.

0: El Prat Ràdio, música sense interrupcions. Com sempre, al Prat Ràdio, totes les novetats, els número 1, el millor del millor.
1: Estàs escoltant el Prat Ràdio, la millor música de tots els temps.

Esteu escoltant el Prat Ràdio, la millor música de tots els temps. Segueix-nos a través de la música al 91.6. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps.

0: Totes les novetats musicals al Prat Ràdio. Segueix-nos.
1: I sona una cançó que ara em parla de tu, de totes les històries que ara ens han quedat tan lluny. Recordo

0: 91.6. Tota la música per a tu. 91.6.
1: Més música. Totes les novetats musicals al Prat Ràdio. Segueix-nos.

I'm gonna get my friend check.

0: take everything.
1: Is this true? Mael's with him. We need to go, now.

0: El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.5. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

0: Oasis FM. Ahora radio.
1: Dura silueta de sirena. Baby, con tu musa me engrano. I wanna take you, pero eres...
2: Vols saber tot el que passa al Prat? Sintonitza el Prat Ràdio en aquest punt del dial i viuràs la ciutat.

Un missatge d'algú que no conec. Diu que fa temps que mor per veure'ns un moment. Que com ho tinc de mala tarda per quedar a algun bar de Gràcia, un petó Judit. I de cop s'atura tot. Noto que em rebenta el cor. I l'endemà

La ressaca esborra el camí aventurer de cada ona que ja no hi és. Batega el cel amb tempesta permanent.

0: música per a tu.
1: Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio. 91.6, més música al Prat Ràdio.

Crec que avui que fem niuet a casa, un lloc a l'armari per quan puguis venir, ho he pensat bastant, una mica massa, vale. Ho he pensat molt. I ara no entenc.

0: empezar por tú.
1: L'estiu que busques el trobaràs a la teva ràdio local i a la xarxa Més.

0: Rocío.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.6.
2: El Pampina fa una trena.
1: El Prat Ràdio, tota la música per a tu.